0: A 3, a Ripoll. Al comboi anaven 4 persones que han hagut de ser evacuades sense ferides. El telèfon d'emergències ha rebut més d'un centenar d'avisos, la majoria al Ripollès i al Vallès Oriental. La sotscap de Protecció Civil, Imma Soler, recorda la importància de no travessar zones inundables en declaracions a 3Cat Info.
1: Aquest avís a l'ACA, que ens deia que la conca del Llobregat i la conca del Ter doncs, estava incrementant-se, bastant dintre d'una situació controlada, però amb un increment, i per aquest motiu doncs, totes aquestes zones properes a rius, rieres, són zones a evitar, no acostar-s'hi.
2: Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical mantenen aquest divendres la vaga a tot Catalunya després del no rotund dels docents a la consulta unitària sobre el preacord que es va signar amb el govern. La USTEC ha fet autocrítica, tenint en compte que havia fet campanya a favor del text, i la CGT demana la dimissió de la consellera Niubó. Professors de secundària, en canvi, sí que ha avalat el preacord a la seva consulta interna.
0: Els pressupostos de Salvador Illa superen el primer tràmit parlamentari malgrat el toc d'atenció d'Esquerra i els comuns per la gestió del conflicte amb els docents. L'oposició carrega contra l'executiu i els seus socis parlamentaris per haver tirat pel dret amb els comptes tot i la crisi d'educació.
2: Les acusacions del judici contra el germà de Pedro Sánchez dupliquen la petició de condemna a David Sánchez i ara reclamen per ell 6 anys de presó. A la seva declaració, el familiar del president espanyol ha desmentit haver-se beneficiat d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. Expresidents de la Generalitat i del Parlament, dirigents polítics i diverses entitats de la societat civil han impulsat una carta oberta adreçada al Papa amb motiu de la seva visita a Catalunya la setmana vinent.
0: El text que es publicarà aquest divendres, com dèiem, en diversos diaris d'àmbit català, espanyol i italià, reclama la presència del català durant els actes del pontífex i reivindica la identitat i la tradició cultural de Catalunya. El text destaca els vincles del pontífex amb el nostre país, recorda la seva visita a Badalona el 2016 i reivindica la tradició catalana d'acollida, la defensa de la llengua i la cultura pròpies i el compromís social de l'Església amb els immigrants i els col·lectius vulnerables. La carta també subratlla la dimensió universal de l'obra d'Antoni Gaudí, vinculada a les seves arrels catalanes, i expressa suport al missatge del Papa en favor de la pau i contra els retrocessos democràtics.
2: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB i s'haurà de jugar a la classificació dissabte a Múrcia en el tercer i definitiu partit. També ha jugat Tenerife 83, Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada.
0: La selecció espanyola de futbol ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous que ve. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan García, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars.
2: I al quadre femení del torneig de tennis del Roland Garros ja tenim definida la final. La jugaran la russa Andreeva i la polonesa Chalinska, que és la jugadora amb un rànquing mundial més baix, número 114, arribar a la final en els últims 50 anys.
3: Fins aquí les notícies. Imagineu-vos que feu un pas incorrecte i entreu en un món subterrani, totalment buit, on no ha estat mai ningú, amb sales i passadissos infinits que no porten enlloc i d'on no es pot sortir.
4: Aquest és el punt de partida de Backrooms, una pel·lícula que s'ha convertit en la gran sorpresa de l'any, sobretot perquè surt d'uns vídeos de YouTube que va fer un noi de 16 anys. Aquests vídeos, ara convertits en pel·lícula, han arrasat a la taquilla dels Estats Units. Aquest divendres s'estrena aquí i a La Finestra Indiscreta us explicarem si realment és tan immersiva com diuen. També parlarem d'un clàssic com El Cabo del Miedo, que torna en forma de sèrie protagonitzada per Javier Bardem.
3: La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre. Divendres a la mitjanit, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
5: Aviam què passarà avui.
6: Però només no t'has d'esperar un any, si em poso unes cares. Clar. I dic, home, dic, jo per només per tenir aquesta fusta que faig la tapa, per tenir-la a punt, has d'esperar 15 anys.
5: Hòstia. 15 anys?
6: Sí, sí.
5: Per què?
6: Els luties comprem fusta i la guardem.
7: Hòstia, és boníssim, eh? Martí Romero.
8: El Martí, jo el conec, el Martí.
7: Ah, sí?
8: Sí, era veí dels meus pares.
7: Ah, sí, mira. Explicaré coses xules, eh?
9: Ah, i ens has de parlar del tobogan, sisplau.
8: Va, avui va, parlarem del tobogan.
7: Ets, que arriba el jefe.
5: Déu vos guard.
10: He vist el banyer.

0: La Renaixença.
1: Avui començaré, més que per la història de l'objecte, per l'origen etimològic de la paraula tobogán.
2: Ve del català, Peyu.
3: Com es queda d'on venir, si no?
2: Del català, bé. No. Sí, perquè el primer que van fer devia ser un tubo gran.
1: Sí.
2: I la canalla baixava pel tub.
3: Tubo gran. Baixem pel tubo gran.
2: Baixem pel tubo gran.
3: Llavors un no devia saber dir la R.
2: No.
3: El tubo gran.
2: Això ve d'aquí.
3: I va quedar el tubo gran.
2: Tubo gran.
3: Tubo gran.
1: No és una mala teoria.
4: No, a mi m'agrada.
1: És a dir, que, però no té absolutament res a veure amb el que heu dit, la realitat.
3: Bueno.
1: Tubo gran ve d'una altra cosa. Ens hem de situar al Canadà. Els nadius de la zona parlaven una llengua que es diu algonquí. I en algonquí la paraula tubo gran es feia servir per designar un tipus de trineu. Ah. Era un trineu fet amb uns taulons encorbats que recorden els tobogans que veiem ara als parcs infantils. Eren trineus que, bueno, eren tirats per gossos, però que també feien servir per baixar, per lliscar per la neu muntanya avall.
2: S'entén.
1: A sobre del tobogan.
2: Molt bé.
1: Diguéssim.
2: Molt bé, molt bé.
1: El tobogan, com el coneixem ara, apareix al segle XX. Molt perillosos, per cert, aquells que són de ser inoxidable. Al pic de l'agost, a les 3 de la tarda. Allò agafa una temperatura. Hi ha gent que diu que si fots un ou allà a sobre, es fa un ou ferrat.
3: Bueno.
1: Jo no m'ho crec, però jo crec que fots un ou allà a sobre i s'evapora, perquè allò està a 300 graus.
3: Si tu baixes amb pantalons curts, els ferrats són els teus, eh?
1: Home, sí, sí. Sempre hi havia un idiota amb els tobogans, també, o sigui que intentava pujar per la part que es baixa.
3: Ah, sí, noi.
4: A mi m'agradava fer això.
1: Ah, t'agradava
4: fer
1: això?
4: Sí, m'agradava molt.
1: A mi m'agradava baixar just quan pujava l'idiota i plantar-li els peus a la cara. Que es puja per l'escala, idiota! Ai, senyor.
4: Ja està.
1: En fi, el primer tobogán...
4: No sé per què parlo.
1: Sap greu, Àlex, no t'ho vaig fer mai a tu perquè no ens coneixies.
4: No
1: anàvem als mateixos parcs infantils. A mi, el primer tobogán, deia, el primer tobogán infantil l'inventa Charles Wickstead, un anglès.
3: Collons d'anglesos, eh?
1: Sí, el 1921 va crear un parc amb jocs infantils que, per cert, actualment encara és un parc d'atraccions a un parell d'hores al nord de Londres, que es diu Wickstead Park.
2: Sí, senyor. Sí, senyor, clar que sí.
3: Si volem anar-hi, dius.
1: Si voleu anar-hi, aneu-hi al parc.
5: Anem-hi.
3: Que t'emprenyis.
1: No, jo us ho explico, vale. Si voleu anar-hi.
5: Estàs molt agressiu avui, Peyu.
1: No.
5: Entre el que li has fet a l'Àlex.
1: A l'Àlex no li...
5: No.
1: Jo no li he fet res. No, jo he dit que en la gent com l'Àlex li feia una cosa. A l'Àlex, personalment...
4: Merescut.
3: Ara estàs donant una adreça d'un parc i jo tenia ganes d'anar-hi. Sí. Dius, si vols anar-hi, vés-hi. Tu has dit amb un to, vull dir, imbècil.
1: No.
3: Passar les ganes.
5: Està acabant la temporada i aquí comencen a volar els ganivets. Sí. Escolta'm.
2: Mai no hi ha hagut bon ambient.
1: No. Això és com sopa de cabra, això.
5: Exacte.
1: Aquí venim a treballar. I
5: però cadascú a casa seva, tu.
2: Hi ha encara alguns, eh?
1: Alguns que no treballen gaire.
5: Aquí us aguanto.
3: Ara m'he de comprar una moto.
1: Sí.
3: Com el de sopa de cabra.
1: Voleu seguir el guió, sisplau? Estàvem parlant del tobogán.
2: Sí, jo només volia... Sí.
1: Què volies dir?
2: No, collons, que inventar un tobogán. Això sí que és ben parit.
1: És maco.
2: Saps? En lloc de pensar en calés i a fotre negoci, pensar en la diversió de les criatures.
1: També és veritat que la mateixa empresa aquesta del Charles Wickstead durant la Primera Guerra Mundial va fabricar municions. Però vaja... Ah, potser amb la munició que fabricava va deixar uns quants nens i criatures sense cames, però uns altres també s'ho van passar amb el tobogán, tu. Llums i ombres.
3: Ara!
1: Escolta'm, tu. A l'altra banda de l'Atlàntic, amb molt poc temps de diferència, s'inventa el tobogán aquàtic a Minnesota, 33 metres de desnivell.
3: A mi aquí sí que no m'hi trobareu pas, a mi, eh?
1: Hòstia, a mi... No, jo ficar-me a puestos on hi ha gent que s'ha pixat, no.
5: No, que no s'hi pixa, la gent. La gent agafa, se'n va fins al lavabo, que està normalment a 100 metres.
1: La temperatura aquella de la piscina petita, per petita que sigui, no s'aconsegueix només amb els rajos del sol, allò.
5: Sí, que és pel sol.
1: Sí, i tant. El que us deia, si els tobogans d'aigua ara els trobeu perillosos, el primer que es va inventar a Minnesota, nano...
2: Aquest era el de 33 metres, eh?
1: Correcte, era una bestiesa. Eren 33 metres de desnivell que feies enfilat en una mena de trineu.
2: Sí.
1: I quan arribaves baix sorties disparat i caies dins un llac.
3: Vamos.
5: Fantàstic.
1: És que els tobogans abans eren més ben
3: parits.
5: Sí. N'hi ha de nens d'aquests que també surten disparats, sí. Segons el que pesi el nen.
1: A mi m'agradaven els que hi havia en els restaurants, que hi havia publicitat de xocolates Torres, normalment.
2: Sí.
1: Que normal, eren de ferro, ben rovellats. Tenies l'emoció de la baixada i l'emoció d'agafar el tètanos. Doble aventura, Carles Juri, Rafael Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un savi per conèixer, un luthier especialitzat en la construcció d'instruments de música antiga i tradicional. Si existís una màquina del temps, segur que el trobador Cerverí de Girona li hauria fet més d'un encàrrec. Així que si voleu fer un viatge als sons del passat, haureu de visitar el seu taller a Sabadell, on treballa la fusta amb precisió mil·limètrica.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Martí Romero!

0: Martí, què has menjat avui per esmorzar?
1: Avui, aviam, jo esmorzo dues vegades.
2: Ben fet.
1: Preciso, jo primer, quan em llevo, em desdejuno.
0: Sí.
1: Amb un got de llet, amb cacau, d'aquell que es dissol de pressa,
0: sí.
1: No del que fa grumolls.
0: Ah. Hi ha dues marques sí. Conegudes.
1: Després treballem un parell d'horetes sí. Al taller i després de 10 a 11 ens anem a
0: menjar fort.
1: A menjar fort i, bueno, un entrepà,
0: sí.
1: Una cerveseta, sí. Ara sense alcohol.
0: Sí. Ara, eh?
1: Ara sí, abans era, ara ja ens hem de cuidar una mica. I després un cafetó.
0: Molt bé, molt bé. Escolta, Martí, tu ets luthier,
1: sí.
0: Però a més de ser luthier, no fas guitarres convencionals. És com si haguessis nascut a una època equivocada, no? Fas instruments d'altres temps.
1: Bé, jo precisaria dir que jo faig instruments que no es venen a les botigues. Quan una vegada prens, dius, vull ser això, i et dediques a destrossar instruments, al
0: sí.
1: Principi.
0: Perquè com hi arribes aquí, tu, Martí?
1: Doncs
0: quan decideixes fer-te luthier?
1: Aviam, jo primer vaig ser músic, una sí. Miqueta.
0: Instrument?
1: Sí, vaig estudiar violí. Després vam muntar algunes orquestines i tal, i després vam entrar a fer una mica de música antiga, i parlo de 40 i pico d'anys enrere, i vam trobar que els instruments que necessitàvem no
0: hi eren.
1: Ni eren, ni les venien, ni no és com ara que per internet es compra de tot, i sí. Això sap de tot, no? Allà abans res. I volíem un instrument que es diu tamborí de cordes, i al final vaig dir, saps què, doncs ja me'l faré jo. Havia treballat una mica la fusta i després, esclar, dius, on puc anar a aprendre d'això? Doncs aquest país...
0: Enlloc.
1: I ara continuem igual.
3: Ai, coi.
1: Enlloc de res.
0: O sigui, no pot ser. Si vols ser luthier, no hi ha una escola de luthiers a Catalunya.
1: O ets autodidacta o te n'has d'anar fora i esclar, això també costa i surt més car, no? Però bueno, després jo el més proper que hi havia a l'ofici era estudiar fusteria.
0: Clar.
1: Me'n vaig anar a l'Escola Industrial de Sabadell, vaig fer tots els cursos de grau superior de fusteria i amb allò, i provant moltes coses bueno, i escoltant i fixant-se molt en altres, no? Doncs mica en mica vas fent. I clar, doncs anàvem a tocar, jo feia de luthier de músic i anàvem a tocar, oi, d'on t'has tret això, no? Doncs mira, m'ho he fet jo. Oi, fes en un, que ara t'olot una vegada, ja, vinga, ja t'ho pagarem, que tal, i bueno, i qui fa un cistell fa un cova.
0: Sí.
1: I ja està, i t'embranques, i al final, doncs...
0: I aquí estem.
1: Aquí estem.
0: A la Renaixença. Un dels instruments que has construït és la viola de roda. Quines particularitats té per la gent que no ho coneix? Què és la viola de roda?
1: La viola de roda és un instrument molt mecànic, és un instrument que... consisteix en una roda que va enresinada com si fos l'arquet d'un violí i porta un eix i un manubri.
0: Mira, aquí et veiem tocant-la.
1: Sí, exacte. I té un teclat amb el qual podem modificar les cordes, les cantrelles, les que fan melodia, i després porta unes cordes que són bordons, que fan un so continu, i porta un bordó especial que és aquest que fa l'estacato, nyac, nyac, nyac. Com que és un so molt circular,
0: sí.
1: És com la gaita.
0: Sí.
1: És com una gaita amb cordes.
0: Un so continu, digues.
1: Sí.
0: Qui la va inventar, la viola de roda? Això és català, això? No.
1: Cap allà l'any 1000 apareix a Centro Europa. Els alemanys diuen que ho van inventar ells.
2: Ui, deixa.
1: Això ho diuen ells, no?
2: Portin proves.
1: Sí, i esclar, aviam, era un instrument... Aquest que estic tocant
0: sí.
1: És un instrument... Bueno, és una còpia d'un instrument del barroc francès entre el segle VII i el segle XVIII, però abans l'instrument era molt més espartà i molt més senzill. Mica en mica es va millorant.
0: Instruments actuals, com la guitarra de l'Arnau, per exemple, ens la podries valorar?
1: Bueno, la guitarra de l'Arnau és una Fender Highway, em sembla que és.
2: Sí, si ho sap.
1: I deu ser...
2: No ho sé ni jo, això.
1: Deu ser... D'això n'han fet dos models.
2: Està...
1: Aquest és el...
2: Molta música tradicional, però mira, això fa poc que va sortir, això.
1: Sí, hi ha... Aquesta deu ser la Dreadnought, i després hi ha la Parlor.
2: Sembla que sí que és.
1: Hi ha la Parlor, que és aquesta és en tapa de cova i l'altre és amb tapa d'avet, que és com s'acostuma a fer totes les tapes de tots els instruments.
0: Us han caigut els ous a terra, ara, tots, eh? Aquí amb la guitarra de l'Arnau, escolta.
1: La Laia de la Laia sí que la seva gralla és d'en Francesc Sanz, perquè ho ha dit. Perquè l'he preguntat, eh?
0: Correcte.
1: Món del Vent ja és un altre...
0: Us coneixeu entre lutiers o no?
1: Sí, bueno, més o menys de tant en tant fem alguna trobadeta, sí. I...
0: N'hi ha molts a Catalunya? Quants lutiers hi poden haver?
1: O no, si no estem...
0: No esteu agremiats, no hi ha un gremi de lutiers.
1: No, a més, hi ha molt, molt, molt mal... Home, no diré mal ambient, no?
2: Molt cago, ai, tinc molt bon ambient.
3: Mira com aquí, que no ens aguantem.
1: Tot i que avui en dia se sap tot, sí. I hi ha per YouTube, veus tots els tutorials que vulguis, sí. I tal, encara hi ha gent que insisteix en el secret professional.
3: Bueno, no? Sí, eh?
1: I moltes coses no te les explico perquè és secret.
0: Clar.
1: Jo no he tingut mai cap pèrode, al contrari, jo al meu taller hi tinc gent.
0: Que venen a veure com treballes.
1: No, venen a veure, venen a aprendre.
0: Clar.
3: Clar.
1: Sí, sí.
0: Bueno, ja és la gràcia,
3: perquè,
0: també.
3: Perquè
0: no?
3: Tens successor?
1: Doncs de moment no.
3: Doncs clar, mira, doncs cal tenir aprenents, perquè si no això es fa gran.
1: Sí, sí, mira, sí.
0: Des d'aquí podem
2: però
0: fer la crida.
2: Però què vols dir? Ja és que sembla que li desitgis la mort en aquest
3: no.
2: Home.
3: No, home, no, però escolta...
0: Però si hi ha gent jove que a vegades no saben a què dedicar-se, sí. A la vida, t'agrada el món de la fusteria, t'agrada el món de la música, doncs el món del lutier... Pots guanyar la vida fent de lutier?
1: Home, pots malviure de moment fent
3: de lutier. Com amb moltes altres...
0: No, no ho estem venent gaire bé.
1: No, aviam, el que passa és això. Si entres dins l'instrument estrella, és una guitarra.
2: Yeah.
1: Ara, quanta gent fa guitarres? Una pila.
0: Clar.
1: Quan hi ha una indústria darrere la guitarra que pressiona moltíssim i fa instruments molt bons, com això mateix, que és fantàstica aquesta guitarra, a uns preus molt assequibles.
0: Clar. Perquè el tipus d'instruments que fas tu, llavors, quins clients et venen? Qui t'encarrega instruments?
1: Aviam, normalment a mi m'encarrega gent que fa música antiga, que fa música tradicional, sobretot. I és clar, no són molts clients, però tampoc som tants que fem aquests articles, no? Vull dir que estem una miqueta compensadets. De tota manera, jo també he estat docent,
0: sí.
1: I he combinat sempre la docència amb el taller, no? Ara ja estic jubilat com a docent i només em dedico
0: al taller.
1: Al taller, prou.
0: Hem vist la viola de roda i avui ens has portat un altre instrument molt curiós, que a veure si el podem entrar, que el veurem en directe.
2: A veure.
0: És un instrument que es diu níquel arpa, si
1: níquel arpa.
0: No m'equivoco. Atenció, molta fusta, unes cordes. Explica'ns una mica d'on t'apareix això, d'on és típic, què és aquest instrument?
1: Bueno, aquest instrument és un instrument nòrdic. Ai, que se m'enganxa. Normalment, aquest és l'instrument nacional de Suècia.
0: D'acord. La níquel arpa.
1: Sí, de la mateixa manera que aquí tocam la guitarra, els suecs els hi dona per tocar això.
0: Mira, és del fred, això.
1: I allà, doncs, allà és molt conegut, s'ensenya a les escoles, apareixen els bitllets de banc, fins i tot. I allà és un instrument molt conegut. Aquí,
0: és com un violí amb moltes coses, no?
1: És un violí gros.
0: Sí.
1: Es toca amb arquet, igual que un violí, un arquet més curtet que el que seria un violí. I el que es diferencia és que la mà esquerra, que normalment nosaltres apretaríem, pinçaríem les cordes en el mànec d'una guitarra o en el mànec d'un violí, aquí tenim...
0: Tecles, eh?
1: Un registre de tecles. Tenim tres cordes que fan melodia i cada corda té el seu registre de tecles i cada tecla el que fa és tallar la corda en el punt precís que seria un traste d'una guitarra.
0: Sí.
1: Ens
0: faries una demostració, sí. De níquel arpa.
1: Un incís, a part de les cordes melòdiques em porta moltes de finetes que estan aquí entremig,
0: sí.
1: Que són unes cordes que no es toquen,
2: mira.
1: Però que ressonen per un efecte físic que es diu simpatia.
0: Mira.
1: Són cordes simpàtiques,
0: sí. És com funciona el Tenim... Julián Manfeld,
4: sí. Sí. Jo no dic res i va dir jo, sí. Soc simpàtic,
0: és per simpatia.
1: Tenim 12 cordes simpàtiques, tantes com notes té una octava cromàtica musical. Això vol dir que
0: sí, jo vaig fent que sí, no pateixis,
1: sí. Això vol dir que faci la nota que faci en aquest instrument, doncs sempre hi haurà una o dues cordes que elles soles es posaran en ressonància sense haver-les de tocar.
4: Per simpàtiques.
0: Per simpàtiques.
1: Per simpàtiques. Per això són simpàtiques. No ens donen feina. Aviam, una cosa senzilla.

0: ¡Bravo!
1: Ara és que t'he fotut una copa de vi calent.
2: Ah, sí.
3: M'ha vingut com un sentiment de suec.
4: Sí, una cosa.
3: No sé, hòstia, sona molt bé.
1: Molt ben parit.
2: Bueno, sí. Doncs mira, aquesta Nickel Arpa precisament la vaig construir per un senyor de Reus,
3: mira,
2: que al final no la va voler.
4: Ah, hòstia. Què em dius?
3: Oh. Els de Reus, Laia, què? Sí.
4: És que clar, què n'hem de dir?
2: Sí, sí, sí.
3: Escolta, i...
2: Com la va encarregar i no, pues no la va voler.
5: Home, va pagar algú?
1: Què val, això?
3: Una mica de paga i senyal o no te va fer paga i senyal?
2: Sí, sí, però jo prefereixo que em tornin l'instrument.
3: Sí.
2: I els hi torno els diners.
6: Es pot saber el nom, Martí?
3: No.
1: Què val això, Martí?
3: Què pot valdre això, aquest instrument?
2: Aquest instrument val sobre uns 1.700, 1.800 euros.
3: Jo hagués dit que era més car, eh?
2: I es triga 9 mesos.
3: Hòstia,
2: com una criatura.
7: Hòstia. Poc surt, això.
8: És baratíssim pel que és, això.
3: Clar.
2: Sí, és molt barat.
7: Poc que surten els números.
3: Puja el preu. Puja el preu, Martí, home. 9 mesos.
1: Necessites un representant, Martí.
2: Mira, una viola de roda, jo almenys trigo un any en fer-ne una.
8: Val una viola de roda? Jo això sé que estic molt interessat.
2: Depèn, el model més senzillat com aquest que havíem vist abans, doncs sobre uns 2.500.
5: Arnau.
1: 2000. No, ja te la compraré, Arnau, això.
2: I després Arnau, més,
8: després
2: més amunt, eh?
1: Ah.
2: Sí, sí.
1: El que passa que
2: la gent, quan els diem oh, però mira, t'has d'esperar 9 mesos o t'has d'esperar un any, la gent posa unes cares.
3: Clar.
2: I dic, home, dic, jo per només per tenir aquesta fusta que faig la tapa, per tenir-la a punt, has d'esperar 15 anys.
3: 15 anys?
2: Sí, sí.
3: Per què?
2: Els lutiers comprem fusta i la guardem.
3: Perquè ha de ser ben seca.
2: Perquè no, bueno, la cèl·lula de la fusta és viva durant molts anys.
3: Clar.
2: I es va encongint la fusta. I fins al cap de 10, entre 10, 12, 15 anys, és quan s'estabilitza.
3: O sigui, és important
2: i després la pots treballar i saps que no vindrà un estiu sec i se t'escardarà o se't torçarà el mànec o alguna cosa d'aquestes, no?
1: Fusta d'allà a la mola no serveix?
2: Eh?
1: Allà la mola, la fusta d'allà la mola
2: no
1: serveix?
2: No, no.
1: No tenim res de bolla.
2: Allà quasi no hi ha ni arbre.
3: A part d'aquest de Reus que no es va quedar l'instrument, al final, recordes algun encàrrec curiós?
2: Sí, vaig tenir un encàrrec d'un senyor que em va demanar una lira i va precisar com les que tocava Nerón.
3: Carai.
4: Sí.
2: És aquell quadre del Nerón tocant la lira i Roma incendiant-se, doncs volia una lira d'allò. Li vaig fer un projecte, li vaig presentar, em va dir que val, que sí, i em va dir, diu, quan la tinguis feta, diu, me l'hauries d'enviar, diu, perquè jo no visc a Sabadell. Dic, bueno. I em dona les dates, jo l'embolico ben embolicat i te l'envio. I em dona una adreça i em diu, això és el penal de Huelva.
3: Hòstia,
2: sí.
4: Ostres,
3: a la presó?
2: Sí, però resultava que era el metge de la presó i volia fer coses amb musicoteràpia i tal.
3: Mira.
2: I, esclar, li vaig enviar un mes de juliol, però me'n vaig anar de vacances i vaig estar al tanto de la premsa i dic, aviam si surt aquí incendio en el penal de Huelva. Ho trobo aquell amb un llençol.
3: La lira.
2: Sí, sí.
3: O sigui, pot ser que hi hagi presos de Huelva que hagin après a tocar la lira amb una lira teva.
2: Ah, doncs igual sí.
3: Mira,
2: doncs alguna cosa. No em vaig... Pues, quan vaig tornar de la vacança em vaig trobar un missatge al contestador, encara que hi havia contestadors, i em deia, em felicitava, perquè molt bé, que tal, i que me'n demanaria més.
3: Mira.
2: No, mai més em vam saber res.
4: I van cardar la lira pel cap.
9: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
3: Martí, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
10: Bea!
3: La paraula d'avui és martingala. A. Martingala. Es diu de la masturbació, normalment masculina.
1: Aquell meu fill no para, tu. Ahir vaig entrar al lavabo i me'l vaig trobar allà fotent-se una martingala. Matí tarda, eh? Al final quedarà ben cego.
3: B. Martingala. Sinònim de trampa, engany.
11: Me van trucar per telèfon i em van dir que m'havia tocat un Mercedes, tu. Que només s'havia de pagar la matrícula. Els hi vaig ingressar 800 euros i al final es veu que era una martingala.
3: Molt bé, també, Fel.
11: Sí.
3: C. Martingala. Es diu d'aquella gala o cerimònia organitzada per persones d'una tendència política concreta que no tira cap a l'esquerra, normalment.
4: No es pot saber, però es veu que cada mes els de Vox i els del PP organitzen una martingala en un hotel de Barcelona i donen canapés gratis perquè la gent els voti.
3: A, B o C, Martí?
2: Doncs, home, han fet referència al meu nom, és la B.
3: La B és... La B, correcte! Ah! T'emportes la llengonissa.
2: Més concretament, una martingala eren com unes malles que es posaven per la gent que tenia cama fina.
3: Sí.
2: Doncs es posaven com uns... Com ara es posen postissos als pits i tal.
3: Sí.
2: Doncs eren, posàvem uns gruixos per tenir les cames...
3: Més grosses.
4: Més forneres.
3: Llavors, d'aquí ve l'engany, no?
2: D'aquí ve l'engany.
3: Fer veure que...
2: Una cosa que no és gaire lícita.
3: Veus? Et queden ratos lliures per venir a fer de guionista. Mercè, avui dedicàvem el capítol...
4: Vinga.
3: El tobogan.
4: Us volia parlar d'un tobogan en concret.
3: Sí.
4: És un tobogan aquàtic i és el més alt i més ràpid del món.
3: Ah.
4: Un tobogan que permet agafar els 100 km per hora.
11: Bon, 100 km. Calla, maneica. No pot ser això.
4: És que no us creieu res.
11: Home, és que és unes bestieses a ratos.
4: Ja no, és de veritat.
0: On dius que està això, Mercè?
4: És als Estats Units, a Kansas City, concretament.
1: A casa d'aquí?
4: Del City.
11: A Kansas City.
4: El tobogan en qüestió...
1: Perdoneu.
3: Estàs perdonat, Xuriguera.
4: Es diu Barrucht.
3: El tobogan.
4: Barrucht.
3: Es diu Barrucht. El tobogan més alt del món.
4: Sí, sembla una estanteria d'aquestes d'Ikea, no?
3: Sí, una mica sí.
4: Barrucht. Fa gairebé 52 metres d'alçada.
3: Hòstia, és molt, això, Mercè.
4: Sí, sí, com un edifici de 17 plantes.
3: La bestiesa.
4: A veure qui és el boig que es tira per allà, en fi. El 2014 va ser certificat pel World Guinness Record com a tobogan més alt i més ràpid del món.
8: Doncs per saber, m'encantaria baixar-hi.
3: Mira,
4: doncs no hi seràs.
3: Mentre toques la viola de roda, baixant a 100 km per hora...
8: Me la paguen Xuriguera.
1: Una de 3.000, ja te l'encarrego.
2: Vale, vinga.
4: Doncs no podràs provar-lo, Arnau.
3: Per
4: la viola sí, però això no, perquè el 2008 la policia va detenir a John Scully,
3: sí,
4: que és l'home que el va dissenyar, i va clausurar l'atracció després d'acumular 13 lesions,
3: sí,
4: dues commocions cerebrals, una noia va perdre la vista i finalment... com es veia venir des de feia temps, un mort.
3: Molt
4: un
3: bé.
4: Nen mort.
0: Molt bé. Bueno,
5: doncs fins aquí la broma.
3: Sí, ja està. Sí. És que 100 per hora, a mi m'ha semblat una bestiesa.
4: Mama, no, anem-hi. De veritat.
3: No. Martí, escolta, ha sigut un plaer tenir-te assegut aquí, sentir-te tocar aquesta bestiesa. I res, ja t'encarregarem la viola de l'Arnau.
8: Oi, estic francament interessat, eh?
2: Sí.
3: Es veu que allà a Montserrat, quan fan la trobada dels Omnis, que va cada 11 de... de 11 de cada mes,
8: sí.
3: I toquen una viola de roda allà a Montserrat.
8: Hi ha un noi que ve sovint, però no ve sempre. I llavors a mi m'agradaria que pogués haver-hi una viola sempre i assumir la responsabilitat.
2: És un mal instrument per anar per l'intempèrie.
8: Sí, però aquella és una intempèrie especial. Aquell estiu hi ha un clima molt adequat.
3: Es veu que crida els extraterrestres, la viola de roda, es veu que els crida, no ho sé. Martí Romero, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
9: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Si encertes la paraula, pots marxar amb una llonganissa sota el braç.
3: Àlex Vila,
6: ei,
3: què ens expliques avui? Ara?
6: Avui una nova faula / reflexió que us deixarà completament indiferents.
3: Perquè no.
6: Sí.
3: No té per
6: sí,
3: què.
6: Sí.
3: Els altres dies sempre prenem alguna cosa.
6: Sempre.
11: I tant.
6: Sí. Bueno.
4: L'últim em va agradar molt, a mi.
3: Sí. Ara no recordo de què era, però a mi també
11: a mi m'ha marcat molt.
6: Sí.
11: Jo m'ha canviat la vida.
3: Era de...
6: Me'n
3: recordo una d'un cucurutxo.
6: Sí, jo recordo la del cucurutxo, també.
3: I una d'un caminador. L'última
6: era caminador. Aquest.
3: Caminador et falla, vas dir,
4: que
3: quan una persona t'ha d'ajudar
6: i
3: t'acaba traint,
6: sí,
3: com la policia, vas dir.
6: Exacte.
3: Mira si me'n recordo.
11: Jo li vaig dir molt fil l'altre dia, ets com un caminador, eh?
3: Mira.
11: Sí. Saps? Vull dir que jo n'he pres molt d'aquestes coses.
3: Què t'estàs deixant bigoti?
6: No, perquè avui, jo m'afeito abans de venir, però normalment m'afeito el dia abans i bueno, m'he fet pel matí i he dit, bueno, no em dóna temps a tot.
3: O sigui, t'estàs deixant bigoti?
6: No. No ha sigut voluntari, ha sigut com... Bueno, m'ho deixo així.
3: D'acord.
6: Però no...
3: Però sàpigues no... que t'has deixat bigoti.
6: Vale.
11: Però de manera involuntària.
6: Ha sigut involuntari.
3: D'acord.
6: Sí.
3: La faula avui va del tobogan.
6: Avui del tobogan.
3: Endavant.
6: Sí. Quan és l'última vegada que us ho havien sabut per un tobogan, ho recordeu?
3: Jo fa temps ara, ja.
4: No fa pas gaire.
3: Tu, Mercè, sí?
4: Sí, home, i tant.
3: A on?
4: Quan tens nens et tires pel tobogan.
3: Escolta, jo tinc dues filles i es tiren elles, jo no em tiro.
11: Jo els hi tirava amb ells, els hi tirava jo.
3: Fort, eh?
11: Fort.
8: Des de baix.
6: Jo tampoc ho recordo, perquè quan ens fem grans deixem de fer servir els tobogans, no? Mm. Per què, Peyu? Per què deixem de fer
3: perquè servir? Perquè perdem aquell nen que portem dins.
6: Ai, exacte. Exacte. Perquè fer-se gran implica desenvolupar la consciència, no? I la consciència està molt bé, però la consciència també t'arruïna algunes experiències, no? Mm. Bueno, la consciència és el que descobrim quan ens endinsem a la vida adulta. Aleshores, descobrir coses a vegades implica oblidar-ne d'altres, no? Com per exemple els tazos, els dibuixos animats o els tobogans. Coses que quan ets un innocent et donen alegria, però que després, pues bueno, quan prens consciència, la consciència t'arruïna el sentiment de l'alegria d'alguna manera, no? Ara no recordeu l'última vegada que us veu llançar per un tobogan.
3: Només la Mercè.
6: Clar. I no us llançaríeu perquè quan ets gran dius, bueno, com m'haig de llançar per un tobogan i si em trenco el braç, no? En canvi la canalla diu, clar que m'hi llenço, tinc l'edat òptima per llançar-me per aquest tobogan, no?
3: La meva filla de cap, normalment.
6: Exacte. Ai. I potser inclús es trenca un braç el nen o la nena.
3: Una dent es va trencar l'últim cop.
1: La meva filla petita s'hi va trencar la cama, mira.
6: Exacte. Sí. Llavors es tanguixen la cama i és la millor època de l'any, no? Venen allà, te la signen...
3: Sí. Els companys de classe t'ho fan dibuixos.
1: Sí.
8: Fa molta il·lusió.
6: Això fa molta. Els nens, al final, són inconscients i els adults, teòricament, conscients, no? La consciència és important, però, com he dit, t'arruïna bones experiències. Pujar a una muntanya russa, per exemple, no? Participar en una sessió de xemsex o llançar-te per un tobogan sona interessant.
3: Sessió
6: però
3: de... la consciència... Sessió de
1: xemsex, ha dit. Sessió
6: de què? Xemsex.
3: Sexe i drogues.
8: Ah. Sí. I rock and roll, no?
3: No, aquí no hi era.
6: No, només
3: sexe i
6: dues coses, sí. Aleshores, bueno, la consciència t'arruïna l'experiència. I aquest és el motiu per al qual la gent molts cops s'emborratxa o es droga, no? Per reduir la seva consciència. Sí, i ja està.
3: No ho feu.
6: No ho feu, exacte. És el que anava a dir, sembla que faci apologia a la mala vida, però no era la intenció. Jo vull que sigueu més nens, no? No sé.
3: Que us tireu pel tobogan.
6: Sí, que si veieu un tobogan, aneu i us hi llanceu. Sobretot, ara agafeu a les 5 de la tarda ara, i aneu al primer tobogan que veieu i us hi...
8: No, aquella escala de pujar és molt parida.
3: Sí.
8: Jo tirar-me encara m'hi veig, però pujar aquella escala...
3: Ah, sí, noi.
1: Jo, si són tobogans senzills, sí, però és que ara foten unes coses
3: sí.
1: Ai,
3: sí.
1: Molt difícils.
3: Ara ho compliquen molt, eh? Tot...
6: Aquells que no tenen ni... que són com un tub només.
1: Jo no dic que no siguin divertits, perquè per la mainada veuen allò i s'ho sí. Passen teta, però jo, com a conscient que sóc,
3: sí.
1: Hòstia, em costa ficar-me per allà dins.
8: No t'hi posis.
6: No t'hi posis.
8: Ja em veig trucant-me a la teva dona, entrant a veure un xuriguer dins aquell tobogan...
3: Ha quedat encallat sí. Ni amunt ni avall, noi. Ni amunt ni avall.
8: Ja fa dues hores...
3: Però vaja, ho veu si us fa il·lusió.
6: No, Dani. O potser no cal, tampoc. Ah. Sigueu conscients, perquè les coses de nens pels nens i la dels adults pels adults.
3: Això també és veritat. Jo em marejo ara ja. Els tobogans no, però el gronxador, que abans pujaves el gronxador.
4: Mort,
3: i anaves endavant i enrere i cap problema. No. I ara, el que t'embeles una mica...
1: I jo sabia saltar i tot, eh? Com sí. Eres de dalt, sabia saltar i
3: jo
1: tot.
3: Jo també.
8: Ara et mereixes. El pròxim pas és, quan vas endavant, s'amagueix de tenir un tac de cor.
3: Sí. I el següent pas, el tens.
8: Ja el sabeu, per això t'he deixat de pujar-hi.
3: Àlex Vila, moltíssimes gràcies.

0: Què sona, Arnau? És una viola de roda, això?
1: Sí, en efecte. No, aquí t'ha fallat aquesta oïda tan precisa de mal home que tens.
2: Sí.
1: El que sentim és Daniel is a River, una peça publicada l'any 2024 per la rapera de Florida, Ducci. Resulta que quan la Ducci interpretava aquesta peça en directe, va apostar per una posada en escena teatral. Apareixia un tobogan d'estil de parc infantil a l'escenari.
2: Mira.
1: I a priori la idea era espectacular, baixar pel tobogan mentre interpretava la peça. El problema és que, per culpa de la vestimenta que lluïa, no lliscava correctament. I en diverses ocasions espatllava la seva baixada.
2: Ai,
1: que...
2: delicat, delicat.
3: No combineu làtex amb tobogan.
2: No.
1: Però, bé, el públic ingenu es pensava que aquella baixada frustrada formava part de l'espectacle. No hi ha res com tenir fans que t'admirin.
2: Sí, senyor, sí, senyor.
3: És boníssima la Ducci, eh? I molt bona actriu.
2: Sí. La Ducci?
3: Sí.
2: No sé qui és, no em ve el cap, no em ve present.
3: Mireu-se-la, és de veure aquesta.
2: La Ducci?
3: Sí, Ducci.
2: Res a veure amb Ducci i Gabbana, no?
3: No, res a veure.
4: Anem acabant, Peyu.
2: Sí, sí. Escoltem a la Ducci i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la descoberta d'Empúries.

0: us porto l'Òscar.
1: Òscar.
0: Que és una barreja de husky, pastor alemany i beagle.
2: Masses
1: barreges.
0: Tres són multituds.
1: Però si només pots tenir un pare i una mare.
0: Exacte.
1: Com es barreja tant?
0: No sé com ho he
3: vist. Bueno, compte que també van betrius, no?
1: Ja, però...
3: Bueno, llavors...
1: O l'insemina un o l'insemina l'altre.
3: Exacte.
0: És igual. És de Ger, de la Cerdanya, i la seva responsable és la Tanit. Veiem l'Òscar.
1: Mira l'Òscar.
0: Mira! Quins orellots que té.
1: Està amb un cim ben en l'aire, està, eh? Està molt amunt, eh?
0: Ben amunt. L'Òscar és molt atlètica, li encanta córrer per la muntanya i el que més li agrada és la neu.
1: Molt bé.
0: És molt, molt resistent.
4: Resistent a què?
0: Resistent a tot.
1: Si la piques...
4: Cop de martell? Què vols dir?
0: Mira, us ho explico. És resistent perquè resulta que la va atropellar un cotxe i, escolta, tan panxa.
1: Mira.
0: Però fa poc, a més, va caure per un barranc de 80 metres.
1: Sí,
0: això és el que ens han dit.
1: Què dius?
0: No. És resistent. 80 metres.
1: Un gos no pot quedar viu.
0: Un gos va fer res.
1: No pot quedar viu un gos.
3: Devia baixar corrents.
0: Perquè, a veure, potser no era així, vull dir, que no devia caure així.
1: Llavors no era un barranc, era una baixada. Llavors.
0: Però no, jo sé, a mi m'ha portat això.
3: El de Mango va caure.
1: Exacte.
0: El de Mango no va tenir tanta sort, no.
1: No.
3: Però no era un beagle.
1: No.
0: És que clar...
4: Ni venia de tres races.
1: Bueno...
3: No se sap.
1: Arnau.
5: No sé de quina raça venia. L'any 1959, en plena Guerra Freda, la Unió Soviètica va haver de fer front a un misteri que avui dia continua sense resoldre's. Estem parlant de l'incident del Pas Dyatlov, una tragèdia que barreja teories de la conspiració, fets sobrenaturals, crònica negra i, amics i amigues, fins i tot... ufologia.
1: Home.
0: Ai. Està en la seva salsa.
1: És el seu tema. Avui passegem el gos pels Urals. Som el 26 de febrer de 1959.
4: Has dit? Febrer?
1: Del 1959.
4: No, l'any m'és igual. Febrer, als Urals.
1: Sí.
4: Has de tenir moltes ganes, eh?
0: Sí.
1: Molt de fred.
4: Ja ha de quedar un fred, ja?
1: Sí.
4: Mare de Déu.
1: Avui serà de tot menys una passejada tranquil·la. Però, bueno, per això necessitem un gos resistent com l'Òscar, que pugui aguantar les inclemències del temps. Nou excursionistes, fa dies que haurien d'haver acabat una travessa pels Urals, però hores d'ara no han donat senyals de vida.
3: Oi?
0: M'agrada aquesta música.
1: Sí? Ha entrat aquí...
0: Va de fenòmens paranormals, això.
1: Sí.
0: I ara s'ha entrat això.
1: Nosaltres acompanyarem a un grup de l'exèrcit soviètic que té la missió de trobar aquests excursionistes perduts.
5: Us hem repartit uns dossiers amb tota la documentació, mapa de la zona i perfil dels excursionistes.
4: Segur que són uns domingueros d'aquests que s'han perdut.
1: Que no, no, Xuriguera, no. El grup extraviat eren 9 joves universitaris que es preparaven per ser guies de muntanya. Anaven ben equipats i tenien experiència.
3: A veure, Peyu, estem parlant en passat, eh? Vull dir, estem assumint ja que...
1: Sí,
3: no?
1: A veure, els soldats russos no tenen cap esperança de trobar-los vius, eh?
3: Ja.
1: Febrer, els Urals, eh?
3: Ja.
1: Molt fred.
3: I abans feia més fred que ara.
1: Sí, imagina't.
4: I tant.
1: Penseu que han fet la ruta pels Urals coneguda com la ruta de la mort.
4: Collons, ja m'has dit tot.
1: Ja està.
4: No és la ruta del sucre candy.
1: No.
3: Vols dir que no val la pena?
1: On té aquesta ruta? Hasta m'agradaria anar-hi.
3: Sí.
1: Estem parlant d'un lloc on la temperatura arriba a 30 sota zero.
4: Ah, imagina't.
1: Qualsevol error pot ser fatídic, tenint en compte que dormien en una tenda de campanya, a més...
5: Agafeu bosses de plàstic. Haurem de manipular cadàvers.
1: Els soviètics ho tenen així de clar, tu. El lloc és tan allunyat que la major part del viatge s'ha de fer amb helicòpter. Des de l'aire, el pilot detecta una tenda de campanya enmig d'una clariana. De moment anem bé. Com que tot està cobert de neu, ha sigut relativament fàcil de localitzar. Bueno. Sobretot si compreu una tenda que no sigui blanca.
0: No, clar.
4: Bueno, depèn.
1: Bueno.
4: Clar. Si te'n vas a la Cerdanya a l'estiu, collons, va bé que sigui blanca.
1: Llavors sí. Llavors
4: que
3: no sigui verda. Blanca també és molt embrutadís.
4: Sí. Això sí que és veritat.
0: Però rebota el sol, no fa tanta calor.
1: Vermella, que sigui vermella.
0: Ah, sí.
4: No compreu cap tenda.
1: No compreu.
4: No aneu a la muntanya.
1: No. Us heu d'imaginar la tenda plantada en un lleuger pendent, no? Sí. Al mig del no-res.
4: Sí.
1: Hi ha tanta neu que l'Òscar, el nostre gos de muntanya, gairebé no pot ni caminar.
0: Ai, pobra.
1: Comença la recerca dels cossos. A la tenda, que està mig destrossada, no hi ha ningú. Només hi ha les motxilles i també uns plats amb el sopar a mig menjar. És com si haguessin abandonat la tenda de pressa i corrents. A uns 800 metres del lloc apareixen els primers cossos sense vida.
6: Aquí! Ja els hem trobat.
1: S'han trobat els quatre primers excursionistes completament congelats. Les seves cares són d'autèntic horror. La imatge no és fàcil de descriure. Si sou morbosos, que sapigueu, les fotos, si busqueu internet, les trobareu.
0: Es troba de tot, eh?
1: Sí, els cadàvers, hi ha les fotos.
4: Són els reals?
1: Sí. El més estrambòtic és que els cadàvers gairebé no van vestits. Van amb roba interior i sense sabates.
0: Com?
1: És com si haguessin sortit de la tenda de nit, amb tanta pressa, que no agafen ni la roba d'abrigar ni les sabates.
3: Ai, coi.
1: També, hòstia, si dorms, per més que tinguis la tenda, a un lloc que estàs a 30 sota 0, dormim que els sotets troben una excentricitat, t'ho trobo, no? Hòstia, que posa un pijama llarg, sí. Poder, no?
0: Sí. Potser tenen una festa muntada dintre de la tenda.
1: L'altra cosa que no quadra és que els cadàvers tenen hematomes per tot arreu. Tenen costelles trencades i un d'ells presenta un cop al clatell.
3: No entenc Peyu. Res, Peyu.
0: Peyu, jo estic passant una mica de por, eh?
1: Fa por, i en passareu més, eh? Que ara la cosa es posa interessant de veritat, perquè els cossos s'han trobat al costat d'uns arbres que estan plens de marques fetes amb ganivets. Semblen marques tribals.
0: Ai, ai.
5: L'única tribu que volta per aquí, per aquest indret, són els Mansi.
1: Els Mansi. La primera hipòtesi és aquesta. Els excursionistes van ser atacats per un membre de la tribu dels Mansi. Els va fer sortir de la tenda, els va perseguir i els va matar.
3: Vale.
1: Podria ser.
3: Vale,
4: un de sol en mata nou?
1: En Mansi.
4: Bueno, però... I els fa sortir de la tenda?
1: Les autoritats porten el cap de la tribu al lloc dels fets.
4: Sí.
1: Comprovem que els Mansi són gent feréstega, que viuen al mig de Sibèria, però que no són els culpables del crim.
4: Assassinats?
1: Vostè.
4: Jo sóc un Mansi.
1: Els va assassinar vostè?
4: Què collons els he assassinat jo?
1: No.
4: Els Mansi som una gent de pau... Els Mansi som mansos.
1: Clar.
5: I aquestes inscripcions als arbres, qui les ha fet?
4: Això sí que ho hem fet nosaltres.
1: Ah.
4: Això ho hem fet, són unes inscripcions que fem als arbres perquè surti el déu de l'arbre,
1: sí.
4: I ens protegeixi.
3: La mare que em va parir.
1: Els Mansi queden descartats.
4: Sí.
1: Les autoritats soviètiques van més perdudes que els excursionistes. Per quin motiu van sortir de la tenda durant la nit? Per quin motiu no van agafar els anoracs? Al final, els militars pregunten al cap de la tribu Mansi a veure si els pot ajudar a trobar respostes.
4: Sí, i tant, que els puc ajudar.
1: Ah, sí?
4: Sí, clar, jo sé que els va matar.
5: Com? I per què no ho deies abans?
4: Collons, perquè no m'ho heu preguntat, això? M'heu preguntat tot de coses que ho he respost tot, però això no m'ho heu preguntat.
1: Doncs qui els va matar?
4: Qui els va matar?
1: Qui els va matar?
4: Ah, voleu que us ho digui?
1: Clar! Sí.
4: Els extraterrestres.
1: Ja hi som. El que faltava, tu.
4: Els extraterrestres.
1: Els extraterrestres?
4: Sí.
1: Els Mansi diuen que cada mes de febrer...
4: Exacte.
1: ...unes llums taronges apareixen al cel.
4: Venen unes llums taronges que venen del cel.
1: Són com uns plats voladors.
4: Són com uns plats voladors...
1: Sí, sí.
4: ...que venen del cel i ho maten tot.
1: Aquesta tecnologia extraterrestre hauria fet embogir els pobres nanos...
4: Exacte.
1: ...que s'haurien acabat matant entre ells.
4: Sí. Nosaltres tanquem els ulls i això no ens passa.
1: Ja. Aquesta ha sigut la resposta del cap de la tribu.
4: Però dels ulls m'ho he inventat jo.
1: Ja. També heu de saber que els Mansi, igual us ajuda i us fa quadrar més les coses,
4: sí.
1: Els Mansi els agrada fer rituals xamànics amb bolets.
4: Fem un caldo.
1: Amb bolets, eh?
4: Fotem un caldo al febrer.
1: Sí. Us coincideix? T'has fixat si quan veieu els llums taronges... És quan heu menjat els bolets?
4: Cagonte, sí que és veritat.
1: Ah...
4: Sí que és veritat.
1: Pot ser que coincideixi.
4: Ara que ho dius, ens fotem l'escudella aquella, és tot taronja.
1: Vinga, llums taronges.
4: I un riure.
1: Oi, noi. Els militars li donen les gràcies per la pista, però decideixen investigar una mica més.
4: De res.
1: És llavors quan apareixen els cossos que faltaven per trobar. Les seves condicions encara són més horribles. Tres dels excursionistes els troben a baix de tot d'un barranc. Deuen haver caigut mentre s'allunyaven de la tenda. Hem d'anar en compte que l'Òscar no s'hi foti de cap, que ja va caure, recordeu? La gossa...
0: 80 metres.
3: No m'ho crec jo.
1: Ho diu la seva...
3: No.
1: La seva responsable ho diu?
3: No, amb un gran
4: ganes
3: de protagonisme.
4: Sí, es deu fotre l'escudella dels Mansi.
0: No et fiquis amb la gent.
3: No estic d'acord jo, 80 metres no hi estic d'acord.
1: Home, és difícil de creure que un gos caigui de 80 metres.
3: No m'ho crec jo, Peyu, no m'ho crec.
1: No sé.
3: No, jo no.
1: El pitjor de tot...
4: Hi ha com dos capítols paral·lels.
1: Sí, el del gos, tot és un misteri.
4: Sí.
1: El gos de la Cerdanya, va caure o no va caure 80 metres?
3: Estem molt enfocats a la Rússia i jo crec que el bo és el de...
1: El cas bo és el de la Cerdanya.
3: Estem passant sí.
1: El pitjor de tot és quan troben els dos cossos que faltaven. Els localitzen mig despullats, congelat de fred i, atenció, amb els ulls buidats.
3: Va. Bueno, a veure, aquest costat també hi ha un tema que unido que...
1: Sí, el de Rússia també és gros,
3: eh? Sí.
1: Els cadàvers són els del cap de l'expedició, l'Igor Dyatlov, i el de la Lyudmila, Dubinina, una de les dues noies que formaven part de l'equip. A la pobra noia li han buidat els ulls i li han tallat la llengua.
0: Va, home, va, Peyu. De veritat, entre la música, els noms d'aquestes noies, que Déu-n'hi-do, quina por que fan. I tot això, sort que ho fem al migdia i no la nit, perquè si no, em moro de por, eh?
2: Bueno, ho fem a la nit, mentre estan la gent que està sopant i ara ho mira pel 33.
1: Ah, 33,
0: que els hi he travessat
2: davant. Què tenim per sopar? Llenga de porc.
1: Oita. 9 cossos en total. 4 sota els arbres amb senyals, 3 a baix del barranc i 2 més sense òrbites oculars. Realment, no ha calgut l'ajuda de l'Osca. Tots els cadàvers estaven a prop i la recerca ha sigut ràpida. Després de voltar tot el matí per la zona, les autoritats russes ja tenen una conclusió. No ha sigut cap assassinat. Ha sigut una allau.
5: Exacte. Com? Una allau els va rebentar la tenda. De nit, desorientats, van caure, es van fer mal i van morir congelats.
1: Aquesta és la versió oficial que s'ha mantingut fins avui. L'any 1959, heu de saber que estem en plena guerra freda.
4: Collons, congelada.
1: Sí. I als soviètics els convé tancar el cas el més aviat possible. Per descomptat, també els convé dir que no ha sigut cap crim.
5: És que no ha sigut cap crim.
1: Home.
5: Ha sigut un tràgic accident.
1: I una allau te pot buidar els ulls?
5: Un tipus d'allau d'aquest tipus que tenim per aquí, sí.
0: Tallar-te la llengua, també?
1: Tallar-te la llengua, eh? L'allau mateixa te talla la llengua.
5: Són efectes col·laterals del fred, la circumstància del context...
4: La mare que el va prioclava, eh?
3: Sí.
0: És que t'ho creus, et diu qualsevol merda i te la creus. Sí.
5: Esteu construint un relat sobre la meva persona, que fins a dia d'avui, fins que vaig començar aquest programa, era una persona íntegra i respectable, i ara, a base de tots els comentaris pejoratius que esteu abocant cap a mi, la gent té una imatge molt equivocada del que soc.
0: Hasta
5: riu. Sí. Bé, podem seguir amb la història. Sí.
1: Potser algun animal s'ha menjat la llengua de la noia. Això podria passar, això sí. O els corbs, el primer que fan és atacar els ulls.
4: Animals orals de corbs?
1: No ho sé. No ho sé.
0: Però ben tiga altes tovetes, perquè coi t'has d'anar a ficar dintre
1: perquè
0: la llengua?
1: És més tou l'ull.
2: I és més gustós.
0: I la galta?
5: La galta s'ha d'estovar, Mercè.
1: Com podeu veure, els soviètics tenen respostes per tot, tu. Algunes són bastant convincents. Només hi ha algú que no es creu aquella versió. El pilot de l'helicòpter diu que no pensa transportar els cossos, que aquí hi ha gat amagat. Això també és ben verídic, eh? El pilot es nega a enlairar-se.
3: Jo no m'enlairo, eh? Me cago en Déu! No m'aixecareu a mi, eh? L'helicòpter, no, home, no. Jo aquests cossos ja els podeu... Que jo no els porto, eh, l'helicòpter?
1: Diu que els cossos...
3: Cuidado el cap, eh, Júpiter, quan parlis amb ells.
1: Ah, per les hèlices. Vale, vale. No sóc pas gaire alt, jo.
3: Però vull dir que queda bé sempre
1: Júpiter. Sí, sí.
0: Et tallarà el serrell.
1: Diu que els cossos són radioactius i que viatjar amb ells pot ser perillós.
3: Exacte.
1: Sembla una bestiesa, però l'exèrcit té un mesurador de radioactivitat i, efectivament, dos dels cadàvers presenten nivells alts de radiació.
4: Però dos.
1: Com? Dos.
4: Els altres no.
1: S'està complicant molt aquesta història.
0: Ai, sí.
1: Compte, perquè el pilot ens suggereix una nova hipòtesi sobre què ha passat. Segons ell, el govern aprofita les zones dels Urals per fer-hi proves nuclears.
3: I tant.
1: Ah, sí.
3: Home, collons. Ara he baixat de l'helicòpter, eh?
1: Sí.
3: Ja que no...
1: O l'has parat, almenys.
3: L'he parat, perquè gasta molt, eh? La gent diu que ha vist llums taronges.
1: Sí.
3: Són les bombes nuclears.
1: Mira, segons aquesta teoria, la radiació del lloc va fer embogir els excursionistes que van sortir fora de la tenda i van començar a actuar de manera erràtica.
3: Ara.
1: I compte, perquè aquesta teoria és rectificada.

0: teories per donar i per vendre. Fins i tot es diu que van ser atacats per l'abominable home de les neus.
1: Això pot ser. Ah.
2: Això sí que...
1: Sí,
2: això es veu verídic, això.
3: Sí,
2: això sí que jo és el que em crec més, això.
0: Jo em sap greu perquè hem d'acabar la passejada sense resoldre el cas.
1: No! Home, fotem-ne un altre capítol d'això.
0: És que encara que en fem un altre fins que no ho resolguin, és que no ho sap ningú què va
2: però
0: passar.
2: Però això no ho podem resoldre des d'aquí?
0: No.
1: Això s'inventa i ja està.
0: L'únic que sabem és que la tenda estava mig destrossada i els cadàvers estaven mig despullats. Què va passar dins d'aquella tenda i què els va fer sortir continua sent un misteri. Des de llavors, el lloc s'ha fet famós i s'ha batejat com el Pas Dyatlov, en honor al jove líder de l'expedició.
2: Hi havia aquella pel·lícula?
0: Sí.
2: D'aquests excursionistes.
0: Ah, sí?
2: Sí, el
0: has vist?
2: En Conrad Sorn, els excursionistes calentes.
0: No és pas aquesta.
2: Ah, no és aquesta.
0: No.
4: Aquests tenien molt fred.
0: Eh? Mercè.
4: Els d'avui tenien molt fred i els d'aquella pel·lícula em sembla que no.
0: Mercè, tenim un gos que va caure per 80 metres per un precipici.
3: Va caure i és, potser no es va fer res, però es va espantar i he vist una noia amb cara d'espantada. Dic, cap allà que vaig. Vaig a veure-la, com et
0: dius? A veure si sobreviu.
5: Mireia.
6: I d'on ets?
5: De Sant Quirze del Vallès.
0: Molt bé.
7: És molt maco, Sant Quirze.
0: Sí, jo hi havia viscut. L'any 1961, Mireia, la Unió Soviètica va detonar l'arma nuclear més potent de la història. Va fer-ho al mar del nord de Rússia, a l'oceà Àrtic. Quin nom tenia la bomba? A. La bomba Putin. B. La bomba Tsar. O C. La gran bomba roja.
5: La C.
0: L'Oscar és... morta.
5: No!

0: la B, la bomba Tsar, es deia. El passeig ha sigut ben macabre, tu, l'Òscar, la nostra gossa muntanyera, no ha pogut acabar-lo. No. Ja us hem advertit que avui la passejada era una missió de rescat, però tampoc ens pensàvem que el pobre gos cauria des d'un barranc mentre buscàvem els cadàvers. 9 persones i un gos van morir en el pas de Dyatlov, un misteri que avui dia encara porta cua. Una veritable font d'inspiració per tota mena de teories estrambòtiques. Una tragèdia que potser sí que va ser provocada per una simple allau. Vés a saber.
1: Ho sabem. No serà mai.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informant Alfonso. Els pressupostos de la Generalitat comencen a caminar al Parlament, tot i la crisi amb el sector docent. Esquerra i els comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat al projecte dels comptes, tot i els retrets que han fet a l'executiu per com ha gestionat la crisi. Sentim la republicana Esther Capella i Jéssica Albiach dels comuns.
2: Ha de fer un nou esforç a la negociació per arribar a un acord amb tota la comunitat docent. No tenim excuses.
3: Han de tornar a començar, així que facin el favor i donem entre totes un cop de timó.
1: Des de l'oposició, Junts per Catalunya ha assenyalat la consellera Esther Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis del PSC hagin mantingut al marge de la tramitació pressupostària el conflicte a les aules. Sentim Mònica Sales, de Junts, el popular Juan Fernández i Pilar Castillejo, de la CUP.
4: Vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra, la dels mestres, que han decidit de manera contundent dir-los que no.
5: No els dona a vostès vergonya donant suport a un pressupost que ofega els mestres?
6: És devastador pel PSC, però també per Esquerra i pels comuns.
1: Amb els vots del govern i els socis d'investidura, la cambra també ha aprovat el primer tràmit de la llei Òmnibus, que acompanya els pressupostos. Repassem més notícies en format més breu amb Josep Almirall.
7: A més de la vaga de mestres i professors a tot Catalunya, avui també s'aturarà el personal de les biblioteques públiques del país. És una protesta que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes. El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública per poder oferir un servei de qualitat en condicions de treball dignes.
1: Enmig dels casos judicials que afecten el PSOE, Pedro Sánchez posa la directa per poder aprovar pressupostos per l'any vinent. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat que aquest divendres es publicarà l'ordre d'elaboració dels nous comptes. Els socis, però, adverteixen que té risc de quedar-se tot sol defensant-los. Sentim Pilar Vallugera, d'Esquerra, i Idoia Sagastizábal, del PNB.
8: D'alguna manera ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
9: La pregunta és con què majories i con què credibilitat.
7: Els treballadors de Nestlé hauran de ratificar avui el preacord a què han arribat l'empresa i els sindicats per rebaixar el nombre d'acomiadaments previstos per la companyia. En el cas de Catalunya, rebaixa els acomiadaments de 178 a 119 i millora les condicions dels treballadors afectats per l'ERO. El representant de Comissions Obreres a les negociacions, Pablo Esteban, destaca les millores aconseguides en el preacord.
10: Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut i d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida a partir de 54 anys es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes.
1: La prestigiosa companyia belga Peeping Tom torna al Teatre Nacional de Catalunya per presentar Cròniques, la seva creació més recent, dirigida per Gabriela Carrizo. L'espectacle és un viatge en el temps que reflexiona sobre el temps, l'absència dels límits i la memòria.

0: estudis d'interpretació, dues obres Banksy i guions signats de Friends són alguns dels 130 objectes de l'actor Matthew Perry que surten avui a subhasta amb fins benèfics.
1: La Fundació de Matthew Perry posarà a la venda una col·lecció d'objectes personals a l'actor i records vinculats a Friends, amb l'objectiu de destinar els beneficis a iniciatives per donar suport a la lluita contra l'addicció. Entre els lots més destacats hi ha diversos objectes lligats a l'etapa de Perry com a Chandler Bing 26 guions de Friends, entre els quals episodis com l'últim de la sèrie The Last One, també dos guions donats per Warner Bros. I signats pel repartiment principal amb Jennifer Aniston i Courtney Cox, i una rèplica del mític marc groc del mirall que penjava de la porta de l'apartament de Mònica i Raquel. Alhora, també es trobaran objectes de la seva col·lecció de Batman, raquetes de tennis o vestits de gala. La venda, amb preus entre 500 i 400 mil dòlars, es pot seguir tant en línia com presencialment a Dallas.
0: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB i s'haurà de jugar la classificació dissabte a Múrcia en el tercer i definitiu partit. També ha jugat Tenerife 83, Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada.
1: La selecció espanyola de futbol ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans al Barça, Joan García, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars.
0: I el Manchester City nega que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra Enrique Riquelme, que al seu torn referma la seva promesa. Florentino Pérez, mentrestant, ha anunciat el fitxatge de Dumfries i que els propers dies, diu, abordarà el fitxatge d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
4: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
3: Sense filtres.
4: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
3: Sense pèls a la llengua.
4: I a més també podem anar a sopar, eh?
3: Sense vergonya.
4: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
3: Però amb molta, molta cafeïna.
4: O sigui, causa sobre... Aquí de fet m'he posat nerviós, collons!
3: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
5: En els últims 30 anys, la periodista i escriptora Llucia Ramis ha viscut en 10 pisos de lloguer.
6: Que tu signes un contracte de lloguer per 5 anys o per 3 anys, comença un compte enrere que després no saps què serà de tu.
5: Un fons d'inversió va comprar el restaurant familiar centenari del cineasta Pol Rodríguez.
7: Molta violència, et sents molt desprotegit perquè tenen claríssim que el que volen és que marxis, la llicència se la volen quedar gratis.
5: La història del Juan Carlos també explica la crisi de l'habitatge a Catalunya.
8: De repente, después de 15 años pagando religiosamente cada mes, teníamos que salir con una menor, no sabíamos ni casa ni dónde ir.
2: Solidaris.
3: Amb Mercè Folch.
5: Desnonaments silenciosos.
2: Dissabte a les 10 de la nit.
6: Ara mateix, el dret a l'habitatge no és un dret a l'habitatge, és un privilegi.
9: Catalunya Ràdio.
3: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Com sempre, ha arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes a la ràdio pública i en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem cada dia, de dilluns a divendres, la solució. Com sempre, ho fem al control tècnic amb el mestre Albert Hodar i a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gaza i la Lívia Discipió. Avui és dijous. Ja sabeu que els dijous als restaurants, doncs, hi ha paella. La paella, la solució. La solució es diu Núria Casas, bon dia.
1: Bon dia, m'agrada molt això.
0: La paella del programa.
1: Sí, doncs m'encanta. El dijous arròs, la meva àvia ho feia sempre.
0: És la paella de la solució de Núria Casas, que per cert ja et vaig veure allà al 3Cat en viu.
1: Sí.
0: Un xou que va muntar, no? Que tens notícies noves, potser.
1: Sí.
0: Que es poden explicar, encara no.
1: Es pot explicar.
0: Ostres, doncs mira, una música de... No és exclusiva.
1: Exclusiva.
0: Però la Núria Casas formarà part d'un nou projecte?
1: Sí, del Zones Avento.
0: S'han atropellat els titulars.
1: Ai.
0: Què és aquest projecte, Casas?
1: Doncs mira, el Zona Zapping, que passa a ser un espai que, més enllà d'aquests vídeos que tots els espectadors envien a TV3,
0: sí,
1: doncs també tindrà un format de plató, presentat per l'Òscar Pérez Dols,
0: no,
1: i jo participaré en aquest nou programa que es diu Zona Zapping Club.
0: Doncs mira, ja afegim aquest segon cognom, no? Zona Zapping Club, i això quan es veu?
1: Això segurament a l'estiu, encara no hi ha dates, però t'avanço una altra cosa, Frank.
0: Dues exclusives?
1: Sí, em sembla que compartirem plató.
0: Què dius ara?
1: Perquè a l'11 aquest estiu hi seré.
0: Sí?
1: I tu hi seràs?
0: Jo seré a l'11 també, sí.
1: Doncs ja està.
0: Què dius ara? Tu estaràs a l'11? Ostres, doncs mira, Núria Casas, amb aquest nou projecte, Esports Zapping Club, i també que s'incorpora l'11 a l'estiu. No para la paella. No,
1: se'm gastarà una mica la cara.
0: Uns altres dies. Fa molt exercici. I precisament avui us portem una solució relacionada amb la pràctica de l'exercici. Es pot fer esport a qualsevol edat? Tots els esports es poden practicar a qualsevol edat o n'hi ha alguns que estan contraindicats. Per exemple, puc esquiar si tinc 60 anys? Una criatura de 6 anys pot fer boxa? Tu portaries a la teva criatura, Núria?
1: Jo no, perquè pateixo per sistema.
0: I el famós entrenament de força és apte per tothom?
1: Mira, això hi vaig anar a una conferència i em van dir que sí? A partir dels 40 anys mínim s'ha de fer gimnàs, i
0: molt
1: gimnàs
0: bé,
1: de força. No val running, no. És a dir, la força és prioritària. I si no, als 60, ets una piltrafa.
0: Doncs mira, de seguida sabrem, a banda de la doctora Casas, si és una inversió o no en salut, això de l'entrenament de força. I si fa anys que no fas esport, per on has de començar? És a dir, has d'anar directament a fer pàdel o potser doncs, et casques els genolls o has de córrer una marató?
1: Mira,
0: potser t'agafa.
1: I et dic una altra cosa, un també.
0: Infart.
1: I si mai has fet esport, no ho intentis compensar. I ho sento molt, si ara hi ha gent que m'escolta i no ho troba bé.
0: Un moment, que hi ha especialistes també aquí a l'estudi.
1: Doncs no ho intentis complementar amb suplements vitamínics d'aquests que ara venen les influències i són autèntica porqueria.
0: Molt bé, doncs,
1: porqueria.
0: Al jardí de la Casas. I una última pregunta. Serveixen el mateix els consells que donem pels homes com per les dones? Doncs avui totes aquestes preguntes, a banda de la Núria Casas, la farem amb una persona que en sap molt del tema, una autèntica autoritat, que és l'Eva Ferrer Vidal Barraquer. Bon dia, com estàs?
2: Bon dia, moltes gràcies.
0: L'Eva és metgessa de la Unitat de Medicina de l'Esport de l'Hospital Clínic Sant Joan de Déu. A veure, hem fet moltes preguntes, intentarem respondre-les totes, però d'entrada la primera és: fins a quina edat es pot practicar esport de manera segura? És a dir, quin seria el llindar?
2: No n'hi ha.
0: No n'hi ha, eh?
2: No n'hi ha. Evidentment, depèn de l'esport. Depèn de l'esport.
0: Sí, correcte.
2: Però et diria que no es pot... Tu has preguntat si es pot practicar. No, s'ha de practicar.
0: Ah, molt bé.
2: S'ha de practicar.
0: És important practicar esport, ho sabem.
2: El tema és quin tipus d'esport... Jo separaria activitat física, exercici i esport, no? Perquè són molt diferents. Cada cosa, activitat física és anar a caminar, a comprar, a fer encàrrecs. L'exercici és quan ja fem alguna cosa més pautada, alguna classe, posa-li pilates, posa-li vaig a fer exercici de força, que per cert als 40 anys ja anem tard.
1: També?
2: Sí, l'hem de fer abans. I tant, des de petits i petites, que aquesta és altra pregunta.
1: Jo no em refereixo al gimnàs en si i en general. Dic a l'específic de força, que com a tard et posis als 40. Això és el que
2: abans,
1: deien.
2: Inclús.
1: D'acord.
2: Sí, sí. I
0: l'esport?
2: I l'esport és quan ja hi ha regles. Ja juguem a hockey, ja juguem a vòlei, ja, llavors esport, practicar esport, potser no és a qualsevol edat, però l'exercici i l'activitat física, sí.
0: Per tant, molt interessant aquesta tria que ha fet l'Eva Ferrer Vidal Barraquer, activitat física, que és el que has fet tu per arribar aquí a la ràdio, no?
1: Però, Fran, una cosa, també això va superlligat al tema de la feina, perquè jo ara sembla que vingui com amb la feina i els deures molt fets, però és que em coincideix ahir amb una conferència que vaig estar de directius i deien, no, és que el tema és que les asseguradores i tota estan supermotivades en dir, si us plau, feu esport, perquè cada cop l'envelliment és major, treballareu cada cop més tard, em veig jo com un senyor de Kentucky treballant en un McDonald's i fregant fins als 80 anys.
0: Pot ser.
1: I aleshores és que l'esport va lligat a que puguis guanyar-te la vida, no? Perquè la jubilació potser estarà allà en població activa.
2: Et diria la forma física, no? I per aconseguir aquesta forma física, tant física com mental, perquè van les dues lligades, ens veiem, però el coco ha de funcionar, si no, per molt que pugui, si no funciona, has d'estar bé des del principi, des de ben petitó. I això també és hàbits. No em desperto als 40 anys i me'n vaig a fer això, sinó si ja ho he mamat, no?, prèviament, això ajuda a que tu tinguis la necessitat. Haig de sortir a córrer, haig d'anar al gimnàs, haig de...
0: Doncs avui parlem d'activitat física, parlem d'exercici, també parlem d'esport i, com sempre, ja ho sabeu, que hi podeu dir la vostra a través de les vies de contacte habituals. Avui amb la Lívia Discípio. Bon dia, com estàs?
3: Bon dia, Fran.
0: A veure, primer de tot, el telèfon del directe, preneu nota, si teniu llapis i paper. Avui el telèfon del directe, què ens poden demanar? Ja m'està mirant la Susana, que té els bíceps entrenats de despenjar telèfons.
3: Doncs podeu trucar-nos al telèfon del directe 93201-7474. Digueu-nos com sou o què voleu enfortir i us direm quin esport podeu practicar.
0: Ah, per exemple, dius, no, és que a mi m'agradaria enfortir els braços, no? O jo tinc la sensació que necessito enfortir les cames, no? A veure quins són els esports que podem practicar. Això pel fixe. I després, el WhatsApp del programa, com sempre obert, què hi demanem?
3: Ens podeu escriure també al 677-38-77-19, aquell que teniu guardat com la solució, amb l'Elisenda Carot, sí. I digueu-nos quants anys teniu i quin esport practiqueu.
0: Home, i tant. Que ens diguin el nom, els anys, i tinc la sensació de que ja estan escrivint.
3: T'he de dir, Fran, exactament, de que abans de dir la crida ja han començat a escriure. Per exemple, el Roger, de 42 anys, fa bicicleta i senderisme. L'Oriol, igual que el Roger, fa ciclisme, té 49 anys. L'Anna diu, tinc 33 anys, fa 3 que faig crossfit i des que el practica no li fa mal l'esquena. El Christian, de 45, diu que qualsevol edat és bona per fer esport i que encara que no descarti practicar alguna mena d'esport, com per exemple el tennis, de moment es manté actiu amb la bicicleta estàtica.
0: Bicicleta estàtica seria una bona opció?
2: Totalment.
0: Sí? Molt bé. Doncs mira, volem obrir el ventall d'esports també, és a dir, més enllà de futbol, el bàsquet, córrer o caminar, o el pàdel, també ens ho podeu dir si hi ha algun oient que faci boxa, per exemple, o hi ha algun oient que faci esgrima.
1: Mira, saps què hi ha? Un gimnàs, una cadena de gimnasos, sí, que no vull dir el nom per no fer propaganda, que està a punt d'aterrar aquí a Catalunya.
0: Una tercera exclusiva de Núria Casas. Vinga.
1: I fa un gimnàs, sí, per la gent que vol estar connectada a les xarxes socials, no, i que, com que no tenen prou concentració mentre fan gimnàs, els hi posen aparatologia per gravar-los com si els estiguessin fent una story i perquè després pugin l'entrenament com si s'haguessin autogravat. Gimnasos adaptats a les xarxes socials. I que això es veu que Europa ho està arrasant perquè la gent no té ni la capacitat de concentració de 20 minuts fer allò una mica de bici estàtica sense tocar el mòbil amb les mans. És molt trist, però està triomfant aquest concepte.
2: Ja ho desconeixia, però...
0: Està amb els ulls com a taronges, l'Eva.
2: Sí, però si serveix perquè estiguin connectats,
1: clar,
2: al seu cos durant aquells 20-30 minuts, benvingut sigui.
1: Et treu l'ansietat de dir, ai, li haig de donar el play.
2: Exacte. Ara, la raó gaire...
1: És trist, però és el món que tenim, però...
2: Sí.
0: Escolta'm, abans parlàvem dels entrenaments de força i em sembla que hi ha oients que també el practiquen, oi?
3: Sí, ens ha escrit també la Laura, que té 47 anys i a més de caminar i córrer també fa exercicis de força.
0: Abans parlàvem dels 40 anys, ja va tard. Això de l'entrenament de força, des de quan es va popularitzar, diguem-ne, o es va estendre i per què serveix?
2: És que el treball de força...
0: Sí.
2: Fa molts anys, quan jugàvem al carrer,
0: sí,
2: no?, i quan anàvem als parcs, penjar-te d'un arbre, penjar-te de qualsevol element d'un parc, és treball de força.
0: D'acord.
2: Relacionem la força a aixecar ferro. però és que la força és treballar amb el pes del propi cos. Només amb això ja estem fent treball de força. Per tant, els més menuts, quan van als parcs, o haurien d'anar als parcs i els hauríem de deixar, ja estan fent treball de força. I és que hi ha una raó, fins als 20 i 25, és quan fem tot aquell, acumulem el que podem tenir per després arribar al millor possible més endavant. Sí que és cert que entre els 25-35 és quan potser tenim aquell treball de força que ens ajudarà més, però hem d'anar sumant prèviament. Per tant, tenir els nens i nenes amb una bombolla que no facin, no, però tampoc és aixecar ferro. És treballar amb el pes del propi cos i, per tant, ho hauríem de fer des de petits. De fet, l'OMS ho diu, eh? És que no és que jo m'ho inventi. L'OMS diu treball de cardio aeròbic més treball de força.
1: Això em recorda el que diuen els dermatòlegs, no? La pell té memòria, en aquest cas la musculatura també. Per tant, és una feina a llarg termini. Però ara poso l'exemple de la meva mare, que fa uns senyores que anden, val? A partir dels 60-70, anar a caminar i ja està bé? O, ostres, tens la sensació que fas molt, que fas uns quants quilòmetres cada dia, però realment t'estàs autoenganyant perquè això no és gimnàs com a tal o no és l'activitat física que per aquesta edat, per exemple, un cop ja teòricament hem hagut de fer els deures, t'has de mantenir.
2: És millor que res, evidentment, però jo me'n vaig a la base i base al que diu l'OMS, que és que el treball de força ha d'estar sempre. És a dir, es divideix, l'OMS divideix en tres grups d'edat, menys de 18, de 18 a 65 i més de 65. A tots aquests tres grups d'edat hi ha la força.
1: S'ha de fer sempre?
2: Sempre.
1: Ah, d'acord.
0: Tu diries que, per exemple, ara es practica més esport que fa 20 anys o que 40 anys, per exemple, que la societat en general li té un especial interès dedicat a l'activitat, exercici físic o esport?
2: Jo crec que s'ha democratitzat, no? O sigui, potser abans és haig d'anar al gimnàs per fer o per mantenir-me actiu i des de fa ja bastants anys obres la porta i surts a córrer, no? O tens pistes de tennis, pistes de pàdel, accés més lliure que no fa uns anys, que potser també era aquest límit econòmic. Si no m'apunto al gimnàs, no puc fer-ho.
1: Però fa uns anys potser érem menys sedentaris.
2: Exacte. Llavors, aquí aquest equilibri, no?
0: I ara la pregunta que segurament doncs, molta gent es fa. Això es fa perquè realment hem pres consciència de que volem ser sans, volem invertir en salut, o ens volem veure bé, o perquè hi ha un, no sé si excessiu culte al cos, en segons quins contextos.
2: Jo et diria que va molt per edats.
0: Va per edats.
2: Va per edats, però sí que et diré que la gent més jove, i això les estadístiques ho diuen, no m'ho invento, i tenim un problema, tenim un problema que és la imatge. Sí, si utilitzo l'activitat física o l'exercici com a eina per tenir un cos, no dic saludable, que saludable l'hem de tenir, sinó que ens n'anem a un extrem, perquè els extrems no són bons mai, aquesta eina no és la que hem de fer servir, perquè és que no és bo aquest extrem. Ara, que el voler tenir aquesta imatge em serveix per adquirir aquest hàbit, benvingut sigui, però sense arribar a l'extrem. Per tant, depèn una mica de l'edat, també.
0: Per tant, aquests models que potser estan fent esport, però que l'estan fent, diguem-ne, de manera no saludable, serien les generacions més joves que s'incorporen al món preadolescència, postadolescència?
2: Sí, també perquè les xarxes socials és el que es veu, no? I són molt digitals. Són molt digitals i veuen aquella imatge i és el que vull, no? I fan servir aquesta eina per arribar-hi. El que hauríem de fer arribar a nosaltres és que hem de buscar aquesta part de salut. O sigui, que l'activitat física o l'exercici sigui una eina per sumar salut. Que la imatge és més bona, doncs perfecte, però al final és sumar salut, perquè la salut de fet és el que està dintre, eh? No sempre ho veiem. Tu pots tenir més o menys quilos i està més o menys saludable, no el que està excessivament prim està perfecte, ni el que està, els extrems no són bons, no?
1: Doctora, quants pacients li han vingut dient dona'm l'Ozempic?
0: L'Ozempic, no,
1: ara obro la veda, però clar, és que
0: explica què és l'Ozempic, va, doncs, perquè si algú encara no ho sap, és difícil.
1: Miraculosa, que sí. Sembla que et fa prima de cop, i com que al gimnàs la motivació de molts majoritàriament és perdre pes, el que deia al principi, fins a quin punt la complementarietat d'Ozempic, que em sembla ja paraules majors, o altres vitamines o el que sigui, ajuda, no, o depèn? No.
2: cada vegada hi ha més gent que ho demana.
3: Val.
2: Això és evident, perquè està, no? Està a nivell social, s'està demanant, però evidentment no és la meva expertesa per aquesta banda, i jo no el recomano d'entrada a ningú, perquè primer s'ha de fer molta més feina. I els suplements que tu deies, o els complements, la paraula mateixa ho diu, suplement o complement. La base l'has de tenir per afegir tot això.
0: Escolta'm, abans parlàvem del múscul i de com als 25, 30 anys comencem a fer, doncs, o a reforçar entrenaments de força. A quina edat arriba el cos a màxim rendiment muscular? Si hem estat fent, doncs, el típic esport escolar, doncs, que hem allargat potser fins als 18, en alguns casos fins i tot, doncs, júnior o sènior, no? Però que als 25 anys potser ja no fem esport, diguem-ne. Mm. El màxim rendiment del cos, a quina edat arriba?
2: Depèn molt de l'esport que practiquis, sí. No? Perquè hi ha esports que són molt de joves, és a dir, tu vas a la gimnàstica rítmica i comencen molt jovenetes, i hi ha esports que comences més gran, no? Però cap als 35-40, uh-huh, diguéssim, que és quan arribem a un pic o assolim aquest pic de rendiment, ara sí, enmarcat en el tipus d'esport, no?
0: O sigui, 35-40 seria més o menys...
1: Estic a dins, eh?
0: Tu estàs a dintre d'aquesta franja?
1: Encara tinc opcions.
0: Doncs, mira, enhorabona, recordem. Avui estem parlant amb l'Eva Ferrer Vidal Barraquer, metgessa de la Unitat de Medicina de l'Esport de l'Hospital Clínic Sant Joan de Déu, de quin és l'esport més adequat per cada edat. Com sempre, ja sabeu que podeu contactar amb nosaltres, 93-201-7474, o al WhatsApp del programa, on estan arribant també els testimonis dels oients, explicant-nos quants anys tenen i quin esport practiquen, Lívia?
3: Doncs mira, per exemple, la Teresa ens escriu i diu: tinc 73 anys i faig aquagym i natació. El Dani en té 39. Ens diu: fa 6 anys que escalo i em sento molt més en forma que mai i no em fa mal res. Diu que sempre havia jugat a futbol, des dels 6 anys, de fet, i després dels partits sempre li feia mal al cos, i ara no.
0: Fixa't.
3: La Yolanda, per exemple, 62 anys, fa exercicis de pes, aquagym, 2 cops a la setmana i cada dia camina almenys 1 hora. I el David, 41 anys, ens diu: faig peses i abans m'agradava molt el bàsquet i el ping-pong, però diu que em calma.
0: Clar, les peses, per exemple, si algú diu: vull aixecar pesos, no? Això com ho ha de fer? Què s'ha de plantejar? Perquè no és el mateix aixecar una mancuerna d'aquestes,
3: clar,
0: no? Que de sobte 15 quilos, ja depèn de quines edats. Normalment havíem sentit, Eva, no, és que les criatures de 10, 12, 14... millor que encara no facin peses perquè l'esquena no està formada. Quan es poden aixecar peses?
2: Jo et diria que el pes, primer és el que hem dit, primer treballa amb el teu cos, sí, i després abans d'aixecar ferro, que dic jo, hi ha la manera, per exemple, de treballar amb gomes. Tu pots treballar amb gomes i fer treball de força, i la resistència la marcaràs tu. Evidentment, depèn de la goma, no? Hi ha les gomes que són de colors, les bandes elàstiques, i pots fer més o menys resistència, i tu pots començar a treballar amb això. O sigui, aquest treball de força es pot començar a fer així. Al incloure ja peses, aquí sí que ja hem de modular una miqueta més. Clar. I aquí sí que et diria que demanes consulta a un professional, perquè no madura tothom igual. També és veritat, vull dir que com madurem, la progressió de la maduresa és diferent a cadascú.
0: Clar, després hi ha una altra cosa que també ho tocarem, que és, tu imagina't que a tu t'agrada molt un esport, però la biologia no, clar, t'ha dotat per jugar a bàsquet,
2: per exemple.
0: No? Perquè el bàsquet, em sap greu, però és com una secta, no?
2: Sí,
0: és a dir,
2: sí,
0: només
2: sí,
0: hi poden entrar els d'aquell llindar, no? Mm-hmm. D'alçada. Però
2: l'alçada.
0: Imagina't que no arribes i, clar, no pots practicar-lo, aquell esport.
1: A mi, per exemple, el que m'agrada és aquest concepte, que no sé si també la doctora veu que això va en auge, que és els d'estudi. Estudio, que se'n diu, per fer-ho així més modernet. Jo vaig a un d'ells, que és 45 minuts, sí, amb grups ultra reduïts, màxim 10 persones, i amb una persona que al final et fa una atenció personalitzada. És a dir, podem fer, per exemple, 3 sèries amb exercicis similars entre tots, però cadascú farà la sèrie adaptada al seu cos. Aleshores, a mi això, per exemple, m'agrada moltíssim, perquè és treball de força, però a la vegada sense crear-me unes expectatives que després em poden frustrar.
2: És més individualitzat.
1: Sí.
2: No?
0: Mira, saludo a la Montse, que la tenim al telèfon, que ha trucat al 93-201-7474. Montse, bon dia.
4: Exacte. Bon dia.
0: Exacte, he dit bé el telèfon, oi? No? És correcte. I el teu,
4: sí,
0: nom és Montse, també. I tens...
4: Em dic Montse, soc de Barcelona,
0: sí,
4: tinc 67 anys i gairebé 28.
0: Molt bé.
4: I el que jo faig és ioga, sobretot la banda d'estiraments, i després un dia força i molt senderisme.
0: Força, eh? Fas força.
4: De força.
0: Als 67
4: faig?
0: Anys, molt bé. Què fas? A veure.
4: Sí, què faig? Ho he començat aquest any i estic més que encantada. Està, és una classe dirigida amb un casal de barri, amb una persona que és excepcional, perquè de cada exercici et posa diferents nivells. Perquè tu facis força, et forcis, però que et sentis còmode. Aleshores, de peses, sí que n'hem fet alguna vegada, però poca cosa.
0: I quan aixeques,
4: fent...
0: tu?
4: Perdó?
0: Quan aixeques de peses?
4: A veure, jo doncs aixeco potser un quilo per cada mà, eh?
0: Vull
4: dir, poquet, poquet.
0: Està bé.
4: Però fem molt d'exercici amb gomes i després, la veritat, tots els noms dels exercicis són en anglès i el meu anglès, doncs, no... Jo soc de francès.
1: Catalanitzem el gimnàs, sisplau.
0: Mira, des d'aquí, aquesta iniciativa...
1: Això fa molta ràbia.
0: No, catalanitzem el gimnàs. De fet, hauríem de...
1: I catalanitzem els professors de spinning. Sube, sube, dale, dale. A veure, puja, puja, dóna-li, dóna-li.
0: No, Montse, has obert... Has obert un meló que seguirem investigant, això de, de les classes en anglès i trobar-hi, posar-hi la banya
1: estem
0: en català.
1: Estem realment acomplexats.
0: Gràcies i a seguir en forma.
4: Les classes són en català.
0: Molt bé.
4: Les classes són en català.
0: Però ara
4: el
0: només
4: nom
0: falta el
4: de les
0: nom.
4: Exercicis és en anglès. Si aleshores li dius, tu passa, eh?
0: Molt bé.
4: Però clar, llavors no me'n recordo. Però fem, un dia treballem molt cames, un altre dia doncs la part mitjana del tronc, un altre dia braços, un altre dia combinem
0: no
4: una mica...
0: No pares, Montse. Una abraçada, gràcies.
4: Estem.
0: Que vagi bé. Mira,
4: abraçada.
0: Som a punt d'arribar a 2:15. Estem parlant avui de quina és la millor edat per practicar segons quin esport. Ara parlàvem amb la Montse, que feia força, feia ioga, feia senderisme. Ara farem una pausa per la publicitat i parlarem amb una persona que encara competeix en campionats de natació. De seguida la coneixem.
5: La solució. A Catalunya Ràdio. La solució. De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a Catalunya Ràdio.
0: La solució a Catalunya Ràdio, avui parlant d'esport i de quina és l'edat més adequada per practicar-ne alguns. Ja ho sabeu, telèfon del directe, el 93207474, o el WhatsApp del programa, avui amb la Lívia, que és...
1: El WhatsApp del programa, el número 1, espera, que, perquè no me'l sé.
0: El 677-38-77-19. Efectivament. Què ens estan dient avui? La seva edat i l'esport que practiquen.
1: Exacte. Com el Joan, per exemple, té 49 anys, fa 10 anys que entrena CrossFit i, i em fa sentir fort i àgil. La Mireia, 54, fa pilates des de fa 4 anys. La Teresa, 70 anys, també fa pilates i ioga. I la Irene, de 25 anys, que fa entrenament de força 2 dies a la setmana i un de cardio com classes dirigides, com per exemple... Zumba o pilates?
0: Doncs mira, aquestes són les opcions dels nostres oients. Això em va saludar a la Teresa Alcón. Teresa, bon dia, com estàs?
6: Hola, bon dia,
0: mira,
6: molt bé.
0: La Teresa, podem dir la teva edat?
6: Sí, i quan? Tant.
0: Tu tens 66 anys, oi?
6: Sí.
0: I és nedadora de la categoria Màster, que és la divisió sí. esportiva per adults, i segueix sí. competint a campionats de Catalunya, Espanya i d'Europa. Quin és l'últim sí. campionat que has fet, Teresa?
6: Els campionats de Catalunya a Tarragona, aquest ara fa 15 dies.
0: Tu tens 66 anys, des de quan fa que fas natació i que competeixes?
6: Bueno, vaig començar a nedar 7 anys i llavors de petita pues, sí que competia. Després ho vaig deixar i em vaig tornar a reenganxar als 25 ja com a màster. No he estat una nedadora d'alt nivell, però m'he anat mantenint. I sí que a temporades ho he anat deixant, però he continuat perquè fent competició el que aconsegueixo és tenir l'obligació de fer esport.
0: Que sí,
6: i
0: són...
6: des de llavors no ho he deixat.
0: No, Teresa, és que són
6: fins
0: pràcticament
6: que aguanti...
0: 60 anys nedant.
6: Sí.
0: És com
6: els primers campionats de Catalunya hi vaig participar, en tenia 25 i encara continuo, espero poder aguantar.
0: A tu t'agradaria? Abans parlàvem aquí al programa, estem amb l'Eva Ferrer Vidal Barraquer
6: sí.
0: i la Núria Cades, parlàvem de que mai és un mal moment per deixar de fer esport, vull dir, fins i tot abans un dia, una setmana abans
6: sí.
0: de que et posin el sot, pots estar practicant sí. esport si t'agrada,
6: sí.
0: per dir-ho
6: sí.
0: barroberament.
1: No, i tant.
0: Tu creus sí. que faràs això? És a dir, seguiràs nedant fins que potser el cos digui ja en tinc prou?
6: Sí. Sí, sí, sí, el que passa que t'has d'anar mirant, tampoc de passar-te ni sobrepassar-te, és per anar aguantant i per estar àgil, per poder viure una vida independent i àgil.
0: Tu t'entrenes?
6: Aquest és el... Jo sí, entreno dos dies a la setmana.
0: Sí, i com... I... Què entrenes?
6: Jo, com a molt, el dia que més entreno faig 1.200 metres, així, no... Vull dir, no per matar-me.
1: Jo no faig ni 100.
0: Espera, que tenim, bueno, pues... tenim una metgessa de... sí, especialitzada. Eva, 1.200 metres. Quant de temps trigues a fer els 1.200 metres?
6: No sé, mitja hora, tres quarts.
2: Es nota que ella fa habitualment això, no?
0: Mitja hora, tres quarts.
6: No us ho penseu, eh? Hi ha gent molt millor que jo i gent que es prepara molt més que jo. Jo és per anar aguantant i mira, em va bé. Penseu que jo he vist anar a competir persones amb 90 i 95 i inclús una senyora del meu equip de fa molts anys, pobreta ja és morta, però fins als 100 anys va competir.
2: Home, clar,
6: és qüestió no, d'anar aguantant. No, però és qüestió d'anar aguantant. El que sí que és important, el que sí que és molt important en aquest esport és aprendre a fer-ho bé. Un no pot anar a dir, bueno, ara tinc 70 i vaig a començar a nedar. Si no saps gaire, potser és contraproduent perquè no tens un bon estil. Vull dir que aprendre a nedar és una inversió de futur, segur. Escolta, perquè ho pots fer servir durant molts anys.
0: Quin és el proper campionat que tens ja entre cella i cella, Teresa?
6: Els campionats d'Espanya a Logroño, ara el juliol.
0: Ostres. I quina distància? Què ens hem d'imaginar?
6: Faig dues proves, una és 50 papallona i l'altra 50 lliures.
0: Recorda, quin dia el tens, el campionat?
6: Del 4 al cap de setmana, del 4 al juliol, la primer cap de setmana de juliol. De dijous, sí, sí, a diumenge.
0: Doncs mira, els campionats...
6: Jo nedo dijous i nedo dissabte,
0: doncs mira, la setmana, sí, que s'acaba, diguem-ne, la temporada regular de La Solució. Ves que no et fem una trucada, a veure com t'ha anat aquesta fase.
6: Vinga.
0: Tres Alcón, moltes gràcies per haver format
6: moltíssimes
0: part de La Solució.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Un petó molt gran.
6: Endavant.
0: Salut, adéu.
6: Adéu, adéu. Un petó.
0: Clar, 66 anys. Nadant pràcticament des dels 7 anys.
2: És que ella ha dit dues coses importants. Una és la regularitat, el mantenir-se regular.
1: Quants cops per setmana? Aquesta és la prova, també. Perquè jo, a vegades, amunt ja estic contenta.
2: Home, et diria...
0: No, és que està molt bé l'Eva aquí.
1: No ho sé.
2: Aquí et diria que...
1: Penso menys és més.
2: Són els 150 minuts a la setmana.
1: 150. Això són més de dues hores, eh?
2: A la setmana.
1: Uf. És molt difícil, això.
0: Repartits entre diversos dies.
1: Repartits
0: entre diversos dies.
1: Ni així.
0: No? No t'arriba?
1: Home, és que treure 150 minuts, més l'anaïda al tornar al gimnàs, més el de dutxa... Home, inverteixes un temps que, no ho sé, en família i tot, és difícil, eh?
2: Dos, tres dies. Això seria el que...
1: Però llavors, si em faig un... màxim dos, millor que...
2: O sigui, millor que res, val, evidentment.
1: No, ho dic,
2: sí,
1: perquè
2: sí,
1: pensar,
2: sí,
1: que em diries, doncs per això no facis res.
2: No, tot suma, val. Tot suma. És que pujar les escales també suma. O sigui que hem de... És el que dèiem, una cosa és exercici, l'activitat física, tot va sumant. Tot el no estar assegut i fer coses va sumant. I el que deia ella, la Teresa, la regularitat, i una altra cosa que és superimportant que ha dit ella és fer-ho bé. Fer-ho bé, perquè aquí, si no fem bé i no sabem exactament què és el que em convé, pot ser més contraproduent que no positiu.
0: Clar, és que ara molta gent, si vol, pot anar a pujar escales de la Sagrada Família, que està tan de moda. Doncs mira, puges amunt i avall de la Sagrada Família, això també seria un esport,
1: també,
0: no?
1: També, és bon esport.
0: Escolta'm, d'aquí, ara parlàvem del campionat d'Espanya de la Teresa Alcón, que ja competeix en la categoria màster, però hi ha una cita esportiva menys interessant, que és el Mundial Masculí de Futbol. Hi ha una característica d'aquest Mundial, que és que quelcom que potser fa 30 o 40 anys era estrany, ara... potser comença a esdevenir més habitual, que és que veiem futbolistes com Manuel Neuer o Cristiano Ronaldo que passen que tenen 40 anys, no?, i que estan competint al màxim nivell, perquè al final és una competició esportiva. La primera és la primera pregunta, això serà habitual a partir d'ara que veurem futbolistes d'aquest tipus competint en competicions així?
2: Sí, Sí, sí, perquè al final s'allarga, tot s'allarga.
0: També. I per què s'allarga?
2: Una, perquè ens cuidem més, tenim més capacitat per cuidar-nos, a nivell professional encara més, no? I després, perquè fixa't que molt d'aquests esportistes se'n van a lligues o a competir on l'exigència potser és una miqueta menor.
1: Però estan en seleccions, també. Sí. És a dir, és l'últim mundial de Messi, però és que Messi té 39 anys.
2: Sí, sí, sí, sí, totalment d'acord, però l'exigència d'algunes lligues potser és major que d'altres, això una. Potser no han de jugar tots els minuts que jugaven prèviament, i també és molt important com es cuiden. O sigui, aquesta vessant de descans, d'alimentació, de cuidar-se, i perquè tenim moltes més dades. Això però és superimportant.
1: Aquí és on volia anar. No hi ha una mica de perill amb la sobreinformació? Perquè us vull posar un cas verídic.
0: A veure.
1: Jo sé que hi ha certs jugadors actualment i també de temporades passades del Futbol Club Barcelona que han integrat rellotges doncs que els hi automatitzen i els hi donen unes dades corporals brutals, i que al final fins i tot ells tenen tanta informació que desafien els autèntics experts i els fisios i tots els que tinguin allà sobre com s'han de cuidar. No, aleshores ho dic perquè això, si ho traslladem a l'esport amateur o nosaltres mateixos, no sé fins a quin punt l'autorregulació a partir de quatre dades que ens donin, que sembla que ens donen 3 PM, no sé què, que sembla la NASA, podem també fer unes interpretacions que a vegades estan una miqueta equivocades. Sé moltes coses, però potser no les estic aplicant bé.
2: La gestió de les dades és un punt molt important, perquè tu, com bé dius, la interpretació la pots fer errònia, perquè no tens aquesta informació. Llavors, tenir dades està molt bé. La gestió de les dades i com les gestiono, aquí és on hem d'entrar, no? I et posaré un exemple molt clar. Ara venia de la consulta i he estat amb un pacient que em deia, és que el meu rellotge em diu això de la freqüència cardíaca. Li faig cas o no? Dic, bueno, anem a fer una prova d'esforç.
1: Ara.
2: Anem a fer una prova d'esforç i hem fet la prova d'esforç. Dic, mira, el que et diu el rellotge és correcte, però com ho interpretaves tu? I la interpretació que ell feia potser no era la més adient per les dades que tenia.
1: Mira, hi ha un jugador del Futbol Club Barcelona que estava fa 3 temporades...
0: El Jordi.
1: Que les dades aquestes biomètriques, no, es diuen, li deia, no pots, per exemple, sortir en un partit de la Lliga, val? No donaré més dades,
0: sí.
1: I va dir, ja, però jo et dic que em trobo bé, no? Però les dades que li donava aquest rellotge deia, no pots jugar. Doncs efectivament, es van deixar dur, entre cometes, per l'instint i també pels experts que, més enllà de les dades, van valorar que sí que podia jugar, i va fer un partit magnífic i no van haver-hi seqüeles físiques ni res. Ho dic perquè és veritat que al final les dades són xifres, però no et diuen el que, i en aquest cas fins i tot li haguessin apartat d'un partit importantíssim per ell.
0: Jo recordo que quan vam parlar amb la Gemma Puig, un dia vam parlar del fenomen meteorològic favorit dels catalans, li vam demanar quina veracitat li donava ella a les aplicacions que hi ha a un telèfon mòbil sobre el temps que fa, no? O sigui que és més pràctic sortir a la finestra i veure quin temps fa, no? O mirar-lo en un mòbil i a veure què és el que diu. La pregunta per l'Eva és, totes aquestes aplicacions que tenim als telèfons, no? Que vull dir, estan molt estès i per portar-ho al terreny de tots, quin tant per cent d'ajuda ens suposen i d'efectives són?
2: Jo crec que ha ajudat molt a que la gent també s'enganxi. Però enganxar-se és una cosa i obsessionar-se és una altra. Llavors, si per tu és un repte veure que millores i que l'altre dia, primer dia fas 500 passos i a la setmana en fas 1.300, va molt bé, perquè t'estimula, no? T'activa a fer-ho. L'altra és obsessionar-me amb arribar a xifres que desconec si em van bé o no. Per això les màquines, les dades estan molt bé, però la interpretació humana també és molt important. I aquí s'ha de consultar el professional.
0: Doncs avui el professional és l'Eva Ferrer Vidal Barraquer, que ens està acompanyant avui aquí a La Solució, juntament amb la Núria Casas, i amb tots vosaltres al 93207474, el telèfon del directe, o al WhatsApp del programa, al 677-38-77-19, on us estem demanant, o està recollint tot la Lívia Discípio, que ens digueu l'edat i quin esport practiqueu. Què ens diuen, Lívia?
3: Doncs mira, el David té 50 anys, recalca la importància de fer esport, diu que fa crossfit un cop per setmana i també surt a córrer un o dos cops per setmana, i diu que, segons ell, no es posa malalt mai. La Mila, de 60 anys, vaig començar a córrer als 47, no havia fet mai esport. Als 50 vaig córrer la Marató de Barcelona, 42 quilòmetres. També ha fet mitges maratons, diu que tots els dies que pot aprofita per anar a córrer i que està millor que quan tenia 30 anys.
0: Escolta'm, perdona, faig un incís, ara que estan parlant de córrer. La superfície sobre la qual correm, l'asfalt és una bona superfície per fer running, diguem-ne? O què és el que hauríem de fer si vivim en entorns urbans o hi ha voreres, per entendre'ns? O hauríem d'anar a la muntanya a córrer?
2: L'asfalt no és el perfecte, perquè estem parlant, sobretot, quan parlem de superfícies, l'impacte que reben les nostres articulacions en funció de la superfície. Per tant, l'asfalt és una superfície que és més aviat dura, no? El millor seria, si tu estàs a una ciutat i no tens possibilitat de buscar sorra o terra o anar als parcs, combinar. És a dir, jo vaig per la Diagonal, que en el meu cas ho faig,
0: sí.
2: Busco on tinc aquella trosset sense, bueno, arriscant-me a que hi hagi algun forat, no?, a dintre de la part verda.
1: I alguna caca de gos.
2: També, també.
1: Això és un clàssic, a la Diagonal.
2: Anar combinant l'asfalt amb la part verda, perquè al final el que busquem és que hi hagi menys impacte del córrer a l'articulació.
0: Jo recordo fa uns mesos que vam fer un programa sobre com podíem tenir cura dels peus a mesura que ens fèiem grans, i l'Adrià Serra, que és un podòleg que ens va visitar, deia de la importància de caminar, ara que sentia molta gent que camina, no?, i que fa senderisme, amb bastons. Perquè a vegades veiem gent a la ciutat que anàvem amb bastons i no ho enteníem.
1: És un punt friqui, Fran?
0: No, bueno, doncs avui que tenim a l'Eva,
1: però clar, jo, per exemple,
0: tu representes la banda, exacte, la banda exòtica, et sembla exòtic, sí, sembla que s'hagin equivocat, no?
1: I
0: escolti, l'esquí nòrdic és a un altre departament, no? Sí, no és aquí a les escales del metro. Però això és recomanable, que a l'hora de caminar, portar aquests bastons per ajudar-se o recolzar-se, a la gent que li agradi caminar, perquè hi ha gent que camina, que sembla que la persegueixin la Guàrdia Civil, però bé, perquè posa la directa,
1: sí,
0: i comença a caminar, però els bastons aquests ajuden?
2: És una per buscar recolzament, si hi ha una dificultat, doncs es pot ajudar, i a més perquè treballes l'extremitat superior, que de manera, quan camines, a veure, si vas a ritmo, no?, i vas fent, doncs pots treballar una miqueta, però el fet de recolzar-te obligues a la coordinació, obligues a fer la força, i és una feina extra per l'extremitat superior que no treballes quan camines.
1: I és veritat que diuen que fer gimnàs és salut mental, no?, prevenció, però hi ha un punt que per mi m'aporta l'esport i que jo crec que molta gent amb la que he pogut anar allò compartint experiències també m'ho han dit, que és els problemes d'estómac. Jo pateixo un colon irritable des de que sóc petita, brutal, i quan faig esport és quan no tinc dolors estomacals, i m'han fet colonoscòpies, m'han mirat per tot arreu i m'han dit, és que no tens cap problema en si, després és allò que, no?, el teu aparell digestiu és el teu segon cervell, no?, que tot val, però és veritat que l'esport ha fet que m'oblidi dels problemes i dels dolors de panxa que tenia, i això li ha passat a més d'un, perquè he compartit les meves misèries amb algú que altre. Llavors, no sé si també aquest tema a vegades és la recepta mèdica més important quan tens problemes, sobretot d'estómac.
2: Home, la recepta, sobretot...
1: Quan t'han fet mil proves i no troben res.
2: L'activitat física, l'exercici, al final ajuda a controlar el metabolisme de molts elements, de molts paràmetres. I per què no afegim un... Tot el que és inflamació es pot veure beneficiat de fer activitat física.
1: És veritat.
0: Doncs avui que estem parlant d'activitat física, d'exercicis, d'esport, falten 11 minuts per arribar a les 2 del migdia. Mireu, farem una pausa per la publicitat i de seguida parlarem amb una persona de més de 70 anys que ha estat practicant judo fins pràcticament fa 1 o 2 anys. De seguida el coneixem.
5: La solució. A Catalunya Ràdio. La solució. De dilluns a divendres, 1 a 2 del migdia, a Catalunya Ràdio.
0: I mira, d'aquesta manera, amb 7 minutets més, ja seran les dues, vindrà l'Òscar Fernández i ens posarà el dia del que ha passat en aquest dijous 4 de juny. Nosaltres estem aquí a la Mar de Bé, amb la Núria Casas, amb l'Eva Ferrer Vidal Barraquer i amb la Lídia Discípio, que està llegint els vostres missatges al 677 38 77 19, on ens esteu explicant l'edat que teniu i els esports que soleu practicar. Què ens diu la gent?
3: Per exemple, la Maite, 68 anys, faig pilates, zumba, senderisme i exercicis de força al gimnàs. Déu-n'hi-do. El Lluís, 58 anys, fa tai chi, així treballa tant lo físic com lo mental.
0: Ah, molt bé, també està bé això, sí.
3: L'Enric, de 64, camina cada dia 9 quilòmetres fins a la seva feina i fa bici de muntanya els caps de setmana.
0: Escolta'm, 9 quilòmetres, és a dir...
3: 9 quilòmetres.
0: T'ha d'agradar molt la feina per dir, mira... No, perquè tens temps d'anar pensant.
1: Però agraeixo que vagi caminant, que n'hi ha d'aquells que van a la feina amb bici i arriben allà amb l'aixella, saps? Que...
0: Ah, sí, aquest és un altre
1: vull
0: tema.
1: Vull dir que també, si
0: sí,
1: fas esport quan, en aquells nivells de quilometratge...
0: Quan el ciclisme no és
1: caminant,
0: esport.
1: Caminant agraeix més el treballador que tens al costat.
0: Ara, vol dir que ha de sortir molt de temps, no? Perquè 9 quilòmetres
3: quantes
0: caminant...
3: Quantes
0: passes són? Moltes...
3: Moltes torres.
1: Hi ha un Strava aquí,
0: minuts.
1: Eh?
0: Sí, exacte. El senyor Strava. Què més ens diuen?
3: La Teresa, de 69 anys, fa molts anys que faig ioga, és la meva teràpia, també camina molt i també fa bici a l'aire lliure. I el Marc té 39 anys i fa un any que es va aficionar a la triatló de modalitat sprint. Estava acostumat a fer curses populars de 10 quilòmetres, es va animar a provar-ho i la veritat és que és una combinació de disciplines molt completes perquè és molt divertit i a més té la sensació que està fent una gincana.
0: Escolta, meva, amb 65 anys es pot fer una marató?
2: Es pot fer,
0: sí. Si t'has preparat?
2: Sí. Sí.
0: Pots començar-la i pots acabar-la, fins sí. i tot, no? És a dir, que qualsevol persona... Núria,
1: sí,
0: com ho veus tu?
1: Jo, per exemple, si ho fes, que ara
0: no
1: en tinc 39,
0: ganes mateix, no?
1: No en tinc ganes, però si ho fes, primer faria unes proves, perquè és veritat que amb més d'una marató veiem algú que acaba pajarito i dius, escolta, tu t'havies fet el certificat abans?
2: És que aquí...
1: No, és que també pot estar tot per un sueño. No, ens calmem.
0: Digues,
2: quan tu dius pots... Poder pots. Ara, si és el més recomanable o no, aquí hi entrem en un altre jardí, no? que n'hem fet uns quants avui de jardins.
0: Ja, el curat coneix, ja.
2: Però sí que és cert que, jo et diria, si has, tu has fet regularment, mira l'Arcàdia Libés, no?
0: Home, quantes i tant.
2: Porta,
0: home,
2: no? Pots fer-la, sí, i depèn de les condicions. Ara, jo et diria, passa pel mecànic, fes-te la ITV, no? I passa pel metge i que et digui com estàs, que no tinguis un susto.
1: I una preparació molt prèvia, és a dir, potser a un any vista mínim.
2: Evidentment, evidentment.
1: No allò de a un mes se m'il·lumina la verge.
2: Bueno, això n'hem tingut uns quants, eh?
0: Mira, som a les portes de l'estiu, tot i que ja, avui no, perquè avui els homes i les dones del temps han vaticinat que hi haurà tempestes arreu, no? Però diguem-ne que la calor ja ha arribat i ara venen mesos doncs, on veiem gent fent esports a l'aire lliure. Tu diries que l'època estival es fa més o menys esport?
2: Es fa més perquè ho fas també a nivell familiar, no? O sigui, hi ha un... potser canvies el tipus d'exercici, esport. Potser no et dediques més a preparar-te per la competició, sinó que ho fas més a nivell familiar o fas esports o activitats que no fas habitualment durant el temps que estàs treballant, bàsicament pel temps.
0: Correcte.
2: Perquè fer sortides a bici o del que sigui de 3 hores... doncs potser no en tens.
0: I aquesta és la pregunta que ens fem. Si volem sortir en bici, com tu dius ara, o hi ha gent que corre i vol sortir a córrer o vol sortir a caminar, quina seria la banda del dia perquè ens perjudiqui menys? És a dir, t'has de llevar a les 6 del matí, per
2: molt
0: exemple?
2: Molt d'hora.
0: O fer-ho a la nit, però clar, si vas en bicicleta a la nit has d'anar molt ben equipat i amb llum. Tu què recomanes, Eva?
2: Has d'evitar, sobretot, la part del dia on fa més calor. O sigui, bueno, és que actualment jo ja no sé quan deixa de fer calor, no? Perquè
0: sí,
2: ja tenim aquesta calorada. Però diria, el pic al migdia i fins a les 5 de la tarda o les 6 de la tarda potser evitar-ho, no? Bàsicament perquè necessitem evitar aquesta calor que ens pot afectar la termorregulació del cos. O sigui, això és molt important. I després, evidentment, anar sempre molt hidratat i ben hidratat.
0: Hi ha una part que potser molta gent doncs, no li dona importància, que és que abans de sortir a fer esport s'ha d'escalfar el cos, no? És a dir, per què és important escalfar abans el cos de dur a terme qualsevol activitat? És a dir, nosaltres si anem al gimnàs o si agafem la bicicleta hem d'escalfar també o si sortim a córrer?
2: Però és una preparació. Al final, quan parlem d'escalfar, quan tu vas a una classe no comences de 0 a 100 en el primer minut. Et van posant el ritme, et van fent càrregues diferents, comences a fer una miqueta de trote o et saltes una miqueta i després vas fent. Doncs quan obres la porta i te'n vas a córrer, doncs no passaràs de 0 a 100 només trepitjar, no? És al carrer. És
1: però què és millor saltar-se, l'escalfament previ o el post? Perquè a mi el post ja penso, mira, va, me'l salto, saps?
2: Pues cap dels dos t'hauries de saltar.
0: Escolta'm, tenim preguntes per l'Eva Ferrer Vidal Barraquer també al WhatsApp dels oients, Lívia.
3: Sí, per exemple, l'Anna, que té 55 anys, diu, m'agrada molt córrer, però ara no ho puc fer perquè tinc un

0: De cadascun té especificitats que unes han estat investigades i altres no encara.
1: Això dona per un programa d'una i dues hores, però sí, som diferents, tenim necessitats diferents i hauríem de fer recomanacions diferents.
0: Doncs mira, aquesta és la sentència i a més ho hem tractat també en altres ocasions, en aquest biaix de gènere pel que fa a la investigació,
2: tant
0: homes com dones. Doncs això és el que hem fet, aquest exercici, aquesta activitat, aquest esport, des de la una fins a les dues, parlant de quins esports són els més recomanables en funció de l'edat que tinguem. Núria Casas, moltes gràcies. Alguna
2: moltes
0: exclusiva
2: gràcies.
0: Abans de marxar?
2: No, ja no vull dir més.
0: Molt bé, moltes gràcies i fins la setmana que ve. I també gràcies a l'Eva Vidal Barraquer. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Gràcies.
0: L'Eva, metgessa de la Unitat de Medicina de l'Esport de l'Hospital Sant Joan de Déu Clínic, que ha vingut avui a La Solució. Lídia Discipio, un plaer, moltes gràcies també.
1: A tu, Fran.
0: Nosaltres tornem demà amb l'Elisenda Carot per parlar de coses vitals, d'experiències que no ens podem perdre. No et pots morir sense anar a l'espai, dormir al ras, compartir estudi amb Núria Casas.
2: Oi, quin plaer. Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Alfonso. Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que aquesta passada nit ha afectat diverses comarques. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3 a Ripoll. Al comboi hi anaven 4 persones que les han hagut d'evacuar sense ferides. El telèfon d'emergències ha rebut gairebé 170 avisos, la majoria del Ripollès i el Vallès Oriental. La pluja ha fet caure arbres també a la C-17, que s'ha hagut de tallar durant una estona, i ha provocat algunes esllavissades a la C-26 a Borredà. La sotscap de Protecció Civil, Imma Soler, recorda la importància de no travessar zones inundables.
2: Aquest avís a l'ACA, que ens deia que la conca del Llobregat i la conca del Ter doncs, estava incrementant-se, bastant dintre d'una situació controlada, però amb un increment, i per aquest motiu doncs, totes aquestes zones properes a rius, rieres, són zones a evitar, no acostar-s'hi.
1: Repassem més notícies en format breu amb Josep Almirall.
3: Avui torna a haver vaga de l'educació a tot Catalunya després que els docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats i el govern en la consulta unitària. La participació a la votació ha estat del 60% i 2 de cada 3 mestres i professors han dit que no accepten el preacord i que es comprometen a continuar amb les protestes. Aquest divendres mateix, la consellera Esther Niubó mantindrà una ronda de contactes amb els sindicats que van signar el text. Els demanarà una reflexió profunda.
4: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
1: El País Valencià fa 3 setmanes que mestres i professors estan en vaga indefinida per exigir millores en el sector educatiu. Ahir més de 10.000 docents van tornar a sortir al carrer. Després de 5 dies sense diàleg, la consellera els ha convocat a una nova reunió per aquest migdia. Els docents tenen energia per continuar demanant millores i si les negociacions no arriben a bon port, no descarten continuar al setembre.
3: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE del Partit dels Socialistes de Catalunya dels anys 2024 i 2025 i també de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías dins del denominat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol conèixer els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. Mentrestant, la directora general del cos, Mercedes González, admet, com a mínim, 2 reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díaz.
1: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, proposa en una carta oberta a Vladimir Putin un alto al foc total i una trobada cara a cara. També adverteix el líder del Kremlin que si no posa fi a la guerra haurà de lluitar per la seva pròpia supervivència política. L'anunci coincideix amb la presència del president rus al Fòrum Econòmic de Sant Petersburg. Milena Busquets publica Dones elegants, un recull de textos on transforma la vida quotidiana en reflexions íntimes sobre l'amistat, els fills, l'estil o l'alta cultura i la literatura.
3: Textos que neixen d'un blog que ara ha seleccionat i que són profundament honestos.
5: Hi ha la menys impostura que jo sé fer en aquell moment, però segur que se m'escapa l'ego, que el tinc enorme, per desgràcia, com quasi tota la gent que escriu, però que no m'importi molt que la gent no això, pues, que sàpiguen que vaig al psiquiatre, que les relacions sentimentals no són fàcils, que em quedo sense diners, no intento passar-me per una altra escriptora que no sóc.
3: L'autora del gran èxit, també això passarà, assegura que no vol viure sota la pressió de les crítiques.
5: Això sí que és presentar-se en un judici popular general. Si no agrada o no agrada, podria agafar crítica i esforçar-me. No sóc una pija, sí, sóc molt catalana i m'hi sento, tal. És igual, seguiran pensant i no, perdre el temps, no el podem perdre.
3: Dones elegants el publica en català l'editorial Univers. En castellà ho fa Lumen.
1: A esports, el Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra l'UQAM Camp Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB i s'haurà de jugar la classificació dissabte a Múrcia en el tercer i definitiu partit. També ha jugat Tenerife 83, Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada.
3: La selecció espanyola de futbol ha disputat el seu primer partit amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans al Barça, Joan Garcia, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars.
1: El quadre femení del torneig de tennis del Roland Garros ja tenim definida la final. La jugaran la russa Andreeva i la polonesa Chalinska, que és la jugadora amb un rànquing mundial més baix, número 114, arribar a la final en els últims 50 anys.
0: Fins aquí les notícies.
6: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
7: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
8: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
7: Per aprofundir en tota mena de temes.
9: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
7: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
10: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos allevat.
6: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
11: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
6: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
12: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
6: Un nou capítol que s'endins en el crim del pou de Cruïlles.
13: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
6: Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
14: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: Avui ha mort la dibuixant Marian Satrapi, l'autora de Persèpolis, segurament una de les novel·les gràfiques més importants d'aquest segle. Cap classe d'història ni cap mitjà de comunicació ha explicat tan bé com va afectar a les dones la revolució islàmica al seu país, Iran. Ella era una nena de 10 anys quan va començar tot. El món modern i progressista on vivia va canviar del tot i li van imposar el vel. Li va passar a ella i a moltes altres dones que es van haver d'exiliar per poder viure en llibertat.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. A

0: La teva protagonista té molta dignitat. És una dona que ho està passant malament i hi ha com un dolor que la travessa i té aquesta edat de 50 anys. Ja sé que tu ets una actriu d'èxit, guapíssima, model, com dèiem, que surts cada setmana a la tele, que sabem que tu no estàs sí. en aquell moment i et rentes el cabell, avui portes el cabell netíssim, fas una olor de primavera i tot el que vulguis, però què hi ha també de Candela Peña en aquesta dona, en aquest dolor, en aquest... les coses no són com el que voldríem?
1: Pues fíjate que yo tengo mucho más que ver con Ana Ripoll que con lo que la gente ve en dos veces al mes en La Revuelta. Yo voy a un programa de entretenimiento y a un programa

0: dies amb Montse de Juli.
1: Segur que ja heu conegut la sintonia. Falten 20 minuts per les 10 de la nit. Esteu a Catalunya Ràdio, sentint les dones i els dies. Acabem de sentir l'entrevista amb Candela Peña, que la vam fer fa uns dies, no us enganyem. Però ara tornem a ser aquí en directe. Aquí en directe i amb els peus a la terra. Ja us explicaré per què. Ara parlarem de peus i aquesta banda sonora la coneixeu, és la de Sexe a Nova York. Aquesta sèrie on tothom anava molt amunt, no tocava tant de peus a terra. I amb això segur que hi està d'acord la podòloga Maria Céspedes. Com estàs?
2: Hola, molt bé.
1: Bona nit. Doncs bona escolta'm, t'hem convidat perquè ara arriba aquest moment. A part de que la Candela Peña ens va confessar que té una col·lecció de sabates que faria esfereir tothom, i diu que ara no se les posa perquè diu que s'ha fet gran i no sé quines coses li passen.
2: Vaja, sí.
1: Ara en parlarem d'això.
2: Ha descobert altres coses.
1: Però volíem parlar de que és una època de l'estiu, que ens traiem allò les sabates d'hivern, en principi, ens posem la sandàlia, arriba l'època de casaments i sempre et diuen aquella frase de aquest vestidet amb uns talonets et quedarà meravellós. I els talonets no sempre sí. Són una bona idea.
2: Exacte.
1: A veure, explica'ns.
2: Els talonets no sempre són una bona idea per tothom, perquè, a veure, depèn de com tinguis el peu, acceptaràs una mica més o una mica menys de taló. Si tens el peu amb molt de pont, segurament acceptaràs més taló i pots utilitzar aquest recurs fàcilment. Si no tens tant de pont i és un peu més aplanat, no vagis a buscar el taló, perquè per mi és molt menys antielegant i antiestètic caminar com un ànec o xafant, trepitjant
1: ous, raïm,
2: sí, xafant raïm, que no pas que si tu tens un caminar elegant, no? No acabes amb les sabates a la mà. Jo crec que és molt millor així. I a part que estèticament i visualment hi ha moltes maneres de trobar un recurs que et resolgui aparentment que no tinguis la necessitat d'anar a parar un taló massa alt. És a dir, és veritat que pots optar per un cert taló amb alçada, però que a la part anterior del peu portis una mica de plataforma. Però no ens passem tampoc.
1: Plataformes, hi ha moltes coses. És que el món, per exemple, femení, els homes ho tenen més fàcil o com a mínim més avorrit. No sabria com definir-ho. Però si a les dones, si la plataforma, que si els escarpins, aquestes sabates que van com buides
2: com
1: de darrere,
2: no?
1: Com un esclop, tot això, clar, tu et poses les mans al cap perquè després venen a consulta teva i tothom va molt mal.
2: Clar, home, piques factura.
1: Clar.
2: Exacte. Els homes tenen l'avantatge que a nivell d'alçada de taló no han de patir com nosaltres i, bueno, això si es vol patir o no,
1: tampoc ens caldria, exacte.
2: És a dir, això sí. També, això és opcional. I de fet ells porten una alçada de taló normalment que és molt fisiològica, la clàssica del calçat d'home, el blucher de cordons, uh-huh. És el més còmode, no? No obstant, també hi ha els homes que jo a vegades dic que els homes que no porten taló però que van a qualsevol tipus de mocasí, depèn de com és aquest mocasí, també és un calçat que no parlarem de marques, però hi ha determinats models que et diuen moltes vegades quan l'he portat molt és quan millor vaig i quan està més vell. Vol dir que en un inici no anava bé, l'hem forçat, vull dir.
1: O sigui, allò de per patissa de lluir, veig que és una cosa que comprem tots molt fàcilment.
2: Sí, es compra molt fàcilment, però no. És a dir...
1: Però amb les dones jo crec que hi ha una exigència encara,
2: Hi ha una exigència encara i s'hi val tot. Per exemple, doncs tenen el casament, doncs comprem la sabata xunga, no?, entre cometes,
1: Què vols dir? La sabata de baixa qualitat?
2: Baixa
1: qualitat,
2: és a dir,
1: només per
2: al
1: moment.
2: Un efecte visual,
1: exacte.
2: Que el to quedi bé i tal. Quan l'elegància també està en saber trobar un contrast, mirar molt bé que òpticament com et veus tu el peu, si no t'agrada tan gran, te'l vegis més curt. Per exemple, Coco Chanel va optar per dissenyar una sabata d'un taló mig, més còmode, i jugar amb dos tons. Un color crema, per exemple, i una puntera negra, perquè òpticament la dona es veia el peu més curt perquè era estèticament era més bonic un peu petit, no? I això ho hem arrossegat, sembla.
1: Això ho hem arrossegat, però a vegades no ens en recordem i això ens passen totes aquestes coses.
2: Sí.
1: Tu tens molts trucs, perquè ara m'estaves parlant també de si al final voleu portar talons, perquè aquí no estem per prohibir-li res a ningú, ja et pots posar vaselina
2: per exemple. Sí. Clar, si tu estrenes la sabata, val la pena que compris una sabata que te la sentis còmoda i que quan compris una sabata per casament, més val que inverteixis i facis una inversió útil, que tu diguis, mira, em pot valdre per diverses coses i fas un fons bo, que no aquella sabata que dius, uau, però que no t'aguantes a sobre de la sabata. Llavors, quan l'estrenes, com a recurs, en les zones de més contacte, sí que pots posar una mica de vaselina, no? En el dors una mica dels dits, perquè a l'inici de portar, o sigui, una mica de suor o qualsevol cosa,
1: que rellisqui,
2: no,
1: la
2: rellisqui
1: cosa
2: una mica, i no toqui tant. Però sobretot, que quan es provi, sigui la teva mida, perquè donar una sabata costa una mica, eh? Allò de que diuen perquè es pell es dona, no és tan així.
1: No és tan ràpid.
2: No és tan ràpid. No, jo dic, no és un legging, la sabata no és un legging.
1: Escolta, se'n diu a la Maria Céspedes que en sap tant, gràcies, perquè clar, tens una història, que és sí, que el teu pare també era podòleg, profe de la universitat, i es va quedar, o sigui, tu et vas quedar a la consulta. Però és que, a més, el teu avi era sabater, que això em té el cor robat.
2: Sí.
1: És a dir, no només en sabeu de peus, sinó de sabates.
2: Sí. Sí. Això ha fet que, per exemple, el meu pare, que a més el vaig tenir de profe a la universitat, ell duia una assignatura que era calçatiteràpia i estava molt bé perquè, clar, coneixies des del calçat quines coses s'havien fet anteriorment per resoldre certes patologies. Clar, des d'una forma més biplanar i no pas tridimensional com nosaltres podem treballar, no? Perquè el moviment del cos és així. Però, és clar, el conèixer com es munta una sabata més des de
1: des de
2: primera
1: inicis,
2: mà i des dels inicis, clar, et dona una informació extra que és molt important, perquè ara amb el calçat esportiu i
1: és que ara tu te'n van bambes. Nosaltres estem aquí plorant pels talons, però les bambes són el dia de cada dia.
2: Clar,
1: i no totes són bones.
2: I no totes són bones perquè acabem aplicant conceptes i aspectes que els traslladem, per exemple, de l'esport, perquè va bé per una certa cosa i la posem al carrer.
1: O sigui, allò que hi ha sabates que porteu per córrer després per caminar, no.
2: No. Si hi ha certes sabates de córrer que són per córrer, però per caminar i per passejar-te, no.
1: Necessitem més duresa. O sigui, que aquests del barefoot i aquestes sabates tan còmodes i amb els dits separats,
2: a veure,
1: tu no ets massa fan d'això.
2: Jo no sóc massa fan perquè la veritat és que quan caminem, no caminem amb els peus oberts. No tenim un caminar com un ànec i que té, a més, una tela entremig i tal. No. I, a més, depèn de la constitució de la dona, que moltes vegades pot ser, i en certs moments de la vida, una mica més laxa. Si té un comportament, ja m'entendreu, com més fluid, si un fluid el poses amb una amplitud molt gran, dissipa molta energia i és poc eficaç quan aplica la força.
1: Escolta, ho diré jo així a lo bruto, que és com ho has dit abans. Una embarassada amb xancles és el pitjor de la vida.
2: Lo peor.
1: Per què? Perquè com et pesa la panxa, estàs desequilibrada o què?
2: Pesa la panxa i el centre de gravetat en el teu cos es modifica. Quan tu no tens subjecció posterior, tenim un sistema que es diu de propiocepció, que és a dir, el teu sistema nerviós té certs mecanismes en zones de lligaments i tal, articulacions, que t'avisen, que et fan com de brújula del teu cos, que si tu no tens subjecció darrere, fa que estressis molt més el peu per subjectar el calçat. I llavors, a més, molta xancla acaba tenint unes característiques de taló deficients, de subjecció deficients, i llavors
1: hem d'anar amb el peu agafadet. Hem d'anar amb el peu agafadet, en general.
2: Sí, has de tenir aquella sensació que et sents el peu agafat, o sigui, com la sensació de tenir una protecció sense opressió. És molt important. I llavors anar a la talla que a tu et correspon. Ni massa
1: important,
2: ni massa poc.
1: Que no vagis allò ballant ni tampoc que vagis
2: exacte,
1: allò superestret.
2: Tampoc.
1: Doncs parlant de peus amb la Maria Céspedes, ara parlarem també de que amb menopausa, amb embaràs, amb moments hormonals, els peus poden canviar. És que és bèstia, això.

0: Jo ara a l'hivern ja tornarem a convidar, però ja parlarem de les botes.
1: Molt
0: perquè
1: bé.
0: La Nancy Sinatra està parlant de botes. Les botes a mi em fan suar i sempre penso que el peu va sol per allà dins i que tot és molt complicat i que s'ha d'agafar pràcticament a vegades la bota, però són les meves històries.
1: A veure, és que després està el tema vascular. Per exemple, la planta del peu és com una bomba de retorn per la part vascular. És a dir, a la planta del peu tenim molt teixit gras, que és el que ens configura amortiguació. Tenim un coixinet més gran en el taló que a la planta del peu, que vol dir que per això és raonable que la sabata tingui una mica més de taló a la part posterior que a la part anterior, perquè replica les necessitats i el requeriment com tenim nosaltres anatòmicament. Llavors, hi ha persona, també depèn del seu estat metabòlic, que té molta calor als peus. Llavors, quan és aquest cas així, la bota pot donar calor. I, a més...
0: I no és bo.
1: Clar, no és bo, perquè sentir-te al peu que fa xup-xup o que et recou és molt incòmode. En canvi, per altra gent li és molt còmode, i per contra, sentir el turmell una mica agafat, si la pell és flexible, és agradable. Llavors...
0: Ui, això són moltes coses.
1: Són moltes coses. Això, moltes... Ja parlarem, perquè després venen els materials, que ara...
0: Clar, els ara materials serà... també. La pell és important. La pell sempre és el millor.
1: Sí.
0: Sí.
1: Si no, han de ser materials més biocompatibles, transpirables. I hi ha gent, per exemple, que les robetes, que són de més abric, no tothom les tolera, i a part, a nivell de suor...
0: Malament.
1: No va.
0: Escolta, hem dit això de les hormones, estem a les dones i els dies. Les hormones afecten els nostres peus, també? O sigui, en menopausa podem trobar que el peu se'ns ha enxamplat?
1: Efectivament. Podem trobar això, que el peu s'ha enxamplat.
0: Mare meva.
1: Normalment la menopausa, a més, ha passat un temps, anem a dir, un temps que el peu ha carregat més, i els ossos petits, per adaptació, i depèn de com sigui l'estructura, però per la regla general acostumen a fer-se una mica més grans. Hi ha hagut una adaptació. Llavors, si dius, ai, aquella sabata que jo em posava i no em va bé, doncs possiblement no va bé, no?
0: Tenim el telèfon, que està prenent notes i es deu posar les mans al cap. Sílvia Rosés, historiadora de l'art. Com estàs, bonica?
2: Molt bé, i vosaltres?
0: Escolta'm, tu estaves allà rascant vidre i pensant que em facin entrar, que tinc moltes coses a dir, perquè tu coneixes el patiment des de prop, amb totes aquestes... Em deies abans, que estàvem parlant per WhatsApp, ho podem dir a Catalunya, que les sabates de Kate Moss són les més altes o no sé què. A veure, explica'm això.
2: Bueno, clar, perquè, però sí, cap al 2013 va ser que Christian Louboutin va treure unes sabates inspirades amb la Kate Moss, perquè era la seva musa, i va dir, ostres, doncs li he de fer unes sabates allò increïbles, i li va fer unes sabates amb un taló de 12 centímetres, la qual cosa era... No, perdona, de 10 centímetres.
0: No, em sembla una animalada igual.
1: Sí.
2: És una animalada, sí, total, total. Però aleshores, un any més tard va dir, no, això ho he de superar, i les va fer de 12 centímetres, que són les Show Kate, que són com les sabates poder que pots caminar amb elles, però més bèsties que pot existir, perquè sí que n'hi ha de més alçada, i això la companya doncs ho deu saber, no? Però aleshores ja li han de posar com una mica de plataforma a la part del davant, perquè l'important no és només l'alçada del taló, sinó la inclinació que té el peu. Aleshores, de fet,

0: Estirar la part darrere de la cama.
1: És molt important,
0: clar.
1: Com a recurs fàcil, si estàs al casament i no et pots posar allò a estirar, pots caminar enrere amb els peus paral·lels, perquè ajudes a estirar una mica això, fer-ho sense els talonets.
0: O sigui, fer el Michael Jackson al casament, sí, però sense sabates, en un moment que no et vegin al lavabo.
1: Sí.
0: T'està agradant aquesta idea, Roser? Ho estic veient, no estàs apuntant.
2: Perdona, és que si jo em trobo en un lavabo fent el moonwalker, jo pensaré que algú no va bé. No sé com dir-te. Jo crec que ha de ser el moment que t'has de replantejar la teva vida, dic jo, no?
0: Ja.
2: Parlàveu d'això de les ballarines, és que, de fet, tot això arrenca de la sabata de la ballarina, que ja al segle XIX la van utilitzar per crear l'estereotip de bellesa, aquesta dona que és com etèrea, que no toca de peus a terra i que s'enlaira, no? Una mica per apartar-la de la presa de poder i tal, es crea aquest mite de la dona, doncs, que s'enlaira, no? De la dona espiritual. I moltes coses arrenquen d'aquí, de la ballarina. I el tema del peu petit, que abans ho has comentat amb les sabates de Chanel, sí que és una cosa que, ostres, ens porta molt de temps a la història, això de que la dona té el peu petit, no? I per tant, el taló, el que t'està fent també, és reduir-te la dimensió del peu que toca terra. Sí. Per tant, visualment també te l'estàs esquifint, no?
1: I allargar la cama, que això també és un altre estereotip
2: també
1: de bellesa.
2: També, és veritat.
0: És un estereotip o és veritat? O és un efecte òptic?
1: A veure, la bellesa, en principi, és un tema d'equilibri. Yeah. Tu a vegades veus una dona que igual no té unes proporcions d'allò que diguis uns cànons que...
0: Normatius.
1: I en canvi dius, ostres, com llueix. I és per l'equilibri que ella sap trobar. Llavors, és discutible.
0: És discutible, m'agrada que ho discutim.
1: Si hem d'entrar totes en el mateix patró, sí, doncs no.
0: Ja anem malament, ens fan mal els peus sempre quan entrem al mateix patró. De fet, tu ens has explicat alguna vegada, Rosés, que la Sarah Jessica Parker em sembla que té els peus una mica fets malbé amb tots els anys d'aquests de talons.
2: Els té molt fets malbé, però no és l'única, eh? La reina Letícia també té un neuroma de Morton, això ho sap dir més la doctora, que hi ha hagut moments que ha hagut d'anar amb sabata plana perquè no podia posar el peu a terra. Aleshores, ostres, sí que sempre tendeixen a que les dones, per ser boniques, ens hem de, com això, estilitzar, no? Però hem de deixar de pensar que hem de ser un quadre del Greco. O sigui, hi ha prou amb aquesta idea de l'estilització, no? Perquè, de fet, darrere d'això té a veure amb la immobilització de la dona, i això totalment tradicionalment en la història ha succeït, no? El fet de, des del taló als peus de loto, per exemple, no? Aquesta idea de travar la dona a casa i impedir-li, bueno, sí,
0: embolicar els peus, no?, que feien al Japó amb les geixes, embolicar-los i
1: es deixava els dits gros i embolicaven la resta de dits, sí, aproximada al taló, i mare començaven meva, ja quan eren nenes, evitant que creixés aquell peu, quan més petit o millor. I bueno, era un adoctrinament, total.
2: Totalment. Sí, però igualment hem de dir que a Europa també es feia això. A l'època del segle XIX també s'embolicava el peu. Vull dir que abans, per exemple, les mans al cap d'oi, al Japó, què feien? No, aquí també ho feien, sí, per aconseguir aquest peu tan petitet, sí, però que d'altra banda el que té a veure és el fet d'impedir el moviment a la dona, perquè també la llibertat de moviment té a veure amb la llibertat d'acció i té a veure amb la llibertat de pensament.
0: I perquè no marxis corrent i deixis el marit, no?
1: Sí. Es va començar a alliberar. Ella ho sabrà potser millor, però es va començar a alliberar una mica el peu quan la dona va entrar al món laboral, diguem, no?
0: Sí. Van començar perquè poguessis a córrer per anar a treballar, si és que no en sortim.
1: Bueno.
2: Sí, totalment.
0: Sílvia Rosés, moltes gràcies per fer-nos aquest apunt aquesta nit, que ho hem de deixar aquí. Merci, una abraçada.
2: A vosaltres, un petó.
0: Adéu, bona nit. Parlant amb la Maria Céspedes, podòloga, que res, ens queda un minut, però no sé si vols donar un últim consell per bodes, comunions, aquests dies allò, sandàlies, alguna cosa que no hàgim de fer mai, perquè cada vegada que ho fem tu plores. O venen a visitar-te i plores, però de felicitat, perquè necessiten unes plantilles.
1: Bueno, pot ser, a vegades és la vinentesa per saber que et passa alguna cosa al peu, perquè la gent no té l'acostum a vegades de fer-se una revisió. Ens revisem moltes coses, però el peu no sempre. I potser en aquesta comunió que has anat fatal, o ha sigut la gota que ha passat el got, llavors hi vas, no?
0: Molt bé, doncs talons ballant salsa, com aquesta cançó. Ens acomiadem nosaltres, ho deixem aquí, l'equip de les Dones i els Dies, Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili. Tornarem demà amb Sabata Plana a fer aquest programa. Entrevistarem a l'escriptora i activista Remei Sipi, demà a les 9 de la nit, a Catalunya Ràdio, com sempre. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Alfonso. Avui torna a haver vaga a l'educació a tot Catalunya després que els docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats i el govern en la consulta unitària. La participació a la votació va ser del 60% i dos de cada tres mestres i professors van dir que no accepten el preacord i que es comprometen a continuar amb les protestes. El resultat ha obligat la USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí, ho deia la portaveu Yolanda Segura.
2: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
1: El sindicat crida a participar en les properes mobilitzacions que coincidiran amb la visita del Papa. La CGT, que no va signar el preacord, demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Laura Jané, secretària del sindicat.
3: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
1: Qui sí que ha acceptat el preacord a la seva consulta interna és professors de secundària. Més notícies, Josep Almirall.
4: Els pressupostos de la Generalitat comencen a caminar al Parlament, tot i la crisi amb el sector docent. Esquerra Republicana i els Comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat al projecte dels comptes, tot i els retrets que han fet a l'executiu per com ha gestionat aquesta crisi. Des de l'oposició, Junts per Catalunya ha assenyalat la consellera Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis del PSC hagin mantingut al marge de la tramitació pressupostària el conflicte a les aules.
1: Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que aquesta nit ha afectat diverses comarques. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. La pluja també ha afectat la Patum de Berga i el Primavera Sound, que ha acabat suspenent els concerts dels caps de cartell.
4: Hezbollah rebutja l'acord d'alto el foc pactat ahir per Israel i el Líban. El líder de la milícia pro-iraniana, Naim Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la equivaldria a una rendició.
5: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
1: La dibuixant franco-iraniana Marianne Satrapi ha mort als 56 anys. Era l'autora de Persepolis, un dels còmics més importants del segle XX, que es va dur al cinema i que va ser guardonat amb el Premi del Jurat al Festival de Cannes el 2007. El rodatge de la pel·lícula Casa en Cendres, la segona part de Casa en Flames, arrencarà aquest hivern.
4: Ho ha anunciat la productora Sábado Time al Festival de Cinema i Sèries Lo que viene a Tenerife. El productor Toni Carrizosa ho explica així.
6: Contaremos con los mismos compañeros que en la primera, esto sí que está confirmado. Volverá a estar Televisió de Catalunya, TV3, volverá a estar A3Media con nosotros y también Netflix. La idea es rodar este próximo invierno y poder estrenar en el invierno siguiente, pues o finales del 27 o principios del 28.
4: La comèdia dramàtica Casa en Flames de Dani de la Orden va ser un gran èxit fa dos anys i va batre rècords de taquilla. Des de la productora Sábado Time també han avançat que l'argument de la seqüela passarà a la neu.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra l'UQAM Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB i s'haurà de jugar la classificació dissabte a Múrcia en el tercer i definitiu partit. També ha jugat Tenerife 83, Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada.
4: La selecció espanyola de futbol ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous que ve. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan García, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars.
1: I el quadre femení del torneig de tennis del Roland Garros ja tenim definida la final. La jugaran la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska, que és la jugadora amb un rànquing mundial més baix, número 114, a arribar a la final en els últims 50 anys.
0: Fins aquí les notícies. Les

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 5 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest divendres, encara de matinada, hi haurà algun ruixat intens al litoral. Després, el cel quedarà variable a la costa i assolellat a l'interior. A la tarda, hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor enlloc. Les màximes més altes no passaran dels 28 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Rubí, al Vallès Occidental, el sol sortirà a les 6:21 i aquí el dia durarà exactament 15 hores.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 5 de juny, és el Dia Mundial del Medi Ambient i, per tant, un bon dia per recordar aquesta pregunta que es feia la primatòloga i antropòloga anglesa Jane Goodall. Si els humans som l'espècie més intel·ligent que ha existit mai, com és possible que destruïm l'únic planeta que tenim?
0: Doncs mira, quina bona pregunta per començar el matí. El més fotut és que tindríem la resposta. Perquè no som els més intel·ligents. Per cert, déu-n'hi-do avui les pluges, ho estava comentant l'en Alfonso, no només aquesta matinada, sinó també ahir al vespre i a la nit. A Berga la Patuma es va haver d'aturar precisament per aquest temporal, i a Barcelona el Primavera Sound, que va haver de suspendre i endarrerir diversos concerts com els de Bad Gyal i Massive Attack. En tot cas, avui engeguem el programa. Home, ja us aviso que acabem la setmana per la porta gran. Ha sortit d'un dels talents televisius més exitosos d'Espanya, convertit en una megaestrella, girant sobre el seu propi eix sense aturador, i a més, avui fa anys. Un divendres se celebra amb el seu nom. David Bisbal.

0: David Bisbal és un dels artistes més coneguts de la música espanyola. Nascut a Almeria, es va donar a conèixer l'any 2001 gràcies a la seva participació en la primera edició d'Operación Triunfo. La seva veu potent, el seu carisma i la seva energia a l'escenari el van convertir ràpidament en un dels concursants més estimats pel públic. I després del concurs, una carrera musical en ascendència. Corazón Latino, Ave María, Bulería o aquesta, Lloraré las penas. Amb els anys s'ha convertit en una estrella no només pel seu innegable talent vocal, sinó també per la seva dedicació i esforç constants. Més de dues dècades després dels seus inicis, continua sent una de les veus espanyoles amb més projecció internacional i un referent per molts joves artistes. Avui celebrem el divendres amb ell, amb David Bisbal, perquè avui és el seu aniversari i li tocarà bufar 47 espelmes. Aquí no venim a plorar les penes, sinó a celebrar que arrenquem el cap de setmana i tant si sou fans com si no del Bisbi, no em negareu que heu mogut una mica els malucs quan heu sentit aquest èxit que ens serveix per dir sí, no esteu somiant, comença oficialment el cap de setmana.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, que arrenquem el programa d'aquest divendres. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: T'he vist il·lusionat ballant Lloraré les penes.
2: Sí, és la típica, Bisbal és el típic artista que ni va ni ve, però que en una revetlla sempre entra bé. Et puc demanar un favor? Podries llegir exactament la línia de guió que tens posada? Perquè me l'ha ensenyat l'Ara García i m'ha fet molt riure.
0: Ah, no, sí, però això perquè no ho vaig canviar. Perquè el peu, com que sempre,
2: no el vas
0: sempre
2: canviar,
0: canvia el teu peu, però vaja, no llegeixo mai.
2: Dóna'm pas.
0: Maiol Roger, què ens espera avui, divendres 5 de juny, als matiners de Catalunya Ràdio?
2: El que diu el guió, perquè ho entenguin els oients, és que ens espera avui dimarts 13 de gener. Imagina't ara, anar a un dimarts 13, però no. Avui és 5 de juny, queden 19 programes dels matiners, només,
0: bueno, 20,
2: amb aquest 20 encara.
0: Veus?
2: Per tant, entrem a la recta final de la temporada de matiners.
0: 19 despertadors, això sí.
2: 19 despertadors, exacte, per nosaltres, comptant que el dia de Sant Joan no hi ha matiners perquè és un dia festiu, però avui hi ha, encara queden molts matins de Catalunya Ràdio i avui tenim teca perquè avui hi ha vaga indefinida dels professors després del no a l'acord entre el departament i els sindicats i, com sempre, totes les veus al matí de Catalunya Ràdio. Tindrem el departament, la consellera Esther Niubó, i tindrem els sindicats, tindrem a USTEC, tindrem el sindicat a CGT, tindrem a la Intersindical, també tindrem a les famílies, la Lara García anirà a l'escola no perquè hagi de recuperar assignatures, sinó per veure com es viu, com es viu l'ambient. També parlarem una mica de la visita del Papa. A partir de les 10 tindrem a la Laura Pedro Albiol, que és supervisora d'efectes visuals i és la primera dona que ha guanyat un Premi Goya als millors efectes especials. Després l'espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Còpolo. El dilema que torna, s'han de deixar diners als amics?
3: Quin gran tema.
2: I després les recomanacions del cap de setmana, el Gavaldà i el final de festa amb l'humor i el concurs pendent, que et pots endur 200 euros perquè no te'ls hagi de deixar al teu amic.
0: Exactament.
2: O amiga i després tinguis problemes.
0: Tu deixaries diners als amics?
2: Depèn de l'amic i depèn de la quantitat.
0: Lara?
3: No.
0: En Alfonso, bon dia.
4: Depèn dels amics.
0: Depèn dels amics.
3: Depèn de la quantitat.
2: Però bueno, que si necessites 20 eurets te'ls passo ara.
0: Sí, home, sí. Ara,
3: suposo que no estem parlant de 10 o 20 euros, bueno, no?
0: 3.000 euros.
3: No.
2: Depèn de l'amic.
0: Molt bé. Doncs aquest és el dilema i per això fem aquest dilema cada divendres a Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 3 minuts, un quart de 6 del matí, mentre us esteu rumiant això de si deixaríeu diners o no als vostres amics. Avui també volem saber què ha passat al món mentre dormíem, Anna.
5: Bon dia.
0: Alfonso, bon dia.
5: Mira, aquesta matina hem tingut un concert sorpresa de Madonna a Times Square. Allò que estàs passejant per allà i de cop apareix Madonna.
0: Coses que passen a Nova York.
5: Un gran concert. La cantant ha presentat el seu nou àlbum, Confessions 2, davant de centenars de seguidors al cor de Manhattan. Ha aparegut per sorpresa al balcó d'una de les pantalles de Times Square i ha cantat alguns avançaments del seu nou treball, que es presenta demà, i també clàssics de la seva carrera. L'actuació s'ha fet en col·laboració amb l'aplicació de cites Grindr amb motiu de l'inici del mes de l'orgull LGTBIQ+.
0: Ah, mira.
5: De fet, els usuaris de Grindr sí que ho sabien que es faria aquest concert perquè, bueno, ho han sabut uns segons abans, han rebut una notificació.
0: A l'aplicació?
5: Sí, i si no estaven allà a Times Square podien veure-ho per l'aplicació.
0: Per Grindr podies veure el concert de Madonna?
5: Per Grindr, suposo que si estaves als Estats Units, clar. Confessions 2 és el 15è àlbum d'estudi de la cantant. Es publica el dia 3 de juliol i es presentarà oficialment avui, que pensava que demà era avui, perquè tot això de treballar a la nit és un...
0: És un mareig d'horaris. Gràcies, Anna.
5: Fins ara.
0: Doncs ja ho sabeu, usuaris de Grindr, mentre estàveu lligant per l'aplicació, us ha sortit una notificació i mentre us estàveu quedant amb algú, possible que també estiguéssiu veient l'actuació de Madonna a Times Square. I mentrestant, per què aquest matí el món serà un lloc una mica millor? Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món pot ser una mica millor o, com a mínim, més sorprenent quan excavem sota terra, perquè de vegades episodis històrics que coneixem només a través dels llibres prenen forma. És el que ha passat al Mercat de la Beceria, a Gràcia, Barcelona, on han descobert un refugi de la Guerra Civil, que ara quedarà protegit. Té capacitat per a 240 persones i una longitud total de gairebé 200 metres. Per ara quedarà tancat de cara al públic, però servirà per poder polir els coneixements que tenim sobre aquest període històric.
0: Bones notícies per arrencar aquest divendres 5 de juny des dels matiners de Catalunya Ràdio. I de què parlarem poc avui?
3: Doncs atenció, d'una nova moda, en aquest cas de llenceria femenina, que utilitza...
0: Ui.
3: Rates reals dissecades.
0: És que de veritat, jo la gent... És a dir, les fotografies són, que si les veieu...
3: Uf. Si les veieu, uf. A veure, el debat sobre crear roba amb pells reals d'animals està més que servit, sobre si és ètic o no matar només per fer una peça de roba. De fet, diversos països de la Unió Europea o estats dels Estats Units com Califòrnia està prohibit des de les granges de criança fins a la seva compravenda, per tant, això ja no es pot fer. Ara bé, una dissenyadora australiana ha anat més enllà i en lloc de fer servir només la pell ha utilitzat rates reals dissecades per dissenyar les seves pròpies peces de roba. Ha penjat les fotografies a les xarxes, ha rebut moltíssimes crítiques i ella el que ha fet és sortir en defensa del seu projecte dient que per raons òbvies no estan pensades per ser utilitzades en el dia a dia, sinó que només volia provocar.
0: Doncs el cert és que ho ha aconseguit, perquè... Les fotografies de les ratetes...
3: Són fastigoses.
0: Sí, la veritat és que quan es posa una rata dissecada per lligar...
3: No.
0: Es vols veure la meva rateta?
3: És que en cap cas.
0: És que, per favor. No, a la Lara li ha agradat, per això. A la Lara.
3: Com m'ha d'haver agradat, això?
0: Amb per quina favor. Bona notícia ens haguem al matí, rateta.
5: Doncs mira, que Reus recuperarà una joia modernista amagada durant més d'un segle. És Vila Maria, un mas modernista del 1908. Obrirà les portes a la ciutadania a partir del mes d'octubre, després d'una restauració impulsada per l'entitat reusenca Còdol Experiències Culturals. D'aquesta manera, Reus suma un actiu inèdit al patrimoni modernista visitable que complementa grans reclams com la Casa Navàs o l'Institut Pere Mata, que per cert és preciós. Ja ho donarà si no hi ha un
0: altre. Molt bé, apuntat.
5: Sentim ara a Maria Atzarias, que és presidenta de l'entitat, en declaracions al Diari de Tarragona.
6: En un espai privilegiadíssim, un espai doncs, de patrimoni modernista de primer nivell, és aquest espai de Vila Maria, obra de Pere Caselles, la mà dreta de Domènec i Montaner a la ciutat. Per tant, des d'aquest passat, des d'allò que era tan important en el modernisme, que era la natura, que ho enveia tot, doncs podem-nos plantejar avui en dia quina és la nostra relació amb la natura, adonar-nos en aquest moment de tants reptes, doncs com podem donar resposta també des d'aquesta reflexió del patrimoni que ens serveix per entendre el present i projectar un millor futur.
0: Doncs boníssima proposta, sens dubte, la de Vila Maria. I avui al matí, quin motiu tenim per saltar del llit? Ot Serra, bon dia.
7: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és apostar pel teatre alternatiu, com fa el projecte de la Sala B d'Amposta. Segons explica el seu director teatral, Joan Guijarro, l'avantatge és que permet més marge de maniobra que els espais públics.
8: Nosaltres podem incidir molt més en propostes que siguin més arriscades, que ens agraden, que interpel·len a la gent, que potser molesten públicament els polítics i a nosaltres no. I ens és igual. I, per tant, aquesta és la llibertat pròpia de tenir la sala, no? De dir, doncs, vull programar certes activitats, certes coses que conten, que diuen i que són interessants i que el públic també vol fer-ho.
7: La Sala B d'Amposta, amb capacitat per unes 140 butaques, celebra el 22 de juny el seu primer any de vida amb 30 activitats que han aplegat uns 2.500 espectadors. La nova temporada obrirà la mirada internacional amb propostes com Qui va matar el meu pare, de Daphne Valduz, i una bellíssima jornada de Kernel Dance Theatre.
0: Ui, doncs buongiorno.
3: Buongiorno.
0: A aquestes hores del matí, quan passen 3 minuts d'un quart de 6, és moment de desplegar la revista del cor dels matiners per saber precisament com batega el cor aquest matí.
3: Batega.
0: A veure. Què li ha passat ara a la J-Lo?
3: Doncs mira que en una entrevista al programa de televisió estatunidenc Despierta Amèrica ha reflexionat sobre com canviem quan tenim parella, i ella defensa que quan estem solters som molt més creatius i productius.
9: A vegades les relacions xuclen tanta part de la teva vida que costa ser creatiu, costa estar focalitzat en tu mateix. Penso que quan estàs soltera pots ser més productiu i creatiu. Per això crec que tots volem trobar una parella que et permeti ser així i alhora tenir tot el que porta una relació.
0: Un aplaudiment per la intèrpret Marisa Gil, que sempre és una meravella. Els doblatges de Marisa Gil.
3: Els millors.
0: No hi estic gaire d'acord, depèn de com estiguis amb la teva parella,
3: clar,
0: no?
3: Totalment, això és perquè ella no ha estat gaire bé.
0: Quan estàs bé, estàs enamorat, estàs creatiu, ets feliç, no t'importa treballar una mica més, aguantar la gent...
3: I que ja ho sabem, que ella no ha tingut molt de gaire sort.
0: Té aquell puntet estrany, Jennifer López, a vegades penso les entrevistes, té un puntet així una mica de...
3: Una mica
0: estranya. Vinga, va, que seguim. El cor també batega amb Maxi Iglesias.
3: Sí, perquè aquests dies està de promoció amb la seva nova pel·lícula, Todo lo que nunca fuimos. És l'adaptació a la pantalla de la novel·la romàntica Alice Kellen. Ha reflexionat sobre la història d'amor que viu a la pel·lícula, en què es veu que no tenen ningú a favor, ningú està remant per allò, sinó són ells mateixos qui ho han de fer. I, de fet, el mateix Maxi Iglesias ho comparava amb la vida real. Deia això.
10: También tiene ese punto realista que bueno, que nos enseña que en la sociedad hay muchas maneras de relacionarse y de vivir una historia de amor, tanto si es imposible como si no. Y si es imposible, yo creo que cada vez somos más conscientes de realmente por qué lo es, ¿no? No que sea imposible por algo que está estigmatizado o que está acordado en base a ideas antiguas o a una tradición, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es imposible realmente? Y creo que esta película abre ese debate, ¿no? También de decir realmente qué sucede aquí.
0: Reflexions de Maxi Iglesias, també els matiners de Catalunya Ràdio, 10 minuts, 2:15 del matí. Ahir van tenir una conversa Jordi González, Ricard Ostrell i el convidat Josep Cuní, que us recomano que recupereu a través del web i l'app de Catalunya Ràdio, perquè val la pena escoltar i Cuní una conversa tres interessantíssima, de la qual vam aprendre moltes coses, Lara.
3: Doncs sí, ens va visitar, com m'explicava Josep Cuní, i ens va deixar reflexions com aquesta.
11: No et cansen les tertúlies?
12: Però és que les tertúlies que vaig posar en marxa no tenien quotes. I les tertúlies es van pervertir el dia que hi van començar a posar-se quotes. I que els professionals vam acceptar que ens imposessin quotes, diguem-ho tot, i ara són pures quotes. I quan una persona va a una tertúlia per quota, tu saps perfectament què dirà, i si a tu no et diu res, per què li he de dir a l'audiència? Si tu ets el filtre entre qui parla i l'audiència. Si no t'aporta res, què li aportarà l'audiència?

0: fent camí cap a 6:15 del matí i estem escoltant una meravella de cançó per saber què passava tal dia com avui.
1: Doncs un 5 de juny del 2016, ara fa 10 anys, els quatre membres d'ABBA actuaven junts per primera vegada des del 1982. Ho feien en una gala privada per commemorar els 50 anys d'aquella primera trobada entre els dos fundadors d'ABBA a Estocolm. L'actuació va començar de manera molt i molt improvisada amb un dels seus grans èxits del 1980, com és aquest que sentim, Me and I.
0: Jo et dic també que el tema d'ABBA és per donar-li de menjar part, perquè van tenir un mar d'aquests com a banda.
1: Sí.
0: Que van guanyar molts diners, però...
1: però
0: no passaven per la porta.
1: Ara. Però bueno, ja deu passar amb aquests grans grups.
0: Sí, però jo crec que ells encara no segueixen sense parlar-se.
1: No, clar.
0: Amb el rotllo segueix.
1: Si
0: al cap el que hauria de fer és escoltar els matiners i sobretot escoltar la gent d'Estrocat. Va, volem saber també quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica com cada matí la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 5 de juny tenim la lluna transitant per Aquari i això ens pot ajudar a agafar una mica de distància emocional. A vegades va molt bé sortir del drama, mirar les coses des de fora i observar amb més objectivitat. Aquesta lluna afavoreix les idees noves, les solucions creatives i la capacitat de trencar patrons que ja no tenen sentit. Avui, si alguna cosa se't queda petita, potser no cal insistir-hi més. Potser toca mirar-ho d'una altra manera. Bon divendres.
0: Déu-n'hi-do, el missatge per acabar
1: està
0: la setmana,
1: bé,
0: eh?
1: Per ser divendres està molt bé.
0: Sí, calma, que acabem
1: calma
0: de començar el divendres.
1: Rebaixeu el drama.
0: Ara, molt bé, l'Anna, molt ben resumit, això.
1: Molt bé, encantats.
0: Vinga, va, que també volem saber qui bufarà espelmes avui, aquest divendres 5 de juny.
1: Vinga, som-hi amb alegria.
0: Oi, ella, passa?
1: Epa, la lluna.
0: Escolta, però com t'està afectant la lluna?
1: Bueno, he deixat el drama de banda.
0: Molt bé, l'Anna,
1: sí, clar. Només queda l'alegria. Avui fa anys, Ona Carbonell, que entre piscina i piscina arriba als 30 anys. S'ha posat molt tou amb la seva música perquè avui fa 70 el saxofonista Kenny G. Segueix escrivint la seva vida just avui que... en 70... No entenc res d'aquesta frase.
0: Que en fa 77?
1: Falta un fa.
0: Per favor.
1: Que en fa 77 l'escriptor Ken Follett. No sé què estic llegint.
0: Però si t'ho has llegit abans, és com que no t'ho llegeixes abans.
1: M'he quedat allò el cervell com a... bueno, fa 77 anys l'escriptor Ken Follett.
0: Molt bé.
1: I segueix fent voltes al sol i també sobre ell mateix en Bisbi. Bufa 47 espelmes al cantant David Bisbal. Amb un als cors que feia anys sempre és una bona notícia.
3: I tu, per què matines?
4: No, ara mateix no caigo, no.
3: Explica'ns-ho.
4: A veure, dame el papel.
3: 93 201 7474.
4: A quina ràdio?
3: Catalunya Ràdio.
4: Molt bé.
0: Per cert, aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio us presentem un nou podcast que ja podeu trobar a la plataforma 3Cat. És un videopodcast, de fet, que es diu I ara què? No marxeu, que I ara què? Més enllà de l'esport. Us ho explicarem d'aquí uns moments als matiners. Abans per això, i abans no arribem a 6:15 del matí... la música de Quimi Portet i Manolo García, una d'aquelles cançons que ens serveix per dir-vos bon dia i també per engegar pràcticament el cap de setmana. Han tornat als escenaris, estan de retorn, fan sonar els seus grans èxits, cançons com aquesta, amb la que us diem bon dia i benvinguts a Catalunya Ràdio. Com un burro amarrado en la puerta del baile, son ells, el último de la fila.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem el rebuig dels docents al nou acord entre els sindicats i el govern. A partir de les 10 del matí parlarem amb Laura Pedro Albiol, primera guanyadora del Goya a millors efectes especials. A la tarda recuperarem pregons de festa major, els més divertits i alguns de fallits. El Catalunya Nit farà un programa especial sobre el Primavera Sound amb el retorn de Paula Jornet als escenaris i abordarà també el fenomen de The Cure amb fans i el grup d'homenatge Obscure. I aquest cap de setmana, al suplement, estarem molt pendents de l'arribada del Papa a l'Estat i en parlarem amb fans de Lleó XIV. També recordarem la figura d'Arcadi Oliveres amb dos dels seus fills i Mònica Terribas. Diumenge, a l'Eclipsi, ens visitarà Gerard Quintana.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Vinga, va, benvinguts, benvingudes. No esteu somiant. Hem arribat al divendres final de setmana. Ana Alfonso, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Ho hem estat comentant també al llarg d'aquesta última hora, perquè avui torna a haver vaga d'educació a tot Catalunya.
3: Això després que els docents hagin rebutjat el preacord entre sindicats i govern a la consulta unitària. La participació a la votació, recordem-ho, va ser del 60%, i dos de cada tres mestres i professors van dir que no accepten el preacord i que es comprometen a continuar les protestes. El resultat ha obligat la USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí, ho deia la portaveu Yolanda Segura.
4: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
3: El sindicat crida a participar en les pròximes mobilitzacions, que seran la setmana vinent, coincidint amb la visita del Papa.
2: La CGT surt reforçada d'aquesta consulta.
3: No va firmar el preacord i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó, Laura Gené, secretària del sindicat.
5: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
3: Qui sí que ha acceptat el preacord a la seva consulta interna és professors de secundària, com explica el secretari d'aquest sindicat, Ignasi Fernández.
6: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat.
2: Avui mateix la consellera Esther Niubó mantindrà una roda de contactes amb els sindicats que van firmar el text.
3: Sí, perquè tot i el cop de porta dels docents al preacord, el Departament d'Educació assegura que el tirarà endavant. Professors de secundària ja ha confirmat que hi anirà aquesta roda de contactes. La USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent, tenint en compte que avui hi ha vaga. La consellera Niubó demana una reflexió profunda als sindicats.
7: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré una ronda de contacte amb les diferents organitzacions que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
2: Els pressupostos de la Generalitat comencen a caminar al Parlament, tot i la crisi amb el sector docent.
3: Esquerra i els comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat, el projecte dels comptes, tot i els retrets que han fet a l'executiu per com ha gestionat la crisi. Des de l'oposició, Junts per Catalunya ha assenyalat la consellera Esther Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis del PSC s'hagin mantingut al marge de la tramitació pressupostària el conflicte a les aules.
2: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya també fa vaga.
3: Comença avui i demà una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes. El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública per poder oferir un servei de qualitat.
2: Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluja que ha afectat diverses comarques.
3: La incidència més destacada va ser el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3 a Ripoll. Al comboi hi anaven 4 persones que van ser evacuades sense ferides. El telèfon d'emergències ha rebut gairebé 170 avisos, la majoria al Ripollès i al Vallès Oriental.
2: La pluja també ha afectat a la Patum de Berga i al Primavera Sound.
3: Sí, ha obligat a endarrerir un quart d'hora l'inici de la Patum completa i a fer pauses entre sal i sal. El Primavera Sound ha sortit més perjudicat, es van cancel·lar els principals concerts, no han actuat ni Massive Attack, ni Doja Cat, ni tampoc Bad Gyal. Avui, si tot va bé, The Cure actuarà a l'escenari principal i també serà el torn d'Skrillex.
2: El rodatge de la pel·lícula Casa en Cendres, la segona part de Casa en Flames, arrencarà aquest hivern.
3: Ho ha anunciat la productora Sábado Time al Festival de Cinema i Sèries Lo que Viene a Tenerife. El productor Toni Carrizosa ho explicava així.
8: Contaremos con los mismos compañeros que en la primera, esto sí que está confirmado. Volverá a estar Televisió de Catalunya, TV3, volverá a estar A3 Media con nosotros y también Netflix. La idea es rodar este próximo invierno y poder estrenar en el invierno siguiente, pues o finales del 27 o principios del 28.
2: Gràcies, en Alfonso.
3: Fins ara.
2: Fins ara. Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Sílvia Solanes, molt bon dia.
9: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Molt bon dia.
2: Moment de repassar les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
9: Doncs a la premsa...
2: A veure, qui comença? Un, dos, tres.
9: Sílvia, vinga. A la premsa editada de Catalunya, unanimitat en el titular de portada sobre el conflicte educatiu. L'Ara destaca que els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues. Titular molt similar al de La Vanguardia, que diu que els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes. En canvi, el periódico es fixa en el fet que Educació aplicarà el preacord malgrat el no dels professors.
10: La Vanguardia també dedica la principal fotografia de portada a les protestes dels docents. Tots vestits, els veiem amb samarreta groga. A l'Ara, la principal imatge és per un Primavera Sound passat per aigua, en què es veu el parc del Fòrum ple de gent amb paraigües. Al periòdico la imatge és per la Sagrada Família, amb titular sobreimpressionat, en què es llegeix així és l'Espanya que rebrà Lleó 14.
9: Pel que fa a la premsa de Madrid, el País obre edició destacant que hi ha 68 bisbes assenyalats per encobrir casos de pederàstia i el Mundo titula que el Suprem va frenar el pla contra l'UCO de Mercedes González.
10: Quan a les fotografies, a El País és per al germà de Pedro Sánchez en el judici, amb un titular a sota que destaca que va dir que ell no tenia capacitat per influir en res.
9: I el Mundo, la imatge destacada és del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. El rotatiu destaca que Marlaska ha negat les reunions de la directora de la Guàrdia Civil amb Leire Díez, però que la publicació del sumari ha obligat el govern a canviar de versió.
2: I a les pàgines d'opinió de la premsa, el conflicte educatiu i els casos de presumpta corrupció al voltant de Pedro Sánchez.
10: L'Ara i La Vanguardia dediquen l'editorial al no dels docents a acceptar el preacord en què els sindicats van arribar amb el Departament d'Educació.
9: L'Ara es pregunta com reconduir el desacord educatiu.
10: I exposa que després d'un acord en termes quantitatius, en termes de diners i de mitjans, ara cal obrir un debat qualitatiu i parlar d'educació.
9: La Vanguardia destaca que la crisi de l'educació catalana s'agreuja.
10: El rotatiu de Godó demana que es torni immediatament al diàleg i alerta que no es descarta la vaga indefinida dels docents.
9: Canviant de tema, el periódico lamenta que els informes de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil sobre el Partit Socialista dibuixen un escenari greu i fa una crida a preservar les institucions.
10: Diu el periòdico que la gravetat dels fets requereix explicacions per part de les institucions afectades i també diu que el govern hi ha de contribuir en aquestes explicacions. A més, considera que s'han d'assumir responsabilitats polítiques.
9: El País també destaca que cal donar explicacions més detallades i convincents sobre el cas Leire Díez i diu que sobretot les ha de donar la directora de la Guàrdia Civil.
10: Subratlla que el sumari ha descobert un nivell de connexions de l'exmilitant del PSOE molt superior al que es coneixia.
9: Afegeix que només les respostes veraces i l'assumpció de responsabilitats poden tornar la credibilitat a les intencions de netejar avui en intradit.
10: Per la seva part, El Mundo es fixa en el cas judicial del germà de Pedro Sánchez i diu que la claveguera textualment està al costat textualment també del germanici.
9: I afegeix que el fet que David Sánchez hagi estat jutjat demostra que l'Estat funciona malgrat aquells que pretenen evitar-ho.
2: Repàs també la premsa digital. Qui va fer una celebració pujada de to?
9: Doncs l'equip juvenil d'un club de futbol de Bonrepòs i Mirambell, això és una petita localitat valenciana de 4.000 habitants, van pujar de categoria després de guanyar la Lliga i per celebrar-ho van organitzar un sopar al poliesportiu municipal. Fins aquí res destacable, però resulta que l'entrenador va contractar un stripper. La majoria de nois de l'equip tenen 18 anys, però també n'hi ha de 16 i 17. Com que aquest striptease va tenir lloc a dependències municipals, l'Ajuntament ha presentat una denúncia a la Fiscalia perquè havia autoritzat el sopar del club privat, però no un espectacle eròtic.
2: Mare meva.
10: Sí, sí.
2: Mare meva. Ai, què investiga la policia de Nova York?
10: Doncs investiga perquè hi ha diversos vídeos en què homes surten de les clavegueres en ple carrer com si fossin les tortugues ninjas, no? Que també vivien a les clavegueres de Nova York. Doncs en aquests vídeos, que són captats per les càmeres de vigilància en diversos barris com Brooklyn o Queens, s'han viralitzat a les xarxes. I et preguntaràs, i què hi busquen sota terra aquests individus, no?
2: Què hi deu haver-hi?
10: Doncs la policia creu que miren aviam si hi troben objectes de valor. Això ho llegim a diversos mitjans digitals.
2: Aquí han enxampat infraganti.
9: Doncs un home mentre robava un patinet elèctric al centre d'Oviedo en plena llum del dia. En un vídeo que s'ha fet viral es veu com aquest home estira un parell de patinets que estan lligats a una tanca del carrer amb una cadena i a cop d'estirar i estirar finalment aconsegueix trencar una de les cadenes i tan bon punt allibera el patinet se l'emporta carrer avall. De fons se sent com les persones que graven el vídeo estan avisant la policia que ja no va arribar temps d'evitar el robatori, ho explica el Nació.
2: I qui s'ha endut un bon ensurt?
10: Doncs els banyistes de la platja de Palma, a l'illa de Mallorca, on va aparèixer inesperadament una colobra de ferradura. És una serp completament inofensiva, però es mou molt ràpid i va anar passant entre les tovalloles dels banyistes de manera que s'anaven aixecant, s'anaven espantant i s'anaven apartant ràpidament al seu pas. Això ho explica el Nacional.
2: Passat una nit de pluges, ho hem comentat també a partir de les 5 del matí, només començar el programa, que avui...
10: Sí, a més, la Patum finalment s'ha pogut fer, oi? Però una mica més tard. També el primavera hem vist com ha plogut moltíssim. Veiem aquestes imatges als diaris de les fotografies, no? D'aquesta imatge de gent amb paraigües.
2: Sí.
10: El primavera, és a dir, que ha afectat molt la pluja aquesta nit. Ara ja ha parat,
2: Ha parat una miqueta, sí. veurem si al llarg del matí, que és el que es preveu avui, milloren aquesta temperatura, aquesta pluja. De fet, les màximes avui no arribaran als 28
10: graus. De fet, ha baixat la temperatura, es nota, quan
2: abrigueu-vos si heu de sortir de casa, per cert. Marta Viana, bon dia de nou.
11: Bon dia, bon dia.
2: Amb la Marta, com sempre, repassem alguns apunts culturals. I per on comencem, Marta?
11: Doncs ara ho comentàveu precisament, a veure què passa avui amb la pluja, al Primavera Sound, perquè avui toca The Cure.

0: És un dels caps de cartells més esperats d'aquest primavera. També pel primavera d'aquesta nit hi passaran Skrillex, Pink Panthers o Malena.
1: A veure si la pluja, que no ha de ser així, no jugui una mala passada en aquesta nova edició del Primavera Sound, i no s'ha de sorprendre, no s'ha de suspendre cap concert com ahir, que no van poder tocar, entre d'altres, Més coses per avui, Marta.
0: Mira, això t'agradarà, perquè són aquests concerts sorpresa que fan alguns dels artistes, i Nati Peluso hi torna a Barcelona.

anunciat concert sorpresa, sorpresa i no tan sorpresa, tant us he de dir, perquè ja ha dit on serà, serà la Casa Seat, serà avui divendres a 2:45 fins 4:45 de la tarda. Les entrades són gratuïtes, però s'havia de fer una reserva prèvia, evidentment, quan Nati Peluso va anunciar això, de seguida es van acabar. Això sí, si sou dels que creieu que teniu sort a la vida, doncs us podeu apuntar a la llista d'espera i a veure doncs, si acaba sonant la flauta. Porto una altra novetat, escolta això i a veure si et sona.

0: Què estem escoltant, Marta?
1: Doncs la cançó que es diu No hi ha pla B, la nova cançó en debut, com deies, amb col·laboració de Leire Martínez, excantant de La Oreja de Van Gogh, que ha fet aquesta col·laboració, per mi molt sorpresa, però molt xula. A mi m'agrada molt com sona, molt Buhos i molt L'Oreja de Van Gogh.
0: Mira, que m'han enviat per cert una nota de veu la gent de Buhos, a veure si la podem escoltar. A veure.
2: Bon dia, matiners, aquí Guillem Soler, el que fa les cançons i les canta amb Buhos. Molt feliços perquè estem d'estrena amb una cançó en la que hi canta la Leire Martínez, la que va ser vocalista durant molts anys de L'Oreja de Van Gogh. Ens encanta fer-la cantar en català i amb un tema que té un rerefons interessant, que ens parlar del camí a la vida i de que si saps el que vols fer t'hi has de tirar de cap per poder ser feliç. Espero que us agradi tant com a nosaltres.
0: Doncs mira, quina meravella, el Guillem de Buhos, amb aquesta nota de veu, que ahir vaig anar a dormir amb aquesta veu.
1: Fantàstica.
0: Mira, quin àudio que tinc. Gràcies, Marta.
1: Fins ara.
0: Avui movem el dial quan falten 2 minuts per arribar a 5:45 del matí fins al maig del 1986, perquè en Pere Calders va ser guardonat amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i aquell mateix dia Catalunya Ràdio va emetre el programa Ciutadans de Catalunya amb Calders com a protagonista.
3: Us han dit somiar truites algunes vegades, sí, senyor Calders?
4: Sí. I m'ho he dit a mi mateix.
3: Sí. I com us ho preneu quan us ho diuen o quan us ho dieu?
4: Depèn de la idea que em faig de la truita. Sí. Vull dir que de vegades això pot ser pejoratiu o pot no ser-ho. Depèn d'aquesta mena de dimensió del somni en el qual vulguis penetrar. A mi no em molesta gens. I em llevo somiant truites i em vaig a dormir somiant truites. Això no és sempre bo. De vegades m'ha procurat ensopegades memorables, però ni res.
0: I quan falten 16 minuts per arribar a les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de Normandia, al nord de França. Guillem Soler, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Fa exactament 82 anys faltaven pocs minuts perquè els primers vaixells del bàndol aliat desembarquessin a les platges de Normandia, un moviment que va capgirar el curs de la Segona Guerra Mundial i que va fer possible el món on vivim actualment. Més de 8 dècades després, l'anomenat Dia D és una data molt important a les costes normandes, on es fan cerimònies oficials, desfilades, recreacions històriques i homenatges als cementiris militars on descansen milers i milers de soldats

0: A la resta dels països aliats també es fan commemoracions institucionals i es reten homenatges als pocs veterans que segueixen vius avui en dia en una jornada de record i de reconeixement. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de França, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: A partir de les 6 del matí acabem la setmana amb el matí de Catalunya Ràdio,
2: sí,
1: Maiol.
2: Perdó, Guillem Soler ha fet una cançó amb la Leire i alhora ha anat a Normandia.
1: No, el nostre Guillem Soler no és el Guillem Soler cantant de gust, que a més a més tenen un to de veu que no té res a veure.
2: Bueno, però a vegades amb la ràdio, escolta'm, el matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 6, molt pendents de la vaga d'educació, recordem, avui hi ha vaga a tot Catalunya dels professors, després que ahir a USTEC, els professors afiliats a USTEC, ja ho diré bé, votessin que no a la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació. Avui hi ha nova jornada de vaga i avui tindrem tots els protagonistes al matí de Catalunya Ràdio, començant per la consellera Esther Niubó, la portaveu d'USTEC, també tindrem a les famílies, estarem a les escoles, per tant, molt atents a veure què pot passar a partir d'ara, perquè és la pregunta que es fa una mica a tothom. Després també farem una mica més de la visita del Papa, que demà ja arriba a Espanya. Després parlarem amb la primera guanyadora del Goya Efectes Especials a partir de les 10. Avui el dilema serà sobre si hem de deixar diners als amics o no.
1: Déu-n'hi-do aquest dilema, també t'ho dic.
2: Exactament. I la taula de recomanacions del cap de setmana, com sempre, abans del final de festa, amb el Gavaldà i el millor humor.
1: Doncs mira, res, d'aquí pràcticament 13 minuts engega aquesta nova edició del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Abans, per això, moment de posar-vos a prova i sobretot posar a prova també la vostra intuïció. He de dir que tinc una setmana fantàstica la de Maiol. Juntament amb Sara Llobet.
2: Ah, Sara Llobet, que li hem donat un micròfon perquè parli ella mateixa, però diu
1: no,
2: que
1: no,
2: diu que
1: no, no,
2: diu
1: no,
2: que
1: cal,
2: no vol.
1: No
2: va, avui que són les eleccions
1: Sara,
2: del Madrid.
1: Escolta.
2: Dades sobre Florentino Pérez.
3: Ai.
1: Ai, patrino Florentino.
2: I en concret, quina és la seva fortuna estimada i quina posició ocupa entre els milionaris del món? Va, que en són dues. Fortuna estimada Florentino Pérez, ràpid.
1: Jo diria 1.000 milions.
2: 1.000 milions de què? D'euros o de dòlars?
1: D'euros.
2: D'euros, 1.000 milions d'euros.
1: Va.
3: 85.
2: 85 què, milions?
1: 85.000 o 85?
3: 85 milions.
2: 85 milions?
1: Només?
3: No, 1.200 milions.
2: 1.200, diu la nostra redactora d'Economia. Florentino Pérez té una fortuna de 6.900 milions de dòlars, que al canvi serien 5.940 milions d'euros. I això el situa en el lloc número...
1: Què sé, del món?
2: Del món. De l'1 al 1.000, va.
1: No, doncs jo què sé, Mariol, no ho sé, no tinc ni idea.
3: 27, 84.
1: 40.
2: 568.
3: Moremela, que malament.
2: A Espanya, segons el càlcul del 2010, era el desè més ric, però jo crec que quan Forbes actualitzi la llista estarà al top 5 bastant probablement.
1: Déu-n'hi-do, per això la fortuna, eh?
2: Home, sí.
1: Tu vas allà, actualitzar targeta.
2: És que, de fet, ha tingut un gran creixement en l'últim any, que tu dius, a tu Florentino Pérez et sembla igual de fastigosament ric que l'any passat,
1: sí, sí.
2: Doncs ell
1: sí.
2: Ha augmentat bastant la seva fortuna l'últim any.
3: Que bé.
1: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
1: D'aquí uns moments, per ser al programa, no parlarem de diners, sinó d'esports, perquè ja podeu trobar la plataforma 3CAT. I ara què més enllà de l'esport? Us expliquem què és d'aquí uns moments.
4: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
5: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
4: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
5: Que Hipodellano se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
4: El divan, el valor de la conversa.
5: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
4: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
6: Senyores i senyors, bon dia.
4: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Leire Díaz, bon dia.
7: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sinceramente.
6: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
7: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
8: Si aquest acord realment sortís que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
9: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
6: Catela Penya, què passa?
10: Quina il·lusió. Ara
6: hem engreixat una mica.
10: No, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
6: Sí.
4: De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
11: Un món on tothom està de vacances.
12: En creure un món.
11: I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Potser el seu nom no et sona, però segurament que has vist dibuixos seus, ja siguin de cuina o de botànica. Ens visita la il·lustradora Gala Pont.
13: O tinc la sensació que és que quan va passant la vida tornem a reescriure les coses que ens han passat.
14: L'altre barri, amb Blai Mercè.
4: Escolta les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
15: Jo tinc 79 anys i des dels 25 estic entrant i sortint dels hospitals. El menjar està bé.
16: Cal anar millorant tot el que és l'alimentació als hospitals. L'alimentació en si acaba sent una part del tractament.
17: Els del restaurant Caníbal entrem a la cuina d'un hospital per conversar amb pacients, nutricionistes i cuiners.
18: Jo sóc conscient de la fama que té la cuina hospitalària. És un client captiu, ningú vol ser ingressat a un hospital. Difícilment podrà apreciar la cuina i la gastronomia que li donem.
14: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
4: Els més matiners.
1: No, minuts, arribem a les 6 del matí fent els matiners de Catalunya Ràdio. I alerta perquè, us estàvem dient fa uns minuts, ja teniu disponible a la plataforma 3CAT tots els capítols d'un nou videopodcast que es diu I ara què? Més enllà de l'esport.
19: I després, quan guanyes, què més hi ha?
20: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
4: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
21: I el moment de retirar-se va ser complicat?
4: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
22: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
23: Quan eres petita jugaves sempre amb nois.
4: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
20: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
17: Són 5 capítols en què l'exjugador d'handbol Viren Morros conversa amb esportistes retirats sobre els valors que l'esport ha deixat a les seves vides. El propi Viren ens ho explica.
24: Un podcast on parlarem amb grans esportistes ja retirats i els faré la pregunta que em vaig fer jo quan em vaig retirar. I ara què? Però no ho faré sol. M'ajudaran els esportistes del futur.
17: Hi han passat esportistes coneguts per tots com Tiago Alcántara, Àlex Corretja, Laia Palau, Felipe Perrone o l'estrella de natació artística Andrea Fuentes, que comentava això sobre l'èxit esportiu.
19: És que l'èxit què és, no? O sigui, el medim amb medalles o el medim amb que quan arriba el moment de que ja he acabat estic orgullosa del meu camí i m'ho he passat bé. Per mi és aquest l'èxit. I quan aconsegueixes això, les medalles acaben venint. Sí.
17: Durant la conversa els acompanyen les preguntes de nens i nenes que comencen a practicar esport i que tenen l'oportunitat de rebre consell dels millors.
25: T'ho passaves millor de nedadora o d'entrenadora?
19: És molt difícil aquesta pregunta.
20: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
23: Quan eres petita jugaves sempre amb nois o amb noies?
19: I després, quan guanyes, què més hi ha?
1: Doncs ja ho heu sentit, almenys un petit tastet d'aquest nou vídeo podcast. I ara què? Més enllà de l'esport. Una nova estrena a la plataforma 3CAT que ja podeu escoltar, ja podeu veure, perquè els 5 capítols sencers els podeu trobar a la plataforma. 7 minuts, les 6 del matí. 9-3-2-0-7-4-7-4 per acabar la setmana. Deixeu-me que saludi aquest matí de divendres amb Pau. Pau, molt bon dia.
26: Hola, bon dia.
1: Ui, quina veu de despert, Pau. Això vol dir que ja fa estona que estàs despert.
26: Sí.
1: A quina hora ens hem despertat, Pau?
26: Jo em llevo a les 3 del migdia.
1: A les 3 del migdia? O sigui que ara pràcticament te'n vas a dormir ja.
26: Sí, aquí una estona. Ara quan acabi de treballar ja me'n vaig a dormir.
1: Quin canvi d'horari més complicat aquest. A veure...

0: i al final som colla.
1: Perquè estava pensant, dues persones treballant de nit us heu de portar bé, perquè si hi ha mal rotllo, allà ha d'haver una tensió al forn de pa.
0: Ja fa uns quants anys que ens coneixem i al final tenim bona relació i va, ja, al final et coneixes i ja saps com portar-ho.
1: I escolta'm, Pau, com es diu el forn, per cert?
0: Es diu fet de farina.
1: Fet de farina?
0: Sí, a l'Instagram o per internet. Estem aquí a Sant Fruitós de Bages i és un forn que portem la meva parella i jo.
1: Molt bé, perfecte. Sí. Doncs escolta'm, Pau, gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio, que tinguis un molt bon cap de setmana.
0: Moltes gràcies, igualment.
1: Que vagi bé.
2: Adéu.
1: No marxeu, que ara hem de parlar amb l'Eloi Cordomí.
2: Ai.
1: Que ens ha d'explicar no només les pluges d'aquesta matinada, també d'ahir la tarda, sinó també a veure si ens explica alguna de les coses que ha passat a la muntanya. Mentrestant, la música de Bet i Gossos. Segur que recordeu aquesta col·laboració que porta per títol No és nou.

0: I gossos, en aquesta col·laboració que es diu No és nou, a veure, Eloi, aquesta cançó t'agrada o no t'agrada? Bon dia.
1: Sí, m'encanta. De fet, m'ha recordat, dic, això fa molt temps que ho vaig escoltar.
0: Quan eres jove.
1: Sí. Betty Gossos, no?
0: Betty Gossos, deu tenir ja... De tot fa molt, però... Uns quants anys,
1: No és nou la cançó.
0: Aquí ens movem entre novetats
1: però
0: i entre clàssics
1: molt.
0: De la música.
1: Ens agrada molt.
0: Escolta'm, anem pel que anem. Digue'm. O no?
1: Sí, farem el que podem, eh? Però sí.
0: Sempre ben fet, Eloi, sempre ben fet.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: I amb l'Eloi Cordomí abans d'arribar a les 6 del matí, doncs això ens explica alguna anècdota que li ha passat a un home del temps que viu a la muntanya. Què t'ha passat, Eloi?
1: A veure, la història no va molt més enllà, eh? Però el que va ploure ahir aquí no està escrit.
0: És que és una, borrada,
1: estar... Però una animalada, és a dir, ahir vaig estar comentant no, podran caure de 50, 100 litres potser puntualment en algun lloc, doncs pam, puntualment va ser casa meva, 105 litres per metre quadrat.
0: Déu-n'hi-do.
1: A casa, una barbaritat, o sigui, raja aigua per tot arreu, on tenia l'hort, ara mateix i, bueno, ara no, ara ja s'ha acabat, però ahir va passar un riu per sobre.
3: Ostres!
1: Després aniré a mirar a veure què ha passat. Les cabres estan molles, els gossos estan molls, les gallines estan molles.
0: I ara què vas amb el secador? Secant animal a animal?
1: No, ara espero que surti el sol i vaig a fer un reconeixement de que tots estiguin bé, no ho sé.
0: Ara també et dic una cosa, eh? Quina meravella aquests temporals quan ets a casa i els veus des de dins.
1: Sí, sí. Ahir en el fons provocava una mica d'angoixa perquè rajava tanta aigua a tot arreu, és a dir, qualsevol paret rajava un raig d'aigua. Llavors angoixava una miqueta, bé, pensa, això s'esllavissarà o caurà o fotrà mal.
0: Escolta, però a dins de casa també?
1: Sembla que està tot a lloc. No, a dins de casa no.
0: Ah, pensava dir que has de fer obres, Eloi, per favor, digues.
3: Però clar, deu pensar en les cabres, saps?
1: A dins de casa no, però el mur que hi ha aquí al garatge sí. I rajava aigua també. I les cabres, mira, ara n'hi ha una que em surt que està com apartada de les altres. Dic, hosti, que no s'hagi anat a allunyar. Les tinc geolocalitzades, n'hi ha una que em surt que està...
0: Ves-la a buscar.
1: Que està lluny, no sé què li passa.
0: En tot cas, Marta Viana, Lara García, moltes gràcies, noia.

0: Bon cap de setmana.
1: Adéu. Eloi, fes-m'ho rapidet, adéu, això, va.
2: No, a veure, cap de setmana, que no serà esplèndid, anirem passant cosetes, però molt millors. I surt el sol, puja la temperatura. Avui encara amb algun ruixadet, aquest matí entre la costa de Tarragona i de Barcelona. Alguns núvols també al nord-est del país. Demà dissabte també algun ruixadet a l'interior de Girona, nord de Barcelona. Alguns núvols també cap al sud. I diumenge, ja més sol, però al matí també passaran alguns núvols, així que una miqueta de tot.
1: Bon cap de setmana, Eloi, que vagi bé.
2: Adéu.
1: Engega el matí de Catalunya Ràdio. Bon cap de setmana, matiners.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 14 graus a Batea, 10 graus a Sant Pau de Segúries i 15 a Parets del Vallès. La pluja d'ahir, que ha refrescat l'ambient, ha deixat també algunes incidències. Per cert, l'R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll continua tallada després que un tren xoqués contra un arbre que havia caigut precisament a la via. No hi va haver ferits i també es va tallar la C-17. Els bombers havien fet fins les 11 de la nit 89 sortides. I la pluja i el vent també ha condicionat la Patum. I amb interrupcions sí que s'han pogut fer alguns balls de la Patum completa, com amb les figures cobertes amb plàstics, o el Primavera Sound.
1: Atención, por razones meteorológicas, las actuaciones de este escenario quedan temporalmente suspendidas. Por favor, mantén la calma y sigue las indicaciones del personal de seguridad y organización.
0: L'aigua i el vent han obligat a suspendre, com sentíem ara, les actuacions dels principals caps de cartell de la primera jornada del Primavera Sound, Massive Attack, Doja Cat o Bad Gyal. I avui, divendres, tenim nova jornada de vaga a totes les escoles i instituts del país. Vaga amb una manifestació unitària a Barcelona i que arriba també marcada pel no de l'acord que havien arribat la setmana passada a la conselleria amb els sindicats majoritaris.
2: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord, doncs, a una reflexió profunda.
0: Per tant, ja no són majoritaris, perquè si en una votació no surt el que ells havien pactat, doncs això canvia. De fet, USTEC, que és el que fins ara havia estat el sindicat majoritari, és el sindicat que surt més malparat d'aquest resultat i amb les eleccions sindicals del pròxim curs. És la central majoritària, l'únic sindicat convocant de la consulta que ha fet una campanya activa pel sí i amb el no, doncs, per tant, hauran d'assumir un resultat i es veuran també forçats a tornar a convocar unes vagues dels quals, doncs, ells estaven d'acord en l'acord. Avui ens acompanyarà Iolanda Segura, portaveu d'USTEC en el programa, també la consellera Niubó, que ahir, per cert, no tenia més remei. Iolanda Segura ha de fer autocrítica després d'haver fet campanya pel sí.
3: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també, doncs, el moment de pressió, el context en el que estàvem.
0: I també parlarem en temps d'agora amb la resta de sindicats, perquè mentre l'USTEC s'endú aquest cop més fort, hi ha altres sindicats com la CGT o la Intersindical que en surten reforçats. Per una banda, ara mateix, la CGT seria el sindicat que s'erigeix amb representació a la mesa i que ha tingut més valentia de plantar-se en aquest acord amb la conselleria. En parlarem amb la resta de sindicats que han participat en aquestes negociacions per saber com quedarà a partir d'ara la setmana que ve el calendari de mobilitzacions. I seguirem també analitzant les novetats del cas Leire. El jutge segueix collant el PSOE i el PSC. Ara ha demanat la informació bancària dels dos partits dels anys 2024 i 2025. I també parlarem del Papa, perquè demà arriba a Madrid avui una carta oberta. Expresidents de la Generalitat, expresidents del Parlament i diverses entitats li donen la benvinguda i li mostren la seva esperança que pregui en català. Una polèmica que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Pomella, tancava ahir així.
4: El més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia. I, de fet, també ve la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més. Clar que sí.
0: A banda del Papa, avui a partir de les 10 també parlarem amb Laura Pedro Albiol, supervisora d'efectes visuals. És la primera dona, Premi Goya, als millors efectes especials, i acaba de rebre la medalla d'or al Mèrit de les Belles Arts 2024. A les 11 també plantejarem un nou dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda, i com cada divendres ho rematarem amb les recomanacions del cap de setmana a la llista musical i els temes pendents. Prefiero la...

0: Benvinguts a un nou matí. Bon divendres, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 7. I fem un cop de la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Doncs a l'embolica i al sector educatiu sumem-hi la recomanació de l'Associació Espanyola de Pediatria. Suspendre les classes a l'aula quan hi faci massa calor. Aquestes últimes setmanes han estat molt habituals. N'hem parlat, temperatures de més de 30 graus, força superiors fins i tot a aquests 30 graus. Doncs bé, es diu que a partir dels 26-27 graus la concentració ja disminueix i per sobre els 32 suposa un risc per a la salut dels alumnes.
0: I a Brussel·les?
2: Amb la mirada posada a la reunió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica que se celebra avui divendres a Viena. La Junta de Governadors, extraordinària, s'ha convocat arran dels atacs recents que hi ha hagut a l'Orient Mitjà contra una planta nuclear als Emirats Àrabs Units.
0: I amb què ha de dormir als Estats Units?
2: El Senat ha rebutjat una llei impulsada pels republicans i que tenia el suport de Donald Trump i que pretenia exigir proves documentals de ciutadania dels Estats Units per registrar-se com a votant a les eleccions federals d'aquest any. Hi ha hagut 4 senadors republicans que finalment s'hi han oposat.
0: I amb què diran avui a la Xina?
2: Amb l'anunci que el president Xi Jinping visitarà Corea del Nord dilluns de la setmana que ve. Una visita d'estat de 2 dies convidat pel president nord-coreà Kim Jong-un. La Xina, recordem, és el principal soci d'aquest hermètic país veí.
3: Avui és divendres 5 de juny. Ens despertem amb 11 graus a la Nou de Berguedà. Va ser el lloc on va ploure més ahir, 115 litres per metre quadrat. A Cassà de la Selva, 13 graus i a Tarragona, 18 graus. Tenim restes de núvols encara a molts llocs de Catalunya. La tendència és que avui quedin retinguts a les comarques del nord-est, sobretot a les comarques de Girona i a l'extrem sud. A la resta s'aniran obrint clarianes i la temperatura recuperarà. Dissabte, una mica variable també, amb més núvols al matí entre Tarragona i Barcelona, a tarda amb alguns ruixats a l'interior de Girona, al nord de Barcelona, al Prepirineu, en aquest sector habitual, i diumenge durant el matí ens passarà una capa, una franja de núvols, podria deixar a la tarda alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu, però la resta el temps serà més tranquil.
0: Avui a l'hora del matí, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 6 i 9, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: I ens actualitzem. Avui hi ha convocada una nova vaga d'educació a tot Catalunya i una manifestació unitària a Barcelona.
5: Les protestes s'han reactivat del tot després que ahir 2 de cada 3 docents rebutgessin rotundament la consulta unitària sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern, una consulta que va tenir un 60% de participació.
0: Maria Costa.
6: La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, feia ahir autocrítica per haver signat el preacord massa aviat i la secretària general de la CGT, Laura Jané, exigia dimissions.
7: Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
8: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó, ho ha intentat 2 vegades, no està convencent a la comunitat educativa i el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions.
6: A banda de la vaga d'avui, els dos sindicats ja avancen que la setmana que ve hi haurà més protestes. Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat professors de secundària, després que en la seva consulta interna un 63% dels afiliats votessin pel sí. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I tot i el cop de porta dels docents al preacord, el Departament d'Educació assegura que el tirarà endavant. Avui mateix la consellera Esther Niubó mantindrà una roda de contactes amb els sindicats que van firmar el text.
9: Professors de secundària ja ha confirmat qui serà i l'USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent tenint en compte que avui hi ha vaga. La consellera Esther Niubó demana una reflexió profunda als sindicats.
10: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré doncs una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que han signat, que van signar aquest preacord la setmana passada precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
0: I els pressupostos de Salvador Illa comencen a caminar al Parlament, malgrat el toc d'atenció dels socis de govern per la gestió de la crisi d'educació.
5: L'oposició ha sortit en tromba contra l'executiu pel preacord fallit amb els professors.
0: Ara hi gira el Robert.
4: Com estava previst, Esquerra i els Comuns han sumat els seus vots, els del PSC, per aprovar el primer examen parlamentari dels comptes. Esther Capella i Jèssica Albiach, però, han exigit els d'Illa màxima implicació per tancar d'una vegada per totes el conflicte amb els docents.
11: No tenim excuses. Han de tornar a començar. Així que facin el favor.
4: Això mentre Junts ha lamentat que els aliats d'Illa hagin mantingut la tramitació pressupostària al marge d'una situació que pels de Puigdemont s'ha escapat del tot del control del govern. Salvador Vergés apuntava cap a la titular d'Educació.
12: No cal que es preocupi, perquè resulta que aquest govern aquí no dimiteix ningú.
4: La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha passat de puntetes per la crisi amb els professors i ha tornat a agrair els vots a Esquerra i els Comuns. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I al País Valencià és la quarta setmana que mestres i professors fan vaga indefinida per exigir millores en el sector educatiu. Ahir més de 10.000 docents van tornar a sortir al carrer.
9: Després de 5 dies sense diàleg, la consellera els ha convocat a una nova reunió per aquest migdia. Els docents tenen energia per continuar demanant millores i si les negociacions no arriben a bon port, no descarten continuar al setembre. Marc Candel és coordinador del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament al País Valencià.
13: No sabem com s'acabarà la negociació, però si no acaba bé este curs, el curs que ve continuem.
9: Per fer les protestes més visibles, els docents acampen des de dilluns a la plaça de la Mare de Déu de València.
0: I el personal de les biblioteques públiques de Catalunya comença avui i demà una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes.
14: El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública per poder oferir un servei de qualitat en condicions de treball dignes. Unes millores que haurien de quedar recollides en un conveni general del sistema de lectura pública de Catalunya. Una vaga que afecta tant el personal de les biblioteques de titularitat municipal, supramunicipal o comarcal, com els equipaments de la Generalitat. No afecta, en canvi, els treballadors de biblioteques de titularitat estatal, universitàries, escolars o de la Biblioteca de Catalunya. Els bibliotecaris catalans, doncs, assumen a l'aturada dels funcionaris del Consorci de Biblioteques de la Ciutat de Barcelona, que van començar una vaga indefinida dimarts de la setmana passada amb les negociacions amb l'Ajuntament en punt mort. La jornada de vaga arrencarà amb una manifestació unitària que sortirà de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona, a Sants, i s'acabarà a l'Arc de Triomf.
0: 2 minuts seran un quart de set del matí. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025. També de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, dins l'anomenat cas Leide.
9: Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol obtenir dades sobre els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i del PSOE. Mentrestant, la directora general del COS, Mercedes González, admet com a mínim 2 reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díaz. Tot i això, González hi treu importància i assegura, per exemple, que no va cedir a l'hora de readmetre un comandant, tal com volia Díaz. Hores abans, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la defensava.
15: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil.
9: La directora de la Guàrdia Civil nega haver participat en cap operació contra unitats del cos.
0: I en el judici del germà de Pedro Sánchez, les acusacions han doblat la petició de pena a David Sánchez, de 3 a 6 anys.
14: Durant l'interrogatori, Sánchez ha negat haver influït o haver gaudit de favors en la seva plaça a la Diputació de Badajoz, que va obtenir el 2017.
0: Enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
16: David Sánchez ha defensat la seva innocència amb una declaració d'11 minuts i només responent al seu lletrat, no tenia cap capacitat d'influir en res.
17: Jo no... ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
16: Però no ha convençut les acusacions populars que creuen que es va beneficiar d'influències per accedir a la Diputació i un cop allà va maniobrar per modificar la plaça i canviar-ne les atribucions i va endollar un amic seu. De fet, han aprofitat uns fets que, segons el tribunal, estaven prescrits per introduir nous delictes i a la baixa la petició de presó. Per a l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, les acusacions també eleven la petició fins als 4 anys. La Fiscalia, però, manté que se'ls ha d'absoldre. La setmana que ve el cas quedarà vist per a sentència. Des de Badajoz, Tania Tàpia, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I enmig d'aquests casos judicials que afecten el PSOE, Pedro Sánchez posa la directa per poder aprovar pressupostos per l'any vinent.
9: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat que avui es publicarà l'ordre d'elaboració dels nous comptes. Els socis però adverteixen que té risc de quedar-se tot sol defensant-los. Sentim Pilar Belloguera, d'Esquerra, i Doia Sagastizábal, del PNB.
18: D'alguna manera ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
19: La pregunta és con qué mayorías y con qué credibilidad.
0: Expresidents de la Generalitat i el Parlament, líders polítics i entitats catalanes subscriuen una carta que defensen el català durant la visita del Papa. La publiquen avui diaris com El Punt Avui i La Vanguardia i també sortirà la premsa italiana i espanyola.
14: Entre els germans hi ha Jordi Pujol, Pere Aragonès i Carles Puigdemont i no hi figura l'actual president Salvador Illa. També la firmen polítics com Oriol Junqueras i Jordi Turull i entitats com el Barça, Òmnium o l'ANC. En la missiva dirigida a Lleó XIV, els firmants li donen la benvinguda, reivindiquen la identitat catalana i mostren la seva esperança que pregui en català. També hi destaquen la tradició d'acollida del país i li recorden que la cultura i la llengua de Catalunya han sobreviscut a períodes de persecució.
0: No recordo una carta així a Leo Messi, que portava no sé quants anys vivint a Catalunya i mai es va dirigir en català al soci del Barça. I que també estaria bé que ho apliquéssim a tots.
14: En tot cas, sobre el Papa, no sobre Messi, ahir l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va confirmar que parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús. El cardenal va dir que la polèmica per la llengua l'ha generada gent a qui li agrada polemitzar.
19: Sap que té que parlar algo en català, evidentment. Lo que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
0: Més notícies amb Maria Fernández Noguera, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
20: Bon dia.
0: Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per episodis de pluja que aquesta nit ha afectat a diverses comarques.
21: La incidència més destacada va ser el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3 a Ripoll. Al comboi hi anaven 4 persones que van haver de ser evacuades sense ferides. El telèfon d'emergència es va rebre gairebé 170 avisos, la majoria al Ripollès i al Vallès Oriental. La pluja va fer caure arbres, també a la C-17, que es va haver de tallar també durant una estona, i va provocar algunes esllavissades a la C-26 a Borredà. La directora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda la importància de no travessar zones inundables.
22: Aquest avís a l'ACA, que ens deia que la conca del Llobregat i la conca del Ter doncs estava incrementant-se, bastant dintre d'una situació controlada, però amb un increment, i per aquest motiu, doncs totes aquestes zones properes a rius, rieres, són zones a evitar, no acostar-s'hi.
0: Són les 6 i 18. Soroll és el Primavera Sound. La pluja ha obligat a suspendre els principals concerts d'aquesta primera jornada.
23: Un desperfecte provocat pel vent en un dels dos escenaris principals n'ha estat la causa.
0: Barcelona, Mar Ruiz.
24: Els desperfectes provocats pel vent i la pluja als escenaris principals han obligat a suspendre els concerts de Bad Kial, de Jacat i Massive Attack, els tres caps de cartell de la primera jornada. Un fort cop de vent i la pluja han provocat la suspensió dels concerts a tots els escenaris excepte dos durant unes 2 hores i mitja. Quan semblava que ja havien recuperat l'escenari principal on havia d'actuar Massive Attack, la banda de Robert Del Naja s'ha fet enrere i la resta, Doja Cat i Bad Kial, han caigut també. Aquest divendres ja cal, però, que el reparin, perquè és el torn de The Cure o Skrillex. Marc Ruiz, El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I en canvi, Berga ha plantat cara a la pluja aquesta nit amb una patum completa que ha començat amb retard i que ha estat marcada per moltes interrupcions.
25: Les estones d'espera s'han aprofitat per fer salts amb les figures cobertes amb plàstics per protegir-les.
0: Berga, Nàtia Dell.
26: La pluja ha estat protagonista d'aquesta patum completa.
27: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigua.
28: Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
29: Els bergadans pot caure el món, però la patum es fa. Es fa sempre. Plogui o no plogui.
26: A la plaça, les ganes de patum eren enormes.
30: Molt bon ambient, la gent superagradable i, bueno, intentar reviure això com si fos un crio petit.
31: Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare, jo. És un sentiment.
32: No intentar ficar-me al mig perquè és el meu primer cop i primer mirar-ho des de fora.
26: Una patum completa que ha rebut amb xiulets i missatges antifeixistes l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, convidada no per l'Ajuntament, sinó per la regidora de Begi, alcaldable d'Aliança Catalana per Berga. Des de Berga, Nàtia Dell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: La primavera del 2026 ha estat la més càlida a Catalunya des que es tenen registres.
21: El Servei Meteorològic de Catalunya confirma que les temperatures han superat en més d'un grau la mitjana climàtica a bona part del territori. I en algunes comarques de Ponent, el Pirineu Occidental i la Catalunya Central, l'anomalia ha arribat a superar els 2 graus.
0: Sèrie Forment.
33: Marc Pruom, cap de climatologia del Meteocat, atribueix aquest rècord de temperatures d'una primavera catalana a...
34: un abril extraordinàriament càlid que ha fet que el conjunt de la primavera tinguem anomalies
1: dies per sobre del grau i fins tot un 2 graus.
33: De fet, l'Observatori Fabra ha registrat la primavera més càlida dels seus 113 anys de dades. Pel que fa a la pluja, la primavera ha estat seca a més del 60% de Catalunya, especialment a la Noguera i al Pla d'Urgell, però al Pirineu Oriental, la serralada transversal i el massís dels Ports, les precipitacions han estat per sobre la mitjana. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, proposa en una carta oberta a Vladimir Putin un alto al foc total i una trobada cara a cara.
33: També adverteix el líder del Kremlin que, si no posa fi a la guerra, haurà de lluitar per la seva pròpia supervivència política. L'anunci coincideix amb la presència del president rus al Fòrum Econòmic de Sant Petersburg.
0: Moscou, Cristina Solias.
2: El Kremlin ha respost Zelensky que pot venir a Moscou a reunir-se amb Putin, una opció que el mateix president ucraïnès rebutja en el text. Abans, el líder del Kremlin ja havia tornat a posar en dubte la legitimitat de Zelensky per signar cap acord de pau, tot i que no l'exclou categòricament.
3: Si el senyor Zelensky és un representant legítim d'Ucraïna, aquesta és una pregunta per als advocats, per a una anàlisi legal. Crec que això no és un caprici nostre.
2: Malgrat les evidències, Putin assegura que l'economia russa va bé i que els seus soldats avancen a totes les línies de front i acusa Occident de subministrar els drons amb què Ucraïna ha atacat Sant Petersburg. Des de Moscou, Cristina Solias, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Hezbollah rebutja l'alto al foc pactat ahir per Israel i el Líban.
25: El líder de la milícia pro-iraniana, Naim Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la equivaldria a una rendició.
4: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto al foc fictici, interpretat com un alto foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
25: Hezbollah es nega a abandonar el sud del Líban i aturar la seva activitat en aquest país, com contempla l'acord.
0: Donald Trump imposa sancions financeres al president cubà Miguel Díaz-Canel, a familiars seus i també a un fill i un net de Raúl Castro.
5: Washington també imposa sancions al Ministeri de les Forces Armades cubà, als comitès locals de defensa de la revolució i contra dues empreses, una de minera i una altra de turística. Les sancions prohibeixen les transaccions financeres i comercials i bloquegen els actius cubans sota jurisdicció nord-americana. El president cubà ha acusat els Estats Units de ser agressius i perversos i ha assegurat que toparan amb la seva determinació de resistir a l'atac imperial.
0: I fi de la campanya electoral per la segona volta a les presidencials diumenge al Perú.
33: Els dos candidats, la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez, han fet mítings a la capital per intentar captar els indecisos. Fujimori centra el missatge a millorar la seguretat i Sánchez vol impulsar una reforma de la Constitució. Els sondejos auguren un escrutini ajustat, tot i el lleuge avantatge per Fujimori.
6: Pels partidaris de Keiko Fujimori, que tancava campanya electoral en aquestes darreres hores a Lima, la capital del Perú, cal recuperar el llegat de l'expresident Alberto Fujimori, considerat un heroi nacional pels seus seguidors, especialment per haver acabat amb el terrorisme de Sendero Luminoso i la inflació durant els anys 90. Keiko Fujimori va guanyar la primera volta. El seu rival a les urnes és el progressista Roberto Sánchez. També reivindica un llegat presidencial com a guia, com Fujimori amb el seu pare, però en aquest cas el de l'expresident Pedro Castillo. Tant Castillo com Fujimori pare ja mort, empresonats, el primer per intent de cop d'estat i el segon per delictes contra els drets humans. Des de Lima, al Perú, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
7: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: Madonna apareix per sorpresa per fer un concert a Times Square a Nova York per presentar el seu nou àlbum. Ha estat aquesta matinada quan Madonna ha aparegut per sorpresa al balcó d'una de les pantalles de la plaça. El concert s'ha fet en col·laboració amb l'aplicació de cites Grindr amb motiu de l'inici del mes de l'orgull LGTBIQ+.
1: I la segona?

0: I qui apareixerà en aquest cas avui és Nati Peluso. Serà a la Casa de Seat de Barcelona a 2:15 en un concert gratuït que farà fins a 4:45 de la tarda. L'entrada, com dèiem, és gratuïta, però s'havia de fer reserva prèvia i de seguida s'han esgotat.
1: I la tercera?

0: Rosalía, que cancela els concerts previstos aquesta setmana a Miami i a Orlando per una emergència familiar. Així ho han explicat des de la seva promotora en un comunicat. La cantant lamenta haver decebut els seus seguidors, però assegura que no ha tingut més remei que prendre aquesta decisió. Live Nation ha dit que buscaran noves dates per fer els concerts i demana que es conservin les entrades.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: El Barça s'haurà de jugar al pas a les semifinals de la Lliga de Bàsquet de Múrcia.
2: Demà, partit decisiu, els blaugranes van deixar escapar la classificació, van perdre el Palau 87-90. El jugador del Barça, Joel Parra, no creu que les decisions arbitrals hagin estat determinants.
3: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com dit al principi, jugar-los que juguin més còmodes, i en tema d'àrbits no entraré, la veritat.
2: El Madrid guanya Tenerife 83-118, empat a l'eliminatòria. El Joventut rep a Badalona al Bascònia a les 9, obligat a guanyar per forçar el desempat. Al partit, amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
1: I els responsables del Girona asseguren que el projecte del club passa per tornar a primera divisió imminentment.
2: El director esportiu Quique Cárcel va assegurar que aviat anunciaran el nou entrenador i que Mitchell hagués continuat si l'equip s'hagués salvat.
4: Estava convençut que si l'equip s'hagués salvat, Mitchell hagués pogut continuar. Una vegada que es fa el descens, estem parlant d'algo molt dur, d'algo que ens quedem tots sense cap tipus d'energia.
2: El responsable de la propietat, Pere Guardiola, diu que mai no han tret cap euro del club i que totes les inversions han estat per reforçar la plantilla. Espanya empata un a Mirac amb gol de Ferran Torres, partit del premundial de futbol. La selecció espanyola femenina juga contra Anglaterra a les 9, partit de classificació pel Mundial de l'any que ve, mentre que Florentino Pérez assegura que el lateral de l'Inter de Milà, Dumfries, està fitxat i que reserva un fitxatge estrella per 150 milions d'euros per la setmana que ve.
1: I avui juga el Sabadell,
2: Ah, molt bé, el Centre Esport Sabadell.
1: Sí, sí, contra el Madrid-Castilla.
2: Madrid-Castilla.
1: Sí, sí, el camp del Centre d'Esports, un partit important per saber si...
2: T'ho he fotut, per això.
1: Sí, sí, sí. Però bueno, amb un 2-0 ho tenim fet. Veurem què passa. Abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser tenir un record pels pobres nois i noies que ara mateix estan memoritzant a correcuita per la selectivitat uns coneixements que hauran oblidat abans que comenci l'estiu. És així, la selectivitat és una prova absurda que de cap manera, per molt completa que sigui, hauria de ser tan decisiva pel futur d'una persona. Però, noi, és el que hi ha i segurament sigui el menys pitjor dels sistemes possibles. Si ens atenem al que alerten molts professors universitaris sobre el cada vegada més baix nivell dels alumnes que els arriben de la secundària, sembla que la criba encara hauria de ser més forta. Però què passa? Que de l'altra banda tenim els professors de secundària, que també ens alerten que sense més recursos no podran ser més exigents. I com que els recursos no arriben, el que fem és anar implementant noves metodologies educatives cada vegada més permissives amb la ignorància, que només serveixen per maquillar els resultats. I mentrestant, segueixen entrant a la universitat uns nois i noies que saben poquíssim del món que els envolta i el món que els precedeix, però això sí, saben moltíssim sobre ells mateixos.
1: Avui cançons per a un bon dilema.
6: Sí, perquè avui el dilema del matí de Catalunya Ràdio parlareu de si deixaríeu diners a un amic. Doncs bé, et porto un dels molts arguments que poden sortir, però en forma de cançons. Per exemple, suposem que sí, que et deixen els diners. Doncs agafa'ls i corre. Així ho cantava en Steve Miller Band, la cançó de l'any 76, amb aquesta que es diu Take the Money and Run. És bastant probable que amb el temps aquest amic te'ls acabi reclamant. I això és el que explica aquesta cançó de Bruce Springsteen titulada Pay Me My Money Down. I aquí comencen els problemes. Per tant, potser és millor separar els diners de l'amistat, perquè tal com canta The Notorious B.I.G. al costat de Puff Daddy, More Money, More Problems, un joc de paraules que vindria a dir si no hi ha diners, no hi ha problemes. A partir de les 11, el dilema amb Àngel Llàcer, Judit Mascó i Elisenda Pineda.

0: En punt 6:45. Repassem els titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. L'USTEC, la CGT i Intersindical criden avui a la vaga després del no rotund dels docents a la consulta sobre el preacord firmat amb el govern.
1: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
2: L'USTEC, ara sentíem Iolanda Segura, ha fet autocrítica tenint en compte que havia fet campanya a favor del text, i la CGT demana la dimissió de la consellera Niubó.
0: Tot i el cop de porta del preacord, el Departament d'Educació assegura que el tirarà endavant.
3: Avui mateix la consellera Esther Niubó té intenció de mantenir una trobada amb els sindicats que el van firmar, professors de secundària que sí que han avalat el preacord en la seva consulta interna i ja ha confirmat que hi aniran.
4: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré una ronda de contacte amb les diferents organitzacions que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio parlarem amb les parts, amb la consellera Niubó, amb Iolanda Segura d'USTEC, Laura Gené de la CGT, Marc Martorell de la Intersindical, també amb Lidón Gasull de la FAC, per saber què en pensen les famílies, i la resta de sindicats no han pogut atendre'ns avui al Matí de Catalunya Ràdio. Ho analitzarem també a l'Àgora amb Ferran Espada, Milagros Pedro Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. I el jutge Santiago Pedraz sol·licita a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025.
2: Ho fan al marc del cas Lere i a petició de la Guàrdia Civil. La directora general del cos policial ha admès com a mínim dues trobades amb l'exmilitant socialista. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la defensa.
5: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
0: I el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat que avui es publicarà l'ordre d'elaboració dels nous pressupostos.
3: Els socis adverteixen que té risc de quedar-se tot sol defensant-los. Sentim Pilar Vallugera, d'Esquerra, i Idoia Saquiastizàbal, del PNB.
6: D'alguna manera ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
7: La pregunta és, con qué mayorías y con qué credibilidad?
0: Un grup de polítics catalans, entre els quals hi ha l'expresident Pujol, Aragonès i Puigdemont, firmen una carta a favor del català durant la visita del papa.
2: També hi ha diferents entitats del país després que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, confirmés que farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús, i sobre la polèmica afirmés...
8: Que té que parlar algo en català, evidentment. Lo que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
0: I a l'Estadi Olímpic, per exemple, ens explicaven fonts de l'arcabisbat que serà un 99% en català tot l'acte que farà el papa. Gairebé un centenar d'avisos per avisos de pluja que ha afectat diverses comarques.
3: La incidència més destacada va ser el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda.
9: Aquest avís a l'ACA, que ens deia que la conca del Llobregat i la conca del Ter estaven incrementant-se, va estar dintre d'una situació controlada, però amb un increment, i per aquest motiu totes aquestes zones properes a rius, rieres, són zones a evitar, no acostar-s'hi.
0: I la pluja ha afectat les dues grans cites anuals culturals també d'aquesta nit.
2: Ha obligat a suspendre els principals concerts de la primera jornada del Primavera Sound. I a Berga va obligar a endarrerir un quart d'hora a l'inici de la Patum completa i a fer pauses entre sal i sal.
0: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, proposa un alto al foc total i una trobada cara a cara amb Vladimir Putin.
3: L'anunci coincideix amb la presència del president rus al Fòrum Econòmic de Sant Petersburg.
10: Si el senyor Zelensky és un representant legítim d'Ucraïna, aquesta és una pregunta per als advocats, per a una anàlisi legal. Crec que això no és un caprici nostre.
11: Ni caprici nostre.
0: I els treballadors de Nestlé hauran de ratificar avui el preacord a què han arribat l'empresa i els sindicats per rebaixar el nombre d'acomiadaments previstos per la companyia.
2: El representant de Comissions Obreres a les negociacions, Pablo Esteban, destaca.
12: Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut, i d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida a partir de 54 anys es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes...
0: repassem ara les portades de la premsa, Lara García.
3: A la premsa editada a Catalunya, unanimitat en el titular de portada sobre el conflicte educatiu. Lara destaca que els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues. Titular molt similar al de La Vanguardia, que diu que els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes. En canvi, El Periódico es fixa en el fet que Educació aplicarà el preacord malgrat el no dels professors. La Vanguardia també dedica la principal fotografia de portada a les protestes dels docents, tots vestits amb samarreta groga. A l'Ara, la imatge principal és per un Primavera Sound passat per aigua, en què es veu al Parc del Fòrum ple de gent amb paraigua. El Periódico, la imatge és per la Sagrada Família, amb titular sobreimpressionat en què es llegeix "Així és l'Espanya que rebrà el Lleó 14". Pel que fa a la premsa de Madrid, El País obre l'edició destacant que hi ha 68 bisbes assenyalats per encobrir casos de pederàstia, i El Mundo titula que el Suprem va frenar el pla contra l'UCO de Mercedes González. Pel que fa a les fotografies, El País és per al germà de Pedro Sánchez en el judici, amb un titular a sota que destaca que va dir que ell no tenia capacitat d'influir en res. I El Mundo, la imatge destacada és del ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska. El rotatiu destaca que Marlaska ha negat les reunions de la directora de la Guàrdia Civil amb Leire Díez, però que la publicació del sumari ha obligat el govern a canviar de versió.
0: Avui a Puigcerdà es desperten amb 8 graus, al migdia no passaran dels 21, a Riba-roja d'Ebre en tenen 17, amb una màxima prevista de 27. El dia comença amb força núvols, però sembla que a poc anirà sortint el sol. Eloi Cordomí, bon dia.
13: Sí, bon dia. Ara a primera hora pot arribar a caure encara algun ruixat entre el Camp de Tarragona i l'Ebre, però la resta, la tendència és que s'obrin clarianes. Sí que els núvols seran més persistents al sud del país i a les comarques de Girona. I el cap de setmana, bastant variable, en general més tranquil, amb alguns núvols matinals i alguns ruixats de tarda, al Pirineu i Prepirineu, especialment de cara a diumenge.
0: I enmig del conflicte educatiu, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
14: Bon dia, Catalunya. Quan sotmets una decisió a una votació democràtica, ja sigui en un referèndum nacional o en una consulta a un col·lectiu determinat, acostumes a dur-te sorpreses. Així ha passat en la negativa amb la qual els mestres han rebutjat l'acord entre els sindicats i l'administració, un resultat que invalida el paper d'interlocució de l'USTEC i la pretensió del govern d'acabar amb una vaga a cop de talonari. Els professors catalans han deixat ben clar, abans que res, que protesten per la supervivència d'un sistema educatiu, no pas per fer més pasta, però també han posat de manifest que els líders sindicals els representen tan poc com la consellera del seu ram. Per altra banda, resulta molt significatiu que el govern tiri endavant l'acord tombat, la qual cosa denota no només una certa al·lèrgia a reconèixer les mancances del sistema educatiu, sinó també una visió molt creativa de la democràcia. Ara ja sabem, si em permeteu la conya, per què els agraden tan poc els referèndums.

0: baixarem. I amb què ens despertes avui, Xavi Canalias?
1: Bon dia. Avui amb una de les moltíssimes cançons que ens va deixar la mítica Bola de Drac. Aquesta era de la capçalera de Bola de Drac Z. I és que tal dia com avui, un 5 de juny, però de l'any 1995, la revista Weekly Shonen Jump i Akira Toriyama van publicar el darrer capítol del manga original que va revolucionar el gènere. Va arribar al seu final 11 anys després de la seva primera publicació. El motiu va ser perquè Toriyama estava exhaust i volia deixar de dibuixar durant un temps.
0: I de què heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, de la cantant Jennifer López, perquè en una entrevista al programa de la televisió estatunidenc Desperta Amèrica ha reflexionat sobre com canviem quan tenim parella. Ha defensat que quan estem solters som més creatius i productius.
2: A vegades les relacions xuclen tanta part de la teva vida que costa ser creatiu, costa estar focalitzat en tu mateix. Penso que quan estàs soltera pots ser més productiu i creatiu. Per això crec que tots volem trobar una parella que et permeti ser així i alhora tenir tot el que porta una relació.
0: Bueno, tu com estàs ara? Estàs creatiu?
3: Jo molt bé, sempre estic creatiu. Jo en parella o solter, sempre, la creativitat.
0: Quan són festes on?
1: Avui és Festa Major Cornellà de Llobregat. A les 6 de la tarda hi haurà ballada de sardanes amb la Copla Maricel. Serà a la plaça Lluís Companys. A les 9 hi haurà actuació del grup Aquellos Maravillosos Años al carrer de Joan Fernández. Alerta, perquè a 9:15 Mama Dusha en concert a la plaça de Catalunya. A 9:15, Rock Conenye a la plaça de Sant Ildefons. A 11:15, The Tyets en concert a la plaça de Catalunya. I acabaran a 11:15, en aquest cas a la plaça de Sant Ildefons, amb Barón Rojo.
0: Barón Rojo,
1: en directe. Sí, senyor.
0: Quin...
1: festa grossa.
0: Heavy metal, Barón Rojo.
1: I tant. Guitarreig, millor dit.
0: Guitarreig, hard rock.
1: I bateries, i soroll, i baixos.
0: Marta Viana, bon dia.
4: Bon dia.
0: Què s'ha fet viral avui a les xarxes?
4: Doncs el vídeo d'un robot que clava una puntada de peu a la panxa a un nen petit. Això ha passat a la Xina durant una exhibició de robots. Es veu que el robot combinava passos de ball i moviment d'arts marcials, però els càlculs li han acabat fallant i ha acabat clavant una puntada de peu a un nen petit que estava a primera fila i que l'ha deixat estès a terra.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de la Fai, de mare d'una nena amb un 65% de discapacitat, que denuncia dificultats a l'hora d'escolaritzar-la. D'una banda, els centres d'educació especial que ha consultat li han comunicat que no disposen de plaça per al curs que ve, i de l'altra, a l'Institut Can Periquet de Palau-Solità li plantegen dubtes sobre la capacitat de fer-se càrrec de la seva filla.
7: No s'entén que se'ns diguin que ja estan treballant. Mentre el curs se'ns tira a sobre, els nostres fills no tenen plaça. Necessitem solucions avui, no places projectades per un futur que els nostres fills no poden esperar. Això pot ocasionar conseqüències severes al futur.
6: El Departament d'Educació respon que, efectivament, els centres d'educació especial tenen més demanda que oferta, però que al març ja es va acordar una inversió de 6 milions d'euros per crear 80 nous grups per al curs que ve. D'altra banda, l'equip d'assessorament psicopedagògic serà qui determinarà si la filla de la Zaida pot anar a l'institut. Ella reclama solucions de manera urgent.
5: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609. Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
4: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. El preu del petroli recula lleugerament davant l'alto al foc entre Israel i el Líban. El barril de Brent se situa en $95. Els inversors europeus han aprofitat la retallada i l'IBEX 35 ahir va sumar un 0,55%, impulsat també pels resultats rècords d'Inditex que vam saber ahir. A l'Àsia, les borses aquest matí registren pèrdues. El Kospi de Seul cau un 4%, el Nikkei japonès un 1,60% i el Hang Seng de Hong Kong un 1%. A Wall Street ahir el Dow Jones va guanyar prop d'un 2%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
9: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos minuts i tres quarts de set del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
10: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui, nova vaga d'educació a tot el país en manifestació unitària a Barcelona després del no retorn al preacord dels sindicats majoritaris amb el govern.
11: Dos de cada tres mestres i professors que van votar van rebutjar el preacord. A la consulta va tenir una participació del 60% dels docents. Amb el no es comprometien a continuar amb les mobilitzacions. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
12: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
11: La CGT, que no va signar el preacord, ha sortit reforçada de la consulta i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Ara caldrà veure com es tradueixen les pròximes protestes, ja que el no a l'acord implicava fer les vagues necessàries fins a acabar el curs.
0: Tot i el cop de porta dels docents al preacord, el Departament d'Educació assegura que el tirarà endavant.
11: Avui mateix la consellera Esther Niubó mantindrà una roda de contactes amb els sindicats que van firmar el text. Professors de secundària ja ha confirmat que hi assistirà i l'USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana que ve, tenint en compte que avui hi ha vaga. La consellera Esther Niubó demana una reflexió profunda als sindicats.
13: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré una ronda de contacte amb les diferents organitzacions que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
11: Mentrestant, des de l'oposició al Parlament han sortit en tromba contra l'executiu pel preacord fallit amb els professors.
0: D'altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedra, sol·licita a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025.
11: També de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, dins de l'anomenat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol obtenir dades sobre els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. Mentrestant, la directora general del cos policial, Mercedes González, admet com a mínim dues reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díez. Tot i això, González hi treu importància i assegura, per exemple, que no va cedir a l'hora de readmetre un comandant tant com volia Díez. Hores abans, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la defensava.
14: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil.
11: La directora de la Guàrdia Civil nega haver participat en cap operació contra les unitats del cos.
0: I pel que fa a la visita del Papa de la setmana que ve, expresidents de la Generalitat i el Parlament, líders polítics i entitats catalanes subscriuen una carta que defensa el català durant la visita del pontífex.
11: La publicarà avui diaris com El Punt Avui, La Vanguardia, i també sortirà la premsa italiana i espanyola. Entre els firmants hi ha Jordi Pujol, Pere Aragonès o Carles Puigdemont. En canvi, no hi és l'actual president Salvador Illa. També la firmen polítics com Oriol Junqueras i Jordi Turull i entitats com el Futbol Club Barcelona, Òmnium i l'ANC. La carta dirigida a Lleó 14, els firmants li donen la benvinguda, reivindiquen la identitat catalana i mostren la seva esperança que pregui en català. També destaquen la tradició d'acollida del país i li recorden que la cultura i la llengua catalana han sobreviscut a períodes de persecució. L'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va confirmar que el papa parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús, però també va dir que la polèmica per la llengua l'ha generada gent a qui li agrada polemitzar.
15: Que té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
0: Més notícies. Els treballadors de Nestlé hauran de ratificar avui el preacord a què han arribat l'empresa i els sindicats per rebaixar el nombre d'acomiadaments previstos per la companyia.
11: En el cas de Catalunya, rebaixa els acomiadaments de 178 a 119 i millora les condicions dels treballadors afectats per l'ERO. El representant de Comissions Obreres en les negociacions, Pablo Esteban, destaca les millores aconseguides en el preacord.
16: Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut i d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida a partir de 54 anys es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes.
11: Un centenar dels empleats afectats són de les oficines d'Esplugues de Llobregat.
0: Brussel·les vol evitar que el govern espanyol torni a intervenir una OPA com la del BBVA sobre el Banc Sabadell.
11: La Comissió Europea va ampliar ahir l'expedient que té obert contra Espanya per incomplir la normativa comunitària que regula les fusions bancàries.
0: Brussel·les, Bruno Forte, a Mires.
17: L'expedient obert per a Brussel·les no analitza en concret l'OPA al Banc Sabadell, però sí que qüestiona les normes que va utilitzar el Ministeri d'Economia per posar unes condicions que van fer menys atractiva l'oferta del del BBVA. La Comissió Europea, gran defensora de les fusions bancàries, creu que Madrid es va extralimitar i l'acusa d'incomplir la llei europea que, precisament, resta poder als governs per intervenir en la fusió de bancs. La novetat és que ara la Comissió incorpora a l'expedient un nou retard d'Espanya amb l'aplicació d'una altra normativa comunitària del sector financer. Li dona 2 mesos per arreglar-ho abans que l'enfrontament escali. El següent pas ja seria amenaçar Espanya d'anar als tribunals. Des de Brussel·les, Bruno Forte de Mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
18: El govern ha autoritzat que a partir d'aquesta setmana es puguin caçar coipús amb armes de foc.
11: S'ha pres aquesta mesura davant els danys que aquesta espècie invasora ha començat a provocar els conreus, sobretot a l'Alt i al Baix Empordà.
18: Girona, Clara Jordan.
19: En els últims 3 anys hi havia una brigada especialitzada que s'encarregava de capturar els coipús mitjançant trampes, però des del mes de gener ho han deixat de fer després que s'acabés la subvenció europea amb la qual es finançaven. Ara el govern, després de formar una 40ena de pagesos i caçadors, ha donat un permís especial, com explica el 3CAT Info Marc Vilaú, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
20: Que es puguin caçar amb una munició especial, perquè són zones humides, per tant sense plom, i es puguin caçar amb uns calibres especials, amb l'objectiu de facilitar l'erradicació d'aquesta espècie exòtica invasora.
19: Es tracta d'una prova pilot que s'allargarà fins a finals d'any i, si funciona de cara a l'any vinent, s'estudia declarar el coipú espècie cinegètica per poder estendre la caça. Des de Girona, informa Clara Jordan pel Matí de Catalunya Ràdio.
18: I la crònica cultural, passada per aigua, avui passa també per un nom propi, Carmen Machino, Premi Nacional de Cinematografia 2026, que atorga el Ministeri de Cultura.
21: ¿Y yo cuando me voy?
22: A ver, Carmen, yo pensaba que esto ya lo habían hablado con
21: pues no, nadie.
23: El jurat l'ha guardonat per ser una de les actrius de comèdia més importants de la història del cinema espanyol, tot i que també ha destacat en altres gèneres interpretatius. També destaquen que Carmen Machi ha sabut connectar amb el públic massivament, però que la seva gran popularitat no l'ha afectat a l'hora d'acostar-se a projectes d'autor. Nascuda a Madrid fa 62 anys, va començar la seva carrera al teatre, va assolir la fama televisiva amb el personatge d'Aida a la sèrie Siete Vides i el posterior spin-off protagonitzat pel seu personatge. Al cinema ha treballat amb directors com Pedro Almodóvar i ha tingut èxits de taquilla com Ocho Apellidos Vascos, pel qual va guanyar un premi Goya. Una de les produccions més recents i més aclamades ha estat La Messias, del duet de directors Los Javis.
18: La prestigiosa companyia belga Peeping Tom torna al Teatre Nacional de Catalunya per presentar Cròniques, la seva creació més recent, dirigida per Gabriela Carrizo.
23: L'espectacle és un viatge en el temps que reflexiona precisament sobre el temps, l'absència dels límits i la memòria.
18: Marta Vivas.
24: Parlar de Peeping Tom és parlar de fenomen. Cada obra que estrenen a Catalunya aixeca una gran expectació, sobretot entre els més sibarites. Aquest Cròniques, que es pot veure a la Sala Gran del TNC, probablement és la seva obra més críptica, plena de referents cinematogràfics i artístics, des de pel·lícules d'acció fins a Galàxies Perdudes, passant per la ciència-ficció, que recorda 2001, un Odissea a l'espai. 5 ballarins d'un gran virtuosisme lluiten contra els elements, les pedres, els metalls, l'aigua, el buit, allò desconegut i els robots. Gabriela Carrizo és la directora.
25: Bueno, ahí, pasado, presente, futuro, ¿no es cierto? Cómo se condensa, cómo el absurdo entra a jugar.
24: Marta Vivas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
18: I atenció, perquè surten a subhasta amb finalitats benèfiques diversos objectes personals de l'actor Matthew Perry, l'actor de Friends.
23: La Fundació de Matthew Perry posarà a la venda una col·lecció d'objectes personals de l'actor i records vinculats a Friends, amb l'objectiu de destinar, com deies, els beneficis a iniciatives per donar suport a la lluita contra l'addicció. Entre els lots més destacats hi ha diversos objectes lligats a l'etapa de Perry, com a Chandelbin, per exemple, 26 guions de Friends, entre els quals episodis com l'últim de la sèrie The Last One. També hi haurà una rèplica del mític Marc Groc del Mirall que penjava de la porta de l'apartament de Mònica i Rachel, premis o 2 obres de Bansky. També es trobaran objectes de la seva col·lecció de Batman, raquetes de tennis o vestits de gala. La venda, amb preus entre 500 i 400 mil dòlars, es pot seguir tant en línia com presencialment a Dallas.
18: I els esports, Robert Prat.
26: El Barça, que s'haurà de jugar la classificació per les semifinals de la Lliga de Bàsquet demà a Múrcia, derrota dels blaugrana 87-90 al Palau, i el Girona, que farà un projecte per tornar a la primera divisió. Si el club hagués continuat a primera, Mitchell hauria seguit com a entrenador.
18: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
1: A vegades oblidem que els i les esportistes d'elit adolescents són també això, adolescents, i que hi ha coses que els joves de la seva edat fan i ells també han de fer. I naturalitzar-ho és la manera més senzilla de donar-li la importància que té. La seleccionadora espanyola de futbol, Sònia Bermúdez, explicava fa uns dies amb total normalitat que no convocava la defensa a Yara Aguirre Zabala per als partits de classificació del premundial d'estos dies contra Anglaterra i Islàndia perquè coincidien amb la selectivitat que havia de fer la defensa basca. I afegia Bermúdez, ara això és més important que no el futbol, tenint en compte el futur de la jove de 17 anys. L'esport d'elit no ha d'estar renyit amb la formació acadèmica d'un esportista. Més bé, al contrari, pot sumar-li molt. I que els adults ho tinguen clar és el millor exemple perquè els joves esportistes ho seguisquen.
18: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 130 milions, amics, rialles, llocs, moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull com es desperta el país. Tenim 8 graus a Viella, 13 a Mollà i 18 graus a Torredembarra i un repàs d'algunes de les pluges que van caure ahir. A la Nou de Berguedà, 115 litres per metre quadrat. A Ogassa, al Ripollès, 106 litres per metre quadrat. També a la costa, 28 a Blanes o 21 al Masnou. Avui encara tenim alguns ruixats entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Això serà ara a primera hora, després marxaran. Quedaran restes de núvols que seran més persistents al sud i al nord-est, sobretot a les comarques de Girona, però la resta, la tendència és que s'obrin grans clarianes. Cap de setmana variable. Al matí amb núvols, dissabte al matí amb núvols a les comarques de Tarragona i de Barcelona, a la tarda amb alguns ruixats al nord-est i al Prepirineu, i de cara a diumenge al matí ens creuen una franja de núvols i a la tarda hi haurà també algunes nuvolades amb algun ruixat al Pirineu i Prepirineu.
4: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes. Només

0: ser inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
1: I després, quan guanyes, què més hi ha?
2: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
3: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
4: I el moment de retirar-se va ser complicat?
3: Miren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
5: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
6: Quan eres petita jugaves sempre amb nois?
3: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Miren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
2: Va ser l'empenta que necessitava per dir adeu.
3: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3CAT. Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
7: A dos quarts de nou, obrirem l'àgora per analitzar el rebuig dels docents al preacord que l'USTEC, professors de secundària, Comissions Obreres i la UGT van tancar amb el govern. Parlarem amb la consellera Esther Niubó i dos dels sindicats que rebutjaven el pacte, la CGT i la Intersindical.
8: A partir de les 9 entrevistarem Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, majoritària a l'educació i que defensava el sí a la consulta dels docents.
7: A un quart d'11 parlarem amb Laura Pedro Albiol, supervisora d'efectes visuals i la primera dona que ha guanyat un Premi Goya als millors efectes especials.
8: I a les 11, el dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Avui, un binomi complicat. Diners i amics.
7: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: I quin tema pendent vam tancar jo al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
10: A les acaballes de la campanya de les eleccions per la presidència del Real Madrid, el portuguès José Mourinho va venir al programa a explicar-nos que està disposat a tornar al Club Blanc, tot i que el personatge que surt a l'anunci de Florentino Pérez no és ell, és IA.
11: Si veu l'entrenador portuguès dient només...
12: Sí,
11: sí. Sí, José Mourinho, sí. Bon dia.
12: Hoy, mañana y siempre con Florentino en el corazón.
11: Sí.
12: Sí.
10: Sí. Sí. Sí. Para de fer aquest sí, perquè et faràs sí. Molt pesat. Sí. Vols parar, sisplau?
12: Por qué?
10: Per intentar tenir una conversa. José, escolta'm una cosa. Has lligat el teu futur professional a l'èxit de Florentino Pérez?
12: Sí.
10: Cosa que vol dir que si perd les eleccions, què passarà? Que et quedaràs al Benfica? Perquè llavors al Benfica no li deu fer gens de gràcia que tu estiguis disposat a marxar si Florentino guanya...
12: Sí.
10: Sí.
12: No, no, ah. Esto no es así como hablas. Vale. Hay que informarse antes de venir a rueda de prensa. Es que no quiero hablar contigo. Llama al director.
11: No, el director soy
10: sí,
11: yo.
10: Mira, lo tengo aquí. Sí,
12: porque
10: si vols dir alguna cosa...
12: gente no sabe que José Mourinho que aparece en...
10: Avui a partir de les 12, més temes pendents.
9: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Carlota Freixenet.
13: Bon dia. Avui és un bon dia per recordar-vos que els docents tornem a fer vaga. I no, no fem la vaga només pel sou. Fem la vaga per moltes altres coses. Sobretot perquè els vostres fills i filles tinguin la millor educació, que és el que es mereixen. Perquè nosaltres puguem fer la nostra feina, però perquè ells, sobretot, puguin aprendre. I això inclou tenir menys alumnes per aula, tenir l'educació 03 inclosa, tenir unes plantilles que siguin més estables, tenir els recursos que ens fan falta per l'educació inclusiva, tenir menys burocràcia, tenir més català a les aules, totes aquestes coses que, no, em sap greu, però no només són el sou. Així que si us molestem avui, ens sap greu. Estem intentant treballar pel futur.
9: I el segon, la Maria Nicolau.
14: Avui és un bon dia pels pessimistes. Els pessimistes també són persones i tenen dret a divertir-se. Aquesta nit peregrinaran cap al Parc del Fòrum al concert dels The Cure, en una mena de rumiatge per la desesperació existencial, per celebrar que l'amor fracassa, que el temps ens derrota i que tot acabarà malament. Però ho faran junts. L'escudella llòbrega de Robert Smith, la millor escudella.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Després dels aiguats d'ahir a la tarda, el dia que comença avui, divendres, comença amb alguns ruixats al sud del país. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, són ruixats dispersos, que tenen les hores comptades i que acaben entre el Camp de Tarragona i l'Ebre. Sí que duraran més estona els núvols, que hi ha bona part de Catalunya. Fins i tot podrien persistir quasi tot el dia al sud i també a les comarques de Girona. I pel que fa al cap de setmana, l'esperem variable, amb sol i núvols, dissabte amb petits ruixats a la tarda a l'interior de les comarques de Barcelona i de Girona, i diumenge aquests ruixats se situarien més al Pirineu i Prepirineu.
0: I la pluja d'ahir ha refrescat l'ambient i ha deixat també algunes incidències. L'R3 de Rodalies continua tallada, ara entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser, i ahir la circulació es va haver d'interrompre per una topada d'un tren amb un arbre que havia caigut a la via. No hi va haver ferits. També es va haver de tallar la C-17 per més caigudes d'arbres, i els bombers havien fet fins a les 11 de la nit 89 sortides. La pluja i el vent també ha condicionat la Patum. Retard amb les interrupcions, sí que s'han pogut fer alguns balls de la Patum completa i també amb les figures completes, en aquest cas de plàstic. O el Primavera Sound.
2: Este vídeo básicamente es para comunicar a las personas que estáis en el Primavera Sound que mi actuación está cancelada.
0: Així ho explicava Pat Gui a les xarxes, la suspensió del seu concert i dels altres caps de cartell. Avui la jornada del festival s'hauria de poder celebrar amb normalitat. Avui divendres, nova jornada de vaga també de totes les escoles i instituts del país. Vaga amb una manifestació unitària a Barcelona que arriba marcada pel no a l'acord en què havien arribat la setmana passada la conselleria amb els sindicats majoritaris.
3: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord, doncs, una reflexió profunda.
0: I tant majoritaris ho deuen ser, perquè si arriben a un acord amb el govern i després doncs surt el resultat contrari del que han acordat, doncs és que alguna cosa falla. Avui parlarem amb tots els actors per veure com es pot desfer el nus on s'ha arribat. Parlarem amb la consellera Niubó i amb la porta també del sindicat majoritari USTEC, Yolanda Segura, que ahir no tenia més remei que fer autocrítica després d'haver fet campanya pel sí.
4: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també doncs, el moment de pressió, el context en el que estàvem.
0: També parlarem en temps d'agora amb la resta de sindicats que han participat en aquestes negociacions per saber com quedarà a partir d'ara la setmana que ve el calendari de mobilitzacions. I també amb responsables de les famílies també de les escoles, que també comencen a estar una mica preocupats per la situació que s'està vivint als centres escolars. I continuarem també analitzant les novetats del cas Leire. El jutge continua acollant el PSOE i el PSC, ara ha demanat la informació bancària dels dos partits dels anys 2024 i 2025. I també parlarem del Papa, que demà arriba a Madrid. Avui, en una carta oberta, expresidents de la Generalitat i expresidents del Parlament i diverses entitats demanen i li donen la benvinguda a Catalunya i li mostren la seva esperança de que pregui en català. Una polèmica que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, intentava tancar així.
5: El més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia. I, de fet, també ve la benedicció de la creu. Ja està. Que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més. Clar que sí.
0: El matí de Catalunya Ràdio us avança també que l'Estadi Olímpic de Barcelona, ho confirmàvem ahir des de l'Arcabisbat de Barcelona, serà un acte amb el 99% de català, per tant, gairebé íntegrament en català. I avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Bernat Juliol, superior de Montserrat, que també va ser comissari del Mil·lenari. Tot això avui que Olius, al Solsonès, el sol ha sortit a les 6:19 i a Palau Saavedra, a l'Alt Empordà, es pondrà a les 9:20 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon divendres, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'hora del matí, a partir de 9:15, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Abans ampliem els titulars del dia amb Silvia Solanes, Francesc Soler, pel Forada. Bon dia.
7: Bon dia.
0: Al carrer.
8: Mestres i professors acaben avui amb l'onada de mobilitzacions que va començar fa un mes i que ha comportat arreu del país fins a 17 dies de vaga. Avui l'aturada torna a afectar tots els centres de Catalunya i inclou una manifestació unitària que acabarà a les portes del Parlament.
9: Durant el matí hi haurà tres columnes que aniran cap a l'Arc de Triomf. Una sortirà des de la plaça Espanya, una altra des de l'estació de Renfe de Sant Adrià de Besòs i la tercera des de la parada de metro de Foc, a la zona franca.
0: La setmana que ve.
7: La consellera Niubó va convocar ahir USTEC a una reunió per avui i divendres per analitzar com es poden reprendre les negociacions, però segons fonts del sindicat han demanat ajornar-la per poder dedicar el dia d'avui a les mobilitzacions.
8: Les protestes arriben després de la consulta en què 2 de cada 3 docents han rebutjat l'acord entre els sindicats majoritaris i el govern, una consulta que va tenir un 60% de participació.
0: Maria Costa.
10: La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, feia ahir autocrítica per haver signat el preacord massa aviat i la secretària general de la CGT, Laura Jané, exigia dimissions.
4: Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
2: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa i el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions.
10: A banda de la vaga d'avui, els dos sindicats ja avancen que la setmana que ve hi haurà més protestes. Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat professors de secundària, després que en la seva consulta interna un 63% dels afiliats votessin pel sí. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Es manté.
9: Tot i el no dels docents, el govern es compromet a desplegar el contingut de l'acord a què van arribar fa una setmana i que suposa 2.700 milions d'euros més en 4 anys.
3: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré doncs una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
7: Com sentíem, professors de secundària va fer la seva pròpia consulta, aquesta sí va avalar el pacte, aquest sindicat sí es reunirà avui amb la conselleria.
0: Que s'arremangui.
8: El no dels mestres i professors va irrompre el Parlament en ple debat sobre els pressupostos, uns comptes que, tal com es preveia, van superar el primer tràmit amb el suport d'Esquerra i els Comuns. Ara bé, tots els partits, també els socis de govern, reclamen a la consellera Niubó resoldre ja el conflicte educatiu.
0: Àlex Giral Robert.
11: Com estava previst, Esquerra i els Comuns han sumat els seus vots, els del PSC, per aprovar el primer examen parlamentari dels comptes. Esther Capella i Jèssica Albiach, però, han exigit els d'Illa màxima implicació per tancar d'una vegada per totes el conflicte amb els docents.
12: No tenim excuses. Han de tornar a començar. Així que facin el favor.
11: Això mentre Junts ha lamentat que els aliats d'Illa hagin mantingut la tramitació pressupostària al marge d'una situació que pels de Puigdemont s'ha escapat del tot del control del govern. Salvador Vergés apuntava cap a la titular d'Educació.
13: No cal que es preocupi, perquè resulta que aquest govern aquí no dimiteix ningú.
11: La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha passat de puntetes per la crisi amb els professors i ha tornat a agrair els vots a Esquerra i els Comuns. Àlex Giral Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Quarta setmana.
9: De vaga indefinida de professors al País Valencià. Ahir més de 10.000 docents van tornar a sortir al carrer.
14: No ens faran callar! Som gent de pau!
7: Això després de 5 dies sense diàleg. La consellera avui ha tornat a citar els sindicats aquest migdia. Si no s'arriba a un acord abans que s'acabi el curs, es contempla seguir amb les mobilitzacions al mes de setembre.
0: A tot Catalunya.
8: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya comença avui i demà una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes. S'assumen així el personal de les biblioteques de Barcelona, que ja van començar la setmana passada.
9: El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública per poder oferir un servei de qualitat en condicions de treball dignes.
0: Xiulada.
7: La líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, aquesta nit a la Patum, a Berga, havia estat convidada al balcó de l'Ajuntament per la regidora Díscola, que serà cap de llista de la formació d'extrema dreta d'aquí un any.
8: Una Patum marcada per la pluja. Les estones d'espera s'han aprofitat per fer salts amb les figures cobertes amb plàstics per protegir-les.
0: Berga, Nàtia Dell.
15: La pluja ha estat protagonista d'aquesta Patum completa.
16: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigua.
17: Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
18: Els bergadans pot caure el món, però la Patum es fa. Es fa sempre. Plogui o no plogui.
15: A la plaça, les ganes de Patum eren enormes.
19: Molt bon ambient, la gent superagradable i, bueno, pues, intentar reviure això com si fos un crio petit.
20: Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare, jo. És un sentiment.
21: No intentar ficar-me al mig perquè és el meu primer cop i primer mirar-ho des de fora.
15: Una Patum completa que ha rebut amb xiulets i missatges antifeixistes l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, convidada no per l'Ajuntament, sinó per la regidora de Begi, alcaldable d'Aliança Catalana per Berga. Des de Berga, Nàtia Dell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Informació bancària.
9: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraza, ha demanat a l'Agència Tributària i a diversos bancs informació dels moviments del PSOE i del PSC durant els 2 últims anys, també els de l'exdirigent socialista Gaspar Farrías, ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil en el marc del cas Leire.
0: Rectifica.
7: Relacionat també amb aquesta investigació, el govern espanyol admet ara que la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, sí es va reunir com a mínim dues vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez. Fins ara, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ho havia negat categòricament.
1: La directora de la Guàrdia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, la que ha sindicado Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo.
8: Tot i el canvi de versió, s'intenta treure ferro a les trobades que va produir-se fora de la seu de la Guàrdia Civil. La mateixa González assegura, per exemple, que no va cedir a l'hora de readmetre un comandant, tant com volia Díez.
0: El doble.
9: Les acusacions populars del judici del germà del president espanyol demanen ara 6 anys de presó per a David Sánchez. Fins ara en demanaven 3.
0: Enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
5: David Sánchez ha defensat la seva innocència amb una declaració d'11 minuts i només responent al seu lletrat. No tenia cap capacitat d'influir en res.
22: Jo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
5: Però no ha començat les acusacions populars que creuen que es va beneficiar d'influències per accedir a la Diputació i un cop allà va maniobrar per modificar la plaça i canviar-ne les atribucions i va endollar un amic seu. De fet, han aprofitat uns fets que, segons el tribunal, estaven prescrits per introduir nous delictes i elevar-hi la petició de presó. Per a l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, les acusacions també eleven la petició fins als 4 anys. La Fiscalia, però, manté que se'ls ha d'absoldre. La setmana que ve el cas quedarà vist per a sentència. Des de Badajoz, Tania Tàpia, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: En català.
7: Els expresidents de la Generalitat, Pujol, Mas, Aragonès, Puigdemont i Torra, expresidents del Parlament o també entitats com el Barça, Òmnium Cultural o l'ANC, publiquen avui una carta dirigida al Papa. La publiquen diaris com El Punt o La Vanguardia. També sortirà a la premsa italiana o part de la premsa espanyola.
8: Els firmants li donen la benvinguda, reivindiquen la identitat catalana i mostren la seva esperança que pregui en català. També hi destaquen la tradició d'acollida del país i li recorden que la cultura i la llengua de Catalunya han sobreviscut a períodes de persecució.
0: També que el Barça firmi aquesta carta, també el Barça podria obligar els seus jugadors a no anar a l'Hormiguero i anar, per exemple, a TV3, perquè si sentim a la Minyama el parlant català, estic segur que farà molt més per la llengua que segons quines altres coses. Comença demà.
9: La visita de Lleó 14 a Espanya. Arribarà al matí a Barajas, anirà al Palau Reial. Fins dilluns tindrà una quinzena d'actes, alguns massius, com a la Cibeles i el Bernabéu, o una visita al Congrés, dilluns al matí.
0: La més càlida.
7: La primavera d'aquest any, des de que hi ha registres a Catalunya, les temperatures han superat en més d'un grau la mitjana climàtica.
0: Cèlia Forment.
23: Marc Pruom, cap de climatologia del Meteocat, atribueix aquest rècord de temperatures d'una primavera catalana a...
24: Un abril extraordinàriament càlid que ha fet que el conjunt de la primavera tinguem anomalies per sobre del grau i fins tot un 2 graus.
23: De fet, l'Observatori Fabra ha registrat la primavera més càlida dels seus 113 anys de dades. Pel que fa a la pluja, la primavera ha estat seca a més del 60% de Catalunya, especialment a la Noguera i al Pla d'Urgell, però al Pirineu Oriental, la Serralada Transversal i el Massís dels Ports, les precipitacions han estat per sobre la mitjana. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Rebutja.
8: Hezbollah, l'acord d'alto el foc pactat ahir per Israel i el Líban. El líder de la milícia pro-iraniana, Naïm Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la equivaldria a una rendició.
25: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
0: Cara a cara.
9: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, proposa en una carta oberta a Vladimir Putin un alto el foc total i una reunió entre tots dos. Ho acompanya d'una advertència. Si no posa fi a la guerra, haurà de lluitar per la seva pròpia supervivència política.
0: Vol evitar.
7: Brussel·les, que el govern espanyol torni a intervenir una OPA com la del BBVA sobre el Banc Sabadell. La Comissió Europea ha ampliat l'expedient que té obert contra Espanya i l'acusa d'incomplir una directiva que limita el poder dels estats en aquestes fusions bancàries.
8: Diu que ja fa 5 mesos que el govern l'hauria d'haver aplicat i dona 2 mesos per solucionar-ho. Si no, avisa a Madrid que podria acabar als tribunals.
0: Han de ratificar.
9: Els treballadors de Nestlé avui al preacord que han arribat l'empresa i els sindicats per rebaixar els acomiadaments de l'ERO. A Catalunya passa de 178 a 119 i millora les condicions dels afectats. Sentim el representant de Comissions a les negociacions, Pablo Esteban.
26: Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut i d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida a partir de 54 anys es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes.
0: Suspesos.
7: La pluja i el vent han destrossat els principals escenaris i han obligat a cancel·lar els principals concerts de la primera jornada del Primavera Sound.
0: Doncs s'han estalviat sentir aquests galls. Barcelona, Marruiz.
2: Els desperfectes provocats pel vent i la pluja als escenaris principals han obligat a suspendre els concerts de Bad Gyal, Doja Cat i Massive Attack, els tres caps de cartell de la primera jornada. Un fort cop de vent i la pluja han provocat la suspensió dels concerts a tots els escenaris excepte dos durant unes dues hores i mitja. Quan semblava que ja havien recuperat l'escenari principal on havia d'actuar Massive Attack, la banda de Robert Del Naja s'ha fet enrere i la resta, Doja Cat i Bad Gyal, han caigut també. Aquest divendres ja cal, però, que el reparin, perquè és el torn de The Cure o Skrillex. Marc Ruiz, El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Premi Nacional de Cine.
8: Per l'actriu Carmen Machi, el jurat l'ha guardonat per ser una de les actrius de comèdia més importants de la història del cinema espanyol. Va començar la seva carrera al teatre, però la fama li va arribar amb el personatge d'Aida a la sèrie Siete Vides i el posterior spin-off protagonitzat pel seu personatge. Va guanyar un Goya per la pel·lícula Ocho Apellidos Vascos.
0: Subhasta benèfica.
9: La que es fa avui amb diversos objectes personals de l'actor Matthew Perry, l'actor de Friends. Els diners aniran destinats a iniciatives per donar suport a la lluita contra l'addicció. Entre els objectes subhastats, guions signats de Friends, dos quadres de Bansky i diversos premis que va guanyar l'actor.
0: Concert sorpresa.
7: De Madonna, aquesta matinada a Times Square, a Nova York, on ha presentat el seu àlbum Confessions 2. El concert s'ha fet en col·laboració amb l'aplicació de cites Grindr, amb motiu de l'inici del mes de l'orgull LGTBIQ+.
0: I pel que fa als esports, Bert Prat, bon dia.
3: Bon dia.
0: Tornaran.
3: A primera divisió, aquest és l'objectiu imminent del Girona. Pere Guardiola, responsable de la propietat.
4: Compromís dels accionistes màxim. A llarg termini, això és també una altra realitat, és a dir, nosaltres seguim i seguirem amb aquesta història. I nosaltres visualitzem un club el més estable possible.
3: Michel hagués continuat si l'equip hagués seguit a primera. El Barça de bàsquet s'haurà de jugar demà a Múrcia a l'accés a les semis de la Lliga de Bàsquet després de perdre el Palau. La penya obligada a guanyar avui per forçar el desempat contra el Baskonia.
0: Avui és divendres 5 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Zen, quan faltaven 3 minuts per la 3 quarts de 6 del matí a casa seva, a Mieres, a la Garrotxa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingut i enhorabona a la família.
6: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Francesc Soler. Tenim 17 graus a Barcelona, 10 a Tagamanent i 9 a Berga. I el trànsit, com tenim les carreteres? Joan Garcia, bon dia.
10: Bon dia. A la P7 hi ha hagut un accident entre Badia i Barberà del Vallès. Hi ha un carril tallat i 2,5 km de congestió en sentit Girona. I a Rodalies, l'R3 està tallada entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser per la caiguda d'un arbre, encara que hi ha trens entre la Garriga i Sant Quirze. Hi ha autocars a tota la línia.
9: L'endemà de Sant Joan començaran els talls del metro per les obres d'estiu.
12: Afectaran la línia 1 a banda de l'Hospitalet, a la banda de l'Hospitalet, les línies 9 i la 10 Nord i els intercanviadors de Catalunya i Verdaguer.
9: Les repassem amb més detall. Roger Santaló.
13: El tall que afectarà més usuaris serà el de la línia 1, la vermella, entre les estacions de Florida i Plaça de Sants, entre el 17 de juliol i el 28 d'agost, per renovar la via. Abans, el 25 de juny, es tallarà la circulació de les línies 9 i 10 Nord, entre Sagrera i 11 de setembre. I a partir del 6 de juliol quedaran afectats dos intercanviadors. El passadís que enllaça la línia 1 i la 3 a Catalunya es tancarà i l'enllaç s'haurà de fer pel carrer. I el de Verdaguer, que per fer-lo accessible s'haurà de tancar l'estació de la línia 4, la Groga.
9: Més mobilitat. Barcelona eliminarà el 2027 l'anomenat bici sharing, és a dir, el servei de bicicletes compartides. Ho ha explicat l'alcalde Jaume Collboni en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
27: Collboni ha detallat que no renovarà les llicències a les plataformes de bicicletes compartides perquè el mal ús que se'n fa genera molts problemes.
28: L'eliminació de les llicències de les bicicletes d'ús compartit de plataforma, que en aquests moments a la ciutat en tenim unes 3.500, que acumulen un nombre de sancions i de disciplina per mal ús de l'espai públic, bicicletes que ens tornen abandonades per tot arreu.
12: Des del gener de l'any passat, les empreses que s'hi dediquen acumulen 5.400 sancions per mal ús de l'espai públic. Sí.
9: Finalment, quatre candidats optaran a ser l'alcaldable de Junts per Barcelona. El darrer afegir-se a la cursa ha estat l'advocat penalista i exdiputat junteira, Jaume Alonso Cuevillas.
27: La formació va tancar ahir al vespre el termini de presentació de candidatures. Els altres tres candidats són l'actual líder del grup municipal, Jordi Martí Galvis, la secretària primera de la mesa del Parlament, Glòria Freixa, i la diputada al Congrés, Pilar Calvo.
9: I cultura. Nazi Peluso anuncia un concert sorpresa. Serà a la Casa Seat de Barcelona a 2:45 en un concert gratuït que es farà fins a 4:45 de la tarda. L'entrada, com deia, més gratuïta, però s'havia de fer reserva prèvia i de seguida s'han esgotat les entrades. Són les 7:20. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
14: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Quan són les 7 i 20 minuts del matí, des del quiosc repassem les portades de la premsa. A la premsa editada a Catalunya, unanimitat en el titular de portades sobre el conflicte educatiu. L'Ara destaca que els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues, titular molt similar al de La Vanguardia, que diu que els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes. En canvi, el periòdico es fixa en el fet que Educació aplicarà el preacord malgrat el no dels professors. La Vanguardia també dedica la principal fotografia de portada a les protestes dels docents, tots vestits amb samarreta groga. A l'Ara, la imatge principal és per al Primavera Sound passat per aigua, en què es veu el parc del Fòrum ple de gent amb paraigua. Al periòdico, la imatge és per la Sagrada Família amb titular sobre impressionat, en què es llegeix així és l'Espanya que rebrà el Lleó 14. Pel que fa a la premsa de Madrid, El País obre l'edició destacant que hi ha 68 bisbes assenyalats per encobrir casos de pederàstia i El Mundo titula que el Suprem va frenar el pla contra l'UCO de Mercedes González. Pel que fa a les fotografies, El País es peix per al germà de Pedro Sánchez en el judici amb un titular ara sota que destaca que va dir que ell no tenia capacitat d'influir en res. I a El Mundo, la imatge destacada és del ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska. El rotatiu destaca que Marlaska ha negat les reunions de la directora de la Guàrdia Civil amb Leire Díez, però que la publicació del sumari ha obligat el govern a canviar de versió.
17: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
18: L'11 de maig del 1966.
17: I el número de la sort, el...
18: 8.
17: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I ara us volem parlar del dia D. Maiol Roger, bon dia.
3: Bon dia, perquè demà farà 82 anys a les platges del nord de França. Es vivia una de les majors operacions de la Segona Guerra Mundial, el desembarcament de Normandia. L'anomenat dia D és considerat l'inici de la victòria dels aliats, però hi ha diferents estudis que han analitzat si realment el dia i el lloc van ser els més eficients o hi havia encara llocs millors.
19: Soldiers, sailors and airmen of the Allied Expeditionary Force, you are about to embark upon the Great Crusade.
3: Per escollir el dia i el lloc van tenir en compte factors com ara la presència de fortificacions alemanyes, la possibilitat d'una bona coordinació entre terra, mar i aire, o que es pogués aconseguir un factor sorpresa determinant. Van escollir Normandia, tot i que la lògica els deia que el lloc ideal era 34 quilòmetres del Regne Unit a través del canal de la Mànega, Calais. I, de fet, una de les claus de l'operació és que els aliats van enganyar els nazis i els van fer creure que entrarien per allà. I, de seguida, es va omplir d'unitats defensives alemanyes. També es va contemplar la zona de Bretanya, però no funcionava per la falta de cobertura aèria. I, tot i que la majoria d'historiadors apunten que Normandia era ideal, hi ha un sector que apunta que, per entrar pels Balcans, hauria permès la victòria dels Estats Units i hauria evitat l'expansió del comunisme. Però la majoria creuen que això és molt fàcil de dir a pilota passada i molt difícil de predir l'any 44.
0: I al final es va escollir Normandia.
3: Sí, perquè era prou a prop del Regne Unit per garantir suport aeri, feia possible un gran desplegament de tropes i es podia fer per sorpresa pels nazis. De fet, quan les primeres notícies van arribar als capitostos alemanys, van pensar que es tractava d'un atac secundari a l'espera de l'entrada per Calais. I també s'ha estudiat la meteorologia. Per l'èxit de l'operació calia una combinació que es dona pocs cops al mes a aquella zona. Marea baixa a primera hora, lluna suficient per als paracaigudistes, un mar tranquil i bon temps. De fet, la invasió estava prevista pel dia 5. Tal dia farà 82 anys, però un meteoròleg, James Stack, va advertir que hi hauria tempesta. El 6 de juny feia un dia ennuvolat i amb la mar agitada, però era el millor temps en la finestra de 15 dies que s'havia fixat per la invasió. El resultat ja el sabem. A 6:45 del matí desembarcaven 130.000 soldats aliats que, després d'una batalla amb 15.000 morts, començarien a derrotar l'exèrcit de Hitler.
6: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
1: Ahir dijous l'Enigmàrius feia contraris al culte de les imatges creades amb Apple. I la resposta era iconòmacs. Un iconòmac és algú contrari al culte de les imatges sagrades. I la casa Apple fabrica el Macintosh, popularment conegut com el Mac. Acabem la setmana amb un enigmàrius tendre, com pertoca a qualsevol divendres. Embadalit per la bellesa vegetal. De set lletres. Embadalit per la bellesa vegetal. Set lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió, amb Maria Lacovells. Avui sobre el fet que alguns programes de televisió espanyola es puguin veure també a les plataformes.
5: Des d'ahir, un programa com La Revuelta, de Televisió Espanyola, es pot veure a Netflix. No és el primer espai de la cadena pública que després de la emissió es pot trobar també a una plataforma de streaming. Ja ha passat amb alguna sèrie i amb algun talent com Masterchef, que es pot veure ja a Disney. I a mi, francament, em costa entendre que regali un contingut propi, pagat per la cadena pública, a una altra finestra. No entenc la intenció ni trobe una explicació per tanta generositat.
0: I a la recomanació del dia, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Wall-E.
20: Una de les joies de Pixar, guanyadora d'un Òscar, que sota l'aparença d'una història d'amor entranyable fa una crítica vigent sobre el consumisme, la gestió dels residus i el futur de la humanitat. Ens situa en un planeta Terra abandonat i ple de deixalles per on transita en Wall-E, un petit robot encarregat de compactar escombraries que combat la solitud com pot fins que arriba Leaf, un robot d'última generació enviat des de l'espai amb qui connecta sense pràcticament necessitat de parlar. Tendre i divertida tenir Wall-E a Disney Plus o Apple TV Plus de lloguer.
21: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
22: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a skoda.es.
23: Skoda.
6: Precisió. Qualitat de materials. Exigència. A Obramat sabem que ho doneu tot perquè cada obra i reforma sigui perfecta. I els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
16: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia, Gerard Jubany? Bon dia.
24: Bon dia. El no a l'acord.
25: Però venga, va, home, sisplau. No es pot anar així pel món.
24: El no dels professors a l'acord que havien arribat ara fa una setmana la Conselleria d'Educació i els sindicats majoritaris és protagonista del dia perquè obre un escenari d'incertesa a això, al sector de l'educació.
0: Dos de cada tres professors que han participat en aquesta consulta s'hi han posicionat en aquest cas en contra.
26: És que, vaya desastre.
24: Home, tu què vas votar, Sergi, com a professor que ets?
26: No, jo no vaig anar a votar perquè estic de baixa. Per tant, se siente.
24: Bueno, però escolta'm, també t'afecta això. A tu què et sembla el resultat?
26: Bueno, home, pues a mi em sembla que, a veure, jo em pensava que sortiria quasi perquè queden dues setmanes de col·le, ¿vale?
24: Sí.
26: I si ara seguim amb el lío de les manifestacions i tot això, sí. No sé, jo no penso anar un dia de juliol a cap vaga.
24: Bueno, escolta'm, si ha d'anar, si va.
26: Tu, que consti que no ho dic perquè el juliol estiguem de vacances, perquè no estem de vacances. Anem al col·le a preparar moltes coses per l'any que ve. Sí. Us penseu que les classes es preparen sola?
24: No, de què estàs parlant, Sergi?
26: Però, bueno, el que està clar, vale, és que els representants sindicals?
24: Sindicals, sí.
26: Sí, vale, pues no sé per què serveixen. Perquè ja veus com estem, vale? Per tant, jo he pensat que faré el meu propi sindicat de profes, vale? Per anar a les reunions a negociar directament amb qui sigui, amb el rei.
0: No, la consellera.
24: Sí, és una consellera. Doncs
26: sí. Pues mira, des d'aquí, Niubó, a la propera reunió, vale, vindrà el nou sindicat, que es dirà Sindicat Unificat Professors Nacional Units, reunit mestres afiliats de baixa, per les sigles Subnormap.
0: Bueno, Sergi, de veritat.
24: Sí, és que...
26: No sé,
0: que tu seràs el principal representant, no?
26: De què?
0: És igual. Són 7:45. Arrenquem el dia amb problemes a Rodalies. Arran de les fortes pluges d'ahir, la R3 continua tallada entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser. Maria Fernández Noguera.
2: Doncs sí, a l'R3 la circulació està interrompuda entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser, com deies, a causa de l'arbre que ahir va caure a la via amb les pluges. Per tant, els trens circulen només entre la Garriga i Sant Quirze de Besora. Davant d'aquests problemes, el servei d'autobusos alternatiu funciona en tot el tram comprès entre Fabra i Puig a Barcelona i Puigcerdà i l'atur de Querol, és a dir, pràcticament la totalitat de l'R3. D'altra banda, avui també hi ha retards a la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat. Són endarreriments de 6 minuts que estan causats per una incidència en l'operativa i també hi ha problemes a la línia T5 del tramvia, on les freqüències de pas estan alterades per problemes també en l'operativa.
0: I com circula a les carreteres? Com se circula? Joan Garcia, bon dia.
4: Bon dia, doncs a l'AP7 hi ha hagut un accident entre Badia i Barberà del Vallès. Hi ha un carril tallat i 6 quilòmetres i mig de congestió en sentit Girona. Afecta també l'enllaç amb la C58. I retencions en sentit contrari de 4 minuts de 4 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà. Trobem les retencions habituals a les rondes i també a la 2, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà.
0: Veurem, doncs, també si aquesta vaga de mestres i professors que afecta avui també a la mobilitat i ha convocada una manifestació unitària a Barcelona, doncs sortiran 3 columnes a partir de les 10 del matí en direcció al Parlament de Catalunya. I en temps d'àgora també parlarem amb tots els actors del conflicte educatiu per veure com es pot desfer aquest embolic després del no de la consulta.
7: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord, doncs, una reflexió profunda.
0: Parlarem amb la consellera Niubó i amb la portaveu del sindicat majoritari USTEC, Yolanda Segura, que ahir no en tenia més remei que fer autocrítica després d'haver fet campanya pel sí.
10: Hem pres decisions que potser no eren a les més encertades en aquell moment, donat també, doncs, el moment de pressió, el context en el que estàvem.
0: I també parlarem en temps d'agora amb la resta de sindicats que han participat en aquestes negociacions per saber com quedarà a partir d'ara el calendari de mobilitzacions. Parlarem també amb famílies, també, per saber com porten tants dies d'aturades a l'ensenyament. I continuarem analitzant les novetats del cas Leire. El jutge continua collant el PSOE i el PSC, ara demanat en la informació bancària dels dos partits dels anys 2024 i 2025. I la pluja també ha afectat el Primavera Sound, on ahir també es va haver de suspendre els concerts dels principals caps de cartell, i la Patum, on els balls es van poder fer amb interrupcions i amb xiulades. De voti, voti, voti, feixista qui no voti. La líder d'Aliança Catalana, Silvia Oriols, va ser escridassada quan va aparèixer al balcó de l'Ajuntament, convidada per la regidora Díscola, que serà el cap de llista de la formació d'extrema dreta. I pel que fa als esports, Robert Prat...
3: El Barça s'haurà de jugar la classificació per les semis de la Lliga de Bàsquet demà a Múrcia, derrota dels blaugrana 87-90. El Girona farà un projecte per tornar a la primera divisió. Si el club hagués continuat a primera, Mitchell l'hauria seguit com a entrenador.
0: I pel que fa al temps, els aiguats s'han acabat, però encara queden petits ruixats. Eloi Cordomí, bon dia.
12: Bon dia. I sí, se situen entre Tarragona i les Terres de l'Ebre, tenen les hores comptades. Els aiguats han marxat, sí, però ha quedat molta aigua als rius. Per exemple, ahir a la zona del Ripollès, del Berguedà, va haver-hi llocs que van caure més de 100 litres per metre quadrat. Això ha fet pujar el cabal del Ter i del Llobregat i d'alguns dels seus afluents. Precaucions en aquest sentit. Avui quedaran força núvols durant el matí. A la tarda quedaran concentrats encara les comarques de Girona i el sud. A la resta s'obriran més clarianes. De moment avui, de precipitacions més enllà d'aquestes matinals, ja no se n'esperen més. I demà dissabte esperem un dia variable, amb núvols al matí també a la meitat sud de Catalunya, a la tarda algunes nuvolades al Pirineu, Prepirineu i al nord-est. Aquí al nord-est podria arribar a caure algun ruixadet. Diumenge també ens passaran algunes bandes de núvols i a la tarda també hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu.
0: Avui a l'agora del matí, d'aquí una hora, Ferran Espada, Milagros, Pedro Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 7:34... Obrim aquesta hora a la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, pel Foradada, bon dia.
13: Bon dia.
0: A les pàgines d'opinió de la premsa, el conflicte educatiu i els casos de possible corrupció al voltant de Pedro Sánchez.
23: L'Ara i La Vanguardia dediquen l'editorial al no dels docents a acceptar el preacord de què els sindicats van arribar amb el Departament d'Educació.
27: L'Ara es pregunta com reconduir el desacord educatiu.
23: I exposa que després d'un acord en termes quantitatius, en termes de diners i de mitjans, ara cal obrir un debat qualitatiu i parlar d'educació.
27: La Vanguardia destaca que la crisi de l'educació catalana s'agreuja.
23: El rotatiu del grup Godó demana que es torni immediatament al diàleg i alerta que no es descarta la vaga indefinida dels docents.
27: Sobre corrupció, el periòdico lamenta que els informes de l'UCO sobre el Partit Socialista dibuixen un escenari greu i fa una crida a preservar les institucions.
23: Diu que la gravetat dels fets requereix explicacions per part de les institucions afectades i el govern també hi ha de contribuir. A més, considera que s'han d'assumir responsabilitats polítiques.
27: El País també destaca que cal donar explicacions més detallades i convincents sobre el cas Leire Díaz i creu que qui sobretot les ha de donar és la directora de la Guàrdia Civil.
23: Subratlla que el sumari ha descobert un nivell de connexions de l'exmilitant del PSOE molt superior al reconegut.
27: I considera que només les respostes veraces i l'assumpció de responsabilitats poden tornar credibilitat a les intencions de neteja avui en entredit.
23: Per la seva part, El Mundo es fixa en el cas judicial del germà de Pedro Sánchez i diu que la claveguera està al costat del germaníssim.
27: I afegeix que el fet que David Sánchez hagi estat jutjat demostra que l'Estat funciona malgrat aquells que pretenen evitar-ho.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Ramis.
8: El Nacional publica dos articles que es complementen. D'una banda, les pujades al mercat borsari i la revaloració del sector immobiliari disparen el nombre de rics a Espanya, i n'hi ha gairebé 260.000. Això situa l'Estat en el 14è lloc del rànquing mundial. D'altra banda, els embargaments per impagament d'hipoteques s'enfilen un 14% a Catalunya. El primer trimestre hi ha hagut 906 procediments, un volum d'execucions que no es donava des del 2022. És un senyal d'alerta per famílies i entitats financeres que veuen com es deterioren els seus actius. Les dades situen Catalunya com el segon territori de l'Estat amb un nombre més elevat d'execucions hipotecàries, només per darrere d'Andalusia.
9: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
11: Peugeot.
13: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
14: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
15: Amics.
14: Rialles.
15: Llocs. Moments.
14: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
17: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són dos quarts i mig de vuit, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui va fer una celebració pujada de to?
18: Doncs l'equip juvenil d'un club de futbol de Bonrepòs i Mirambell, una petita localitat valenciana de 4.000 habitants, van pujar de categoria després de guanyar la Lliga i per celebrar-ho l'entrenador va tenir la idea de contractar un stripper. Ah. La majoria dels nois de l'equip tenen ja els 18, però també hi havia menors de 16 i 17. Com que aquest striptease va tenir lloc en dependències municipals, l'Ajuntament ha presentat denúncia, ja que havia autoritzat el sopar del club, però no l'espectacle eròtic.
0: Yeah. I què investiga la policia de Nova York?
28: Doncs diversos vídeos en què es veuen homes com surten de les clavegueres en ple carrer, com si fossin les tortugues ninja. Aquests vídeos, captats per les càmeres de vigilància en diversos barris de Brooklyn i Queens, s'han viralitzat a les xarxes. I què hi busquen sota terra? Doncs la policia creu que miren, aviam, si troben objectes de valor. Ho llegim a diversos digitals.
0: I a quin enxampat infraganti?
18: A un home mentre robava un patinet elèctric al centre d'Oviedo, en plena llum del dia. En un vídeo que s'ha fet viral es veu com l'home estira un parell de patinets que estan lligats a una banca al carrer i, a cop d'estirar i estirar, finalment aconsegueix trencar una de les cadenes. Tan bon punt allibera el patinet, se l'emporta carrer avall. De fons, se sent com les persones que gravaven el vídeo estan avisant la policia que ja no va ser a temps d'arribar al lloc i evitar el robatori, ho explica el Nació.
0: I qui s'ha dut un bon ensurt?
28: Els banyistes de la platja de Palma, Mallorca, on va aparèixer inesperadament una colobra de ferradura. És una serp completament inofensiva, però es mou molt ràpid i va anar passant entre les tovalloles, de manera que es van espantar els banyistes i se la van apartant ràpidament al seu pas, ho explica el Nacional.
0: I a qui ha convocat la selecció espanyola d'atletisme?
18: Doncs a la influencer Harper Delis, coneguda per explicar les xarxes al seu dia a dia com a mare de família nombrosa. El seu nom real és Estefania Unzu, és de Navarra i competirà al Mundial de 100 quilòmetres que es farà al setembre a Galícia com a membre de la selecció espanyola d'atletisme. Harper Delis se suma a l'equip d'Ultrafons.
0: La notícia que agradarà als amants de Lego i Barcelona.
28: Que la Sagrada Família ja té el seu propi Lego, que és el més gran del món amb més de 12.000 peces. La companyia danesa el treu ara coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí i inclou fins i tot una reproducció de les vidrieres de la Basílica. Sortirà a la venda l'1 de novembre, tot i que ja es pot reservar, això sí, costarà 750 euros.
0: I ara els destacats de l'Internació de l'Economia amb Maiol Roger i Lara García.
3: La premsa peruana escalfa motors per la segona volta de les presidencials. El Comercio de Lima publica que més de 74.000 electors de la capital peruana votaran en un local diferent al de la primera volta. S'han reubicat 549 meses per seguretat. La República del Perú assegura que ha estat una campanya electoral complicada i destaca que en els discursos finals la candidata Keijo Fujimori apel·lés a la seva família per mostrar-se pròxima al poble i que Roberto Sánchez reivindiqués la llibertat de l'expresident Pedro Castillo. I sobre la guerra a l'Iran i les seves conseqüències, el New York Times diu que els republicans comencen a posar a prova els límits del poder de Trump. Assegura que l'estil del govern unilateral del president comença a topar amb un mur a les dues cambres del Congrés i explica que creix la resistència contra Trump dins el partit republicà.
1: La premsa econòmica analitza el nou toc d'atenció de Brussel·les a Espanya per la intervenció del govern en l'OPA del BBVA al Sabadell. L'economista titula que Brussel·les endureix el seu expedient contra Espanya. La Comissió Europea considera que la llei espanyola posa traves a les fusions bancàries i atempta contra el mercat únic, afegeix el diari. El Cinco Días anuncia que Europa detecta noves infraccions d'Espanya en matèria de fusions bancàries i destaca que dona dos mesos a Espanya per rectificar. I davant dels resultats rècords d'Inditex, Expansió publica que Zara baixa de les 1.500 botigues i accelera el gir estratègic de Marta Ortega. Assegura que el vaixell insígnia d'Inditex està passant per un procés de transformació comercial per fer-se un rentat de cara.
0: I a la premsa esportiva, què destaquem avui, Robert Prat?
3: El diari Ara remarca les declaracions de Pere Guardiola, responsable de la propietat del Girona. No ens hem emportat ni un euro del club. Guardiola reconeix que han fallat, però que el Girona és un projecte a llarg termini i que no han vingut per quatre dies. L'esportiu diu que el Girona ha decidit trencar el silenci, que no es precipitaran amb el tècnic, que marxaran jugadors importants i que ara mateix el nou estadi queda lluny i la ciutat esportiva està encallada. I mentrestant, a Madrid...

La Vanguardia parla de batalla mediàtica sense precedents per presidir el Madrid. Maria Fernández escriu a la seva columna que el candidat Enrique Riquelme desprèn una olor de naftalina força semblant a la que fa Florentino Pérez. El periòdico remarca que Haaland ha encès la metxa electoral amb un Florentino esbojarrat que anuncia un fitxatge top per 150 milions d'euros. Per l'AS, aquest galàctic serà Vitinha o João Neves o fins i tot Olise. El Marca parla dels fitxatges de Riquelme, Fernando Hierro, Raúl, Iker Casillas i Vicente del Bosque, a part de Haaland i Rodri.

0: Esportiu assegura que Michel vol fitxar Ter Stegen per l'Ajax, mentre que l'Esport diu que el Barça pensa en Cesc Fàbregas com el successor de Hansi Flick i que li han suggerit que d'aquí a 2 anys estigui lliure.
1: I a la premsa del cor, Shakira i Piqué, Elisenda Pineda.
2: Possible acostament entre Shakira i Gerard Piqué. Fa uns dies que es van tornar a seguir a xarxes socials. De moment no hi ha hagut interaccions clares com un m'agrada o uns fueguitos com a resposta a fotos sexis ensenyant pernil. Aquest gest arriba després que la cantant dediqués paraules d'agraïment a l'exfutbolista en una entrevista on assegura que la separació la va fer més forta i que és mare gràcies a Piqué. Gràcies a Piqué i el costum que tenien de jugar als 7:30, val a dir. Felicitem a l'exparella que després de 3 anys comencen a comportar-se com persones adultes. Loro, lore, lorei.
1: I qui faig avui, Can Elias?
3: Vinga, que felicitem l'exnedadora Ona Carbonell.
1: Home, a 36, mira, del 90.
3: Doncs mira, sí senyor, 36 anys, també alerta fa anys avui, Bisbi.
1: Bisbi? Ah, Bisbal.
3: David Bisbal.
1: David Bisbal. David Bisbal fa 49 anys.
3: Una miqueta vell, avui arriba al 47.
1: 47 anys, des d'aquí felicitem a David Bisbal. David Bisbal.
3: Silencio. Silencio. Ja fa. També fa anys.
1: No, no,
3: canviem
1: no.
3: Totalment el registre, Ricard. Totalment el registre, perquè també fa anys avui el saxofonista Kenny G. Ricard, t'agrada Kenny G, el seu saxo?
1: Kenny G, Imbral del Pep Poblet. Kenny G, 76. Senyor,
3: 70 anys, vinga, va.
1: Sant Oral.
3: Avui és Sant Bonifaci, també anomenat l'apòstol d'Alemanya per haver evangelitzat sistemàticament les grans regions centrals, per haver fundat i organitzat esglésies i per haver creat una jerarquia sota la jurisdicció directa de la Santa Seu. El 5 de juny de l'any 754, quan el sant es disposava a fer una confirmació massa, va aparèixer un grup de gent armada que van matar el bisbe i 52 companys més a cops d'espasa i llança. A Catalunya hi ha 4 persones que es diuen Bonifaci.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 5 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
4: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
5: 5 de juny de 1976, viatge històric dels reis d'Espanya als Estats Units. És la primera vegada que un cap d'estat espanyol visita aquell país. Joan Carles I pronuncia un discurs davant del Congrés americà que ha rebut amb molts aplaudiments. De fet, l'editorial del New York Times elogia el rei i afirma que després de sentir les seves paraules és més creïble el camí d'Espanya cap a la democràcia. Només feia 6 mesos que s'havia mort Franco. I atenció, perquè avui fa 50 anys s'anunciava als diaris un partit de futbol internacional entre les seleccions de Catalunya i de Rússia. Estava organitzat per la Federació Catalana i per la Fira Internacional de Barcelona, que per primera vegada tenia un pavelló dedicat a la Unió Soviètica Comunista. Les entrades més cares a tribuna valien 600 pessetes, encara no 4 euros. El partit es va acabar celebrant el 9 de juny de 1976 i va acabar amb empat a 1. El gol el va marcar Neskens, perquè aquella selecció catalana també tenia estrangers, i jugava Cruyff, i jugava Caselli, el mateix Neskens, que s'afegien a noms com Mora, Reixac o Solsona. Va ser la primera vegada, ara fa 50 anys, que la selecció catalana va portar les 4 barres a la samarreta.
1: Avui és 5 de juny del 2026, és el 156è dia del calendari, falten 16 dies per l'estiu, 19 dies per Sant Joan i 2 per les eleccions de la presidència del Real Madrid. I així serà el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Mestres i professors rebutgen el preacord.
7: I mantenim la voluntat de desplegar les millores que hem pogut acordar.
8: A l'inici de curs afectarà segur.
9: Realment, elaborar un nou acord.
10: La directora de la Guàrdia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo.
11: Ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa.
12: Voy a hacer una oferta por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría en toda su historia.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Columna.
13: Paraula molt variada que pot definir des d'un pilar fins a un article d'un diari, però avui parlarem de la 6ª excepció, porció de soldats formats en massa de poc front i molt fons. D'aquí ve l'expressió que fem servir quan una manifestació parteix de diferents punts fins a trobar-se en un de central, com les columnes de professors que avui confluiran a Barcelona.
1: Subhasta.
13: Venda pública al millor postor, especialment feta per manament d'una autoritat. Subhasten els objectes de Matthew Perry i les eleccions del Madrid semblen una subhasta en què un candidat anuncia un dia Haaland i l'endemà l'altre que es gastarà 150 milions d'euros en una estrella.
1: Aigualit.
13: Que conté una quantitat excessiva d'aigua o acompanyat de pluja o pluges. La tradició del vi Aigualit també ha portat que Aigualit es faci servir com a metàfora de decepció, d'expectatives no complertes. La jornada del Primavera i la de la Patum van quedar aigualides ahir per una pluja que no va igualir però els passos de Berga ni els concerts que sí es van poder celebrar al fòrum.
1: Posem-hi tres xifres amb Lara Garcia. 119.
14: Són els treballadors que quedaran afectats per l'ERO de Nestlé a Catalunya si avui els treballadors ratifiquen el preacord a què han arribat l'empresa i els sindicats. El text rebaixa els acomiadaments. Inicialment a Catalunya havien de ser 178. També millora les condicions dels afectats.
1: 70%.
14: La Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses de la Guerra Civil i el franquisme. Són 7.000 perfils genètics que s'està comparant amb els de gairebé 6.000 famílies que busquen parents desapareguts per identificar-los.
1: 7.000?
14: 700.
1: 700, són 700.
14: Perdoneu, 700 perfils que estan comparant amb els 5.000 familiars que estan demanant doncs, aquestes proves.
1: 26.
14: És el nombre de guions de Friends que la Fundació Matthew Perry posarà a la venda amb l'objectiu de destinar els beneficis a iniciatives per donar suport a la lluita contra l'addicció. També es vendrà una col·lecció d'objectes personals de l'actor i records vinculats a la sèrie, com ara textos signats pel repartiment principal amb Jennifer Aniston i Courtney Cox.
1: I ara el veig tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge hi veig un camí de muntanya al costat d'un embassament. S'hi veuen dos homes caminant i el primer sembla més gran que el segon. Estan com separats per poc més d'un metre.
15: Són Isaac Andic i Jonathan Andic, pare i fill. És una fotografia feta a l'agost del 2021 a una illa grega, la publica La Vanguardia. És una fotografia que ha portat la família. De fet, n'ha distribuït algunes més per intentar desmentir la tesi de la jutgessa que investiga les causes de la mort del fundador de Mango a Montserrat. La tesi és que tots dos no acostumaven a sortir a passejar.
1: I a la segona imatge hi veig el germà del president espanyol, David Sánchez. Està assegut amb les mans, amb els dits entrellaçats sobre les cuixes i té la mirada com cap a l'infinit, pensatiu.
15: És el banc dels acusats a l'audiència de Badajoz. Al costat hi té l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, també acusat en el judici, que la setmana que ve quedarà vist per a sentència. De fet, tots els acusats s'han negat en les últimes hores cap tracte de favor. Veurem com pesen els testimonis de la Guàrdia Civil o de l'altre aspirant a la plaça que sí van denunciar aquest tracte de favor.
1: I a la tercera imatge, en aquest cas la veig des d'Alemanya, és el país amb el producte interior brut més alt d'Europa, però a la fotografia veiem una cua de carretons de la compra amb tot de gent esperant a ser atesos. Berlín, Jordi Regàs, què fan totes aquestes persones?
16: Esperen que els ajudin amb el menjar. L'estudi publicat aquesta setmana per les ONG del tercer sector confirma que el nombre de pobres a Alemanya ha assolit un nou rècord. Un de cada cinc no pot afrontar una despesa inesperada. Tampoc disposa de dos parells de sabates en bon estat. L'informe alerta que les retallades que impulsa el govern actual van en la direcció equivocada. Resoldre els problemes dels més desafavorits també és una forma d'aturar a l'extrema dreta, afirmen els autors.
17: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
18: Costellarro, va bé. Gràcies.
19: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
17: Costellarro, senyor?
20: Volkswagen. El matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara falten 4 dies per aquesta visita del Papa a Catalunya i al matí cada dia us expliquem un detall. Bon dia, Otserra.
21: La visita del Papa.
22: Bon dia. En una versió anterior de l'itinerari, el Papa havia d'anar a la Catedral de Barcelona abans de marxar cap a les Canàries dijous dia 11 al matí i havia de ser una visita de caràcter privat. Finalment, s'ha vist que tenia sentit que la primera parada fos la cadira, la seu de l'Arcabisbat de Barcelona. El Papa hi visitarà les relíquies de Santa Eulàlia, a la cripta, sota l'altar, i anirà al claustre a veure l'ou com balla. Serà una manera de celebrar Corpus Christi, que era ahir, i una barreja de cultura popular i fet litúrgic. Després de Joan Pau II, l'any 1982, Lleó XIV serà el segon papa que vegi la catedral.
21: Real o fals? amb Marc Amorós.
1: I atenció a aquest titular que circula per les xarxes. Una gossa salsitxa es menja i destrueix l'àlbum del Mundial d'una família que li faltaven 20 cromos per completar-lo. Marc Amorós, bon dia.
0: Bon dia, la gossa es diu Vilma. La seva malifeta va agafar per sorpresa la família. Diu la notícia que la gossa salsitxa va confondre l'àlbum de cromos del Mundial de Futbol d'aquest any amb una joguina. Va començar a mossegar-lo fins a deixar-lo esmicolat amb bocins. Tot va passar molt de pressa. Quan vam reaccionar, ja no vam poder evitar que el destrossés, explica la família en la notícia. El que més lamenta aquesta família és que només els faltaven 20 cromos per completar l'àlbum. Ara n'han comprat un de nou. Entre els bocins que va deixar la gossa han pogut rescatar alguns cromos per no haver de començar de nou la col·lecció des de zero.
1: I això és real o fals?
20: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
3: Per cursar els graus en educació infantil i educació primària, és necessari superar la prova d'aptitud personal, coneguda com la PAP. Per això, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix un curs intensiu de preparació de llengua catalana i lògica i matemàtiques, pensat per ajudar futurs mestres a afrontar aquesta prova amb garanties. La formació tindrà lloc del 29 de juny al 10 de juliol i tindrà una durada total de 36 hores.
2: Vols aprendre la professió de mestre des de dins de l'escola? Amb el programa d'immersió escolar dels graus d'educació de la Universitat CEU Abat Oliva podràs participar activament en les activitats dels col·legis de la Fundació a Barcelona des de primer. Canvia el teu present, crea el teu futur.
0: Vinga, som-hi. En real o fals, sortint de dubtes, la notícia que ara circula i que diu que una gossa salsitxa es menja i destrueix l'àlbum del Mundial d'una família que li faltaven 20 cromos per completar-lo és una notícia real. Ha succeït a l'Argentina. La família ha compartit un vídeo divertit a xarxes socials on mostren la destrossa que la gossa salsitxa ha fet del seu àlbum quasi acabat.
1: Gràcies, Marc.
0: Adéu, bon dia, bon cap de setmana.
1: Ara són les 7:54. I repassem els titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Nova vaga d'educació a tot Catalunya després del no del preacord dels sindicats majoritaris amb el govern.
23: La USTEC, la CGT i la Intersindical criden avui a aturar-se. La USTEC fa autocrítica tenint en compte que havia fet campanya a favor del text. Iolanda Seura, portaveu.
24: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dia.
23: La CGT demana la dimissió de la consellera.
1: I tot i el cop de porta al preacord, el Departament d'Educació assegura que el tirarà endavant.
25: Avui mateix la consellera Esther Niubó té intenció de mantenir una trobada amb els sindicats que el van firmar, professors de secundària, que sí que ha avalat el preacord a la seva consulta interna, ja ha confirmat qui seran.
26: Em sento també...

0: tona de la Guàrdia Civil.
1: I els expresidents Pujol, Mas, Aragonès, Puigdemont i Torra firmen una carta a favor del català durant la visita del Papa.
2: També la subscriuen expresidents del Parlament o entitats com el Barça, Òmnium i l'ANC. La publiquen diaris com el Punt Avui i la Vanguardia. Mentrestant, l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, confirma que el Papa farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús i sobre la polèmica afirma.
3: Que té que parlar algo en català, evidentment. Lo que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
1: I pel que fa a les pluges, gairebé un centenar d'avisos per episodis de pluges afectat a diverses comarques.
4: La pluja ha obligat a suspendre els principals concerts de la primera jornada del Primavera Sound i a Berga s'ha endarrerit un quart d'hora a l'inici de la Patum completa i a fer pauses entre sal i sal.
1: Justament a la Patum, Berga va rebre amb xiulada la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols.
2: La va convidar al balcó de l'Ajuntament la regidora d'Iscola, que serà cap de llista de la formació d'extrema dreta.
5: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
6: Bon dia. Pel que fa al temps, aquest matí encara queden molts núvols i petits ruixats al Camp de Tarragona i a l'Ebre. Aquests tenen les hores comptades. En canvi, els núvols sí que seran més persistents, sobretot al sud de Catalunya i a les comarques de Girona. I pel que fa al cap de setmana, el temps serà variable, amb petits ruixats de tarda al Terç Nord, tant dissabte com diumenge, i unes temperatures que s'aniran recuperant. Ara a les 8 en donarem més detalls.
5: Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I pel que fa al trànsit, un accident complica la circulació al Vallès Occidental. Joan Garcia.
7: Ha passat entre Badia i Barberà del Vallès, ja estan retirant el vehicle, però provoca 6 km i mig de congestió en sentit Girona i retencions en sentit contrari de 4 km entre Santa Perpètua i Barberà. També hi ha retencions les habituals a les rondes, a la C58, a la 2, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà i a la B23 d'entrada a Barcelona.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández?
8: Doncs a l'R3 els trens no circulen entre Ribes de Freser i Sant Quirze de Besora, per tant només hi ha servei de tren entre Sant Quirze i la Garriga, i això vol dir que Renfe ha posat un servei d'autobusos alternatiu que avui és de la pràctica totalitat de l'R3 entre Barcelona i la Tour de Querol.
9: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
10: I pot ser tot això sent professional.
9: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
11: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
12: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
13: 150 anys movent-nos per tu.
14: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia!
15: Bon dia, Manu!
1: Avui dediquem una cançó al Julià.
15: Sí,
1: Julià,
15: que ha viscut moltes novetats aquest curs nou, també nova classe, un germanet. El tenim per aquí, el Julià, o no?
1: No s'hi posa.
15: Ah, val, perfecte, doncs que...
1: Sí.
15: Doncs això, que li volen dedicar als seus pares aquesta cançó de Beatles que es diu Hey Jude.

0: Quina meravella de cançó, per favor.
1: Doncs Pol Julià, aquesta cançó. Manu, bon cap de setmana.
0: Igualment, preciosos.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
2: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui, 5 de juny, el món celebra el Dia Mundial del Medi Ambient. És una jornada instaurada per l'ONU fa més de 50 anys i que en recorda tres evidències bàsiques, però que sovint oblidem. La primera és que formem part d'un ecosistema. La segona és que aquest ecosistema és vulnerable. I la tercera és que protegir-lo és responsabilitat de tothom. No són cap novetat, ja fa dècades que prenem consciència com a societat de la importància de tenir cura del medi ambient, i això s'ha traduït en grans moviments polítics i econòmics, com també inversió en energies renovables, o les polítiques contra el canvi climàtic. Però també, en canvi, en el dia a dia més personal. Ho veiem, per exemple, en les actituds que tenim respecte al reciclatge. Tot i això, no ens podem confiar. Aquest any, el Dia Mundial del Medi Ambient, arriba amb una sensació estranya. El canvi climàtic o la transició ecològica no són en agendes com de Donald Trump ni tampoc de grans empreses tecnològiques. L'atenció mediàtica i institucional d'una part important del món s'ha desplaçat cap a altres carpetes, com la intel·ligència artificial o la geopolítica. Però atenció, perquè apartar el medi ambient d'aquesta equació és un error de perspectiva immens. L'ecologia ho travessa absolutament tot. La intel·ligència artificial, per exemple, demana quantitats ingents de recursos energètics. I no es pot separar la geopolítica de debats com, per exemple, el de l'accés als recursos naturals del planeta. Tots els grans reptes d'avui en dia tenen a veure, d'una manera o altra, amb el medi ambient. Per tant, exigir que l'ecologia mantingui el pes a l'agenda pública és necessari. I més encara quan aquest relaxament institucional no neix del no-res. És el reflex d'una desconnexió que ens afecta a tots. Byung-Chul Han, el filòsof, ho assenyala. Segons ell, fa temps que estem substituint el món físic i natural per un de digital. Les pantalles ens desconnecten de la terra que trepitgem i ens fan sentir menys conscients del que ens envolta. L'única manera de fer-hi front és recuperar la capacitat de meravellar-nos, tornar a mirar el nostre entorn amb atenció, admirar-nos davant de la natura. Només així podrem prendre consciència del paper que juguem, de la responsabilitat que tenim amb el planeta. Es tracta, en el fons, d'assumir com a pròpia una cultura de la cura. Cuidar per cuidar-nos. Sentir que ens sentim administradors del món en què vivim. I això vol dir protegir els grans ecosistemes, però també vol dir fixar-nos en com tractem els nostres carrers, en els nostres hàbits de consum o les comunitats on vivim. Les grans decisions polítiques són importants, i també les econòmiques, però aquest repte les transcendeix. La cura del nostre món té un component personal que implica tothom. Tot comença per un mateix, amb un canvi de mirada cap allò que ens envolta. És una responsabilitat que assumim per un sol motiu: protegir el nostre entorn avui amb la mirada posada en el futur, perquè els nostres fills tinguin oportunitats i perquè els nostres fills se sentin orgullosos del món que els deixem.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia, avui és divendres, 5 de juny, després dels aiguats que van caure ahir. Recordem que ahir van caure 115 litres per metre quadrat a la Nou de Berguedà, a Ogassa, al Ripollès, 106 litres per metre quadrat, però també aquesta nit 51 litres per metre quadrat al Canà, o 16 a la ciutat de Barcelona, al Paral·lel. Avui queden petits ruixats entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que tenen les hores comptades, i els núvols sí que seran més persistents, sobretot al sud del país i també a les comarques del nord-est, a les comarques de Girona. Avui en temperatures clarament més baixes, el cap de setmana comencen a recuperar-se, però encara serà bastant variable. Dissabte, amb capes de núvols al matí, sobretot al sud del país, a la tarda amb alguns ruixats al nord-est, i diumenge també hi haurà algun ruixadet, sobretot al Pirineu i al Prepirineu.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio, els protagonistes del dia: la consellera Esther Niubó, de seguida amb nosaltres, i també la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, el dia en què estarem pendents de les manifestacions dels docents. De seguida comentarem a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio amb Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Artura Puente i Jordi Cominal una nova jornada de vaga, avui de mestres i professors, en un escenari d'incertesa en el món de l'educació. La majoria dels docents van votar no en la consulta sobre l'acord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. El govern assegura que tirarà endavant el pacte, l'USTEC, per això, amenaça amb més vagues. I, mentrestant, les famílies. Les famílies no saben què passarà d'aquí a final de curs. De seguida, avui al matí també tindrem tots els protagonistes, escoltarem també les famílies i línies obertes si voleu dir-hi la vostra, el 93201-7474, 93201-7474. I a les 12 hi ha convocada aquesta manifestació a l'Arc de Triomf amb professors que es mobilitzaran des de diferents punts del país. Anem cap a Mataró. Marta Vallès, bon dia.
3: Hola, bon dia, Ricard.
0: Perquè d'aquest punt on et trobes n'ha de sortir una de les marxes de professors fins a l'Arc de Triomf.
3: Doncs sí, sí, ja estan a punt aquí força bicicletes, perquè avui van en bicicleta, i amb samarretes grogues al damunt de les bicicletes hi ha força moviment aquí davant l'estació de Renfe. No s'està tallant la carretera de moment, però sí que estan ja a punt per sortir. A partir d'aquest moment, a les 8, surten en direcció cap a Barcelona, però s'aturaran a Sant Adrià del Besòs. Des de Mataró fins a Sant Adrià, per tots els municipis per on van passant, s'hi afegeixen nous docents en aquesta bicicletada. Allà a Sant Adrià han de confluir amb les bicicletades que provenen d'altres comarques. Per exemple, allà aniran a parar els de la Catalunya Central, el Barcelonès Nord o també les comarques de Girona. Abans de sortir d'aquí a Mataró, el professor de secundària de Canet de Mar, Joan Barón, ens deia que són conscients que aquest curs no acabarà d'una manera normal, entre cometes, però que el setembre tampoc ho serà.
4: És molt difícil que el curs comenci amb normalitat, però és que fa molts anys que el curs no comença amb normalitat, perquè hi ha una sèrie de mancances a les escoles públiques que fan que no puguem treballar amb els alumnes d'una manera normal.
3: També els docents dels dos Vallès, en el cas de l'Oriental, per exemple, també van en direcció cap a Sant Adrià del Besòs, i en el cas del Vallès Oriental surten, han sortit, aquests han sortit més d'hora perquè estan més lluny, han sortit a les 7 del matí de Sant Celoni i han passat per Llinars, Cardedeu, Granollers, i van també en direcció cap a Sant Adrià. Allà tots junts formaran la columna del Besòs, que entrarà a la ciutat de Barcelona per aquest punt i arribaran, com tu deies, al voltant de les 12 del migdia a l'Arc del Triomf, que és des d'on ha de sortir la gran manifestació unitària.
0: Gràcies, Marta Vallès, des de Mataró. Avui hi ha vaga perquè ahir els professors van votar que no a aquest acord signat entre l'Ustec i el Departament d'Educació i el govern, però assegura que tiraran endavant. Ho va dir ahir la consellera Esther Niubó, que demana una reflexió profunda als sindicats.
5: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
0: Avui mateix la consellera farà aquesta ronda de contactes amb els sindicats, que van firmar el text, però l'Ustec no hi anirà. Perquè, segons li han respost, doncs avui tenen vaga. A partir de 8:45 en parlarem amb la consellera Esther Niubó i amb els principals sindicats. Tindrem també l'estudi la portaveu d'Ustec, Yolanda Segura, tot i que la setmana passada ja va dir que convocaria una vaga indefinida si triomfava el no. Per tant, haurem de veure quines mobilitzacions hi ha i si compleix o no la paraula, en aquest cas, Yolanda Segura. Maria Costa.
6: La portaveu d'Ustec, Yolanda Segura, feia ahir autocrítica per haver signat el preacord massa aviat i la secretària general de la CGT, Laura Gené, exigia dimissions.
7: Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
8: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa i el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions.
6: A banda de la vaga d'avui, els dos sindicats ja avancen que la setmana que ve hi haurà més protestes. Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat professors de secundària, després que en la seva consulta interna un 63% dels afiliats votessin pel sí. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I com ara explica la Maria, els afiliats dels sindicats professors de secundària sí que van avalar l'acord. Pol Forada, bon dia.
9: Bon dia, sí, un sí que ha empès el govern a tirar endavant amb aquest preacord. Això ens ha explicat la consellera Esther Niubó. Els professors de secundària assistiran avui a la ronda de contactes convocada pel departament. El seu portaveu és l'Andreu Navarra, que assegura al matí de Catalunya Ràdio que cal aconseguir més millores.
10: Un punt d'inici cap a una nova situació. Però l'acord no és ideal, ja ho hem dit, no ens entusiasma, però cal començar a caminar en diverses direccions concretes. Per exemple, nosaltres ara ens posarem a treballar dins de la comissió de desplegament de l'acord a les ràtios. Hi ha coses que són molt urgents. El clam ara mateix universal entre docents és que baixin les ràtios.
9: També hem parlat amb el Pau Gaità, que és director de l'escola Jacint Verdaguer a Canovelles. Ell creu que calen millores en moltes coses, però que tampoc cal perdre el que ja s'ha pactat.
11: Els centres sabem millor que ningú que falten recursos, que hi ha cansament i que els professors mesurat fa anys que sosté l'educació pública amb una gran professionalitat, però també hem de saber reconèixer els avenços quan aquests arriben. Si hi ha millores salarials, si hi ha recuperació de drets, més dotacions, reforç d'escola inclusiva, jo de fet crec que cal mirar-ho amb exigència, no? Però també amb una certa responsabilitat.
0: Avui edició especial a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio per saber què passarà a partir d'ara.
9: Amb Milagros Pérez Oliva, amb el Ferran Espada, amb l'Arturo Puente i amb el Jordi Cominal entrevistarem la consellera Niubó, entrevistarem Yolanda Segura d'USTEC, entrevistarem de la CGT la Laura Gené o el Marc Martorell de la Intersindical. També parlarem amb les famílies, amb la FAC, amb la Lidón Gasull i estarem en una escola, al centre Pere Vila de Barcelona.
0: Doncs parlem d'aquesta derivada política tot plegat, perquè el conflicte coincideix amb la tramitació dels pressupostos de la Generalitat. I ahir el govern va aconseguir tirar endavant la primera oposició del Parlament, però amb moltes crítiques per la gestió del conflicte amb els docents. Àlex Giral Robert.
12: Com estava previst, Esquerra i els Comuns han sumat els seus vots, els del PSC, per aprovar el primer examen parlamentari dels comptes. Esther Capella i Jèssica Albiach, però, han exigit els d'Illa màxima implicació per tancar d'una vegada per totes el conflicte amb els docents.
13: No tenim excuses. Han de tornar a començar. Així que facin el favor.
12: Això mentre Junts ha lamentat que els aliats d'Illa hagin mantingut la tramitació pressupostària al marge d'una situació cap als de Puigdemont s'ha escapat del tot del control del govern. Salvador Vergés apuntava cap a la titular d'Educació.
14: No cal que es preocupi, perquè resulta que aquest govern aquí no dimiteix ningú.
12: La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha passat de puntetes per la crisi amb els professors i ha tornat a agrair els vots a Esquerra i als Comuns. Àlex Giral, Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: De seguida ho analitzarem a l'Àgora. Abans, un primer comentari de la periodista del periódico, Sara González.
15: Uns van ser temeraris provocant la divisió dels sindicats des del principi. Els altres han caigut en la temptació de centrar el torçabràs en els salaris. El resultat? Un desori de difícil reconducció, perquè si el sindicat majoritari ha quedat desautoritzat pels propis mestres, quin interlocutor tindrà ara legitimitat per desbloquejar el conflicte? Els ponts s'han trencat entre soflames que han obviat que la negociació té uns límits, però també perquè s'ha subestimat durant massa anys el malestar dels docents i la complexitat a les aules. I enmig de tot plegat, grans greuges estructurals a les escoles en un calaix i que ningú se n'oblidi, els infants, que Lleó 14 ens agafi confessats.
0: Per cert, que la dels mestres no és l'única vaga del dia, també comencen aturades dels treballadors de les biblioteques del país.
9: Comença avui i demà una vaga que s'estendrà de manera indefinida tots els divendres i els dissabtes. Se sumen així al personal de les biblioteques de Barcelona, que ja van començar les aturades la setmana passada. El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública.
0: Aquest és el principal tema del dia. L'altre és la visita del Papa.

0: Lleó 14 arriba demà a Espanya en el viatge que el portarà a Catalunya dimarts i dimecres que ve. Anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
1: Què tal, bon dia?
0: El papa començarà a Madrid i la seva visita més simbòlica serà a les Canàries.
1: Sí, està tot preparat per una visita que arrenca dissabte amb tot tipus d'actes, el més multitudinari. Una missa diumenge a la plaça de Cibeles en ple carrer, això fa dies ja que complica el trànsit a la capital espanyola. Passarà també pel Congrés dilluns, convidat com a cap d'estat del Vaticà. Alguns grups ho critiquen, per exemple, Podem ja ha dit que no hi anirà. Dimarts al matí marxa cap a Barcelona i, com dius, clourà la visita amb la part més simbòlica, que serà a les Canàries a partir del dia 11. Allà es veuran persones migrants, arribades moltes en pastera, també voluntaris. L'acompanyarà la visita Pedro Sánchez, que en un moment molt complicat políticament centra l'agenda en la visita del papa. El govern espanyol, de fet, està bolcat i hi haurà ministres a tots els actes, també als religiosos.
0: Gràcies, Tània. La visita de Catalunya també segueix marcada per l'ús que Lleó 14 farà del català. Ahir l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va confirmar que el papa parlarà en català a la benedicció de la Sagrada Família i va lamentar la polèmica generada per la llengua.
2: Que té que parlar algo en català, evidentment. Lo que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
0: Per cert, que Omella va dir que no havia fet cap moviment després de les crítiques inicials per la presència de la llengua i va demanar als que se li queixaven que anessin a dir-ho al papa.
2: I han pressionat, han pressionat. Ningú me pressiona, a mi m'han escrit molta gent queixant-se i si que a mi queixo al papa.
0: Al matí de Catalunya Ràdio també vam parlar amb el bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadies.
3: Que sí, va admetre gestions per garantir que el papa parlés català. De fet, també ens ho va admetre l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en aquest programa. Abadies, que és també el president de la comissió organitzadora del viatge del papa Lleó a Catalunya, va apuntar que encara hi ha marge perquè hi hagi més espais on el papa pugui fer servir el català.
4: És un tema obert, però és un tema obert no d'ara, sinó que ja està obert. Igual que està obert, també, i això ho estem treballant, doncs les homilies i les seves intervencions. Som conscients de que no és una llengua que ell domina i, per tant, doncs, hi haurà una limitació. Però des del minut zero, insisteixo, fa setmanes que estem treballant. El que és que, fins i tot, encara que estigui ja publicat, hi ha un marge de moviments, hi ha un marge possible. Llavors, en això continuem treballant-hi com ja fa setmanes que ho estem fent.
0: I encara hi ha detalls que no s'han explicat. Per exemple, l'acte de l'Estadi Olímpic, que segons us pot avançar aquest programa, serà, atenció, el 99% en català. I mentrestant, avui als diaris hi trobem també una carta demanant al papa que parli més català.
3: La signen expresidents de la Generalitat, expresidents del Parlament, líders polítics i entitats catalanes, des del Barça fins a Òmnium Cultural. En la missiva, que també es publica a la premsa italiana, els firmants donen la benvinguda a Lleó 14 i mostren la seva esperança que pregui en català. També hi destaquen la tradició d'acollida del país i li recorden que la cultura i la llengua de Catalunya han sobreviscut a períodes de persecució.
0: Un Barça que, recordem, canvia els seus jugadors a l'Hormiguero i no a TV3. Potser faria més parlar llengua si portés a Lamine Yamal a TV3 parlant català, que és un referent també per molts nens i nenes. I també als diaris, però al periòdico hi trobem una enquesta. Els espanyols aproven el papa, però reben la seva visita amb força indiferència.
3: Només un de cada tres admet que el viatge li desperta interès. La majoria diu entre poc i gens. Això sí, hi ha força més persones que diuen que Lleó 14 ofereix una imatge positiva. Més de la meitat dels enquestats creuen que no és encertat que les administracions públiques destinin recursos a organitzar aquesta visita.
0: I per cert, que el periòdico avui també explica que Sabor de Gràcia, Álvaro Soler, també Beret, Siloé i Conchita completen aquest cartell musical de l'acte del papa a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
5: Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha una lluna que fa llum.
3: Sabor de Gràcia versionarà Boig per tu i Qualsevol nit pot sortir al sol. Tots aquests artistes se sumen al concert ja anunciat de Sergio Dalma amb l'Escolania de Montserrat.
0: A 3:15 continuarem explicant més detalls d'aquesta visita del papa, perquè parlarem pel seu pas de Montserrat amb el superior de l'abadia, Bernat Juliol. Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
6: Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herber i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
7: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos Pigall, que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
8: Només pel fet de comprar el cupó diari?
7: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'ONCE. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
8: Mira que bé!
7: Quan et trobes amb un venedor de l'ONCE, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
9: ONCE. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 19, repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pol Forada, amb Marta Diana, Francesc Soler i Gala Tamaria. Bon dia.
12: Bon dia.
0: La pluja d'aquesta nit afecta el servei de la línia R3 de Rodalies.
13: Està interrompuda entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser a causa de l'arbre que hi va caure la via amb les pluges. Hi ha servei alternatiu per carretera en tot el tram comprès entre Fabra i Puig a Barcelona i Puigcerdà i la Tor de Querol.
0: Una pluja que va marcar de ple la Patum, marcada també pels xiulets contra la líder d'Aliança Catalana, Silvio Riols. A crits i amb pancartes en contra. El xàfec no li va impedir, però, que es fessin els principals salts, això sí, amb més pauses del que és habitual. Berga, Nàtia Dell.
14: La pluja ha estat protagonista d'aquesta Patum completa.
15: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigua.
16: Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
17: Els bergadans pot caure el món, però la Patum es fa. Es fa sempre. Plogui o no plogui.
13: A la plaça, les ganes de Patum eren enormes.
18: Molt bon ambient, la gent superagradable i, bueno, intentar reviure això com si fos un crio petit.
19: Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare, jo. És un sentiment.
20: No intentar ficar-me al mig-mig perquè és el meu primer cop i primer mirar-ho des de fora.
13: Una Patum completa que ha rebut amb xiulets i missatges antifeixistes l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, convidada no per l'Ajuntament, sinó per la regidora de Begi, alcaldable d'Aliança Catalana per Berga. Des de Berga, Nàtia Dell pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La pluja també va afectar l'altre esdeveniment cultural del cap de setmana, el Primavera Sound, que va haver de suspendre alguns concerts. Mar Ruiz.
21: Els desperfectes provocats pel vent i la pluja als escenaris principals han obligat a suspendre els concerts de Bad Gyal, Doja Cat i Massive Attack, els 3 caps de cartell de la primera jornada. Un fort cop de vent i la pluja han provocat la suspensió dels concerts a tots els escenaris, excepte 2, durant unes 2 hores i mitja. Quan semblava que ja havien recuperat l'escenari principal on havia d'actuar Massive Attack, la banda de Robert Del Naja s'ha fet enrere i la resta, Doja Cat i Bad Gyal, han caigut també. Aquest divendres ja cal, però, que el reparin, perquè és el torn de The Cure o Skrillex. Marc Ruiz, matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això quan som a la primavera més càlida des de que es tenen registres.
13: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures de març, abril i maig han superat 1 grau la mitjana habitual i fins a 2 graus en algunes comarques de Ponent, el Pirineu Occidental i la Catalunya Central. Malgrat que durant el maig hi ha hagut períodes frescos, el Meteocat apunta a un estiu clarament càlid.
0: I el cas Leire Díaz continua marcant l'agenda política. La directora de la Guàrdia Civil admet contactes amb Díaz.
22: Com a mínim 2 reunions, tot i això Mercedes González treu importància als contactes i assegura que no va cedir a les pressions de la militant socialista. El sumari relaciona les trobades entre Leire Díaz i la directora de la Guàrdia Civil amb els expedients oberts a alguns agents del cos que investigaven la corrupció al voltant del PSOE. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlas, que va sortir ahir en defensa de González.
23: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil.
0: I mentrestant, el jutge Santiago Pedraz sol·licita informació econòmica del PSOE i del PSC.
22: Ha demanat a l'Agència Tributària i a les entitats bancàries els pagaments dels partits a Iqui Group, una de les firmes assenyalades amb la trama. El PSC ja ha negat que hagués destinat diners a col·laborar amb Leire Díaz.
0: I en un altre cas que afecta Pedro Sánchez. Al judici al seu germà, les acusacions han doblat la petició de pena per David Sánchez de 3 a 6 anys.
13: El cas quedarà vist per sentència la setmana que ve. La Fiscalia demana l'absolució de David Sánchez, que ahir va negar haver influït o haver gaudit de favors en la seva plaça a la Diputació de Badajoz, que va aconseguir el 2017.
24: Yo no ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
0: I enmig d'aquests casos judicials, avui el govern farà el primer pas per poder aprovar pressupostos l'any vinent.
3: Ho va anunciar el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, enmig de les crítiques dels socis. Sentim Pilar Vallugera, d'Esquerra, i Idoia Sagastizábal, del PNB.
25: D'alguna manera ajuda
1: a atreure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
2: La pregunta és, ¿con qué mayorías y con qué credibilidad?
0: I per cert, que si Brussel·les advertia sobre la fiscalitat d'Espanya, avui segon avís, perquè la comissió vol evitar que el govern espanyol torni a intervenir una OPA com la del BBA sobre el Banc Sabadell. Brussel·les, Bruno Fortea.
4: L'expedient obert per a Brussel·les no analitza en concret l'OPA al Banc Sabadell, però sí que qüestiona les normes que va utilitzar el Ministeri d'Economia per posar unes condicions que van fer menys atractiva l'oferta del BBVA. La Comissió Europea, gran defensora de les fusions bancàries, creu que Madrid es va extralimitar i l'acusa d'incomplir la llei europea que, precisament, resta poder als governs per intervenir en la fusió de bancs. La novetat és que ara la comissió incorpora a l'expedient un nou retard d'Espanya amb l'aplicació d'una altra normativa comunitària del sector financer. Li dona 2 mesos per arreglar-ho, abans que l'enfrontament escali. El següent pas ja seria amenaçar Espanya d'anar als tribunals. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els treballadors de Nestlé hauran de ratificar avui el preacord a què han arribat l'empresa i els sindicats.
3: En el cas de Catalunya, rebaixa els acomiadaments de 178 a 119 i millora les condicions dels treballadors afectats per aquest ERO. Un centenar dels empleats afectats són de les oficines d'Esplugues de Llobregat.
0: I el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, proposa en una carta oberta a Vladimir Putin un alto al foc total i una trobada cara a cara. Corresponsal a Moscou, Cristina Solies.
5: El Kremlin ha respost Zelensky que pot venir a Moscou a reunir-se amb Putin, una opció que el mateix president ucraïnès rebutja en el text. Abans, el líder del Kremlin ja havia tornat a posar en dubte la legitimitat de Zelensky per signar cap acord de pau, tot i que no l'exclou categòricament.
12: Si el senyor Zelensky és un representant legítim d'Ucraïna, aquesta és una pregunta per als advocats, per a una anàlisi legal. Crec que això no és un caprici nostre.
25: Ni capris nas.
5: Malgrat les evidències, Putin assegura que l'economia russa va bé i que els seus soldats avancen a totes les línies de front i acusa Occident de subministrar els drons amb què Ucraïna ha atacat Sant Petersburg. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I en l'altre flanc bèl·lic, Hezbollah rebutja l'acord d'alto el foc pactat ahir per Israel i el Líban.
22: Hezbollah es nega a abandonar el sud del Líban i aturar la seva activitat en aquest país, com contempla l'acord. El líder de la milícia pro-iraniana, Naim Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la equivaldria a una rendició.
26: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud, mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
0: I a Perú, diumenge, segona volta a les eleccions presidencials. La conservadora Keiko Fujimori parteix amb un lleuger avantatge. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
27: Pels partidaris de Keiko Fujimori, que tancava campanya electoral en aquestes darreres hores a Lima, la capital del Perú, cal recuperar el llegat de l'expresident Alberto Fujimori, considerat un heroi nacional pels seus seguidors, especialment per haver acabat amb el terrorisme de Sendero Luminoso i la inflació durant els anys 90.
28: Keiko Fujimori, con la experiencia de su padre, que enfrentó al terrorismo, yo creo que va a ser es la mejor opción en estos momentos.
27: Keiko Fujimori va guanyar la primera volta. El seu rival a les urnes és el progressista Roberto Sánchez. També reivindica un llegat presidencial com a guia, com Fujimori amb el seu pare, però en aquest cas el de l'expresident Pedro Castillo. Tant Castillo com Fujimori pare ja mort, empresonats, el primer per intent de cop d'estat i el segon per delictes contra els drets humans. Des de Lima, al Perú, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I en plana cultural, avui tenim un nom propi, Carmen Machi, nou Premi Nacional de Cinema.
29: El jurat l'ha guardonat per ser una de les actrius de comèdia més importants de la història del cinema espanyol. Va començar la seva carrera al teatre, però la fama li va arribar amb el personatge d'Aida a la sèrie Siete Vides i el posterior spin-off protagonitzat pel seu personatge. Va guanyar un Goya per la pel·lícula Ocho Apellidos Vascos.
0: I Rosalía. Els concerts previstos aquesta setmana a Miami i a Orlando per una emergència familiar.
29: Així ho han explicat des de la seva promotora en un comunicat. La cantant lamenta haver decebut els seus seguidors, però assegura que no ha tingut més remei que prendre aquesta decisió. Live Nation ha dit que buscaran noves dates per fer els concerts i demana que es conservin les entrades.
30: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
6: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
8: Peugeot. L'altre dia vaig veure en Carles, al poble, el que va estudiar amb mi a l'universitat.
9: Vaja, Carles.
8: Sí, em va dir que què hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
9: I tu què li vas dir?
8: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
10: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja,
11: 150 anys movent-nos per tu.
14: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
15: I pot ser tot això sent professional.
16: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
17: Una família trencada.
25: No puc fer veure que no sóc responsable de la situació. Me'n vaig anar.
17: Un fill que s'esquerda en silenci.
31: No suporto viure i és culpa teva.
25: Què he fet jo? Què és culpa meva?
17: I molts retrets.
31: Quan acceptaràs d'una vegada que no està bé del cap?
17: El fill és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Són 9:15.

0: I pel que fa als esports, els responsables del Girona asseguren que no van treure cap euro del club i que ho van invertir tot en fitxatges.
1: Pere Guardiola és el responsable de la propietat, assegura que no han vingut al Girona fa 4 dies i que el projecte és a llarg termini. Guardiola marca com a objectiu tornar primer el més aviat possible.
2: Fa més de 10 anys, 11 anys, que ens van fer càrrec del Girona i podem tots coincidir que avui tenim un club més fort. Evidentment hem baixat, és un cop duríssim. Nosaltres, com a compromís, és tornar a primera. I si podem tornar en un any, millor que en dos.
1: El director esportiu Quique Cárcel va assegurar que aviat anunciaran el nou entrenador i que Mitchell hagués continuat si l'equip s'hagués salvat.
3: Estava convençut que si l'equip s'hagués salvat, Mitchell hagués pogut continuar. Una vegada que es fa el descens, estem parlant d'algú molt dur, d'algú que ens quedem tots sense cap tipus d'energia.
0: Mentre continua la batalla electoral per presidir el Real Madrid, Florentino Pérez anuncia un fitxatge estrella per la setmana vinent.
1: Amb el defensa de l'Inter Dumfries, el central de Liverpool Konaté lligats, el pròxim fitxatge l'anunciarà quan sigui president.
4: Una notícia que quiero dar, ¿no? El martes, más o menos, voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions, ¿eh? Por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia.
1: Ha parlat de 150 milions d'euros per aquest nou galàctic.
0: I el Barça s'haurà de jugar el pas a les semifinals de la Lliga de Bàsquet a Múrcia.
1: Demà partit decisiu, els blaugrana van deixar escapar la classificació, van perdre el Palau 87-90. El jugador del Barça, Joel Parra, no creu que les decisions arbitrals hagin estat determinants.
5: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com dit al principi, jugar-los que juguin més còmodes, i en tema d'àrbits no entraré, la veritat.
1: El Madrid guanya el Tenerife 83-118, empat a l'eliminatòria. El Joventut rep a Badalona el Baskonia a les 9, obligat a guanyar per forçar el desempat. Al partit amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Espanya, que empata a un a Mirac amb gol de Ferran Torres, partit del premundial de futbol. La selecció espanyola femenina juga contra Anglaterra a les 9 en partit de classificació pel mundial de l'any que ve. I el Sabadell,
0: ara,
1: que ha de remuntar un 2-0 contra el Madrid-Castella, amb un partit en un dia que no és habitual, divendres, 9 de la nit. Si remunta aquest 2-0, podrà disputar la final d'ascens a la segona divisió.
0: Hi ha molta gent que ja s'ha apuntat per anar a veure el Sabadell, per tant avui hi haurà tota la ciutat volcada a fer honor al Sabadell.
1: 11.000 persones acostumen a anar-hi darrerament al partit d'avui.
0: Sí, sí.
6: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
0: Ara són les 8:33. I el Batí arrenca pendent d'aquesta nova jornada de vaga d'educació després del no al preacord. Està previst que d'aquí a una hora i mitja surtin tres columnes per arribar al migdia a l'Arc de Triomf. I un d'aquests punts és Mataró. Marta Vallès, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs mira, aquesta hora ja han marxat, ho han fet minuts abans d'un quart de 9 del matí. Ha sortit el grup de bicicletes des d'aquí, des de davant l'estació de Renfe de Mataró. Han enfilat la carretera Nacional 2, l'antiga Nacional, que en diem aquí, que passa per tots els pobles del sud del Maresme, passen per Cabrera, Vilassar de Mar, Premià de Mar, el Masnou, Montgat i Tiana, i a partir d'aquí entren ja al Barcelonès per Badalona. Per tots aquests municipis per on van passant, es van afegint nous participants a la bicicletada i van en direcció, en primer lloc, a Sant Adrià del Besòs. Allà és el primer punt de trobada dels diferents docents que van en bicicleta i que arriben des de les comarques també de Catalunya Central, Barcelonès Nord i les comarques de Girona i els dos Vallès. Allà a les 10 s'han de trobar tots i a partir d'aquell moment formaran la columna del Besòs, que li han dit, i entraran a la ciutat de Barcelona per aquest punt i en allà aniran a confluir a l'Arc del Triomf. Abans de sortir aquí a Mataró comentant doncs, amb el no, el record de manera clara, ens deien que cal un pacte nacional per l'educació, un pacte global, i que, com ja ens havien dit anteriorment, no és qüestió de sou, sinó és qüestió de poder treballar a les aules i poder treballar amb normalitat, ens deien, entre cometes, per tenir alumnes de la part inclusiva, alumnes nouvinguts i alumnes catalans d'aquí, tots amb les millors condicions per l'escola pública. Com us dèiem, aquí ja no queda ningú, alguns que no van en bicicleta marxaran amb cotxe i altres agafen el tren i tots van en direcció a participar en aquesta gran manifestació que es farà al migdia a la ciutat de Barcelona.
0: Però encara hi ha alguna bicicleta, no? Perquè la sentíem ara.
7: Bicicleta mataronina.
0: Val. Doncs gràcies. Hola? Sí, sí, ara sí, ara sí. Gràcies, Marta. També a les 10, per cert, hi ha previst que arrenqui una ronda de contactes de la consellera d'Educació amb els sindicats que van firmar aquest preacord. Redacció, Marta Viana.
8: Professors de secundària hi assistirà. De fet, en la seva consulta interna, un 63% dels votants va avalar l'acord. Qui ha demanat ajornar la reunió la setmana que ve és el sindicat USTEC, amb l'argument que avui hi ha vaga.
0: I a les portes també de l'estiu, els bombers expliquen aquest matí el desplegament previst a les comarques de Lleida. Estela Usoms, bon dia.
9: Bon dia. Serà aquest matí a 11:45 al Parc de Bombers de Lleida, un cop acabi la primera reunió de coordinació operativa de la campanya. Fins ara no hi ha hagut cap gran incendi forestal a les comarques de Ponent, però sí que s'ha actuat amb focs de vegetació de ribera animats pel borrissó dels Pollancres, que és molt inflamable. El més important, el que va cremar 4 hectàrees de vegetació al Parc de la Mitjana de Lleida. També hi ha hagut algun petit foc lligat a la sega del cereal, provocat per les màquines recol·lectores. A banda dels bombers, avui a la presentació també hi ha representants de Protecció Civil i dels agents rurals, que són els encarregats de la prevenció i també d'investigar les causes dels incendis.
0: I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
10: Bon dia. L'R3 segueix tallada entre Ribes de Freser i Sant Quirze de Besora a causa de l'arbre que ahir va caure a la via i que va xocar amb un tren. Per tant, només hi ha servei ferroviari entre Sant Quirze de Besora i la Garriga. Renfe ha posat un servei alternatiu d'autobusos entre Fabra i Puig a Barcelona i la Tor de Querol, és a dir, gairebé a tota la línia. Fons de Renfe ens expliquen que confien poder reobrir l'R3 en un parell d'hores. D'altra banda, al tramvia de Barcelona hi ha freqüències de pas alterades a la línia T5 i empreses d'autobusos de diverses poblacions avisen que aquests autobusos poden modificar els recorreguts a causa de les protestes dels docents.
0: I pel que fa a les carreteres, Joan Garcia, bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Punts vermells.
11: Encara a la P7 per un accident a primera hora entre Badia i Barberà del Vallès en sentit Girona. Tot i que s'ha reduït la cua, encara queden 4,5 km de retencions. I a la mateixa AP7 entre Santa Perpètua i Barberà en sentit Tarragona també hi ha 4 km de retencions.
0: I punts taronja?
11: A2 de Sant Joan d'Espí a Cornellà cap a Barcelona, B23 des d'Esplugues també per entrar a Barcelona i les retencions habituals a les rondes.
0: De seguida parlarem amb la consellera Estern i ho amb nosaltres, però és que més tindrem avui al programa. Sílvia Solana, redacció.
12: Doncs parlarem amb representants dels sindicats d'ensenyament, USTEC, amb Yolanda Segura, la CGT, la Intersindical i també amb representants de les famílies. També parlarem avui de la visita del Papa, ho farem amb el pare Benet Juliol de la Badia de Montserrat. I com cada divendres, dilema, avui deixar o no diners als amics. I per acabar, recomanacions de cap de setmana.
0: De seguida, l'Àgora, Ferran Espada, Milagros Pedro Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal.
13: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
14: Hola, bon dia. Doncs estem esperant un temps bastant més tranquil aquest cap de setmana, més clarianes, però no fa net del tot. De fet, ara mateix encara queden alguns ruixats, que sobretot poden caure entre la Costa Daurada i el sud de la Costa Central, molt poca cosa ja. Ha baixat fort la temperatura, per exemple, a Barcelona ara mateix hi ha entre 5 i 6 graus menys que no pas ahir a la mateixa hora, i avui els núvols més persistents es mantindran a les comarques del nord-est, Girona sobretot, i també a l'extrem sud de Catalunya, en principi ja sense precipitacions aquesta tarda o amb algun ruixat molt puntual. Demà dissabte, al matí, núvols també a la meitat sud, Tarragona, a Barcelona, a la tarda, nuvolades a l'interior Girona, al nord de Barcelona, amb petits ruixadets, i diumenge també aquests ruixadets es repetiran al Pirineu i Prepirineu, al matí també amb algunes capes de núvols, i la temperatura lentament aquest cap de setmana es va recuperant.
13: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio amb els periodistes Ferran Espada i Milagros Pérez Oliva, amb l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cominal i amb el periodista també del diari Ponés, Arturo Puente. I de què parla fins ara abans d'entrar a l'Àgora? Doncs han fet una primera entrevista a una de les protagonistes del dia, Yolanda Segura, d'Uste, que està aquí a l'estípol de la ràdio, l'escoltarem d'aquí uns minuts a l'Àgora, i el Jordi té aquesta estranya virtut de conèixer gent amb noms poc comuns, perquè fa uns mesos ens admetia que coneixia Nemesis, que només n'hi ha 4 a Catalunya, avui dèiem que només hi ha 4 Bonifacis. I en coneixes un?
16: Conec en Boni, de Sant Celoni, és un bon amic.
0: Veus? Tens coses, tens aquestes coses, cadascú té les seves. Bé, déu-n'hi-do el que tenim amb educació. Ara ho explicarem, però abans vull saludar la consellera d'Educació, Esther Niua. Consellera, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
17: Bon dia.
0: S'ha arribat massa lluny, què ha passat?
17: Bé, jo penso que com a govern nosaltres venim de mesos i setmanes doncs, escoltant aquest malestar, aquest crit, fins i tot als carrers de reconeixement. Això per una banda, i després hem pogut establir vies de diàleg, hem negociat a l'espai, diem, de diàleg social que tenim com a govern, que en aquest cas és la mesa sectorial, i realment en aquests últims mesos hem pogut doncs, arribar a acords, ho vam fer el primer al mes de març amb dues organitzacions sindicals, que era Comissions Obreres i UGT, i la setmana passada vam ser capaços d'arribar a un preacord amb quatre de les cinc, doncs, dels cinc sindicats que formen part d'aquesta mesa. Clar, a partir d'aquí nosaltres seguim defensant que aquell preacord doncs, que vam signar era un acord positiu perquè al final implicava doncs, poder avançar per enfortir el sistema educatiu, per reconèixer i millorar també les condicions tant de docents com del personal d'atenció educativa, i efectivament doncs, d'aquests quatre sindicats doncs, que van presignar o van signar aquest preacord, doncs, ahir doncs, bueno, USTEC va perdre la seva consulta i s'hi ha desvinculat.
0: Vostè no s'esperava, entenc, aquest resultat. No sé si també té alguna estratègia per sortir d'aquesta situació, perquè, clar, estem parlant de que si USTEC, que era el que dèiem que era el sindicat majoritari, doncs no té força per traslladar les negociacions als seus professors, doncs ara mateix la cosa queda més tocada i més fragmentada. Per tant, no sé com hauran d'afrontar aquestes negociacions.
17: Miri, ara és el moment de tornar a escoltar. De fet, ho estem fent, ho hem fet, i no només hem escoltat els sindicats, hem escoltat comunitat educativa, hem escoltat famílies, hem escoltat les direccions, hem escoltat també els grups parlamentaris, però és el moment de tornar-ho a fer, hem de poder analitzar la situació en què ens trobem amb el conjunt de la comunitat educativa, i jo faig aquesta crida a la responsabilitat. Jo crec que és un moment de demanar a la comunitat educativa aquest exercici de responsabilitat, aquesta reflexió profunda que l'hem de fer tots, i també de realisme. Penso que aquest govern ha posat l'educació en el centre, s'ha compromès amb fermesa, no?, amb la millora del sistema educatiu. Teníem molt clar des del principi que calia reorientar, no, el timó. Necessitem avançar cap a l'excel·lència, cap a l'equitat, cap a la inclusió, amb tots els recursos i amb totes les garanties, i en això seguim. I ho hem fet escoltant, ho hem fet doncs, arribant a acords en els àmbits que nosaltres tenim doncs, de decisió i de diàleg social, com deia. I a partir d'aquí, doncs, jo crec que entre tots hem de garantir, doncs en cap cas hem de comprometre el dret a l'educació. Hem tingut un curs mogut, perquè hi ha hagut moltes mobilitzacions, de fet continuaran, però hem de, penso, tenir aquest moment de reflexió i de responsabilitat, perquè el que no ens hi podem jugar és l'educació dels nostres fills i filles.
0: Clar, però si continuen les mobilitzacions, imaginem que hi ha una vaga indefinida, com havia dit vostè que passaria, si hi hauria o no, ara li preguntarem a Iolanda Segura, quin missatge dona vostè a les famílies que estan també una mica fins al gorro del que està passant, de la situació que estan vivint?
17: Bé, les famílies el que els hem de garantir i d'assegurar és aquest dret a l'educació de qualitat dels seus fills. Jo penso que el govern està posant els recursos necessaris que fa molts anys, perquè sabem perfectament on som i sabem també d'on venim. I venim d'anys de retallades, venim de canvis de fons importants en l'educació, hi ha més complexitat, hi ha hagut canvis socials que han impactat a les escoles, hi ha hagut canvis curriculars, el paper també de les famílies ha canviat, i tenim un sistema molt resilient que ha sostingut molt sobre les espatlles d'aquests professionals. I ara estem dient, reconeixent millor, no?, i millorant les condicions dels docents, perquè no millorarem la qualitat de l'educació si no millorem també aquestes condicions. Estem enfortint la capacitat, doncs, la inclusió amb altres professionals de suport, i a partir d'aquí jo sempre dic, hem avançat amb acords. L'alternativa a tot això quina és? És el bloqueig? És l'immobilisme? Doncs el govern no ens trobarà ni en el bloqueig ni en l'immobilisme, ens trobaran desplegant aquests acords que hem anat assolint, i evidentment també desplegant un pressupost, que ara sí que el tindrem, que al final planteja doncs, l'educació com una dels àmbits de govern doncs, que més creix, perquè som conscients de la necessitat d'enfortir aquest pilar tan important de l'estat del benestar, que és l'educació.
0: Hi ha un centenar de docents que ara mateix haurien entrat a l'edifici de serveis territorials d'educació i formació professional del Barcelonès. Està ubicat a la zona franca, amb crits en contra de vostè i pancartes que exigeixen la seva dimissió. Vostè se sent forta davant d'aquesta pressió?
17: Doncs em sento amb força i em sento sobretot serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo, no? Aquella excel·lència que Catalunya doncs aspira i que volem recuperar, i ho resoldrem, ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme perquè en aquest any i mig hem avançat molt, és a dir, hem millorat molt l'oferta pública de formació professional, hem millorat l'oferta pública de 0-3, hem tornat a posar les matemàtiques i la llengua al centre, hem reforçat la inclusió. Hi ha molt de feina per fer, per descomptat que hi ha camí per fer, però hem de ser molt conscients d'on venim.
0: Que n'han fet sí, i que han arribat a acord amb l'USTEC també, que semblava impossible, però clar, és que ara aquí el tema sembla ser que és la CGT.
17: Bueno, però, per tant, aquí estem parlant de blocs, a vegades, o de formacions, doncs, bueno, que al final a mi m'agradaria saber l'objectiu final. Jo sempre dic, l'objectiu final en l'àmbit de la política per mi és arribar a acords, perquè els acords serveixen per avançar. Quan un té com a objectiu el bloqueig o el quan pitjor millor, és que no ho puc compartir. Llavors jo aquí, per això penso que és important aquesta reflexió compartida, compartida del conjunt de la comunitat educativa. I jo entenc que tothom sempre ho vol tot, no? I jo també voldria doncs demà tenir-ho tot resolt i finalitzar els nostres problemes i no haver de tenir cap més aspiració per sobre. Però resulta que no estem aquí. I jo, per tant, penso que tots aquells passos endavant que es puguin fer, i penso que n'hem fet molts, i segueixo defensant aquell preacord doncs que vam signar fa 7 dies, no? I que suposa un pas de gegant molt important, l'hem de poder desplegar. I l'hem de poder desplegar perquè les escoles i els instituts, aquest curs que ve, ja comencin a notar aquestes millores, no? Aquesta menor burocràcia, aquesta reducció de ràtios, aquesta millora de la qualitat educativa que hem de poder fer fent efectiu doncs, aquests acords que s'han assolit.
0: Esther Niubó, consellera d'Educació, gràcies per acompanyar-nos.
17: Gràcies a vostès, molt bon dia.
15: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
18: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
14: Ahir, contraris al culte de les imatges creades amb Apple, era Iconòmics. Avui divendres, acabem la setmana amb un Enigmàrius tendre, embadalit per la bellesa vegetal, de 7 lletres, embadalit per la bellesa vegetal, 7 lletres.
15: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
19: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
20: A Endesa, sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
21: Prou! Salteu-vos el meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
15: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
22: Ho veieu?
15: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge. El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
23: Angie. Ho veus? L'Angie Anys. Això és molt nostre.
24: Molt.
23: Tan nostre com dir... Posarem llum?
24: A la foscor.
23: O com dir... Aventureres? Aventurers?
24: Ens hi apuntem o què?
23: Què dius?
24: Saps que és molt nostre, també?
25: Sou molt bona gent!
23: Silenci.
24: Per nostre, el... Clara i Carlos, TV3, Washington.
23: O el Catalunya Ràdio.
25: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
23: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
24: I que així sigui, per anys i anys.
1: 3CAT.
2: Molt nostre.
3: Catalunya Ràdio.
4: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: 10 minuts seran les 9. Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente, Jordi Cominal. Avui sentirem totes les parts d'aquest conflicte educatiu que està vivint el país després d'aquest no dels docents, el preacord que els sindicats majoritaris havien arribat amb el govern. Avui hi ha nova jornada de vaga també a les escoles de tot Catalunya i ara anem a apropar-nos fins a una d'aquestes escoles públiques de Barcelona, l'escola Pere Vila. Lara García, bon dia.
22: Hola, bon dia.
0: Quina és la situació ara mateix?
22: Doncs la situació és que l'escola ha obert portes ara fa més de 20 minuts. Només hem vist entrar un parell d'alumnes de primària al centre. Al pati sí que hi veiem una desena de nens que semblen de l'ESO, que juguen a futbol. Els mestres de serveis mínims que vigilen el pati de l'escola ens han explicat que com a mínim en aquest centre hi ha un seguiment molt elevat de la vaga i que no esperen que avui vinguin gaires mestres més enllà d'aquests serveis mínims, així com tampoc creuen que arribin molts alumnes. Hem parlat amb un pare que passava per aquesta avinguda, Lluís Companys, que ens explicava que ell ara porta les seves filles a un centre concertat, però que abans les portaven a aquest centre, a l'Institut Pere Vila, i ens ha donat la seva opinió sobre tot el que està passant amb la vaga d'educació.
26: Ara porto a les nenes a l'escola concertada, però abans havien estat a la pública, aquí a Pere Vila, i realment crec que les protestes estan justificades perquè el problema de les ràtios especialment és molt acusat. Llavors jo dono tot el suport als mestres perquè aconsegueixin els seus objectius, les negociacions. Ara bé, tot just m'he informat de per què han encallat, o sigui, per què han rebutjat l'últim tracte. Em sembla que ha sigut el 65%. Desitjo que es desencalli aviat, perquè els pares i els alumnes són els que ens afecta, no? Especialment, bueno, i els mestres també, no? Espero que solucioni abans de l'estiu, de les vacances d'estiu.
22: Doncs hi ha molt poc moviment de pares i també de nens, d'alumnes als carrers a aquesta hora, sobretot molt poc moviment en aquest centre a Pere Vila, i aquí a la porta de l'escola hi ha un cartell, una pancarta que han penjat els mestres on doncs, han fet un manifest dirigint-se a les famílies on expliquen que estan en vaga, que estan, diu textualment, lluitant per una escola pública de qualitat inclusiva i equitativa, i diuen que quan defensen l'escola fent vaga també defensen el futur dels fills i filles. Un comunicat que s'adreça als pares informant d'aquesta vaga.
0: Fem una ronda ràpida de coristes i després també sentirem algunes de les veus protagonistes d'avui. Com ho veieu tot plegat? Ferran.
16: A veure, veig una situació molt complicada. Jo no entraré ara, perquè no tindríem temps a debatre sobre la situació de l'escola pública, que tots sabem que és una situació molt complicada, però el que salta pels aires és el sistema de representació. S'ha arribat a un acord amb la immensa majoria de la representació sindical de l'escola catalana. Vull dir, és que si sumem estem pràcticament al 80%, 90% de la representació.
0: Però això vol dir que té un problema aquesta representació, perquè no representa bé el col·lectiu. Bé,
16: i és el que crec que hem de fer una profunda reflexió. Govern, sindicats, etcètera, etcètera, en el sentit de dir, bueno, com fem que, o sigui, per una banda hem d'analitzar el profund malestar que hi ha al col·lectiu de mestres perquè no hagin acceptat un acord, un preacord signat per a la seva representació majoritària, i un altre és bé, i ara què passa? Qui està legitimat per negociar en base a què? Això crec que complica bastant les coses. I després una última reflexió que m'ho comentava ahir una mestra, bueno, i el 40% que no ha votat en una cosa tan important, una qüestió tan important, una cosa que afecta tan directament als mestres, al professorat, etcètera, etcètera, un 40%, o sigui, és veritat que un 60% és una votació legítima, però un 40% que no han volgut participar,
0: que no s'implica en això, no?
16: Em sembla que és per fer una profunda reflexió.
0: Arturo.
27: Bé, sí, jo estic molt d'acord amb la idea aquesta de que ha revelat el conflicte o algun tipus de problema en la representació sindical, laboral, algun tipus de problema hi ha, una cadena, alguna baula de la cadena no ha funcionat bé. També crec que és una coalició de febleses perquè el govern ho ha fet francament malament. però jo crec que ha tingut molts errors durant tota la negociació, que jo crec que han donat també a l'altra banda de la taula, molt legítimament, quan l'altre s'equivoca ho aprofiten, però que ha donat molta munició a l'altra banda de la taula i que fins i tot ha posat unes expectatives massa grans poder en el col·lectiu de professors sobre les possibilitats del que s'havia d'assolir. I la veritat és que no tinc gaire clar com se surt d'aquí, perquè jo tinc la sensació que si el que es vol és una reforma del model o anar a tocar qüestions fonamentals de l'ensenyament, falten molts actors. És a dir, això no es pot vehicular només en una taula totalment legítima, però en una taula laboral. Ha de vehicular-se amb molt més actors. Falten, evidentment, les famílies, falten, evidentment, els partits polítics més enllà del de govern. És a dir, jo crec que si s'ha de fer una reflexió més gran, això no és automàtic ni és immediat i, per tant, no sé si es pot solucionar a base que comenci el curs o durant el començament del curs.
0: Jordi Cominal.
1: Com que ens has dit una ronda breu, et faig tres apunts. Ja que el govern té un problema greu,

0: què no hi ha hagut acord. I la setmana passada en parlàvem una mica i jo avui segueixo abundant en aquest fet, que és, crec que s'estudiarà com un relat que estava 100% guanyat es pot acabar perdent. Perquè del suport total a les reivindicacions dels profes, en aquests moments jo crec que la majoria dels catalans no entén el desacord. I per tant, aquí jo crec que hi haurà d'haver un gran esforç per explicar-se, perquè jo crec que estan a punt de perdre el relat.
1: Milagros.
2: Bueno, jo per no repetir les coses que ja heu dit, que estic bàsicament d'acord en línies generals, apuntaria una altra qüestió que penso que en aquest cas ha pogut tenir una certa rellevància, que és que jo crec que els sindicats han sigut víctimes de la seva estratègia de negociació, tant per part de la Generalitat com per part...

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
0: Avui parlem amb l'Associació de la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, una entitat amb la que ja hi vam parlar, però hem cregut interessant i convenient seguir amb l'actualitat que ens depara la memòria històrica i la recuperació de la memòria històrica. Així que donem la benvinguda a la Tina Merino. Hola, Tina.
3: Hola, Isabel.
0: Moltes gràcies per estar novament amb nosaltres.
3: A vosaltres.
0: Vull dir que la Tina Merino és professora jubilada d'Història, ha treballat 22 o 23 anys a l'Institut de la Maiola i la recuperem, diguem-ne, als estudis d'Esplugues FM, doncs per parlar d'aquesta Associació de la Memòria Històrica. Explica'ns, l'associació es va fundar crec el 2005.
3: Sí.
0: Digue'ns quina és la funció de l'entitat.
3: Sí, doncs la funció de l'entitat doncs, és fer activitats, no?, de sensibilització envers la memòria, recuperar, fer activitats de sensibilització al Baix Llobregat, sobretot als ajuntaments de Cornellà, Esplugues, Sant Joan d'Espí, Sant Feliu, el Prat, que són els que col·laboren més amb nosaltres. I aquestes activitats de sensibilització són bàsicament doncs, xerrades, no?, exposicions, presentacions de llibres i una activitat, l'activitat més important de la nostra associació, que és la presentació de la revista, que és la nostra senya d'identitat, no? Perquè fem una revista des de la fundació, el 2005, que es va fundar l'associació, i es va començar a fer una revista, diferents monogràfics. Vam començar fent diferents monogràfics sobre el paper de l'Església, Cornellà, les lluites obreres, la Segona República, el president Azaña, el president Companys. Totes aquestes publicacions estan penjades a la nostra web, que la podeu trobar a memoria.antifranquista.com. I llavors, a partir del 2011, vam començar a fer una revista, una publicació anual dedicada a la repressió a cadascuna de les comunitats autònomes de l'Estat espanyol. Es va començar per Andalusia perquè va ser la més represaliada políticament. Van ser assassinats 51.090 civils. Després van continuar en Extremadura. Després Galícia, Comunitat Valenciana, Balears, Castella-La Mancha, Castella-Lleó, Catalunya. Després Madrid, País Basc i Navarra, l'Aragó, el 2023 Astúries, Cantàbria, Rioja i Múrcia, i acabem amb aquesta publicació, no?, en Canàries, Ceuta i Melilla.
0: És curiós perquè, tot i que podríem pensar que Catalunya va ser una de les comunitats més represaliades, no és així.
3: No és així, perquè a Andalusia van entrar molt aviat, o sigui, el 36 pràcticament no va haver-hi guerra, i van entrar a saco i els assassinats van ser tremendos. Catalunya va ser republicana fins al gener del 39. I també una altra cosa, la situació geogràfica de Catalunya va permetre l'exili a moltíssima gent. De Catalunya a Extremadura era difícil marxar, tot i que molts andalusis, molts extremenys van anar a les zones republicanes, no? A la retaguardia, van marxar d'Andalusia i d'Extremadura, però Catalunya, clar, va ser republicana fins al gener del 39 i després, de forma endreçada, es va organitzar la retirada. No? I sí que hi ha molta gent, molts catalans, a l'exili, que precisament hem fet ara una recerca d'exili i deportació al Baix Llobregat i jo he estat en el grup de recerca d'aquí d'Esplugues, sortirà publicada, d'exiliats i deportats a Esplugues. Les recerques mai estan tancades. Estem al voltant, ara ho dic de memòria, no sé si són 73 persones exiliades a Esplugues i 3 deportats. I a més tenim més, però constatats, que els hem trobat a camps de concentració, tenim, de França tenim al voltant de 73. És que ho dic de memòria, no sé exactament ara la xifra. Nosaltres estem agermanats amb una entitat que es diu, i també es diu Amical dels Ancients Guerrillers Espanyols en França, FFI, Fuerzas Francesas de l'Interior. La majoria de la gent que composa aquesta associació són fills i filles dels republicans espanyols, molts d'ells catalans, que van sortir a l'exili, no? I llavors cada any, al voltant del al mes de març, al voltant del 8 de març, fan una trobada a l'estació de Borredón, que està al costat de Montaban. I per què en aquesta estació? Perquè en aquesta estació van arribar 15.000 espanyols republicans. I d'aquesta estació van anar caminant 4 quilòmetres a un camp de concentració que es diu Set Fonts, que avui dia estan batallant. Ells han reconstruït un, com una mena d'espai que recorda el camp, com una barraca del camp, és l'únic que queda, que ells han reconstruït, però el que és l'espai del camp, estan batallant perquè és propietat privada i ara volen posar una granja de marranos i estan lluitant perquè sigui, mantindrà-ho com a lloc de memòria, no? Quasi cada any anem. He de dir que aquest camp de Set Fonts van haver-hi exiliats espluguins que van passar per el cap de Set Fonts. O sigui que seria una visita obligada també per la gent d'Esplugues l'any que ve, el 2025.
4: Doncs ja ens
3: quan
4: avisaràs.
3: Muntem, sí, ja us avisaré.
4: Perquè, per la ràdio,
3: sí,
4: no?
3: Ho farem amb temps perquè és molt interessant i molt important. No? I ara tenim noms concrets de gent d'Esplugues que va passar per aquest camp de Set Fonts. Jo m'he quedat perplexa, no?, i molt afectada quan he llegit alguns articles de com feien desaparèixer els republicans a Canàries, no? He llegit en un article, no?, que, per exemple, a Tenerife hi van haver-hi presons, però van haver-hi també vaixells presons, i llavors des dels vaixells presons els posaven en un sac, tancaven el sac amb pedres i els tiraven al mar. És tremendo. I també d'altres, no? També dintre de la revista ve la història del últim president de la República Espanyola, Juan Negrín, que era de Canàries, era canari, i la història és tremenda el que li van fer al doctor Negrín, perquè era un doctor, era doctor, era metge, però va ser l'últim president de la República. Tremendo, tremendo el que van fer al doctor Negrín. O sigui que recomano la lectura de la revista i la lectura de la revista, que per comprar la revista us podeu posar en contacte amb nosaltres. Escrivim al correu de l'associació nostra, que és memoriahistoricabll@gmail.com. Memòria històrica bll@gmail.com, i si no, trucant al telèfon 647-167-957. També deixem unes quantes revistes a la llibreria Esplugues, per si algú d'Esplugues deixem unes 10, la vol comprar, val 4 euros i és quasi un llibre. És un monogràfic de la comunitat autònoma sobre la que treballem, és a dir, que els articles són d'investigadors i d'historiadors de les universitats, de les comunitats autònomes que treballen.
4: Doncs jo ara vull fer una proposta a l'audiència, i jo ho vaig fer. Quan veu publicar la revista sobre Aragó, com que tinc amistats amb unes persones i a vegades vaig al seu poble a passar dies de vacances, doncs vaig comprar dues revistes. Una va ser que la vaig portar a la biblioteca d'aquest poble i la tenen a la biblioteca. Per tant, us encoratjo, persones que tingueu relació amb gent de Canàries, Ceuta i Melilla, compreu la revista per vosaltres, en compreu una altra, la regaleu a les vostres amistats o bé la podeu portar a la biblioteca de la població que correspongui, perquè són revistes que són molt barates. Jo crec que em va costar 2 o 3 euros.
3: Sí, a veure, el preu general és 4, però de vegades les donem per 2, eh? Perquè com que nosaltres també rebem una subvenció per editar la revista, doncs les donem, i és un llibre d'història sobre la repressió franquista en aquesta comunitat. També col·laborem, evidentment, a l'Amical de les Brigades Internacionals i a l'acte que es fa a Barcelona, i també, per exemple, ara ens acabem d'afiliar a l'Ateneo de Memòria Popular de Barcelona. L'Ateneo de Memòria Popular de Barcelona està format per diferents entitats, com per exemple l'Amical de les Brigades Internacionals, l'Amical Mauthausen, l'Amical de Ravensbrück, que va ser el camp on van estar les dones deportades d'aquí d'Espanya, després també l'Associació Catalana de Juristes Demòcrates, l'EUROM, és a dir, funciona Irídia, que és un grup de jutges, de juristes, funciona l'Ateneu de Memòria Popular com una mena de coordinadora de les entitats memorialistes més importants de Barcelona i de Catalunya. I ens acabem de lligar amb ells mitjançant una... ens hem afiliat com a associació per pertànyer a l'Ateneu de Memòria, a l'Ateneu de Memòria Popular de Barcelona.
4: Les persones que estigueu interessades en aquest tema, us hem de dir que a la pàgina web de la Generalitat podeu buscar associacions memorialistes de Catalunya i és memoria.gencat.cat i després ja el centre de documentació del memorial. Vull dir, allà sí, hi ha tota una sèrie d'entitats aquí a Catalunya, algunes de les quals ja les has mencionat tu. Sí. Però sapigueu que avui en dia a través de Google es poden trobar moltes coses i moltíssima informació.
3: Sí, nosaltres també formem part del Memorial Democràtic de Catalunya, sí, i també de la xarxa de memòria històrica i democràtica del Baix Llobregat, que per cert, cada any al voltant de maig es fa un acte de la deportació a Sant Feliu, i com que ja tenim els noms de molts deportats dels Baix Llobregat, com que hem fet aquesta recerca, hem participat, jo crec que quasi tots els pobles del Baix Llobregat en la recerca, la publicarà el Centre d'Estudis del Baix Llobregat, la recerca.
4: Moltes gràcies, Tina. A més, és molt important transmetre a les generacions tots aquests valors democràtics que és, de fet, justificar la vostra feina.
3: Sí, és importantíssima l'educació. Ara iniciem un projecte amb el Memorial Democràtic sobre els represaliats del TOP, del Tribunal d'Ordre Públic, que és gent que encara viu, que van ser represaliades als anys 60, 70, ¿vale? I a la nostra associació tenim socis que van ser represaliats, i en concret el nostre primer president va estar a la presó, va estar a l'Assemblea de Catalunya, li van empresonar i va ser represaliat pel TOP. I també aquí a Esplugues tenim un represaliat del TOP que es diu Alexis Mesón Doña. Li farem una entrevista que serà gravada i la idea és passar per les escoles de secundària a parlar de la generació TOP, de la generació represaliada pel Tribunal d'Ordre Públic. Ja està en marxa en el memorial amb entrevistes de gent de Barcelona, com per exemple el Carlos Vallejo, que va ser un sindicalista i és el president dels presos polítics, va ser represaliat per TOP i té ja la entrevista, està penjada a la web del memorial i s'està anant pels diferents instituts i nosaltres volem repicar això aquí al Baix Llobregat, ¿vale?
4: Perquè aquesta feina del TOP ja fa molt de temps que l'esteu treballant.
3: Sí, s'està fent, s'han fet llibres, s'han fet investigacions, però ara estem intentant fer entrevistes a aquestes persones i portar-les, les que puguin, perquè hi ha gent que ja no pot anar als instituts, les que puguin venir als instituts, per exemple, anar als instituts amb aquestes entrevistes i fer unes xerrades perquè arribi, no, aquesta informació, no, aquesta investigació a l'alumnat. Vale? Perquè és important, és importantíssim l'educació, no? Perquè fa poc va sortir una enquesta que el 20% de la joventut lo que està només per la llibertat, però per res més, per la llibertat i per res més, no?
4: Però tampoc no saben ben bé ells en què consisteix la llibertat,
3: Sí, i com es va aconseguir la llibertat i qui va lluitar per la llibertat.
4: Clar, això no s'ho plantegen, es plantegen la llibertat de poder jugar amb les meves màquines a l'hora que jo vulgui, entrar i sortir de casa a l'hora que jo vulgui sense que ningú em controli. I no és això.
3: No és això, no. No és això només. Hem d'anar, s'ha de parlar molt. O sigui, la llei de memòria històrica ja diu que vam treballar les associacions perquè s'introduís en el currículum tot el tema de la repressió, que no està inclòs en el currículum. Es parla dels camps de concentració nazis, però dels camps de concentració que van haver-hi aquí a Espanya i a Catalunya, que van haver-hi també, no es parla. O sigui, s'ha de fer una lliçó del tema de la repressió.
4: És molt fort perquè després de 48 anys, crec, de la mort del dictador, o sigui, resulta que fins l'any 2022 no s'aprova la llei de memòria històrica i entitats com la vostra, que comencen a funcionar el 2005. I aleshores, estamos locos? Realment és que no s'ha fet una transició democràtica perquè no hem transmès aquests valors a les noves generacions.
3: No. A veure, i més ara, no? Perquè ja hem plegat dels instituts mestres i professors que vam viure la dictadura i, per tant, tenien una consciència, estaven molt sensibilitzats en el tema i quan arribaven aquests temes, no? Doncs prioritzaven parlar de la repressió franquista al nostre país. Però ara ha arribat una tanda de professorat molt jove que han nascut a la democràcia.
4: Que no han viscut la repressió a les seves famílies, com és el teu cas.
3: Sí, i que si això no està al temari, doncs no ho farà.
4: Afortunadament sabem que hi ha algunes professores i professors que sí que estan sensibilitzats, però també diríem que és una minoria.
3: És una minoria. Per garantir que això arribi a l'alumnat, s'ha d'escriure el currículum, s'ha de modificar el currículum i que introduir la repressió franquista al currículum.
4: Ara aniré una mica amb el tema més personal, Tina, perquè tu tens clara la funció que ha de tenir un professor amb el tema de la recuperació de la memòria històrica. Tu ho has treballat molt en l'ensenyament, amb tots els teus alumnes, amb el teu alumnat, però quan et jubiles passes a ser la presidenta de l'entitat perquè no ho pots deixar. O sigui, necessitem figures com la Tina i els teus companys que formen part de la Junta, perquè si no és
3: doncs
4: això.
3: Sí, clar. Jo sempre que parlava de la repressió parlava del meu cas en concret, no? Jo tinc família represaliada en fosses i això els arriba molt a l'alumnat, moltíssim. I per exemple, per Sant Jordi els hi feia fer relats de memòria històrica, és a dir, que preguntessin als avis, als pares, a les mares, a les àvies, i sortien històries impressionants. Clar, com que jo no tenia reducció per fer aquesta feina, aquests escrits estan en un calaix. No s'han pogut editar i no s'ha pogut treballar. Aquest profe de València que ha vingut aquí, que nosaltres li hem acompanyat, li hem obert les portes a un centre de secundària a Cornellà i a la major a Esplugues, doncs ha aconseguit fer un llibre. Ha fet això, però ha aconseguit un llibre que es titula Lecciones robadas. És a dir, falta això, gent compromesa a l'ensenyament per parlar del tema. És que és obligat parlar del tema, perquè els drets els hem aconseguit lluitant per ells i molta gent que va lluitar per els drets que disfrutem van estar a la presó o van ser morts. I els drets no estan aquí per sempre, els drets els hem de continuar defensant. I aquest missatge s'ha de traslladar a la joventut.
4: Tina, què està passant que estem perdent els drets i es va aprovar una llei el 2022 que no s'està desplegant i ara hi ha comunitats autònomes que estan fent a les seves comunitats altres lleis autonòmiques que volen tombar a l'acord nacional o estatal.
3: Sí,
4: què està passant?
3: Què està passant? Bueno, entrim de la llei del 2007 de Zapatero, de memòria històrica, era molt tèbia, però bueno, vam fer coses amb aquesta llei fins que va sortir la del 2022. Vam poder fer coses, com per exemple aquí a Esplugues vam retirar 6 carrers de personatges relacionats amb la dictadura, basant-nos en la llei del 2007 de Zapatero, i també a Cornellà i d'altres llocs d'aquí de la comarca. Clar, la llei del 2022 és, ha estat millorada, ha millorat la del 2007 de Zapatero, però encara està per desplegar, encara està per desplegar. I llavors què està passant? Doncs que amb l'avanç de l'extrema dreta i de la dreta, perquè és el mateix, no? Doncs estan arribant, han arribat als governs autonòmics, el PP i Vox, i per exemple a Castella i Lleó, a Aragó, a les Balears i a Extremadura, doncs estan amenaçant en lleis amb tombar, en acabar, en anul·lar les lleis de memòria històrica autonòmiques, que totes van ser fetes abans de la estatal del 2022, i fent lleis de concòrdia. És a dir, que diuen que, no, que s'ha de parlar de tots els morts, però és que els morts dels golpistes ja van estar homenatjats durant 40 anys i els seus noms van estar a les esglésies i van estar reparats.
4: Sí, ara seria, ara em toca a mi.
3: Clar, ara, ara Clara.
4: 40 anys, però ara em
3: clar,
4: toca a mi.
3: Ara toca homenatjar i parlar dels demòcrates, de la gent que va donar la seva vida per defensar el govern de la República, que era un govern democràtic elegit democràticament. Doncs això està passant. Però, per exemple, on més avançat està aquest tema és a Balears. A Balears ja han fet una llei de concòrdia, estan derogant la llei de memòria històrica a Balears, i a més, és que Balears va ser un exemple amb el govern de la Francina Armengol, del Partit Socialista i Podemos i més illes Balears, que van fer una llei de fosses específica i han exhumat moltíssima gent. Entre d'altres, han exhumat amb una sindicalista balear que es deia Aurora Picornell, dues parlamentàries del PES, del Partit Socialista, tenien les imatges de l'Aurora Picornell als seus ordinadors, i el president del Parlament els hi va dir que retiressin les imatges. Es van negar i les va expulsar del Parlament. És tremendo. O sigui, el govern espanyol no pot permetre això, perquè és que tenim una llei estatal, la del 2022, que diu que s'han de castigar els actes d'exaltació del feixisme. No es pot permetre el que està passant a les Balears. I el que podrà passar a l'Aragó també l'han anul·lat, la llei de memòria. A Castella-La Mancha també, i a Extremadura, de moment no, però no sabem el que trigarà.
4: A la pràctica, què significarà? Que no es podran exhumar cadàvers? Que no hi haurà aixecament de foses?
3: A veure, jo crec que les exhumacions, possiblement, parlo per Extremadura, que és la que més coneixo perquè sóc extremenya i estic en una associació a Extremadura, no? I clar, a Extremadura hi ha moltes foses, sobretot a Badajoz. Però el que sabem és que només exhumació, re de sensibilització, han parat tot la resta de coses. Això a Extremadura, i de moment ens tenen amenaçat en que faran la llei de concòrdia, però de moment la tenim parada perquè vam reaccionar. De fet, a totes les comunitats estan reaccionant. De fet, vam fer la sisena trobada estatal de col·lectius de memòria històrica i democràtica i víctimes del franquisme a València. I ho vam fer a València, vam anar a totes les associacions per recolzar la gent de València, que està també pendent de l'anul·lació de la llei de memòria històrica de València, on també s'havia fet molta feina amb el govern del Botànic. I bueno, estan amenaçats. I ho vam fer, la trobada allà, per fer pressió, per aturar aquesta anul·lació de la llei de memòria de la Comunitat Valenciana.
4: Doncs explica'ns la jornada que es va fer a València, de què s'ha parlat.
3: Sí, doncs es va parlar, a veure, s'ha fet una carta que es diu Carta de València, i els punts d'aquesta Carta de València que es va aprovar en aquesta trobada, que era la sisena de col·lectius de memòria històrica democràtica a nivell estatal, pues diu, per exemple, medidas imprescindibles para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo y la transición. Exigim el compliment de la legislació internacional en matèria de drets humans, així com les recomanacions dels relators de la ONU i els experts internacionals. Demanem la declaració de nul·litat de la llei d'amnistia del 77 o, com a mínim, els apartats que permeten la impunitat dels crímens franquistes. La ratificació per part de l'Estat espanyol de la Convenció sobre la imprescriptibilitat dels crims de guerra i dels crims de lesa humanitat de 1968. La modificació de la llei orgànica del 10.1995 del 23 de novembre del Código Penal per incorporar al nostre dret intern el principi de legalitat internacional. Y modificar también la ley de enjuiciamiento criminal para que es puguin reabrir las querellas y denuncias per crimes de lesa humanidad presentadas aquí a España y no admitidas por los nuestros jutjats y tribunales.
4: Sí.
3: Per exemple, investigació i persecució judicial per la jurisdicció penal espanyola dels crims del franquisme des de l'inici de la guerra fins a l'any 1983. Reparació integral del dany causat a les víctimes del franquisme i els seus familiars. Condenes dels actes de santació franquista i del negacionisme històric. I legalització de qualsevol organització, partit o fundació que ensalce, justifique o fomente la ideologia de la violència i modificació de l'article 578 del Código Penal para que inclogui el reconeixement jurídic de les víctimes del franquisme. Recuperació i indemnització a càrrec de l'Estat de los responsables patrimonials dels béns espoliats a persones físiques o jurídiques per motius polítics, religiosos i la devolució dels diners incautats pel règim franquista a la societat civil.
4: Això vol dir que encara hi ha gent que no ha rebut les seves propietats?
3: No. És que la repressió no només va ser política, va ser econòmica també.
4: Sí.
3: I es va crear un tribunal de responsabilitats polítiques que iniciava la investigació en el 34, 1934, si havien participat en la revolució del 34. I aquesta llei de responsabilitats polítiques embargava els béns de les persones que eren d'esquerra,
4: sí,
3: i els hi posava multes. Van cobrar poques perquè la majoria de la població represaliada doncs era popular i tenia pocs diners, però van embargar moltes terres, i l'objectiu amb la llei de responsabilitats polítiques era donar una altra volta de torca a la repressió política, és a dir, asfixiar les famílies. En molts casos, aquesta llei de responsabilitats polítiques embargava terres de persones que havien afusellat i que només quedava la vídua i les criatures, i embargava les poquetes terres o l'embargava la casa d'aquestes persones. O sigui, va ser tremendo, no? I encara està això, encara no s'ha reparat i no s'han indemnitzat aquestes famílies. Després, una altra cosa que es va plantejar és fer una auditoria d'empreses i institucions que es van beneficiar del treball forçado, esclau, i exigència de responsabilitat econòmica. Va haver-hi molta gent que va ser represaliada, no la van matar, però va anar a camps de concentració i d'allà sortien a fer treball forçat, aquí a Catalunya també, vale? I van refer a poblacions que van quedar derruïdes o van construir ferrocarrils, per exemple, un exemple és el Valle de los Caídos, no? Es va fer també amb feina, amb treballs forçats i treball esclau.
4: Exacte, d'esclavatge total.
3: I les empreses que van, pues, Dragados i Construcciones, ara no me'n recordo de totes, però hi ha investigacions fetes amb molta cura i amb molt de rigor sobre aquest tema. O sigui, que demanem que... De fet, en la llei del 22 hi ha un article que ho diu, no? Però s'ha de crear, s'ha de desplegar aquesta llei i crear una comissió que estudiï aquest tema del treball forçat.
4: Hi ha algun punt més de la Carta de València?
3: Sí, hi ha més punts, no? Bueno, el que demanem és el compliment i el desenvolupament de la llei.
4: La Tina va passant pàgines de tot això que està dient, sí, va saltant, sí, perquè sí. Si no estaríem com 3 hores. En portem gairebé 3 quarts d'hora, però estaríem 3 hores.
3: Sí, és que la Carta de València té molts punts. Té molts punts.
4: Això és molta feina de moltes persones que han estat treballant amb això, sí, i la feina que queda encara.
3: Sí, sí, o sigui, com s'ha fet aquesta Carta de València? O sigui, tenim reunions online amb tots els col·lectius de memòria històrica democràtica, doncs cada mes, i es van fent propostes, i d'aquestes propostes es fa una síntesi, i d'aquesta síntesi es fa aquest document, que es va aprovar en aquesta assemblea del 25 de maig a València.
4: I això a on s'eleva? Directament al govern, al Parlament,
3: sí,
4: on va?
3: Doncs sí, sí, això s'eleva directament al govern.
4: I després ja...
3: Van estar representants del govern, sí, sobretot de València.
4: D'acord, o sigui que seria anar directament al govern estatal.
3: Això s'ha publicat, tenim una... Hi ha una web que es titula Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Històrica y Víctimas del Franquismo, i està penjada la Carta de València. I també d'altres coses, per exemple, l'Associació de Bebès Robados va demanar recolzament en aquesta trobada, en el 6è Encuentro de Memòria Històrica, de col·lectius de memòria històrica, que la recolzessin per a veure si aconsegueixen una llei específica de bebès robados, que encara no s'ha fet. I ara s'inicia el treball en el Parlament d'aquesta llei de bebès robados, a veure si aconseguim que surti, no? Que surti aquesta llei. I després també dels llocs de memòria, no? Aquí s'està treballant molt i s'estan fent molt actes sembla que és cada 15 dies, els dimarts, davant de la comissaria de Via Laietana, sí, per aconseguir que sigui un lloc de memòria, perquè va ser un lloc de repressió i tortura, vale? I el mateix passa amb a la Plaça del Sol, la seu del govern autonòmic de Madrid, que és l'antic local de Correos de Madrid, va ser una presó, i també s'està demanant des de Madrid que sigui lloc de memòria. A Càceres, la prisió de Càceres també es demana que sigui un lloc de memòria. És a dir, hi ha moltes demandes de llocs de memòria perquè la llei ho recull, no? I hi ha un moviment de demanar llocs de memòria, de llocs simbòlics de tortura, no? Com per exemple la comissaria de Via Laietana aquí en Barcelona.
4: I això seria el que ara l'extrema dreta vol anul·lar, aquests espais de recuperació de memòria?
3: Bueno, clar, l'extrema dreta no vol ni sentir-ne parlar, ni sentir-ne parlar d'això, clar.
4: Perquè abans de començar l'entrevista m'has comentat que sí que estarien disposats a certes coses sempre i quan no es faci ni difusió ni pedagogia.
3: Estic parlant d'Extremadura, eh?
4: Ah, d'Extremadura només, d'acord.
3: No sé què passarà a Balears, si hi haurà exhumacions, que han fet moltes i han trobat molta gent, perquè han treballat molt bé també en psicòlegs, a les fosses i en bancs d'ADN. Jo crec que possiblement aturin hasta les exhumacions, tot i que el govern central està enviant a les comunitats autònomes diners, i això no es poden negar. com a màxim el que aconseguirem serà això, però és que hem d'anar més enllà. El govern central s'ha de posar ferm en el tema de que s'ha de complir la llei de memòria històrica aprovada el 2022.
4: Correcte.
3: Que no pot deixar passar que el PP i el i Vox anulin les lleis de memòria, bueno, que anulin les autonòmiques, però ja és que hi ha una llei estatal superior que està vigent.
4: Quan parlem amb la Tina sempre ens manca temps. Com veieu, tenim moltes coses per parlar amb l'Associació de la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat. Tina Merino, gràcies per estar amb vosaltres, i a tu, a l'entitat i als nostres oients, us emplacem per un altre dia.
3: Vale, gràcies a tu, Isabel.
4: Us ha acompanyat la Isabel Almató, al control tècnic i al muntatge i edició en Jordi Udina.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic circuit urbà, salut, caminada, de què penseu que parlarem avui i amb quina entitat parlarem avui?

0: Avui parlarem amb el Centre Excursionista d'Esplugues i parlarem de marxa nòrdica. I per això tenim amb nosaltres el Jordi Sòria i la Carme Cervera, que és la instructora. Hola, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Jordi, explica'ns on està el Centre Excursionista d'Esplugues i què és un centre excursionista. Bueno, a veure, què és un centre excursionista, una mica agosarat que ens ho expliquis ara, eh?
2: Bueno, però
0: les activitats bàsiques que feu.
2: Nosaltres, de fet, som una secció de l'Espluga Viva i vam néixer el 1990. La nostra idea, bàsicament, bueno, pues és fer activitats lúdico-esportives que promocionen l'excursionisme, l'alpinisme. Ens dediquem bàsicament a fer activitats de muntanya o activitats lligades a la muntanya, i sobretot partint de la base del respecte al medi natural i sobretot activitats sobretot no competitives.
0: I una de les activitats és la marxa nòrdica.
2: Una de les activitats és la marxa nòrdica. En fem moltes, bueno, ara en fem poques, de fet només fem marxa nòrdica. Però, bueno, activitats en tenim bastantes, però en aquests moments, oberta i en funcionament, només ens queda la marxa nòrdica, sí. Un vespre estàvem reunits a la secretaria del centre, va venir la Carme, i ens va oferir fer marxa nòrdica.
1: I em van mirar raro, eh? Em van mirar molt raro, eh?
2: Que sí, jo estava bastant d'acord, perquè feia dies que anava darrere d'aquesta història, però en canvi els altres, especialment l'Alfred, no ho veia molt clar. I, bueno, ens hi vam posar i vam quedar amb ell un dia al dematí, vam fer una sessió inicial de 17 al dematí, vam tenir força èxit, jo crec que érem unes 15 persones, i a partir d'aquí vam començar a fer un grup entre setmana.
1: Sí.
2: I d'allà fins ara. I en aquests moments tenim dos grups en funcionament i movem unes 50 persones aproximadament.
0: Ah, està molt bé.
2: Dintre del grup tenim.
0: Està molt bé. Jo sóc associada de l'Espluga Viva i quan vaig veure que hi havia l'activitat de marxa nòrdica, clar, vaig veure gel, neu, i vaig pensar, i això es fa en un circuit urbà i es diu marxa nòrdica?
1: Sí.
0: I aleshores, Carme, què és la marxa nòrdica?
1: Bueno, de fet, es fa en un circuit urbà, però també pots fer-ho per la muntanya, per corriols, per parquis, per la platja, per la vorera de l'aigua on trenquen les ones, no?
0: Sí.
1: Aleshores, bueno, hi ha molts puestos que pots practicar-lo. I què és la marxa nòrdica o el Nordic Walking? La marxa nòrdica és una activitat que és com caminar, però se li incorpora a aquest moviment uns bastons. Uns bastons que són una mica especials. No són els bastons convencionals de muntanya, sinó que són uns bastons que milloren l'impuls d'aquesta caminada. Després ja...
0: Sí, perquè jo he sentit que, de fet, quan caminem habitualment, com ho hem fet sempre, la manera clàssica, caminem amb les mans cap avall.
1: Sí.
0: I clar, es veu que el fet de moure els braços d'aquesta manera t'ajuda a la circulació de la sang. És així?
1: Sí, exacte. Més que res perquè tu, quan fas aquest gest d'agafar els bastons i després els tens que, diguéssim, obrir la mà, aquest obrir i tancar de mà i el moure els braços fa que tota la circulació, diguéssim, el bombeo del cor sigui més eficient.
0: Molt bé. I també he vist que hi ha gent que va caminant amb pals pel carrer, però van soles, no porten monitor, no van en grup.
1: Sí.
0: Jo voldria que m'expliquessis els beneficis que té de fer aquesta activitat amb gent i tenint una instructora com ets tu, que vas donant consells.
1: Bueno, a mi em fa gràcia perquè, a veure, sóc una mica tiquismiquis, amb la tècnica, a vegades em diuen, ja vale, deixa'm caminar i xerrar una mica, que també l'aspecte social és molt important amb aquesta activitat esportiva, perquè de fet, jo crec que és una de les coses pel que es té més èxit, perquè pots fer marxa nòrdica i pots parlar. I pots parlar amb aquella persona que veus cada setmana i les pots explicar les teves històries, no? O sigui que és un dels èxits, la part social. Aleshores, sí que és important la part tècnica, encara que hi ha ja en benefici, si te sents satisfeta només d'agafar aquests bastons. Quan els meus alumnes ho fan, moltes vegades se'n diuen i se creuen per amb una altra persona que porta bastons i em diuen, mira Carme, aquesta ho fa malament, aquesta ho fa malament, perquè ja comencen a discernir quin és el moviment correcte del que no és correcte. Aleshores, sí que és veritat que, bueno, fer una tècnica adequada, encara que no és super necessari, és més eficaç.
3: Val, doncs...
2: És molt senzilla la tècnica.
3: Sí, no és cal, senzilla.
2: No és una cosa complexa, és com caminar. Al cap i a la fi, quan vam començar, és caminar en pals. Exacte. No té cap secret especial.
0: Jo vull recordar ara, seguirem amb la nostra conversa, que les persones que estiguin interessades en fer aquesta activitat es poden adreçar a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier número 7. El telèfon és el 93 473 3909 i el correu seria secretaria@esplugaviva.cat. Uh-huh. I la Carme ens segueix explicant tots aquests beneficis de salut que té la marxa nòrdica.
1: Bueno, jo volia dir, una mica reforçant el que acabes de dir ara, que qualsevol persona que vulgui dir, ostres, a veure què és això, no?
0: Sí.
1: Que vingui, vale, de 7 a 8, qualsevol dia, dimecres i dijous, i que ho provi. Gratis, totalment, escolta'm, a veure què és això, doncs que vingui.
0: Vale, vale? Oferim, o sigui, el centre ofereix una primera classe totalment gratuïta.
1: Sí.
0: Com has dit, qualsevol dimecres o qualsevol dijous, no cal que prèviament hagi trucat, que s'apunti al grup, que conegui el grup, que conegui la Carme, i que a partir d'aquí doncs ja es podrà decidir si s'incorpora a l'activitat de forma habitual.
1: Jo crec que li agradarà i s'apuntarà.
2: A més, els bastons també els tenim, vull dir que no cal ni que porti bastons, no es preocupi, perquè no tenim bastons de marxa nòrdica, nosaltres en tenim per deixar a la gent que els curs, a les classes, amb qual cosa no cal patir perquè no porto bastons, no sé si podré anar, no. No, unes bambes, un xandall i a caminar.
0: I ara més, cada cop hi ha més gent que té bastons.
1: Sí, però hi ha diferència.
0: Jo en tinc, però no he fet mai marxa nòrdica. Me'ls vaig comprar perquè els necessito.
1: Sí.
0: I aleshores jo de tant en tant els agafo, però quan vaig una mica a caminar a la muntanya, perquè perdo l'equilibri per temes meus de salut, perdo una mica l'equilibri, però clar, m'estic plantejant de realment fer aquesta activitat d'una manera ja
1: és
0: més...
1: És que vindrà.
0: Amb una instructora.
2: Dimecres a la tarda. T'esperem.
0: Molt bé, gràcies per la invitació, m'esforçaré.
1: Hi ha una diferència amb això que has dit dels bastons, i és que hi ha una cosa, són els bastons de muntanya, que segurament són els que tens tu, que són més gruixuts, més forts, pesen una mica més, i que són de apoyo, per aguantar l'equilibri.
0: Sí.
1: En canvi, els de marxa nòrdica és per impulsar-se. Són més lleugers i es porten a darrere. Són d'impulso. Aquesta és una mica la diferència. Uns per apoyar-se i altres, els de marxa nòrdica, per impulsar-se.
0: Sí, hi ha la diferència si tu ho fas per la part de davant quan camines que la part de darrere.
1: Sí. Uh-huh.
0: És totalment diferent.
1: Sí.
0: I suposo que també és diferent aquest impuls físic i també la manera que la va treballant o va bombejant-se el bombeig que fa la sang en el cos.
1: Sí,
0: no?
1: Perquè els de muntanya no obres, tota l'estona vas agafadet, diguéssim, dels bastons. I a marxa nòrdica no. Hi ha uns guants, els bastons, hi ha uns guants que es diuen dragoneres, que serveixen per pogués, diguéssim, soltar el baston, per fer-lo enrere i deixar-lo.
0: Està bé, Carme. La marxa nòrdica també veig que es recomana i és molt adequada per persones que tenen algun tipus de dolència de salut que els pugui ajudar a millorar, no?, les seves capacitats de mobilitat, fins i tot, no?
1: Realment ara s'estan fent molts estudis sobre això, no? I és, la marxa nòrdica, com molts esports que se basen en la resistència aeròbica, millora les capacitats cardiovasculars, la capacitat aeròbica, millora el portar bastons, disminueixes la pressió sobre les articulacions, cadera, els genolls, els turmells, també la columna vertebral, també amortigua moltíssim. Millores la coordinació i la postura corporal, molt important també, perquè a vegades això els bastons et fan anar erguides, o sigui, rectes, sí. Millores l'equilibri també, i els estudis que s'estan fent ara en aquests moments, pues s'està comprovant que tots els diabètics de tipus 2 estan millorant molt, els que tenen hipertensió arterial, pel colesterol va molt bé, amb el grup dels dimecres tenim algunes persones, per exemple, que han sigut operades de càncer, i va molt bé perquè tenen aquesta mobilitat de braços que les va força bé. Exacte. Per l'estrès també, el sistema immunològic, vale? I la liberació de les endorfines pues, fa que tinguis un plaer al fer-lo, no? Per dir d'alguna manera.
0: Molt bé.
2: Vamos a parlar.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Carme, he deixat una cosa molt important. I a més, pèrdua de pes.
0: Ja m'està interessant més això. M'està interessant molt. Has dit que les activitats poden ser dimecres o dijous a partir de les 7 de la tarda. Quan duren les sessions de la marxa?
2: Una hora i mitja. De fet, fem uns 5-10 minuts d'estiraments previs. Després fem una sortida, que és el temps de caminar, amb la cama fixant coses de tècnica, etc. I ens podem moure una mica per tot arreu. De fet, uns dies anem cap a Esplugues, altres dies cap a Sant Just, algun dia pugem a Collserola, no fa massa vam pujar a la lluna plena, a la plaça Mireia. Depenent una mica del dia i de les ganes que tinguem i de la marxa que tingui el dia de la Carme, anem cap a un costat o anem cap a l'altre. I quan tornem fent també 5-10 minuts d'estiraments per quedar-se tranquils i cap a casa.
1: Tinc que dir que el Jordi també és instructor de marxa nòrdica, que parlo molt jo, però ell també ho és.
2: Jo estic en processo. Soy un projecte d'instructor.
1: No, és.
0: Molt bé, hem parlat de que hi ha aquesta primera sessió gratuïta de coneixement, però si em decideixo finalment a fer l'activitat, quin cost té l'activitat aquesta?
2: Tu com a soci, molt barata.
0: Com a soci, em surt barata. Vale.
2: No, mira, t'ho explico. Nosaltres primer cobrava una quota fixa mensual, però era un problema perquè la gent deia, és que no vindré un dia, és que no sé què. Llavors vam decidir fer una cosa molt senzilleta. Vam fixar uns tiquets, un tiquet per sessió. I cada tiquet té un preu. 5 euros si ets soci, 6 euros si no ets soci. El que hem fet és agrupem els tiquets de 5 en 5 i si ets soci et cobrem 20 euros per 5 tiquets, és a dir, cobrem els tiquets a 4 euros i si no ets soci a 6 euros. Llavors són una mitjana aproximadament entre 16 i 20 euros mensuals. No arribem mai a les 5 setmanes per mes, són 4 setmanes per mes, uns 16 entre 16 i 30 euros, 125 euros si no ets soci.
0: Aquesta és una de les activitats que fa el centre excursionista. Ara que parli una miqueta més.
2: Sí.
0: Jordi, teniu altres activitats perquè feu xerrades i audiovisuals relacionats amb la muntanya, i això ho feu fa molts anys des del centre excursionista.
2: Sí, fa molts anys. De fet, normalment fèiem un audiovisual mensual o bimensual, o una xerrada. Fèiem audiovisuals, fèiem una caminada. De fet, cada any, des de fa gairebé 30 anys, organitzem una caminada popular, la caminada d'Esplugues.
0: Sí.
2: Teníem, l'últim any vam tenir prop de 500 participants. Fem activitats, fem excursions mensuals, una excursió al mes, sortim a autocar, una excursió divulgativa, per entendre'ns, per tot nivell. Fem alguna sortida d'alta muntanya, les multiactivitats, que són sortides de muntanya, i també fem cursos de formació. De fet, nosaltres estem dintre d'una escola, que és l'Escola Glacera, de formació en tècniques de muntanya, i oferim un catàleg de cursos. Iniciació a l'alpinisme, iniciació a l'escalada, escalada de segon grau, descens de barrancs, canals, vull dir, hi ha tot un ventall de cursos que també oferim i que també estan dintre de la nostra publicitat.
0: Carme, encara que faci fred o plogui, la marxa, o sigui, no la desconvoqueu, la manteniu?
1: Mira, jo a vegades era ple hivern, de nit, dic, ostres, no vindrà ningú. Però no, estaven tots allà.
3: Sempre tots hi ha allà. Algú.
1: Sí, sí, a veure, si plou molt, molt, molt, doncs no. Pues no, però bueno, si cauen gotetes, estan allà, eh? O sigui que fantàstic, estan tots allà preparats.
2: I la senyora de la Filomena amb el fred estaven tots allà també,
1: sí,
2: eh?
1: Per
2: tapadets,
1: això, també.
2: Tapadets, però sí, estaven tots allà.
3: Amb el vent de la Filomena,
2: amb
3: també.
2: Amb el fred de la Filomena estaven tots en marxa, no et digo como locos.
3: Molt bé. Doncs ara, si us sembla, recordarem la pàgina web del Centre Excursionista per les persones que vulguin rebre més informació.
2: Sí, la pàgina web és el nostre nom, centreexcursionistaesplugues.cat.
3: També teniu Facebook, Instagram, sí, oi, del Centre Excursionista.
2: Ara estem pensant, bueno, estem en procés de fer un Instagram exclusivament de marxa nòrdica. Però bueno, todo tiene su tiempo.
3: Després, com a centre excursionista, si algú està interessat en treure's el carnet de federat, es pot adreçar a vosaltres.
2: De fet, és una qüestió important, perquè per molta gent no té importància, però el fet d'anar assegurat a la muntanya i fer activitats de muntanya assegurat i federat és un fet molt important. La gent no li dona importància, perquè tothom té la seguretat social, tothom la mútua, etc. Però a mi em sembla que és un fet molt important estar federat i tenir una assegurança específica de muntanya.
3: Suposo que...
2: casos d'accidents, per exemple.
3: Exacte, sí, hi ha una assegurança. Per la ruta aquesta urbana d'Esplugues de la Marxa nòrdica, no fa falta que ens federem.
2: No.
1: Però hi ha alguns que sí que estan federats.
3: Clar, sí, m'imagino que...
2: Hi ha gent que sí que fem muntanya, que estem molts nosaltres federats.
1: Sí.
2: I bueno, no és... El que sí que et permet és això. Si estàs federat, tens més possibilitats de moure't a nivell d'activitat.
3: Sí. Doncs no sé, Carme, si ens deixem alguna coseta per dir. No voldria deixar-nos res.
1: Que és un dels pocs esports que et sociabilitza molt.
3: Sí.
1: Això crec que és un tema important, que millores notablement la salut. I és un esport low cost, també és important.
3: Esport low cost?
1: Low cost.
3: Ah, low cost, perdona.
1: Que és barat, que és baratet. Només necessites unes sabatilles i ja està, d'esport.
3: Perdona.
1: I res més, jo crec que hi tindrà ganes de fer, de caminar, després de sortir de la feina i desestressar-te, doncs això és, la marxa nòrdica és perfecta.
3: I com has dit abans, nosaltres que som d'aquest caràcter mediterrani, som mediterrània, doncs això, a part de fer esport, ens permet d'anar parlant amb la gent del nostre voltant. Sí. Suposo que també conèixer gent nova, perquè no tothom habitualment fa esport. Suposo que hi ha gent... que no fa esport perquè no, com és el meu cas, ens fa una mica de mandra pujar a la muntanya. Ens agrada la muntanya, però t'has d'aixecar molt d'hores de matinar, i amb la marxa nòrdica és un escalfament, un entrenament, perquè psicològicament ens preparem per aquestes activitats ja més de caminar per la muntanya.
1: Exacte.
3: Jordi, alguna coseta més a afegir?

0: El centre excursionista d'Esplugues i l'Espluga Viva està en el carrer Sant Francesc Xavier número 7. El telèfon, el 93 473 3909. Recordeu que estan per la tarda, aproximadament de 4:45 fins les 8 del vespre, més o menys. I el correu és secretaria@esplugaviva.cat, i tota aquesta informació que avui ens han portat el Jordi i la Carme la podeu seguir a través de les xarxes socials del Centre Excursionista d'Esplugues. Doncs moltes gràcies, bona tarda
1: a tu
0: i fins la propera. Una abraçada per tothom.
2: Adéu.
1: Gràcies, adéu.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
0: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
6: Sou una entitat?
7: Organització sense ànim de lucre?
8: Associació de veïns?
9: Artista?
10: ONG? Músic?
6: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
11: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.

0: com.
1: És gratis!
0: Dissabte, 6 de juny, a les 7 de la tarda, l'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany, l'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor. L'aforament és limitat i amb preus assequibles per 5 euros. Fes la reserva de la teva entrada a través de la web de l'entitat, avencesplugues.cat. El concert serà enregistrat per Esplugues FM, que podràs escoltar dissabte 13 de juny a les 5 de la tarda.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Dissabte 6 de juny a les 7 de la tarda a l'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany, l'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor. L'aforament és limitat i amb preus assequibles per 5 euros. Fes la reserva de la teva entrada a través de la web de l'entitat, avencesplugues.cat. El concert serà enregistrat per Esplugues FM, que podràs escoltar dissabte 13 de juny a les 5 de la tarda.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
4: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
5: Al carrer,
4: al comerç,
6: al lleure,
4: a les oficines,
5: als patis de les escoles,
6: als bars,
4: als hospitals.
6: Si vols que el català se senti,
4: parla'l.
7: Tria'l.
6: Reclama'l.
7: Activa per la llengua.
4: És urgent. Fes-ho ara.
7: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
8: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
1: Dissabte 6 de juny a les 7 de la tarda l'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany, l'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor. L'aforament és limitat i amb preus assequibles per 5 euros. Fes la reserva de la teva entrada a través de la web de l'entitat, avencesplugues.cat. El concert serà enregistrat per Esplugues FM, que podràs escoltar dissabte 13 de juny a les 5 de la tarda.
9: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM, al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
3: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
7: Ho sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avens, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Dissabte 6 de juny a les 7 de la tarda l'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany l'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor. L'aforament és limitat i amb preus assequibles per 5 euros. Fes la reserva de la teva entrada a través de la web de l'entitat avencesplugues.cat. El concert serà enregistrat per Esplugues FM, que podràs escoltar dissabte 13 de juny a les 5 de la tarda. Dissabte 6 de juny a les 7 de la tarda l'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany l'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor. L'aforament és limitat i amb preus assequibles per 5 euros. Fes la reserva de la teva entrada a través de la web de l'entitat avencesplugues.cat. El concert serà enregistrat per Esplugues FM, que podràs escoltar dissabte 13 de juny a les 5 de la tarda. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
2: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
3: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Allà on siguis,
6: esplugues FM.cat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Dissabte 6 de juny a les 7 de la tarda a l'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany, l'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor. L'aforament és limitat i amb preus assequibles per 5 euros. Fes la reserva de la teva entrada a través de la web de l'entitat avencesplugues.cat. El concert serà enregistrat per Esplugues FM, que podràs escoltar dissabte 13 de juny a les 5 de la tarda.
2: ¿Sabes? Algo me preocupa.
3: ¿Te preocupa?
2: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
3: No, para nada.
2: ¿Entonces?
3: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
4: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

0: crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Són les 12 del migdia.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui us volem parlar de campanes i de toc de campanes. Les campanes van començar a ser usades fa 2.500 anys a la Xina. També van ser usades pels romans. Les campanes han esdevingut el que són avui gràcies a que a partir del segle VI i VII es va decidir convertir-ne en una eina de comunicació amb l'exterior del temple. Podem trobar campanes a les parròquies, als monestirs, a les catedrals, i aquestes marcaven els temps amb els seus tocs. Tocs de resó canònics, matinades, laudes, prima, conventuals, nona, vespres o completes. Els tocs de campana van ser declarats un element festiu patrimonial d'interès nacional l'octubre del 2017 pel govern de la Generalitat de Catalunya. Des d'aleshores s'han organitzat diversos simposis, accions encaminades a donar a conèixer el món campaner. I si fem història aquí a Esplugues, si volem parlar del campanar de Santa Magdalena i de les seves campanes, avui a l'espai d'entrevistes us ho expliquem. I avui amb nosaltres tenim a la Teresa Carbonell, a la Lluïsa Morera, en representació d'aquestes dues entitats. Hola, molt bona tarda a les dues.
3: Hola, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Gràcies novament per ser amb nosaltres i en aquesta ocasió doncs, per parlar de tocs de campana. Expliqueu-me com comença, com sorgeix aquesta idea de voler parlar del campanar, de les campanes i dels tocs de les campanes. Com comença?
3: Jo diria que comença a partir de la motivació de la Teresa Carbonell, que tenia un record de l'últim campaner d'Esplugues, que havia viscut molt a prop d'ell i trobava a faltar les campanes de Santa Magdalena que sonessin.
2: Parlem del carrer
3: Montserrat.
2: Montserrat i de la gent que hi vivia, i que el darrer campaner d'Esplugues doncs vivia allà al carrer Montserrat.
5: Sí, el senyor Marcial Fuentes i la seva senyora Anna Núñez.
2: Que m'han dit que era molt important
5: la senyora,
2: dona,
5: oh, i tant. Sí.
2: Que sempre guiava.
5: Tocava molt bé les campanes, també, ella. Mm. Molt bé les campanes, sí, sí.
3: A partir d'això ens encomana la idea de dir per què no, perquè no poden tornar a sonar les nostres campanes, encara que només sigui per festa major o per segons quins actes. Comencem a parlar-ne i veiem que sí, que podem fer-ho. Parlem amb la parròquia, que són els que custodien les campanes. Les campanes són del poble, però les custodia la parròquia. Tenen un bon so, sabem que són bones, i es comença a contactar amb membres, amb gent que estan a

0: diferents associacions de campaners. Arriba el Covid i això s'enredreix. Aconseguim organitzar dintre de les limitacions el primer acte de recuperar les campanes del nostre poble. No recuperar les campanes, sinó recuperar els sons de les nostres campanes. El primer acte que es fa es dedica molt a la història de les campanes, que estan recollides en un llibre de la parròquia, però va valer la pena que ens ho expliquessin la gent que les coneixia, i ens donen a conèixer que tenim unes campanes amb un bon so, amb una bona qualitat, i que poden fer aquesta funció de tornar-se a convocar el poble si reconeixem els tocs. I aquest va ser el primer any. El primer any en Joan Torres ens explica la història, i després dues associacions de campaners, uns de Sant Feliu, del bisbat de Sant Feliu, els campaners, i els altres són de
1: d'Olesa
0: de Montserrat, que baixen amb un carrillón i baixen en diferents campanes, perquè les campanes de Santa Magdalena estan electrificades i encara no sabíem com s'havia de tocar diferent, i ens quedem amb les ganes de sentir tocs de campana. Sabem la història i sabem uns tocs, i venen una gent
2: i ens expliquen que cada campana té el seu nom. Vull dir que les campanes del campanar d'aquí de l'església de la parròquia de Santa Magdalena, cadascuna d'elles té el seu nom.
1: Hi ha una que es diu, la campana gran es diu Magdalena, i té, bueno, les campanes van ser tirades quan la guerra civil, sí. Van ser foses per fer canons i per fer armament. Aleshores, quan es van tornar, quan es van posar el campanar, aleshores la campana gran es diu Magdalena, l'altra campana es diu Manuela. La campana gran li van posar una inscripció que diu: he callat durant 4 anys he callat durant 4 anys refeta de nou, reuneixo els fidels i fou padrí l'alcalde d'aquest municipi. O sigui que havia callat i ara ja tornava, refeta, tornava a donar veu. I l'altra campana diu: acabada per fi la guerra, cantaré els goigs de la pau. I aquesta va ser padrí el senyor Gaspar Calvet, que era d'allà de Can Ramoneda, que hi va posar el nom de la seva dona, que es deia Manuela. La primera va ser padrí l'alcalde, que era el senyor Melcior Llavinés en aquell moment. Són les dues campanes que tenim ara. Com ha dit la Lluïsa, els experts diuen que sonen molt bé, que són les campanes molt maques d'una foneria d'Olot.
2: Molt maco els dos noms, Santa Magdalena i Manuela. Magdalena i Manuela, molt maco.
0: I el que ens fa molta il·lusió és que, i amb els tocs de campana, comença la festa major per nosaltres.
2: Per tant, seguirem la tradició de que les campanes criden, el que sigui.
0: Ens convoquen.
2: Ens convoquen a casament, ens convoquen a festa major, ens convoquen.
0: Per tant, donem a l'equip, pensem, es convoca a festa major, amb el so de les campanes. La motivitat és aquesta. No fer-ho un altre dia qualsevol. Per tant, hi recuperem tons.
2: Però abans m'has comentat que les campanes que tenim estan totalment electrificades, o sigui, no?
1: Estan mecanitzades.
0: Estan mecanitzades, però es poden
2: fer manuals, o sigui, són mixtes. Ara li diríem híbrides, són manuals i automàtiques, no?
1: Actualment les campanes poden tindre els dos sistemes.
2: D'acord.
1: O sigui, tu tens les campanes mecanitzades perquè no tens un equip de campaners, no tens uns campaners que puguin dedicar-se a tocar la campana. Llavors es van mecanitzar les campanes per aquest sentit. El que passa que aquestes campanes es poden tocar a corda des de dalt al campanar.
2: Des de dalt.
1: De dalt al campanar. Tu pots tocar un Àngelus que tens mecanitzat, o pots tocar l'Àngelus des de dalt del campanar amb el badall perfectament, i això és el que ens farà aquest senyor. O sigui que no sonaran els tocs de les campanes mecanitzades, només podent sonar algun, sinó que aquest senyor, ell directament des de dalt al campanar faràs tocar els sons, diferents sons de campanes, que inclús hi ha, a veure, moltes vegades les campanes, bueno, es poden també el mecanisme es pot treure el mecanisme aquest, vull dir, es poden fer d'aquesta manera. Llavors hi ha un sistema de tocar que és el toc només amb el badall, i el sistema que és volejar campana, bueno, volejar, no donar la volta, sinó moure la campana, però llavors s'ha de fer amb corda tot això. Llavors convé que aquests tocs hi hagi, seria bo que aquí hi hagués algun gent que seria bo que fossin també músics, perquè si un és músic, no és que només hagi de ser explícitament músic, però si una persona és música, entén molt més el to del so de les campanes i és fàcil, més fàcil de poder tocar les campanes. Llavors, fora bo que aquí a Esplugues sortís una gent, uns músics i uns no, que es poguessin dedicar a aquest tema de cuidar el nostre campanar, de cuidar les nostres campanes. Però mentre seria bo que estiguessin uns tocs que quan els sentíssim, com deia abans la Lluïsa, ja diguéssim, oi, això és l'Àngelus, això és toc de missa, això és toc de festa, això és toc, diferents tocs, no? El d'enterrament, que hi ha les diferents variants, si és home, si és dona, si és infant. Hi ha tota una sèrie. També hi ha els tocs de temps, que són tocs per espantar les tempestes. Ara, en aquests moments no calen gaire, però bueno, vinc a dir que hi ha molts tocs i com hem dit abans, cada poble té uns tocs que no són iguals que els altres, que cada un té els seus. Qui fora bonic, que hi hagués algú que fos capaç d'anar a buscar i rebuscar quins eren realment, perquè ara no tenim cap persona viva que hagi sigut, tenim un campaner actiu que ens pugui explicar com eren els nostres tocs.
2: Clar,
1: i aleshores fora bo que algú, algunes persones es poguessin, això arribés a encendre aquest foquet amb una sèrie de gent que fos capaç d'investigar, de veure quins eren els nostres tocs, inclús crear-ne de nous, que no passa res. Es poden crear tocs nous que siguin els característics dels nostres pobles, que són els que valen fins que arriben, fins que se senten, o fins a on se senten els tocs de les campanes. Fins allà, aquell toc és el característic. Bé, és una mica... és aquesta idea, no? I el poble del costat poden tindre un altre toc semblant, però que no sigui igual, per tocar a lo mateix. I si és igual, perfecte, però no cal tampoc.
2: Teresa, veig que t'apassiona el tema de les campanes.
1: Ah, és que m'agrada molt les campanes.
2: Es nota,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí, es nota. M'agraden molt les campanes. I per això em sabia molt de greu que les campanes nostres estiguessin, que no sonen gaire, i que inclús arribés un moment, com ha passat en altres llocs, que hi hagués gent que els molestés el so de les campanes i que arribessin a ser mudes. Les campanes és la comunicació que hi havia abans. Abans, els whatsapps d'ara, diguem-ho així, bueno, això ho dic jo així una mica, el whatsapp d'ara, la comunicació d'ara, quan passava alguna cosa important al poble, a foc, a tempesta, quan hi havia lladres, hi havia uns tocs, si algú sabia algun camp que robaven, hi havia uns tocs que avisaven a la gent. Era una manera d'avisar la gent que passaven coses importants. Un tema de comunicació important. I clar, si el deixem mut, doncs perdem algú que és molt nostre. I és una pena que és que, a més, les campanes són bé d'interès local. O sigui, aquí hauríem de demanar que aquestes campanes, que es declaressin bé d'interès local. Perquè les campanes és un patrimoni, que és el que són. Les campanes són patrimoni. Hi ha, a més, bueno, hi ha dos tipus de campanes. Són les campanes que sonen a dalt del campanar, però també hi ha les campanes de rellotge, hi ha les campanes de carilló, que són aquestes campanes que donen la volta, no? I moltes vegades hi ha campanars aquí a Catalunya que fan servir les campanes, perquè les altres campanes, les del rellotge, no les van tirar a terra, i llavors fan servir campanes de rellotge per, com a campana que toquen, però són campanes de rellotge. O sigui que és molt important també els rellotges dels nostres campanars. O sigui, allò que ens sembla aquell rellotge, si sona o no sona. Les campanes, allò també té molta importància i és patrimoni cultural. I és bo que li donem la importància. Sí, sí.
2: Doncs per les persones que ens estiguin escoltant, us volem dir que teniu una pàgina web que està feta per la Cofradia de Campaners i Carrillistes de Catalunya. Ho trobareu a la pàgina campanes.cat i també ho trobareu a través de Twitter amb el @campanescat. Totes les persones que estiguin interessades en el tema de les campanes i aquest patrimoni cultural que tenim al nostre país.
1: No, hi ha molta gent que hi treballa molt, eh? Si algú no l'ha vist, el que és molt maco de veure també és el campanar del Pi. Han treballat molt de l'Església del Pi, han fet, bueno, dic com a exemple, n'hi ha molts altres, sí. Però han fet una tasca molt bona de rehabilitació i pujar del campanar i veure des de l'alçada del campanar tot el que són els terrats i de tota la banda aquella del casc antic de Barcelona. És una meravella, és una meravella.
2: Hi ha moltes zones que estan recuperant els tocs de campana. A la banda de Lleida hi ha un grup de gent jove també que ho està recuperant. Hi ha concursos, es fan trobades de campaners i de tocs de campanes. Vull dir que és una cosa ben viva. El que passa que el que deies tu abans, no? Que amb tot això de la comunicació que tenim ara virtual i els whatsapps i els instagrams i tot això, hi ha coses que es perdran. Però existeix, hi ha gent que encara ho està cuidant.
0: Precisament ara estàvem parlant amb la Teresa si l'Iscle podria gravar tot l'acte, perquè te'l podríem deixar, sí. Perquè segueix sonant. Perquè escoltant a vegades el toc, no acabes d'interioritzar-lo. Els tocs de campana s'interioritzen quan s'han escoltat moltes vegades. Per exemple, jo treballo a Sant Just, i la campana de Sant Just toca a Àngelus mecanitzat. Però jo el reconeixo. Perquè a mi m'arriba l'ona i jo el sento, són les 12, però no perquè és les 12, sinó perquè el sento, o sigui, arriba a molts llocs. Ara, que hi hagi gent que no l'escolti és una altra cosa, perquè tu t'has de posar en predisposició de voler-lo escoltar i parar-te per escoltar-lo, per adivinar-lo què és, però et sona. Jo crec que n'hem de fer difusió a la ràdio i a altres llocs, perquè la gent s'habitui.
2: Doncs estem aquí per
0: eduquem.
2: Això,
0: ja, però hem d'educar el so, perquè no el reconeixem. Jo ara en aquest moment, si toquen a foc, potser sí, però si toquen a difunts...
1: Si toquen a foc i sents els bomberos, segur.
0: No, esclar.
1: No, però no el reconeixem.
0: No el reconeixem.
1: No el reconeixem.
0: Vull dir, reconeixem alguna cosa que ens ve la memòria molt antiga, ens ve la memòria, però no és això. I ara, una mica, romànticament, seria això, recuperar aquestes coses pel nostre poble. Tenim unes bones campanes, doncs aprofitem-les. I és un acte senzill, és un acte del poble, és un acte participatiu. Volem que sigui, és la nostra gent, del senyor Blay, perquè hem anat a buscar un mestre campaner, però l'acte està fet i organitzat i participat per la gent d'Esplugues, com han de ser les festes majors.
1: Oi? Sí, senyor.
0: Que no ha de venir ningú de fora. Bueno, sí, que pot venir algú de fora, però que sigui viscut per la nostra gent i participat per la nostra gent. Per tant, què més volem per una festa major? Començar així.
2: Doncs que ha de ser així, organitzat per la gent d'aquí, que això no vol dir que no pugui venir ningú de Girona, com en Blai, a il·lustrar-nos, però que la base i el gruix organitzatiu estigui fet per la gent d'Esplugues. I en aquest cas, donar les gràcies als grups organitzadors, que són veïns i veïnes, i també...
1: Associació de Veïns i Veïnes d'Esplugues.
2: Exacte. I també...
1: La parròquia de Santa Magdalena.
2: Sí. I donar també les gràcies a la coordinadora d'Entitats de Cultura Popular, que és la que aplega
0: coordina
2: tots els actes de Santa Magdalena, que volem que Santa Magdalena sigui la festa major que representa la cultura popular i el patrimoni cultural de la nostra població.
1: Exacte.
0: Sí, senyor.
1: Ho has dit molt bé.
2: Voleu afegir alguna cosa més?
1: Agrair
0: la ràdio d'Esplugues,
1: sí,
0: que ens hagi donat aquest temps per poder explicar aquest acte, que és una bona feina la que feu.
1: Home, i tant. I
2: doncs,
1: tant.
2: Nosaltres estem aquí per vosaltres, si no, no tenim sentit. Doncs repeteixo, la Lluïsa Morera, la Teresa Carbonell, moltes gràcies per haver vingut, per haver-nos explicat aquest acte. Doncs amb vosaltres us ha acompanyat la Isabel Almató i el control tècnic en Jordi Udina.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Esteu escoltant Esplugues FM.
5: Dissabte, 6 de juny, a les 7 de la tarda, l'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany, l'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avens Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor. L'aforament és limitat i amb preus assequibles per 5 euros. Fes la reserva de la teva entrada a través de la web de l'entitat avensesplugues.cat. El concert serà enregistrat per Esplugues FM, que podràs escoltar dissabte 13 de juny a les 5 de la tarda.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
3: Estem parlant amb veïns nostres d'Esplugues, amb companys i companyes que han escrit un llibre. Un llibre, tant si parla d'Esplugues com si parla de la seva vida, o un llibre que ells hagin fet de ciència de ficció, novel·la de ficció, novel·la narrativa.
4: Tenim futur, tenim memòria, poc a les mans per teixir la història. Portem en elles un llarg camí, viure vol dir prendre partit.
3: Avui tenim amb nosaltres amb Carles Coloma. Hola, bon dia, Carles.
5: Bon dia, Isabel.
3: El Carles viu a Esplugues, al barri del Gall, és pare de dues filles, i diguem-ne que la teva vida envolta o està envoltada o està centrada amb Esplugues.
5: Sí. Sí, perquè jo vaig néixer a Barcelona, però evidentment perquè abans la gent naixia a Barcelona, però jo he viscut a Esplugues tota la vida. Sí.
3: I
5: soc esplugui,
3: ets esplugui. Sí. I dic que la teva vida al centre és Esplugues perquè la teva vida associativa, les teves inquietuds, les teves aportacions personals també estan centrades en grups.
5: Correcte.
3: D'aquí d'Esplugues.
5: Correcte, sí.
3: Carles,
5: digue'm.
3: Ara volem parlar, avui parlar amb tu d'aquest llibre que es diu Ni la història d'un independentista qualsevol, independentista català qualsevol. Es va publicar el 2014, però aquest no és l'únic llibre que tu has escrit ni que has publicat.
5: No.
3: Explica'm una mica quins llibres has fet.
5: Jo vaig escriure... Vaig començar amb... com molta gent comença quan escriu, fent relats curts, ¿vale? Aleshores, tu vas fent relats curts, els fiques al teu ordinador i un bon dia en tens uns quants i et planteges la possibilitat o bé de presentar-los en un concurs o bé de publicar-los. Llavors, què fa tothom quan aspira a publicar un llibre? Doncs agafa, intenta enviar-lo a algun concurs on hi ha un fotimer de gent que s'hi presenta o contacta amb les editorials tradicionals, algunes més, diguéssim, que aposten més pel talent de la gent que no s'hi dedica professionalment i d'altres que són molt la típica editorial de sempre, per veure si sona la flauta i te'l publiquen. Aleshores, amb un d'ells, una editorial em va contactar amb un recull de relats. Per tant, des d'un punt de vista pràctic, l'editorial va apostar per fer el meu relat un llibre. El que passa que va ser una cosa més aviat compartida. Vull dir, van apostar per mi parcialment, però jo també vaig tenir que aportar una part, diguéssim, de la inversió de la publicació del llibre. Que bàsicament és el que es contempla normalment en tots els escriptors novells o escriptors que no són consagrats, que tu primer t'has de dedicar a auditar-te, sí, per intentar fer-te un nom, i a la llarga, si la cosa pita i tens un nom, passes de l'autoedició a l'edició ja comercial. Però és molt difícil perquè, quan vam començar en el seu moment, vaig veure que hi havia moltíssima gent que intentava autoeditar, editar, publicar, escriure... Hi ha molta gent amb talent que vol obrir-se un forat amb això de la publicació de llibres.
3: De fet, el nostre programa, el que volem i pretenem és justament això, donar-vos veu a tots aquests escriptors i escriptores que us heu de fer autoedició, perquè si no, les editorials comercials, les que estan en el mercat circulant, no aposten per cap de vosaltres. Costa
5: ara,
3: molt.
5: Ja,
3: costa.
5: Hi ha gent que aposta, eh? El que passa és que hi ha molta gent que s'hi dedica, i clar, un pensa que escriu molt bé o que té un cert talent, però clar, si això ho compares amb infinitat de gent que es dedica a escriure, probablement les editorials convencionals aposten a valor segur, que són escriptors consagrats, i les que, diguéssim, arrisquen més tenen un ventall tan infinit per triar que probablement han d'optar per l'opció que creuen que els donarà millor resultat. I entre aquí pots estar la teva, o pot estar d'una altra. Per tant, és important primer fer-te una mica de nom i de conèixer-te si és que vols apostar per presentar un llibre, publicar-lo, editar-lo. Una altra cosa és que t'hi vulguis dedicar. Diguéssim que el meu objectiu, quan vaig escriure els meus llibres, era més afició a escriure que dedicar-me a escriure.
3: I comences amb els relats.
5: Correcte, començo amb els relats, curts. Jo faig contes o faig relats curts. A mi em va... Jo tinc uns referents interessants en el tema d'escriptura de fa molts anys, que estarien a cavall entre Quim Monzó i Pere Calders, ¿vale? Que són dos estils que no disten molt un de l'altre.
3: No?
5: No, jo crec que els dos són bastant entre la sàtira i la ironia.
3: Sí.
5: Cada un al seu context, al seu temps. Jo crec que a mi personalment m'agrada més Pere Calders. Jo crec que és molt difícil expressar una història amb tres o quatre línies, que t'arribi, que l'entenguis i que et diverteixi i que diguis, hòstia, m'ha agradat molt això que acabo de llegir. Però estem parlant de quatre línies. Això, sí. A mi, això és subtil, i altres contes i altres llibres de Pere Calders es veu molt reflexat. Vull dir, té contes que potser duren o tenen una extensió d'unes 15 o 20 pàgines i, en canvi, hi ha algunes que tenen quatre línies. I amb això tens la història feta, eh?
3: I de fet, el microrelat és el que ajuda a sintetitzar, a concretar, el màxim possible per explicar el màxim possible, també.
5: Correcte, correcte, perquè a vegades és més... La gent podria interpretar... Tothom comença amb contes curts perquè, diguéssim, que et facilita no tenir que fer tanta feina prèvia per generar el que seria la trama de la història, ¿vale? O sigui, l'esquelet és més fàcil de fer, però alhora és més difícil, perquè sintetitzar una història que arribi i que encaixi amb l'actor amb tres planes no és fàcil, eh? No és fàcil. Vull dir, és més fàcil, diguéssim, 300, per dir alguna cosa.
3: Comences amb microrelats, quin any?
5: No, jo crec que això va ser el 2011 o 2012, més o menys.
3: I després edites el teu primer llibre?
5: Sí, aquests relats són... Aquest llibre que vaig editar primer, que és aquest... No, van a la part, eh? Vaig escriure com dos llibres alhora. Va ser tot molt compactat, eh? Un, aquest que et dic de relats curts, és un que es diu Ras i curt, i aquest llibre... el vaig publicar en català i es diu Ras i curt perquè hi ha una primera part que són de relats curts i l'altra és el que seria la part de ras, que seria molt curts, microcontes, el que comentava abans del Pere Calders, ¿vale?
3: Molt bé.
5: I alhora vaig escriure un altre llibre, però aquest en castellà, que és el que es diu una novel·la curta. Aquest el vaig escriure perquè em va donar la idea de concursar amb un concurs de novel·la curta i vaig escriure'l. I està en castellà, aquest és en castellà.
3: I després tenim aquest, el Ni, la història d'un independentista català qualsevol, que té gairebé 500 pàgines.
5: És un altre concepte, sí.
3: Exacte, això sí que realment és un tros de novel·la.
5: Sí.
3: Podríem pensar que aquesta novel·la està inspirada amb la teva família i és un relat familiar o no?
5: És una novel·la de ficció.
3: Val.
5: Però la temàtica que parla... I una mica la història està lligada amb fragments i històries relacionades, vinculades amb coneguts, familiars, parents, jo mateix, dintre de lo que seria la trama de la novel·la. Però a nivell de personatges, a nivell d'escenaris, surt Esplugues, surt Collblanc, els meus pares havien viscut tota la vida a Collblanc fins que van vindre Esplugues on vaig ser jo. Per tant, això està clar que està inspirat en la vida de la meva família. Però els personatges, el pare, que hi ha una primera part que parla del pare, que és el protagonista, no és el meu pare, ni té res a veure. El protagonista, que és l'Albert, no seria jo.
3: Va.
5: Però segurament té tics meus, perquè és evident que un s'identifica molt amb el que escriu quan identifica un personatge. Agafa... Aquesta novel·la està feta amb els extrems, o sigui, arribar a l'extrem de la part còmica del personatge.
3: Això m'han dit que és una novel·la per riure.
5: Per riure molt, sí. Jo, per dir-ho d'una manera, l'objectiu d'aquesta novel·la és que jo m'ho passés bé escrivint-la.
3: I la gent que l'ha llegit també m'han dit que s'ho han passat molt bé, que han rigut molt.
5: Sí.
3: Clar, a mi em despista una mica perquè hi ha fragments que et fan pensar que és la història de la teva família, com per exemple això que diu... I això ho dic perquè forma part del relat fidedigne del meu pare, però està bastantment contrastat personalment i jo en dono fe que el Jordi és un bon Jan. Clar, dius, aquesta novel·la parla de personatges reals del voltant de l'escriptor Carles Coloma.
5: No, perquè no. Qui explica, qui diu això és qui explica la història, que no és el Carles Coloma. És el protagonista de la història, que és l'Albert. L'Albert diu que és la història fidelina del seu pare des del punt de vista de la història de l'Albert, que no té res a veure, en aquest sentit, de la trama de la història, amb la història del Carles Coloma. És ficció total. Sí.
3: Explica'm, perquè la història del que he pogut llegir del llibre va de la formació del festeig entre un noi i una noia. Un viu a Collblanc, l'altre viu més a la part alta de Barcelona, si no vaig equivocada. Explica'm una mica de què va la teva novel·la.
5: La meva novel·la bàsicament va de la història, com diu el títol, la història d'un nacionalista català qualsevol. O sigui, l'Albert, que és el protagonista, és una persona que s'implica, i aquí sí que podria identificar-me, amb el que seria el procés sobiranista català. ¿Vale? És una persona que s'implica, però s'implica, diguéssim, des d'un punt de vista, bueno, que ell no té cap aspiració política, l'únic que fa és que reflexiona sobre la situació en la que està vivint en la societat en el moment actual, que en aquell moment era el 2014. ¿Vale?
3: Ha plogut molt i passen
5: Correcte,
3: moltes
5: sí,
3: coses,
5: no,
3: eh?
5: Però el que escriu el llibre, sí, els que hagin llegit el llibre veuran que hi ha coses que no han canviat gaire, eh? Vull dir, ja que va bé. En qualsevol cas, per situar-nos en la història i què passa en el període de la segona part del llibre, que és el 2012 al 2014, el llibre va a la part anterior, que és la primera part, que és la part en la que parla del seu pare. O sigui, si tu veus, el llibre està dividit
3: en
5: dos parts. Una primera part que diu tot final té un principi, i això va del 1967 al 2012. Val? I l'altra és la segona part que diu tot principi té un final, i aquesta va del 2012 al 2014. La trama interessant, diguéssim, de la història és la segona. Però per entendre la segona has d'anar primer a la primera.
3: Per saber on estem hem d'anar als nostres orígens.
5: Correcte. I hi ha una peculiaritat que m'agradaria destacar, sí, que és que l'Albert, independentment de que expliqui la història dels seus pares i has d'entendre tota la història per comprendre la trama i arribar al final amb una conclusió que més o menys lligui tot, és que té, ell, des de quan era petit, escriu un blog acabat amb C, en paper. I ella explica la situació catalana, per exemple, les manifestacions de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Això està al blog.
3: Dels anys 70 i
5: escacs. I llavors després se'n va al 2000 i pico, 2010, 2011, 2012, i escriu un blog amb G, perquè clar, ha evolucionat. Ell era petit, no existia internet i ara existeix.
3: Ara ja estem a l'era de la digitalització.
5: Llavors, escriu ell les seves reflexions de xaval jove al blog, sí, i les compara amb la seva situació en el blog amb G d'ara, des d'un punt de vista personal i també des d'un punt de vista nacional. I llavors tu vas veient, no sé, que al blog hi havia un concert del Lluís Llach al Camp Nou, i al blog torna a haver un altre concert del Lluís Llach al Camp Nou, entre d'altres, perquè hi ha més cantants, però que tot lliga. I al final, si tu compares, quan tu llegis el blog i llegis el blog, en comptes d'evolucionar, gairebé involuciones, no? I és una mica també la crítica de la situació envoltada amb una trama així de conya i tal, de la vida dels personatges.
3: Doncs, totalment identificada amb l'Albert, amb les seves vivències, amb el seu blog?
5: No.
3: No, jo.
5: Amb la part del personal del personatge, no, perquè és una caricatura del personatge. Amb la part nacional, completament, perquè és real. El que diu l'Albert al blog i el que diu l'Albert al blog des d'un punt de vista identitari, nacionalista, independentista, és fidel a la realitat. Sí,
3: per tant,
5: sí.
3: Jo sí que em sento identificada amb l'Albert, amb aquestes vivències.
5: Sí, completament, completament.
3: Carles, tot i que el llibre es va editar el 2014,
5: sí,
3: encara el podem trobar a la llibreria.
5: Sí, a la llibreria Esplugues encara n'hi ha. El que passa és que hi ha molta gent que l'ha llegit, però, perquè té una edat, però encara té una certa vigència, perquè el que passa, diguem que el llibre es va escriure entre el 2012 i el 2014, evidentment, perquè es va publicar el 2014. Què vol dir? Que l'autor, en aquest cas jo, va interpretar el que podria passar entre el 2012 i el 2014, i el llibre acaba el 2014. No us explicaré el final perquè s'hagués fet un spoiler, però diguéssim que el procés avança ràpid entre el 2012 i el 2014, però bueno, diguéssim que és una mica premonitori de lo que podia passar, exageradament i una mica tall de conya,
3: Sí.
5: Però diguéssim que el procés acaba en el llibre el 2014. Imagina't si és ficció.
3: Ara voldria fer un tall més personal i més íntim. Carles, tu en aquella època, quan vas escriure els relats, fas una novel·la curta per presentar-te en un concurs, i aquest llibre que tenim ara a les mans, les teves nenes eren petites.
5: Sí.
3: I tu estàs a la màxima efervescència creativa.
5: Sí, sí. Sí, sí, sí. I realment li dedico moltes estones mortes, diguéssim. Clar, pensa que per escriure aquest llibre, els relats curts és indiferent, perquè tu vas escrivint, i un bon dia dius, hòstia, però si en tinc ja 10, doncs els intento publicar. Això no, això requereix de que vagis llegint, rellegint, reinterpretant, modificant, corregint, dos anys
3: conduint i tenint el cap, sí. Tot,
5: bueno, jo portava, recordo que portava una llibreta al cotxe,
3: sí.
5: I alguna vegada, clar, tu no saps quan et vindrà la inspiració, no? I a lo millor anava a treballar, jo treballo en una empresa, jo sóc cap de compres d'un laboratori farmacèutic, no? Amb la qual cosa, el que sí que em permet aquest és que tinc un horari de 7 a 3 que és molt interessant, vale? En aquella època, bueno, vaig canviar de feina i tal, però tenia un horari que em permetia dedicar-me a estones, no sé, una hora a la tarda, el dissabte al dematí, el diumenge, alguna estona de vacances.
3: Com ara, un diumenge i...
5: Sí, però poc a poc, no?
3: Sí.
5: Però clar, tu necessites que la inspiració t'arribi quan t'arriba i després plasmar-la en el paper. Vull dir, jo tenia temps per dedicar-me a traslladar la inspiració a l'ordinador, però la inspiració t'arriba quan t'arriba. Doncs jo portava un bloc, veus, aquest sí que era un bloc amb C, de paper, a la bossa que porto sempre, i si m'havia un flash... I podia, doncs no sé, si agafava l'autopista i tal, i trobava una àrea de servei, parava i escrivia el que se m'havia acudit. Que no tenia res a veure amb el que està, amb la, diguéssim, amb la relació de l'escriptura de la novel·la. O sigui, el que jo he pensat en aquell moment, potser era algo que passaria 10 capítols després. Mm. Però bueno, tenia que apuntar-ho.
3: És un flash que t'arriba.
5: Llavors jo després ho passava a l'ordinador i deia, ja ho tinc allà. I ho tenia com un apartat d'idees, que després... lligava amb la trama de la història.
3: I ara que estem a l'era del blog amb G,
5: sí.
3: Ara no et ve la tentació d'agafar el WhatsApp i fer-te un àudio propi i dir, aquí tinc l'àudio amb aquesta idea, o no. Segueixes amb el blog amb C?
5: No.
3: No?
5: Segueixo amb el blog amb C,
3: sí.
5: Perquè el blog amb G és més complicat, no sé, igual sóc una generació encara que sóc digitalment actiu, però no sóc allò, no sóc natiu digital, eh? Vull dir, jo encara... Tinc encara, amb els meus 52 anys, jo encara sóc de llibreta i llapis, i el ordenador també, està clar, però és una altra guerra, no? No, encara sóc del blog. El qual no vol dir que de tant en tant, a l'estiu, per exemple, perquè no em dedico tant a escriure. Va haver una època en què em va vindre l'efervescència, vaig escriure molt, i de cop i volta vaig dir prou. Va haver una època també que va coincidir que vaig escriure... cada dia escrivia un text al Facebook. Però veus, a diferència del llibre, i això m'ho vaig donar compte més tard, eh? A diferència del llibre, tu el llibre el fas estones i després el construeixes i l'acabes, vale? Quan tu dius, em vaig a pretendre escriure a Facebook algo que tingui vinculat al dia aquell o alguna notícia que hagi sentit, algo, cada dia. O sigui, és complicadíssim, eh? O sigui, tenir tu l'obligació que t'autoinfligeixes, diguéssim, de fer un text cada dia al Facebook et condiciona molt. Perquè, clar, tu arriba una hora que has de dir, jo tindria que fer el de demà, però aquest demà és cada dia durant 7 dies a la setmana. I va haver un bon dia que vam dir, prou, perquè estic més pendent de tenir que escriure això que de la meva vida, vull dir, no em surt de compte. Per què? Perquè això em vaig inspirar els que el van conèixer, veus? Al final tot lliga, eh? Tu tens una inspiració d'escriure contes per un autor, tu escrius la novel·la perquè t'inspires en un altre, doncs amb això em vaig inspirar llegint el Carles Capdevila.
3: L'apreciat, estimat Carles Capdevila, sí.
5: Exacte. Era un grandíssim...
3: Molt.
5: Contador d'històries reals, per dir-ho d'alguna manera, des d'una forma còmica, però que et feia reflexionar. Vull dir, ell ha parlat de ser pare, ell ha parlat de la sensació de la malaltia que va patir i que es va morir, pobre.
3: I com la va explicar i la va transmetre. I
5: després va vingut a fer xerrades. Pues això m'inspirava a mi també a comentar via Facebook, salvant moltíssim les distàncies, per suposat, i va ser molt interessant. Però sí que em vaig adonar-me'n que l'esforç de dedicació que tenia que donar, l'obligació aquesta d'escriure cada dia alguna cosa, et limitava molt el teu, la teva manera de viure, no? Vull dir, tu tens una família, tens una feina, tens una vida. Això és un passatemps per mi, és un entreteniment, no pot ser una obligació. Però llavors la cosa no surt bé, no? I vaig dir, fins aquí.
3: Per tant, Carles, et anava a preguntar si estaves preparant algun llibre o no. Si et faríem una propera entrevista.
5: M'agradaria, no. Saps què passa? Que em falta... tinc diverses idees, però em falta el leitmotiv de la història, o sigui, el fil conductor que m'aporti a fer una història divertida, perquè el que sí que tinc clar és que jo no vull fer històries transcendentals des del punt de vista d'una història trista, profunda. No, jo vull explicar la història que vull explicar, però a tall de conya. Vull dir, la gent s'ha de divertir quan em llegeix.
3: Clar.
5: Malgrat hi hagin coses que et facin reflexionar, però si et fan reflexionar amb una rialla és més divertit que amb una llàgrima, des del meu punt de vista. El qual no vol dir que no hi hagi moltes opcions de que des de la llàgrima també tu et facis reflexionar, però jo prefereixo des de la rialla.
3: És ja ho dius a la teva contraportada.
5: Correcte.
3: Dius, a tall de conya, sí? Sovint val més riure que no plorar. La novel·la ens descriu les sensacions i les vivències d'un jove que es fa gran. I llegint la contraportada, ves per on, Carles, diu, vaig néixer... fa 47 anys, però ara m'has dit que ja en tens 52, a la maternitat de Barcelona.
5: Correcte.
3: Un mes abans del que tocava, amb menys pens del que tocava. I jo et diré, Carles, jo vaig néixer a la maternitat de Barcelona uns 24 dies abans del que em tocava i amb menys pes del que em tocava.
5: Aquesta part és veritat.
3: És totalment certa. Ens uneix, Carles, al nostre naixement,
5: sí, no?
3: A la maternitat, tot i que som d'Esplugues.
5: Sí.
3: Ens uneix que vivim a Esplugues, que hem fet la nostra vida a Esplugues i que dediquem també la nostra vida a la vida associativa i a tot l'entorn que tant ens estimem, que és Esplugues. Carles, ens veiem pels carrers?
5: Ens veiem pels carrers, segur.
3: Com sempre, que els carrers sempre seran nostres.
5: Correcte. I aprofito per convidar la gent a que llegeixi, perquè és la manera més interessant de o implicar-se o evadir-se, però en qualsevol cas... sempre té més coses positives que negatives i, bueno, jo crec que veure pel·lícules està bé, però llegir crec que està millor, perquè tu et fas la teva pròpia imatge del que estàs llegint.
3: Molt bé, doncs aquesta invitació que us fem des d'Esplugues FM, avui amb el Carles Coloma. Carles, a part de que ens podem trobar als carrers, ens podem trobar també més vegades a la ràdio?
5: Com vulguis. Va. Gràcies per haver-me convidat. I res, salutacions a tots els que ens escolten. Escolteu Esplugues FM, que és una ràdio local que necessita oïdors perquè la gent estigui implicada també, no només amb el país, sinó amb la ciutat.
3: Volem ser la veu dels nostres espluguins i espluguines. No ens oblidem, el llibre del Carles Coloma el podeu trobar a la llibreria Esplugues, a la nova llibreria Esplugues.
5: Molt bé.
3: Que també fan molt bona feina, ens acullen a tots els nostres escriptors i escriptores i a totes les novetats que també...
5: Completament d'acord.
3: Altres entitats també demanen col·laboració amb la llibreria. Doncs una abraçada, Carles.
5: Gràcies, Isabel.
3: Bon dia.
5: Bon dia.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
0: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Són la una del migdia.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Avui tenim amb nosaltres novament el Juanjo Bofill. El vam tenir per parlar del seu llibre Carmen i la croqueta 111. També el vam tenir aquí als estudis per parlar del Camino de Santiago. I ara parlarem de diverses coses. De la dècada dels 70, parlarem de la fàbrica de la SEAT, que tots coneixem. Primer estava a la Zona Franca i ara està a Martorell. I tindrem una sorpresa, però haureu d'entrar al nostre Instagram. Així que ja ràpidament i directament vull donar la benvinguda al Juanjo. Hola, Juanjo.
4: Hola, bona tarda.
3: Gràcies per estar novament amb nosaltres. Ara ens presentes un altre llibre que es diu ¿Dónde está mi sobre?
4: Sí, moltes gràcies a vosaltres per cridar-me. Sí, sí, ara presento aquest llibre que, bueno, és una mica... És una historieta, però que hi ha molt d'autobiogràfic, també.
3: M'ho imagino. I ho fas per gaudir, com en el cas de la croqueta.
4: Sí, sí, sí.
3: Ens expliques. Preparem-nos per viatjar als anys 70, una època amb molts de canvis a la nostra història recent. Ens parles de la SEA, de la SEAT. I hi ha uns personatges que tu mateix dius les trepidants aventures d'en Tristan, un empleado... sin escrúpulos. Però és que realment és curiós aquest personatge.
4: Sí,
3: a la
4: sí,
3: novel·la,
4: sí.
3: Bueno, surten sí, més personatges.
4: Sí, bueno, nosaltres, en aquella època, SEAT era una empresa amb 33.000 persones, i hi havia de tot. I bueno, i entre tots aquests hi havia aquest personatge.
3: A la teva presentació del llibre dius que pràcticament nací en SEAT i tota la vida laboral transcurrió allí. Por eso, hacer la protagonista de este libro pues es casi como una deuda pendiente. Això és el que expliques, no? Suposo que tu, que ets una persona inquieta, doncs aquest llibre el hauries portat en mente feia bastant de temps, o què?
4: Bueno, jo he estat lligat a la SEAT professionalment 49 anys. Però jo vaig néixer a les vivendes de SEAT, o sigui, amb unes vivendes que es van construir quan es va fer la fàbrica pels obrers de la SEAT. Llavors, tota la meva vida ha estat lligada a la SEAT. I, bueno, i després tinc això que sempre vaig contant anècdotes, historietes, i la gent que em voltava a la feina sempre em deia: Juanjo, tens de fer un llibre de la SEAT. I bueno, quan em vaig jubilar vaig pensar fer el llibre de la SEAT, però em costava molt lligar una historieta que pogués explicar històries de la SEAT, però lligar-les amb una aventura, amb aquest llibre que és un thriller, i verdament és, hi ha de tot, o sigui, hi ha misteri, hi ha aventura, una mica de tot plegat, amb aquesta història que jo penso que és molt divertida, a més a més.
3: Has dividit el llibre en tres parts.
4: Sí. Sí.
3: I totes elles

0: cadascuna té les seves històries en particular, eh?
1: Sí. Bueno, són tres parts. La primera part és als anys 70, o sigui, als finals de... I bueno, és on passa aquest fet, que dona, que fa que la novel·la, o sigui, hi ha algú que passa aquí, amb aquesta part, que després lligarà tota la novel·la. Perquè després hi ha un canvi als anys, a principi dels 80, quasi a les acaballes dels 70, principis del 80, que és la segona part, ja estem amb democràcia, i llavors és el contrast que hi ha de la primera part de la SEAT amb aquesta segona part. I després, tot a la tercera part del llibre, és ja 50 anys després, o sigui, pràcticament fa un parell d'anys, quan tot això pues, arriba al final i el desenvolupament del misteri aquest que durant tot el llibre existeix, però que tampoc, o sigui, el que no coneixis què és el que ha passat no et frena, perquè són els personatges els que et van portant per tota aquesta vida a la SEAT, a la Barcelona d'aquella època, a la part de la zona franca que és molt particular també, perquè era un poble dintre de... O sigui, era Barcelona, però com passava a Sarrià, com passava a Gràcia, els de la zona franca també anem a Barcelona. O sigui, estàvem una mica apartats del que avui en dia està tot integrat, però... O sigui...
0: Hi ha una part que fas una descripció de lo que era Montjuïc i lo que era l'estadi de Montjuïc, que estava totalment abandonat.
1: Sí.
0: I ho descrius molt bé. I a mi m'agradaria que ho expliquessis tu.
1: Bueno, és que no, jo... Això vaig viure a l'estadi de Montjuïc en aquest moment, perquè jo treballava en aquell moment a la plaça Cerdà i per les tardes, quan volíem fer esport, pues, vam descobrir l'estadi de Montjuïc. L'estadi de Montjuïc tenia una pista de 500 metres que era de cendra. I bueno, quan començaves a córrer per allà, les bambes es posaven negres completament. I era curiós perquè allà et trobaves des de gent entrenant per fer paracaidisme, bueno, atletes, jugaven molt per fer partits de futbol i de rugbi, perquè tenia encara porteries de rugbi i de futbol, i bueno, i el millor que vam descobrir nosaltres, bueno, les dutxes eren d'aigua freda i a més tot diàfano allà al soterrani de lo que era l'estadi, però hi havia com una porta que era un magatzem de l'Ajuntament, i bueno, allò donava por, i llavors tot això ho he volgut treure amb el llibre, perquè em va sobtar molt, i tot això es va transformar amb l'Olimpiada, i aquell estadi que després jo, fent la cursa al Corte Inglés, me'n recordo que vam passar per allà a l'estadi, i això, ostres, em va portar molts records, i això que et queda gravat.
0: Una de les descripcions que fas és de la SEAT com a planeta azul. I a més expliques per què es diu Planeta Azul, i és curiós, no? I a més és que realment la SEAT, com dius tu, no solament era una ciutat, és que era un món sencer, gent diversa. Fas unes descripcions de les seccions de la SEAT, perquè hi ha un recorregut que aquest us l'heu de llegir i no ho podeu perdre. Hi ha un dels capítols que es diu Esta fàbrica és una ruïna, en la que fa una descripció total de lo que és la fàbrica, perquè hi ha un personatge que està ensenyant la fàbrica a un altre dels personatges de la novel·la, i és absolutament brillant. És que no he pogut parar de riure, Juanjo, amb el llibre.
1: Sí, sí, no, a més, tot això, o sigui, ho he viscut, i el del Planeta Azul és molt curiós, perquè això eren les oficines on, perquè, o sigui, sempre diem que la SEAT era una fàbrica de cotxes, però una fàbrica de cotxes, deien que movia molt de papers. Hi havia una paperassa allà impressionant. Hi havia unes oficines on es feia, es tenia de fer tota la logística perquè sortissin els cotxes. Bueno, pues això era un espai diàfano de com semblava, a mi em semblava com mig camp de futbol. I eren les oficines totalment diàfanes, i allí havia bueno, el que deien, com el Planeta Azul, que va ser un programa del Félix Rodríguez de la Fuente, que es deia Planeta Azul, i com estava pintat de blau tot allò, pues li van dir el Planeta Azul, i deien que es deia així perquè havia toda clase de animales, ¿eh? Y la verdad es que, o sea, era un curioso, ¿eh? Y bueno, la gente de Seat es que tenía la seva faceta de trabajador y la seva faceta fuera de la feina. Y fuera de la feina había gente curiosísima, porque, o sea, a la feina es dedicaba a lo mejor a fer escrits i coses de... i després quan estava al temps lliure pues es dedicava pues a fer maquetes, coses però d'un valor impressionant, creatives, o pintaven, sí. O uns altres pues, o sigui, tenien com una doble vida, o sigui, la Seat era per guanyar els calés i fora per tindre jovis, els hobbies aquests.
0: Com tu mateix, que hi treballaves i ara ja t'has jubilat, però et dediques a escriure i és superdivertit. Sí. Suposo que la vida real, quan estaves treballant, també hauria de ser una persona recurrent, lingüísticament ràpida.
1: Sí, sí. Mira, saps el que passa? Que nosaltres, o sigui, vam entrar... Jo vaig entrar a treballar a l'any 77, a la SEAT. Pues, dos anys després van començar a prejubilar a molta gent, que se n'anava a casa seva, i a la seva vida només havien fet que treballar. Aquesta gent arribava a casa i es sentaven davant del televisor, només hi havia dues cadenes, quan volien sortir a la dona li deia que no, que jo vaig a comprar i tinc això, i es anaven consumint, i es morien de pena. I, ostres, i això va ser que, o sigui, nosaltres tenim de tindre algú que ens ompli a fora de la SEAT. La SEAT està molt bé, treballar està molt bé, però i som una generació que tots, o sigui, el que no fa submarinisme fa fotografia, el que no viatja, el que no pinta, el que no escriu, el que no... O sigui, pràcticament, però tota la generació que ara s'està jubilant fa moltíssimes coses, eh? I per això jo des d'aquí invito que aquestes coses, pues, fer aquest tipus de voluntariat, podríem dir, que sí. Estic fent jo amb aquest llibre.
0: Ara parlarem d'això, però hi ha un dels capítols, i aquí demostra no solament la teva sensibilitat com a persona, sinó que demostra la diversitat de gènere que hi havia en aquest món planeta, que és el capítol aquest que es diu Tetiques de perra. I en aquí parles d'un personatge... que també m'agradaria que parléssim una miqueta de la Mar, com s'integra a la SEAT i com viu dintre d'aquesta fauna.
1: Bueno, aquesta dona, la història, és una història paral·lela al món que vivíem dintre de la SEAT.
0: Sí.
1: Aquí, bueno, és una noia
0: de Saragossa,
1: de poble, és una noia de poble, que als 18 anys, com passava molta gent, se n'anava de casa, s'escapava de casa, sortia, i perquè volia viure al món. I aquesta, pues, és una noia que Saragossa, pues, entra a l'Oasis, que era com una mena, el que era aquí el Molino, a Barcelona, pues allà era l'Oasis, i allà coneix aquest món i després posa un bar a
0: Castelldefels.
1: I bueno, i entra amb una història d'amor amb una de les
0: un dels
1: personatges d'aquesta història, eh? I bueno, es va enllaçant tot, I hi havia molta gent d'aquesta que aquesta noia, bueno, en aquell moment amb aquesta professió de amb un bar de copes, pues era una forma d'empoderar-se, o sigui, era una dona empoderada en aquell moment que la dona, o sigui, tenia molta llibertat i feia que en aquell moment era, et casaves i vivies formaves una família i ja que pràcticament moltes deixaven de treballar, o sigui...
0: No desvetllarem tots els personatges, però realment hem d'anar a la recerca d'en Tristan i hem de llegir el llibre per saber qui és el Tristan i quines són les manifestes que fa, perquè és tot un personatge dintre d'aquest llibre. Juanjo, ens has portat uns objectes que tenim aquí a sobre de la taula, que els que esteu escoltant l'entrevista ja podeu entrar al nostre Instagram d'Esplugues FM i veureu el que m'ha portat. Bueno, m'ha portat a mi, ens ha portat a la ràdio perquè ho veiem. Digue'm què m'has portat. Aquí hi ha un sobre. Què és aquest sobre?
1: Mira, aquest sí,
0: no, sí, sembla, sí, mou.
1: No sembla un sobre...
0: És
1: un full de nòmina, però la gràcia que té és que aquest full de nòmina s'obre i és el que és el sobre. Aquí és on ficaven els calés, sí. I tothom, dues vegades, ja l'ho explico al llibre, sí. Dues vegades al mes rebíem el sobre. I el sobre, per nosaltres, era el més important de la feina.
0: En el llibre ho expliques, que era tot en metàl·lic, en efectiu, no hi havia, com ara hi ha els comptes corrents, i clar, això significa que per tenir aquests diners i donar-vos el sobre, hi havia molts quartos allà a la SEAT.
1: Molts.
0: Dos cops al mes.
1: Bueno, hi havia... El pagament es feia en dues parts. Una part, que és la nòmina, que és el que cobrava la gent, i la segona part que es cobrava era la prima. I la prima aquesta, el que les hores extres, l'antiguitat, el factor de risc que tens amb el teu puesto de treball, etc, etc. I tot això es cobrava el dia 15. Clar, quan es cobrava amb metàl·lic i amb un sobre, normalment aquell sobre no arribava a casa. El senyor que el cobrava, amb això tenia pels seus gastillos, i això se ho escaque. Per això
0: arribava a casa el sobre de la nòmina, però el de les primes no.
1: El de la prima normalment no arribava. I llavors, clar, quan la SEAT va decidir que això es tenia de pagar per al banc, i que la gent tenia d'obrir una cartilla i que li pagaríem pel banc, molta gent no va voler. I va ser una negociació molt dura i es va aconseguir amb un conveni a canvi d'altres prestacions.
0: Ensenya'm més coses, perquè has portat fotografies.
1: Bueno, he portat... Mira, jo som un fans dels cotxets petits,
0: sí,
1: i he portat un... No és un 600, és un 800, però que és molt semblant al 600.
0: Ah, m'he pensat que era un 600.
1: Però perquè és en quatre portes i llavors es deia 800. Ah. He portat un 1.500, he portat un 1.400... de l'època, i també he portat un Ibiza, perquè l'Ibiza és el cotxe que va suposar el canvi per la SEAT, o sigui, el canvi que va passar als anys 80, que la SEAT ja es va convertir en... va ser l'enganxe que va fer que els alemanys volguessin comprar la SEAT.
0: Perquè la SEAT va estar a punt de desaparèixer i de tancar-la definitivament.
1: Clar.
0: Això ho vas viure tu, ja estaves treballant a la SEAT.
1: Estava treballant a la SEAT, i tu imagina't que la gent d'allà veus que la Fiat, que era l'empresa mare que ens donava tot, o sigui, tota la tecnologia per fabricar cotxes, encara que nosaltres havíem après molt i ja teníem un centre tècnic que podíem desenvolupar moltes coses, pues ja no ens donava aquest apoyo. I llavors, pues, si algú va dir, pues, tenim de fer un cotxe, almenys per intentar fer que aquesta fàbrica tingui algú que sigui interessant per algú que la vulgui comprar, perquè si no, nosaltres sols no podem seguir endavant. I va ser a l'Ibiza, que en el seu moment va ser un cotxe, pues, que ens va donar la vida a la SEAT, i jo crec que és un cotxe que passarà la història per revolucionari. O sigui, el motor que va tindre el va fer Porsche, i a més només ho va fer Porsche, que feia molts motors, sinó es va deixar ficar Porsche a sobre del motor, i quan aixecaves el capó i llegies Porsche, pues això era per a la gent era una garantia. Va ser un motor, a més, molt ben fet, perquè inclús va tindre un rècord Guinness per tindre poques averies. O sigui, el cotxe, l'avantatge, era una mica més gran que la resta de cotxes utilitaris que hi havia en aquell moment, i era molt ampli, i això també va entrar molt bé aquest cotxe. I, bueno, va ser el que va fer que l'empresa anés endavant. Sobretot perquè tots els treballadors, en aquell moment, o sigui, tots a una, van fer que l'empresa tirés endavant. O sigui, vam lluitar i ens vam aixecar i la gent que d'això va decidir que teníem que tirar endavant, sigui com sigui. I, bueno, vam tindre nosaltres sort, però la Volkswagen molta més sort, perquè es va trobar una red aquí de postvenda feta a Espanya, que pràcticament ells no tenien, un país que van començar a fabricar cotxes a les nostres fàbriques, a Pamplona es feia el Santana, i a la fàbrica de Seat, de la zona franca, es feia el Passat, i després ja també a Pamplona es va fer ja el Polo, i bueno, va ser una època de molts canvis, i nosaltres, pues, bueno, amb els nostres cotxes que eren de Fiat, i els vam canviar una miqueta la cara perquè siguessin Seat, i després ja, pues, a poc a poc es va transformar tota la gamma, i van aconseguir una gamma molt interessant durant els anys 80-90, fins a avui en dia, que és una empresa puntera i que està, o sigui, a l'avantguarda de la tecnologia i del disseny, sobretot amb la marca Cupra.
0: Ens ha portat també una bugia, i això ens donarà pas per parlar de la part més tècnica, una mica ja ho has explicat, no? Sí. Tot el que va suposar el motor Ibiza, però els grans canvis que ha fet la tecnologia automobilística, sí, sí. I els que ens han de venir encara amb tot el tema dels cotxes elèctrics.
1: Sí, sí. Pues, bueno, la bugia aquesta té història, perquè jo a la SEAT aquesta em vaig trobar un cementiri de cotxes que estaven de la primera època dels cotxes allà abandonats amb un racó.
0: El llibre també ho explica, que hi ha una zona que hi ha
1: llavors, i amb aquell cementiri al terra, perquè aquests cotxes hi havia gent que passava per allà i li treia peces que necessitava i tal, i em vaig trobar aquesta bugia i me la vaig guardar, i com sóc una mica guardamerdes, pues, aquí la tinc. I bueno, pues, aquests cotxes, pues, jo amb tota la bona fe vaig anar al departament de comunicació, que en aquell moment el portava una noia que era periodista, que es deia Elvira Veloso, i li vaig explicar: escolta, tenim els cotxes aquí, ostres, nosaltres els podríem almenys netejar i posar, no, a ordre, intentar una mica a veure si els podem reconstruir, perquè són, això és un patrimoni que té la SEAT. I em va dir: calla, no li expliquis a ningú, deixa les coses com estan, perquè si algú s'entera que aquests cotxes estan aquí, demà aniran al desguace i es desfaran d'ells. O sigui, perquè la gent no li dona cap valor, i com és i com estan inventariats, i això, o sigui, se'ls trauran de sobre, perquè o sigui, no, ningú li dona ningú valor.
0: Mercedes,
1: o sigui,
0: té un museu.
1: Tots tenim, bueno, ara SEAT té un museu, totes aquestes fotos que he portat, sí, són del museu de SEAT. I ara vam tindre la sort, a més, amb el Saló de l'Automòbil, que els van exposar pràcticament 75 cotxes, o sigui, un per any. I és impressionant la col·lecció que té SEAT de cotxes, tant de cotxes de sèrie com cotxes de carreres. O sigui, és impressionant. I això és gràcies, mira, va haver-hi el que hi ha a totes les empreses, pues un senyor, el senyor Izquierdo, que aquest li agradava molt la mecànica, i es tenia de jubilar, i en lloc de jubilar-se va proposar quedar-se a arreglar els cotxes. I llavors la gent, quan es jubilava, tenia una jubilació parcial, i cada any tenia de venir a treballar un parell de mesos. I llavors ell convencia la gent aquesta per vindre a treballar al taller aquest de reconstrucció de cotxes, i li ajudaven a reconstruir cotxes, i pràcticament tots els cotxes aquests els van reconstruir. Ell tenia molta habilitat i feia uns esmorzars allà i tal i qual, i jo el vaig conèixer perquè jo treballava llavors a l'escola, i ens venien a demanar molt utillatge i eines per arreglar cotxes, i clar, com li deixàvem, perquè no tal, pues es van fer molta amistat i bueno, jo al principi dels cotxes d'aquest de museu, jo entrava per allà i els veia i inclús alguna vegada pues donava una volta allà, perquè era tota una nau, pues per quan el provaven, el ficaven en marxa, pues donava una volteta per allà amb els cotxes. Ostres, recordaves d'aquells temps, que era molt interessant.
0: També ens has portat unes medalles.
1: Sí. Mira, aquestes medalles, per exemple, aquesta és la commemoració del cotxe 1 milió. Nosaltres, la SEAT, cada any pràcticament es portava el premi de cotxe de l'any. Això és el cotxe de l'any, any 72-73, del 127. Aquí a la portada està la del 124 Sport. O sigui, tinc unes quantes medalles i aquesta és la del 124. No, la del 1430. O sigui, jo, pues això, que vaig guardant cosetes que teníem a casa i que em fa molta il·lusió, perquè ara les trec i pràcticament no existeix. I aquesta xapa que tu veus aquí és això, l'identificatiu que portaven tothom dintre de la fàbrica. O sigui, cadascú tenia un número, quan més números tenies, la categoria era més baixa, la E era d'empleado, perquè havia empleado i obrero, segons estiguessis directament assignat a producció o a les oficines, i el color era on estaves ubicat. Llavors, quan tu anaves per allà, si et despistaves i anaves a un taller que no et corresponia, doncs venia el vigilant i et parava, i què fa vostè per aquí? A primera vista veien com...
0: Anava per colors o no? Perquè aquest...
1: Sí, anava per colors.
0: Vale, així estava, tothom sabia...
1: Tothom, o sigui, si tu estaves al taller 5 i tothom la xapa era de color marró i venia una la xapa verda, el vigilant anava, tu què fas aquí? Llavors pues, tenia de justificar, pues mira, m'ha enviat el meu jefe que tinc de buscar no sé què.
0: I ja m'imagino el tràfic de canvi de xapes. Tinc que anar a no sé quina zona que té canvi de xapes.
1: Sí, això era... Sí. M'imagino. Allà tot funcionava... hi havia molta picaresca, i molt sí. Compadreo.
0: Perquè el llibre va de la picaresca de la vida.
1: Sí. El llibre a mi m'agrada, perquè a més quan el llegeixes i dius, és un llibre que a mi m'agrada molt, és d'amistat. Perquè al final tu veus l'amistat que fa l'inspector con el treballador aquest de SEAT, sí. L'amistat que fa el Tristán con el padre Cosme, o sigui, són històries d'amistat, però amistat d'aquesta duradera, o sigui, no amigos de som amics de la feina i quan te'n vas ja se n'oblida, són amistats aquestes verdaderes. Hi ha històries d'amor, hi ha històries d'amistat, o sigui, hi ha una mica, és com la vida mateixa,
0: Juanjo, en aquest llibre, quanta part hi ha de ficció i de realitat? Tot és aventura, però segur que hi ha alguns episodis que són ficció, que no han passat mai.
1: Jo dic, o sigui, de la veritat a la ficció hi ha una línia molt... I clar, hi ha coses que són de ficció amb el llibre, però és el menys. És només per donar-li quan llegeixes, és que no m'agradaria, o sigui, fer spoiler del llibre,
0: no.
1: Però jo, si posem jo crec que un 5% és ficció i tota la resta o ho he viscut jo en primera persona o he estat amb la persona que m'ho ha explicat, que ha sigut primera persona de que li ha passat. Jo he conegut a les tetiques de perro, he conegut a un Tristán, he conegut a un padre Cosme, he conegut al padre Celestino, clar, que era, he conegut, o sigui, al Malboro, he conegut, o sigui, a tots aquests personatges, que als corredors de motos de Montjuïc, al senyor Mostajo, que és el venedor de bicicletes i de motos, tota aquesta gent han passat per la meva vida en algun moment, no? I si no, i després hi ha uns altres, pues, que els he tingut molt, molt, molt, molt a prop, sigui, de, i m'han explicat aquestes històries de, o sigui, jo la història de, quan em vas explicar la història de que aquí es diu Tristan,
0: no direm el nom, però Tristan.
1: Sí, de que aquí... No, pues jo... Ostres, i qui és aquest? I m'han portat i... Aquest és el... I me'l van presentar i era un tio amb un don de gentes i una elegància que aquesta... Deia, ostres, i aquest... I era un secretari d'un jefe superior, que el jefe superior semblava el secretari en lloc de... I després sí que hi havia un personatges d'aquests que no sabies el que feien, com li passa a aquest, a la set, un tio que no sabies quina feina feien i que eren d'aquests simpàtics i tal, i portaven a casa els jefazos i o sigui, feien coses d'aquesta. Hi havia una a la SEAT, al menjador, hi havia una taula que li deien la taula del colesterol.
0: Del que menjaven.
1: I perquè aquests, o sigui, el cuiner li feia un menjar especial perquè ells portaven, havien anat a caçar i portaven pues, el senglar, portaven, o sigui, peces d'aquestes de caça perquè li feien allí i deien, mira, els de la mesa del colesterol avui estan aquí de farra.
0: Ara sí que m'agradaria, Juanjo, explica'm perquè... Tots els diners de la venda d'aquest llibre van destinades a una obra que és la parròquia de Santa Anna de Barcelona i m'agradaria saber com decideixes que els diners de la venda dels llibres aniran a una obra social.
1: Bueno, a mi la veritat és que jo quan et jubiles i dius, ostres, em trobo en un moment que per sort he tingut la sort de treballar amb una gran empresa i em jubilo pues, amb una jubilació que em dona per viure tranquil·lament i llavors pues, penso, tindria de fer alguna cosa de voluntariat perquè, ostres, no, la vida no és només o sigui, treballar i després per tu mateix, tal com està el món, dius, ostres, si puc ajudar amb alguna cosa, pues m'agradaria fer-ho. I bueno, em costa molt pues que del meu temps fixar una quantitat de temps per fer alguna cosa. Per exemple, si em dius, ostres, tots els dimarts al matí, ostres, pues em dic, i en canvi, pues mira, això ho faig a estonetes, ho faig a...
0: Clar, perquè el voluntariat pot ser amb el temps, amb el teu temps o econòmic.
1: Clar, i jo penso que, bueno, és el meu temps també.
0: També perquè és el llibre.
1: I després d'aquí, pues, si podem... Per mi hi ha dos vies. La part econòmica, que tu ja... Si, tu pots imaginar que el que dona un llibre, pues, a no ser que sigui un best-seller i que demà pues, em cridi el Pablo Motos a l'Hormiguero, i llavors pues, el dia següent pues, se ve una... trending topic, sí. Però si no, pues, jo estic aquí a un llibre, però per mi és el tema de visualització de lo que és la parròquia de Santa Anna. I els vaig conèixer per casualitat, perquè o sigui, jo estava fent el camí de Santiago, ens vam trobar una noia que treballava en temes socials i això, que aquesta... I llavors, pues, ella treballava a Pamplona i com nosaltres normalment quan anem de viatge tenim família a Pamplona i anem de viatge allà, pues vam dir, quan anem a Pamplona visitarem. I quan la vam trucar per visitar la Pamplona, estava a Barcelona i ens vam trobar i ens diu, treballo al carrer Santana. I jo, carrer Santana, i jo,
0: a la plaça Catalunya.
1: A la plaça Catalunya.
0: I, Rambla,
1: bueno,
0: sí.
1: Vam anar allà, ostres, i vaig descobrir que allà hi havia, bueno, una església impressionant.
0: Sí, de les més antigues de Barcelona,
1: sí, crec. Sí, però a més preciosa. I aquesta gent dona 500 dinars diaris a gent que no té possibilitats. I, ostres, i em va agradar. I jo anava buscant algú per fer aquesta donació i a vosaltres ho importaria que... I, bueno, vaig parlar amb el padre Peyo i em va dir que perfecte i bueno, i estic enfrascat amb això i amb molta il·lusió, perquè em fa molta il·lusió, perquè no és el mateix quan vas a vendre un llibre per mi quan el vas a vendre per una obra social, o sigui, és molt, molt diferent, o sigui, i...
0: Doncs ara, si et sembla, anem a parlar amb el padre Peyu i parlarem de l'obra social de la parròquia de Santa Anna de Barcelona.
1: Molt bé.
0: Doncs donem la benvinguda al padre Peyu, que el tenim aquí amb nosaltres. Molt benvingut.
2: Aquí estem disposats a tenir aquesta trobada amb els oients també.
0: Hola. Doncs sí, sí, saluda Juanjo.
3: Hola, padre Peyu. Buenas tardes.
2: Hola, com estàs?
3: Molt bé, molt bé.
0: Expliqueu-nos, si us plau, què és aquesta obra social que fa la parròquia de Santa Anna de Barcelona, que està a les Rambles i a la plaça Catalunya. Quines són les obres i quina és la vostra finalitat de l'obra?
2: Bé, llavors, aquesta parròquia, que de fet és una parròquia antiga, és una parròquia que comença a Barcelona al segle XII, o sigui, és de les més antigues de Barcelona, és una església romanico-gòtica i que està al costat de la plaça Catalunya, però era una de les entrades a la ciutat medieval, perquè era la Porta de Santa Anna, una de les entrades, no?, que estava al costat de la Rambla, que era una Rambla riu, no? Llavors, aquí, pues, just al centre de la ciutat, dormen moltes persones al carrer. Hem de calcular que entre Ciutat Vella i l'Eixample són entre 500 i 600 persones les que dormen directament al carrer. Llavors, nosaltres tenim oberta l'església des de les 8 del matí, bueno, 7 i mitja, fins a les 9 de la nit, per acollir a totes les persones que dormen al carrer, i el que fem és un menjador social que dona dinar, bueno, d'esmorzar, dinar i sopar, i després servei mèdic d'atenció de medicina general i de medicines específiques, atenció en salut mental, acompanyament en salut mental, també especialment a la situació de dones en carrer, després l'orientació laboral, l'acompanyament en la situació social de documentació i de papers i de possibles derivacions i sortides. I llavors cada dia passen unes 400 persones, molt majoritàriament joves.
0: És moltes gràcies per tota aquesta explicació, no? Perquè, tot i saber que hi havia el tema del menjador social, doncs coneixia alguns aspectes, però aquesta atenció mèdica, salut mental i aquesta ajuda a la regularització en quant a la documentació que necessiten algunes persones, la desconeixia de totalment. La parròquia de Santa Anna, a quina congregació formeu part?
2: Bueno, és una parròquia de l'Església Diocesana de Barcelona i forma part de l'Església Diocesana. I llavors, el que passa és que com a parròquia del centre manté tot el que és l'activitat litúrgica de celebració, però a la vegada, com era un edifici gran en un claustre antic i gòtic, i amb molt, és un espai també que la naturalesa i la bellesa de l'espai ajuda a recuperar la dignitat de les persones. I llavors tenim oberta l'església, el claustre, també a la rectoria hi ha uns pisos d'acollida per a nois del carrer que fan un procés que es diu els llars d'oportunitats, que en aquest moment tenim 25 nois en aquesta circumstància, no? I llavors és posar l'Evangeli en pràctica, és a dir, posar la disponibilitat als altres i el servei a les persones més vulnerables des de la nostra fe.
0: És una missió que teniu aquí a casa nostra. Es parla molt dels missioners que estan a fora d'altres països, però no parlem de les missions que es fan aquí dintre, a la nostra ciutat.
2: Bueno, i que pensa que, per exemple, el centre del turisme, del negoci, que és la plaça Catalunya, pues, amagat, tenim la catifa posada, no?, però de forma invisible, hi ha moltíssimes persones. Pensa que la persona que avui dorm al carrer no és una persona gran que a vegades tenia problemes d'alcoholisme, sinó que ara és un jove que no té papers o una dona recent arribada i que està dormint al carrer i porta menys d'un any dormint al carrer perquè les seves il·lusions, el primer que s'ha trobat és que no té documentació, no té treball, no té possibilitat de sobreviure i està vivint al carrer. Llavors, això és el que la ciutat amaga i a lo millor una ciutat tan turística a la vegada és una ciutat hostil i una ciutat amb dificultats per integrar les persones.
0: Sí, perquè el carrer Santa Anna ha estat, ja ho hem dit, al darrere de la plaça Catalunya, el carrer Santa Anna té els seus comerços, Portaferrissa, bueno, hi ha tot aquest centre comercial i ho dius, sou com invisibles perquè no s'us veu ni s'us coneix.
2: Clar, i compte que sí, no que tant el nostre coneixement, sinó sobretot a nosaltres ens preocupa que tenim molta gent al carrer invisible i abandonada i no tenen resposta. O sigui, nosaltres, i de fet agraïm molt que aquest llibre, perquè també suposa donar a conèixer no tant el que nosaltres fem, sinó la realitat de les persones que estan en aquesta situació, i aquesta dimensió solidària és molt important perquè fa possible que una tasca que com ha sigut fer una ficció entorn de tota la vida de la fàbrica de cotxes de la SEAT i tot això, sigui també una ocasió de solidaritat a les persones més vulnerables.
0: I aquí és on entra en Juanjo, perquè ens has fet 5 cèntims de què et va motivar de donar-ho a la parròquia, però una vegada ja vas conèixer el padre Pello i altres persones, com ha sigut aquesta fusió que heu fet, no?, d'acompanyament per part teva i per part de la parròquia dels donatius que puguin rebre de la venda del llibre, que esperem que siguin moltes vendes.
1: Sí, sí, jo el que abans comentava de que si la forma que els llibres són llibres i la gent li costa comprar, a no ser que cridin de l'hormiguero, pues és el que passa aquí. Jo, amb aquest tema de quan vaig decidir que el que traies d'aquest llibre tenia d'anar amb una causa, era la meva part de contribuir amb un voluntariat, i bueno, i feia una mica de cosa dir, ostres, un llibre que no té res a veure amb res de la... O que a mi em sembla que no té res a veure amb alguna cosa de lo que fan a la parròquia Santa Anna, i em vaig oferir. Per mi va fer molta il·lusió que em diguessin que em donguessin la benvinguda i que m'acollissin entre ells, i que d'alguna forma em vaig trobar partícipe d'aquest projecte, i la veritat que ara que he sentit el padre Pello encara més, perquè cada vegada me n'alegro més d'haver fet aquest pas. I el que et deia abans, hi ha molta gent jubilada, que està fent moltes coses a casa seva i que pot donar sortida i pot fer pues un tipus de voluntariat d'aquest tipus, o sigui, de vendre les coses, i el que guanya, que a lo millor no li treu de res, o sigui, poder-lo aportar a causes d'aquestes solidàries.
0: Padre Pello, quin tipus de voluntariat teniu a la parròquia? A més de la presencial, no?
2: O sigui, però pensa que, en primer lloc, o sigui, tot això és possible, tota aquesta atenció, perquè som una colla de 340 voluntaris, que aquí estem, o sigui, tenim un grup de 15 professionals, però després hi ha la pila de voluntaris que lo fem per amor a l'arte i per amor a les persones i per intentar que aquestes persones que no tenen llums per ningú costat, que almenys tinguin una petita llum encesa per a dir-les per el seu nom, per acollir-los, per estar al seu costat, no? I llavors penso que el que hi ha persones que és des de la... Perquè a vegades és un restaurant que ve i ens porta comida, a vegades és una fàbrica de llet que ens porta l'alimentació, a vegades és un especialista en cinema que està preparant ara un documental, a vegades és un llibre, com és el nostre cas, que està donant a conèixer des de la solidaritat la realitat de les persones invisibles. Llavors, us és molt d'agrair perquè l'administració pública no dona respostes si la ciutadania no fa de de pal de paller perquè aquestes responsabilitats les agafi l'administració. I llavors nosaltres treballem també per a la implicació de l'administració en la resolució de qüestions que són d'elles. No? I tot el que sigui el coneixement, donar a conèixer, no deixar-lo amagat, per a nosaltres és molt d'agrair. Per això també la literatura sempre és una finestra oberta.
0: Jo convido a les persones que ens estan ara escoltant que entrin a la vostra pàgina web, que és santaanna.org, i allà trobareu totes les explicacions, qui són, quina és la seva visió i missió, què és el que fan, com pots col·laborar, les notícies que tenen. Bé, totes les explicacions que necessitem, doncs les trobarem a la pàgina web de Santa Anna. No sé si, Padre Pello, alguna coseta més que afegi, o per part del Juanjo, algun comentari més?
2: O sigui, jo agrair, perquè també aquesta recuperació històrica que fa el Juanjo de la vida de la SEAT, penso que com el 47, i perquè a lo millor això també té una pel·lícula, és important fer-ho perquè és recollir la història de com unes altres han fet el procés d'integració. I ha sigut venint de fora, l'esforç del treball, la trobada, la pèrdua que han tingut al darrere, i això també és molt important per a la nostra gent que ha deixat les seves arrels fora, que ha deixat la seva família i que venen aquí i estan soles. Jo penso que tenen molt a veure la gent que nosaltres acompanyem i la gent d'aquesta novel·la.
0: Doncs molt ben vist. Realment, Juanjo, sí, molt ben vist.
1: Sí, sí, la veritat és que sí. Vull donar les gràcies i això sento, o sigui, quan parlo, aquesta novel·la era una mica ocupar-me de l'oblit, també de posar, perquè és una cosa que en un parell de generacions això s'oblidarà i una mica deixar constància d'aquestes petites coses que passen dintre d'una fàbrica que si no, o sigui, no ningú sabria, o sigui,
2: que... Però és que la fàbrica ha sigut també el lloc de la possibilitat d'integració de moltíssima gent i ara a vegades ja no tenim aquestes oportunitats, però sí. Ha sigut l'oportunitat de que tinguessin futur moltes persones.
1: No, és l'autèntica realitat, eh? Nosaltres, a més, la SEAT vam ser uns privilegiats dintre de... O sigui, perquè nosaltres, jo hi he nascut, abans ho he comentat, a les vivendes de SEAT. Les vivendes de SEAT era un món que hi havia gent de tot arreu, perquè, a més, una de les condicions que vam fer quan es va fer la SEAT és que no es podia agafar tècnics ni gent d'altres empreses que ja funcionaven a Catalunya per no deixar-la sense empleats. I llavors va haver una gran crida perquè vingués gent aquí a treballar a la SEAT. I es va fer el que eren les vivendes de SEAT, un món amb gent de tot arreu, amb la seva cultura, amb les seves diferències, i allà es va integrar tothom.
2: Pensa que això que dius, jo faig un pronòstic. Si les fàbriques i les empreses avui no fan vivendes per als seus treballadors, al preu que està la vivenda a Barcelona no trobaran treballadors. I haurem de tornar a aquests llocs perquè ara la gent no pot integrar-se a la ciutat perquè no pot dir... Nosaltres tenim gent que ja ha aconseguit els papers i té el sou, però no té un lloc per viure perquè ningú li llogarà en el seu sou i en la seva història un pis a ningú de les persones que estan arribant. Llavors, tornarem a això, perquè si no, les empreses no trobaran treballadors. Bueno, de fet, ja no estan trobant treballadors.
0: Però és que ara estem en una triple discriminació. Hi ha la discriminació, la racial o de provinència, i després també tenim la discriminació econòmica, que una persona no pot llogar-se un pis aquí a Barcelona. Per tant,
2: I compte si a més eres africana i eres negra.
0: Correcte.
2: I tens alguna dificultat d'idioma, que tinguis...
0: Exacte.
2: Un sou.
0: Per tant, tenen una triple discriminació, aquesta gent. Totalment.
2: I que compte que al final estem construint una ciutat inhòspita. Perquè tindrem turistes, però si no tenim persones, tenim un problema.
0: Doncs gràcies, jo vull donar les gràcies al padre Pello per totes aquestes explicacions, per posar els punts sobre les is amb aquesta petita intervenció que ens has fet. Gràcies al Juanjo també per fer aquesta aportació i per visibilitzar-vos, que és el que ens fa falta, visibilitzar aquestes gent invisibles, aquestes causes invisibles, que s'han de parlar d'elles, perquè és el que fan la ciutat i és el que fa la humanitat.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies.
0: Juanjo, vols dir alguna cosa més?
1: No, donar les gràcies a vosaltres, a tu, Isabel, de Ràdio Esplugues, per l'oportunitat aquesta, i gràcies al padre Pello, també.
0: De la mateixa manera que he dit la pàgina web de la parròquia, doncs també us vull convidar a que mireu la web del juanjobofill.es, i fa molta gràcia perquè el Juanjo és molt optimista, padre Pello, i fa tot amb molt d'humor, i entres a la seva pàgina web i diu: ja tengo libros y me lo quitan de las manos. I això és molt optimista.
1: És veritat.
0: I demostra l'humor que té el Juanjo amb les coses que fa.
2: Pues ahí estem. Si anem per davant, sortirà la cosa. Vale. A comprar el llibre.
0: Sí, senyor.
1: Gràcies.
0: Gràcies per la labor que esteu fent des de la parròquia, amb tot aquest suport que esteu donant amb aquestes persones sense llar. Gràcies, una abraçada molt gran.
2: Bona nit.
1: Adéu, bona nit, gràcies.
0: Doncs Juanjo, ara que hem acomiadat el padre Pello, gràcies novament, no em canso de donar les gràcies. I aquest llibre, D'on està mi sobre, que parla de la història de la SEAT, els seus beneficis aniran a favor d'aquesta causa social, d'aquesta lluita social de la parròquia de Santa Anna per les persones sense llar, com ja hem explicat, i me lo quitan de les manos.
1: Sí.
0: Compra-lo, que me lo quitan de les manos.
1: Molt important. Aquest llibre es pot trobar a Amazon, es pot trobar a Casa del Llibre, que és també està, i en aquest moment, jo m'imagino que mica en mica irà apareixent a la web del Cort Inglés, a més puestos. Si algun a través de la meva web, jo tinc alguns encara, i me'l pot demanar a través de la meva web, posar-se en contacte.
0: Hi ha un apartat de contacte.
1: En contacte, amb el demaneu. I si sou d'aquí d'Esplugues, podeu anar a l'escriptori, a la papereria Escriptori, que també tenen llibres allà, que tenen llibres. I gràcies als de la papereria Escriptori per agafar aquests llibres.
0: I si voleu deixar comentaris en el blog també ho podeu
1: fer. Sí, sobretot, i Amazon i a qualsevol web, si deixeu comentaris, us agraeixo molt, perquè això fa que es mogui molt que és la promoció del llibre.
0: Doncs jo espero que vagi molt bé i que em demanis d'aquí uns mesos una altra entrevista perquè la cosa vagi bé i em puguis explicar moltes coses.
1: Molt bé. Isabel, moltes gràcies per la teva atenció.
0: Gràcies, una abraçada.
1: Una abraçada.
4: Les entrevistes d'Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM, el club del country. Bring home the teardrops and let's have. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres a les 4. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les dues del migdia.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Dissabte, 6 de juny, a les 7 de la tarda, l'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany, l'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor. L'aforament és limitat i amb preus assequibles per 5 euros. Fes la reserva de la teva entrada a través de la web de l'entitat, avencesplugues.cat. El concert serà enregistrat per Esplugues FM, que podràs escoltar dissabte 13 de juny a les 5 de la tarda.
3: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
4: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
5: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
6: Esplugues FM.
5: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
7: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la

0: Benvinguts a Xerrem de Reus. Soc la Concepció Fari. Avui tenim aquí dues senyores, una que és d'origen castellà, no viejo, i l'altra que és d'origen aragonès. Les dues són de l'estat espanyol, però parlen català fa molt temps i ara ens contaran la seva història. Una és la Petra Soro, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I l'altra és la Carmen Requejo.
2: Bona tarda.
0: Molt bé. Bueno, doncs, Petra, és vostra és aragonesa, no? És d'Aragó, vostra?
1: Sí, soc d'Aragó, de les partes de les cinco villas.
0: No, però va parlar en català.
1: Ai, no me recordava. Ai, he metido la pata.
0: No, tranquil·la, no passa res.
1: Jo soc d'Aragó, de la part de les cinc villas.
0: Uh-huh. I com és que va venir a... Quants anys fa que està a Catalunya?
1: Aquí?

0: 64.
1: Perquè val dir 66, sí, si sembla que en té 32. 60, o sigui que és de tota la vida.
0: Sí,
1: sí. Com va ser que van venir, que va venir a caure a Catalunya? Com va ser que va venir aquí des d'allà, des d'Aragó?
0: Va venir perquè tenia aquí molta família. Mm-hmm. Tenia quatre tietes, dues de parte de mare i dues de parte de pare. Més a més, tenia la meva germana que estava ja casada aquí.
1: Mm-hmm. I com va ser que va començar a aprendre català? Com va ser el seu aprenentatge del català?
0: Oh, m'ha costat molt, perquè va començar a aprendre fa anys. Però després tenia una casa fora, el meu marit se va jubilar i ja lo vaig deixar. I després també, amb l'enfermedad, també lo vaig deixar. I ara fa temps que pensava, voy a parlar una altra vegada. Uh-huh. Perquè l'altra vegada no aprendia més que los noms de les coses.
1: Uh-huh. Bueno, la parlarem una mica en la Carme Requejo. Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Estàvem parlant de que és d'origen castellà. I bueno, va néixer aquí a Barcelona.
2: A Barcelona, sí, senyora.
1: Però sempre ha estat parlant
2: el castellà. El castellà, sí.
1: Castellà.
2: És que, bueno, com ja se sap, abans el castellà, bueno, ho parlava pràcticament, el català una mica menys, no? Però a l'escola les professores totes eren catalanes i parlaven el català, jo sentia el català perfectament i ho entenc el català perfectament. Lo que passa és que, bueno, he pensat sempre que com que m'han entès el castellà, pues bueno, si he pogut parlar català, de seguida, si la conversa és una mica llarga, bom, canvio el castellà, de seguida. Però bueno, no ha hagut problema.
1: Mal fet.
2: Sí, no ha hagut problema. Però ara tinc una nena molt maca, maquíssima, una nena que ha trigat molt en vindre, però ha vingut amb una alegria molt gran. I bueno, parla molt català perquè la seva mare és catalana, i diu que el castellà és al carrer on s'ha d'aprendre. I llavors, bueno, pues la nena, nosaltres fent aquest esforç, perquè nosaltres no fem cap esforç, ni el meu marit ni jo, per parlar el català, parlem amb la nena en català, però si parlem alguna coseta en castellà, mira com ho diuen, ja no t'entenc. I llavors t'has d'esforçar una mica més.
1: Vostè ens pot contar com va ser que els seus pares van venir a Catalunya? Vostè sap la història una mica?
2: Sí, una mica, sí. La meva mare, bueno, va vindre aquí a servir, no? Aquí a Catalunya va vindre a servir, i el meu pare va vindre aquí a treballar, però ells ja es coneixien d'allà de la terra, no? De Valladolid, a través de famílies i tot això, i van vindre aquí a Barcelona, va vindre pràcticament tota la família del meu pare. Van vindre aquí a viure. I bueno, es van casar, perquè la senyora on la meva mare estava servint, pues, quan li va dir la meva mare que es casava, li va dir, i on vols casar-te? I diu la meva mare, bueno, jo estic aquí al costat de la Mercè, de la iglesia, perquè vivien allí en el carrer, no me'n recordo el carrer, Ginàs, carrer Ginàs. I llavors, com que estaven tan a prop, la senyora va dir, mira, te casaràs al camerino com jo me vaig casar de la Mercè. I la senyora és la que, bueno, li va proposar tot, li va fer tot perquè es casessi allà. I després vaig néixer jo i em va deixar allà, i a la meva germana també, perquè vivien a la calle Ginàs.
1: Mm-hmm. Vostè ha tornat o ha anat a la terra dels seus pares alguna vegada?
2: Sí, de petita anàvem a estiuetxat a casa de la meva àvia, per part de la meva mare, al poble. I bé, jo és que m'adapto a tot, o sigui, m'hagués quedat allà igual que aquí, o sigui, que molt bé, o sigui, he estat contenta, eh?
1: Què tal? Quines diferències troba entre el que és Castell, el que és Valladolid i València, que són els seus pares, amb Catalunya, amb Barcelona?
2: Bueno, lo que la meva mare sempre deia, que aquí ningú te mira si vas en espardenyes o vas descabellada o no portes un bon abric, i allà sí, allà se mira tot.
1: Uh-huh. Sí, que són una miqueta més remirats allà.
2: Molt. Jo vaig anar un estiu, però ja no al poble, ja a Palència, que estaven les dues germanes, una germana del meu pare. I ella, bueno, era molt senyora i sempre portava sabates per a una hora, botes per a l'altra. La, bueno, i quan va veure que jo sempre llevava les mateixes, bueno, deia, i tu per què no es canvies de sabates? No estic acostumada, porto les mateixes, perquè són còmodes i perquè fan pa tot. Ja està.
1: I serveixen per caminar, ja està. Doncs
2: pues no, ella no. Tenia que ser unes sabates per a cada puesto, per a cada hora. Van molt, uf, són. En Valladolid, molta monja, molt militar i molt cures.
1: Sí.
2: I a Palència, no diguem, no diguem. A més, la meva mare tenia dos germanes monjas, una tieta monja, o sigui, molt d'això.
1: Ja, molt, molt clerical tot, diríem, no?
2: Sí, senyora.
1: Petra. Petra, ha tornat mai a Aragó? Ha estat de Saragossa, me deia, fora
0: sí,
1: d'antena.
0: Sí, la província de Saragossa.
1: De la província de Saragossa. De quin poble?
0: De la Villa de Luna.
1: I ha tornat allà al seu poble?
0: Moltes vegades, moltes. Abans, quasi cada any, tornava tres vegades. Tornava per l'estiu, per la Setmana Santa, i després pel Nadal també, de vegades.
1: Sí, sí. I què tal allà? Que, com se troba allà? La reben bé o esto se troba còmode?
0: Jo allí molt bé, perquè estaven les meves pares i un germà i una germana. Uh-huh. I jo tenia ahí les amigues de la infància, de quan anava a l'escola i tot. I quan van allí, pues, perdón, recordava mucho i lo passava molt bé.
1: I li faré la mateixa pregunta. Quina diferència troba entre Aragó i Catalunya, i el seu poble i Barcelona?
0: Oh, del poble a Barcelona, oh, molt. Jo quan va arribar aquí a Barcelona lo trobava tot tan gran, i quan vaig començar a treballar, oh, aquelles màquines tan grans i aquelles naves tan grans, jo deia, jo aquesto no, jo a les primeres setmanes que va començar a treballar deia, no pot ser, jo aquí no.
1: No encajo ja. Encajo. Bueno, doncs ara farem, escoltarem unes cançons. Escoltarem el Ebro guarda silencio i el vent, i després ens explicaran per què han triat aquesta cançó.

0: Carme, per què ha triat el vent d'en Raimon?
1: Perquè aquesta cançó la cantàvem nosaltres quan, bueno, eren encara jovenetes, molt jovenetes,
0: i el... O sigui, la setmana passada.
1: Sí, sí, sí, la setmana passada va ser, sí. I bueno, un grup de companyes, bueno, la cantàvem i nos agradava molt, i bueno, anaven a la plaça de Sant Jaume i fèiem, bueno, una mica de, amb les mans i una mica de cosa, no? Com una roda, no? Com una... Com es diu? No. Bueno, ara no sé.
0: Sí, com un rol...
1: Una...
0: Sí.
1: Una rotllana. Fèiem una rotllana i llavors, bueno, pues fèiem amb les mans així, no? I tal com... El, bueno, una cançó molt entranyable de la meva joventut. Molt.
0: I la Petra per què ha triat la de l'Ebre? Ja m'imagino perquè sí, doncs, bueno, passa per Saragossa.
2: He triat aquesta de l'Ebre perquè va molt con l'agricultura.
0: Ah,
2: perquè
0: sí?
2: Portaven el trig, el blà de Cinco Villas. I jo pertenec, vaig nascut en un poble de les Cinco Villas. I aquesta cançó la va escriure un jove d'un poble que està darrere del meu, i m'agrada molt perquè com que els meus pares eren pagesos, pues claro, el carro, el bra, els cavalls, tot aquesto me recorda a mi niñez.
0: Li recorda la seva terra,
2: sí,
0: no?
2: Sí, me recorda molt.
0: Vostè, Carme, que enviaria, aniria a viure a Palència o a Valladolid?
1: No. Hauria de passar algú molt gros perquè jo dic, bueno, però jo ja no tinc ningú, només cosins, però bueno, ells estan també a Bilbao i van només a l'estiu, però no.
0: Vostè li han comentat mai que el seu pare ja deu fer estona que van morir. El seu pare li van comentar mai que es sentissin ben acollits a Catalunya o mal acollits, o van comentar-li mai alguna
1: cosa
0: d'aquestes?
1: Els meus pares van ser unes persones molt integrades. Se van integrar molt bé, molt bé. No van tindre cap problema, ni un ni l'altre, no. No, els meus pares mai han parlat malament, ni han dit malament de ningú català, ni res de res, perquè ells se van integrar molt bé, molt bé. No sé, la meva mare, com que va servir amb una senyora i uns senyors molt catalans, i va ser molt, molt acollida, la van canviar el nom, la meva mare es diu Fortunata, i la senyora diu, no, Fortunata m'agrada, Nati. A llavors tothom la coneix per Nati. No la coneixen per Fortunata. I ella tan tranquil·la, no va pensar, oh, no, tranquil·la, no.
0: Fortunata com la de Fortunata
1: i Jacinta,
0: d'en Pérez Galdós.
1: Sí, senyora, Fortunata.
0: Sí. I la Petra, sí, la Petra, que em conta, se la va sentir ben acollida quan va arribar aquí?
2: Sí, molt bé, com que ja tenia molta família aquí, d'abans de la guerra, d'abans les meves tietes van venir a servir per als anys 30 o així. I clar, pues, després s'han casat aquí, tenen cosins molts aquí a Catalunya, ara ja tinc pors i les tietes ja ningú, però tenen els fills de les ties, de los... Ai...
0: Tranquil·la.
2: I bueno, i llavors, claro, la meva germana va venir a veure a casa d'una de les tietes, se va casar aquí, i quan ella ja estava aquí casada, jo vaig venir a viure con ella. Perquè ella me deia, va, vente a Barcelona. Ven a Barcelona. I jo, com que al poble no teníem treball, perquè claro, allí érem quatre germans, la major ja se va venir aquí a Barcelona i quedàvem tres, però claro, jo era la petita, i claro, el meu germà pues treballava con el meu pare la terra, i la meva germana, l'altra, estava a casa i tenia un novi del poble i se va casar allí. I ja, pues, jo va pensar, pues me voy a Barcelona con la meva germana. I m'han acogit molt bé, molt bé. A tots que he conegut, pues he tenido molta amistat i molt contenta.
0: I com va ser l'aprenentatge de Carme, l'aprenentatge del català? Li va costar molt, li ha costat
1: no,
0: poc?
1: No, perquè el que li estic dient, que com que he estat sempre al voltant de catalans, pues bueno, les paraules se me van anar enganxant i no he tingut cap problema ni m'ha costat ni res, no, lo que passa que ara com que bueno, ja estem en la segona, la tercera jubilació, pues dic, bueno, farem algo i m'apuntaré al català més que res perquè tindràs les converses més fluides, no? Perquè no les tinc fluides, de seguida canvio. Llavors, bueno, amb la Carme, la professora, ja li dic que estigui sobre meu, aquesta paraula es diu així, es diu de l'altra manera, i si parles més tranquil·lament te sortirà millor, o sigui...
0: Li molesta que la corregeixin?
1: No, senyora, per què? No.
0: Que hagi que li molesta.
1: No, de cap de les maneres, no.
0: Sempre quan es faci en respecte i en bona educació.
1: No, jo no tinc problema, no senyora.
0: I vostè, què, Petra?
2: A mi m'ha costat molt aprendre lo poco que sé.
0: No, lo poco no, se parla perfectament, que diu lo poco.
2: I a mi m'agrada molt que la professora me diga o me va dir que m'equivoco i que me lo explique bé la paraula para si yo poderme entendrá. Claro. A mí no me sabe mal.
0: Por anar perfeccionant.
2: Sí.
0: I com va d'escriptura en català? Com...
2: L'escriptura malament.
0: Malament.
2: Però al llegir, llegeixo molt. M'agrada molt. I llegeixo el mateix en castellà que en català.
0: I ara, per exemple, quin és el darrer llibre que ha escrit? Que ha llegit en català?
2: Llegir la història de Catalunya. Després tinc llibres a casa de les meves filles de quan elles estudiaven i les agafo i llegeixo unes històries d'abans, de segles abans, de quan els condes, els reis...
0: Però està molt bé, perquè així també...
2: Els segles que han governat un, que han governat l'altre, després com s'ha repartit, com se va perdre Catalunya, com se va a tornar una altra vegada, totes aquestes coses, sí, les vaig mirar.
0: És tot un historiador, eh?
2: Sí, senyor. No. M'agrada molt llegir.
0: I a la Carme li agrada llegir?
1: Jo felicito a la Petra per tot el que ha explicat, molt bé explicat, però jo ahir ja no hi arribo. Ahir ja no arribo. No, llegir molt bé, de sempre. Sí, però l'escriptura costa més. Però bueno, tinc un llibre maco, de vers, molt maco, i bueno, és el que més practico, el dels verbos.
0: Són necessaris també, necessaris. A més, sempre no sé si la Carme se fa un lío amb els accents tancats i oberts i...
1: No, ja no. Abans sí, però ja no.
0: Estupendo, té una bona professora. Dic perquè la tenim aquí, fora d'antena, sí, que no diu res, sí. Però tenim una professora.
1: Sí. A més, nosaltres a casa sempre tenim totes les emissors en català, pràcticament. La TV3, la 8TV, la 9, la 33, o sigui, sempre estem amb aquestes emissores nosaltres. O sigui, a casa meva sent molt el català, se sent molt.
0: Bé, doncs jo ja crec que no tenim res més que preguntar-los. Moltes gràcies, Petra. Moltes gràcies, Carme, per venir-vos. I la propera setmana seguirem xerrant d'arreu.
1: Molt bé.
3: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
4: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta. Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
5: Venim del nord, venim del sud.
6: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Margarita García, que va néixer a la província de Sòria. Hola Margarita, com estàs?
7: Molt bé.
6: En quin poble de Sòria vas néixer en concret?
7: Vaig néixer en un poble molt petit que es diu Sotillo del Rincón, a 30 quilòmetres de la capital.
6: Diuen que Sòria val molt la pena. Jo només ho conec així de passada, però tothom ho recomana.
7: Sí, jo que vaig molt i encara et continuo descobrint llocs diferents.
6: Fins quan hi vas viure?
7: Vaig viure fins als 9 o 10 anys.
6: I quins records en tens?
7: Home, del poble molt bé, molta llibertat i molt córrer i jugar amb molts germans que tinc i passar-m'ho bé i recórrer tot i molt lliure i molta natura.
6: Que viviu a pagès allà?
7: Sí, el meu pare es dedicava bàsicament a l'agricultura i a fer alguna feina per a les altres persones del poble.
6: I després, als 9 anys, vas venir a Barcelona?
7: Sí, vaig venir a Barcelona perquè a l'escola al meu pare li deien que, bueno, que era molt llest, entre cometes, i que faria al poble, i que com que eren molt germans, que a veure si podia buscar-me un altre sistema. I em van enviar aquí a Barcelona amb una tieta.
6: I la teva tieta contenta?
7: Sí, era soltera i així li feia companyia.
6: I llavors vas començar en escola aquí a Barcelona?
7: Sí, vaig començar primer, vaig venir cap al desembre i vaig anar a l'escola pública, però després de seguida també em vam portar a una escola de monges. Tot el batxillerat fins als 15 anys, 16.
6: Sí, perquè llavors a la pública no es feia batxillerat, oi?
7: No, però és que no vaig fer més que uns mesos a la pública. Després també em van enviar, estaven les dues a prop de casa, i després vaig anar a una privada concertada, diguéssim, d'aquelles que havia. I ja vaig estar ja tot el batxillerat i ja està.
6: I de les monges en tens bona experiència?
7: Sí, jo no tinc mala experiència, sí que havia companyes així que es queixaven més i això, però suposo que era bona nena, entre cometes, també, i estic un parell de vegades que ens van castigar en general, fins i tot anar un dissabte, coses d'aquestes. Jo no recordo que em peguessin ni que em tractessin malament, a més de que havia moltes que no eren monges de les professores. Eren, que sé, la de matemàtiques era de fora, la de latí, no tenien moltes que fossin monges.
6: I et va costar la separació de la família, adaptar-te aquí amb la tieta?
7: Sí, perquè de sis germans i lliure pel canvi, això, venir i ficar-te en un pis i en una persona desconeguda, perquè era desconeguda, sí que em va costar una mica, però tot se supera.
6: T'enyoraves?
7: Sí, molt. Però bueno, al començament molt, suposo que em van dir que fins i tot en l'autocar que venia cap aquí, que els vaig dir que me'n volia tornar i que on anava tan lluny, perquè clar, en aquella època del poble a Barcelona, en carretera, no sé quantes hores vam trigar. Fins i tot me'n recordo d'abans estava al Bruc, que havia estat pujat tota la muntanya,
6: sí,
7: que em vaig marejar. I bueno, no sé. Ja, i que volia marxar a casa i tot. Diuen, bueno, em van haver de convèncer per ja no sé quina gent, perquè a més venia sola.
6: Clar, i a la tieta no la coneixies, no és allò que hi tinguessis...
7: Havia anat alguna vegada al poble, perquè estaven els seus pares, els meus avis, però no, era, va ser una mica complicadet.
6: Però bueno, el que fa també, o el que feia les situacions econòmiques de sí. les famílies, no? Perquè sí, sí. ara ho diem amb les persones que venen, bueno, de Sud-amèrica, bàsicament, o així, no? Que deixen els fills allà i ens sembla molt estrany, però clar, quan, suposo que quan vius situacions econòmiques molt difícils, sí, fas clar, el que sigui sí. per tirar endavant,
7: sí,
6: no?
7: Sí, sí, clar, és que era això, la família, pues, molta gent i pocs diners, però sí.
6: I després la teva família se'n va anar cap a Saragossa.
7: Sí, els capals, bastant aviat després, cap als començaments dels 70, se'n van anar a Saragossa. Van buscar una feina al meu pare en una fàbrica i ja van marxar a Saragossa. I va començar a primer treballar en ell i ja de seguida el meu germà gran no va voler fer estudiar ni res i després va estudiar, però al començament no. I l'altre també, els dos van començar a treballar.
6: La teva mare no va treballar?
7: No, a Saragossa no treballava. En el poble sí que feia... Anaven els rics, que dèiem a l'estiu, i anava a fer les feines de casa i això, però no, de treballar així fixa, no.
6: Bueno, amb sis fills i portar la casa sí, i el marit i tot.
7: Em sembla que ja treballava bastant.
6: Feina segur que en tenia, no? Però com que també abans es feia... Bueno, ja ho recordo, a casa meva, no? Que meva mare també feia molta feina a casa i així de coses d'aquestes que es podien fer des de casa de cosir o també. Coses d'aquestes així, saps? Vas escollir estudiar magisteri o t'hi vas trobar?
7: Vaig escollir perquè jo sempre havia tingut tres preferències i va ser com una mica per descarte, perquè m'agradava ser hostessa, perquè m'agradava volar i conèixer, pensava que seria molt bonic, però em mereixo. Per tant, vaig dir que potser no era el més adequat.
6: No.
7: I també m'agradava molt lo de tenir cura dels malalts, ser infermera i tot això, però beure sang tampoc és una cosa que m'agradi molt. I en canvi, magisteri sí, al més m'agradava sempre, i al final molt bé, vaig triar.
6: I com ho vas descobrir, que t'agradaria ser mestra?
7: Ah, no sé, perquè sempre m'havia agradat així el típic que et juntes amb els veïns i fas ahir de mestra i tot això, i bé, ja em va...
6: T'agradava.
7: Sí, no vaig tenir cap dubte, eh?
6: Ja. I has fet alguna altra feina?
7: No, així de només acabar magisteri ja vaig començar a treballar a la pública. És el típic d'estudiant fent de cangur en alguns nens mentre estudiava i portant la secretaria d'una parròquia així una mica, però no, era mentre estudiava només.
6: I has treballat a moltes escoles?
7: En realitat és, només he treballat a quatre. El primer any vaig treballar a prop de Granollers un any, després 4 anys a la Llagosta, després ja vaig venir cap a Barcelona i vaig treballar uns 12 o 13 a Roquetes i després ja al Sagré, amb tu.
6: I les teves expectatives amb el fet de fer de mestra s'han complert o penses que et vas equivocar de feina?
7: No, a veure, jo lo de ser mestra ho tenia clar, el que passa que com que després vaig estudiar geografia i història, volia fer passar-me als més grans, per això de... Però després va coincidir que va acabar lo de 8è i que els nens passaven a 6è a les instituts i tothom deia que era molt complicat i no sé què, i em treure una mica les ganes i vaig dir millor, fins a 6è ja tinc prou.
6: I sempre has treballat a primària?
7: Sí. Per volar-hi no m'agrada massa.
6: Yeah. I quins valors hi trobes amb el fet de ser de mestre, fer de mestre? Què hi trobes de positiu?
7: Home, hi ha moltes coses positives. Podria quedar-me només en lo típic de que ensenyes, però també aprens moltes coses dels nens i de les famílies i de la manera de treballar dels companys i de tot. O sigui que és tot un conjunt d'una interrelació de que tothom aprèn bastant.
6: I que diuen que hem de seguir aprenent al llarg de la vida.
7: Clar,
6: no?
7: Sempre s'aprèn.
6: I a l'escola ho pots fer. I d'aspectes negatius, quins destacaries?
7: Home, d'aspectes negatius, pues, jo que sé, doncs, en l'escola de Roquetes, doncs, em sabia greu les mancances que tenen els nens i que a vegades no pots fer res, o les famílies a vegades una mica complicades que també tampoc acabes d'entendre, però no sé, això és més o menys això de la relació una mica.
6: Mm-hmm. Tu penses que ens ha tocat assumir molts aspectes que no hauria d'assumir l'escola?
7: Sí. A veure, no tant en el Sagre, per exemple, que està una mica més estabilitzat tot, però en les altres escoles una mica sí, havies de fer papers que no tocaven i d'anar de parlar i de dir als pares això i a l'altre, sí.
6: I què et sembla, que faltarien altre tipus de professionals a l'escola, o que s'hauria de treballar amb les famílies a part, o com et sembla?
7: Jo penso que també depèn una mica de l'escola en concret, o sigui, no totes les escoles són iguals, i en algunes fan falta, doncs, que fan falta, doncs, més treball d'assistents socials, per exemple, o de coses d'aquestes, i en alguna altra, doncs, fins i tot xerrades de sobre higiene o sobre el tractament dels nens i coses d'aquestes.
6: Ara posarem la cançó que has triat. Ens pots explicar per què l'has triat?
7: A veure, és que Coldplay m'agrada en general, m'agraden totes les cançons, i per no triar la bàsica, està de Viva la Vida, que està molt coneguda, o alguna altra, aquesta m'agrada perquè parla així, està bé, és en anglès, però vaig mirar la traducció i estava bé perquè parlava de trobar llocs així bonics i d'això, una mica tenim en compte com estem ara, i com que no puc viatjar, que m'agrada molt, doncs, prepara't.

0: Tu que dius que t'ha agradat en viatjar, has estat mai tentada a anar a fer de mestra a algun altre lloc d'Espanya o inclús a l'estranger, que hi ha gent que hi va?
1: En realitat sí, perquè bueno, com que els pares estaven a Saragossa també em van dir per què no vens i tot això, però suposo que sóc bastant reposada i no volia canviar de, ni per això dels amics i tot això, canviar no. Sí, i a l'estranger alguna vegada també. Pensa que tampoc era massa decidida per fer-ho.
0: I amb la tieta t'hi senties molt lligada? Vull dir que et veies com amb l'obligació de seguir-t'hi quedant o no?
1: Sí, bastant. Això va ser bastant d'haver-me de quedar amb ella excepte alguna temporada que havia marxat a viure sola i això, però sí, sí, va costar molt.
0: Ja m'ho imagino, no? Perquè tants anys visquen les dues juntes només.
1: Sí, sí, era com la deixava i l'abandonava.
0: Crees com un vincle de dependència, no?
1: Sí.
0: I vau saber, però, compaginar la manera de poder viure harmònicament, diguéssim.
1: Sí, però molt complicat, perquè si en els pares és complicat, en una persona només era com molt absorbent i molt de voler sempre fer coses i d'estar i de retreure't una mica el que havia fet i això. Però bueno, bastant.
0: Amb els altres aspectes no et condicionava tant, però no, perquè, bueno, per exemple, amb la qüestió de viatjar sí que has viatjat.
1: Sí, sí, sí, no, en això no.
0: Quin és el viatge que més t'ha agradat dels que has fet?
1: No sé, és que he fet coses diferents. M'ha agradat molt Vietnam i Tailàndia també, bueno, i l'Índia, però en l'Índia només van fer les ciutats boniques, entre cometes, i no les
0: del Rajasthan.
1: Exacte, les de... Sí, aquestes, i ara tinc ganes de creuar el xarco, que diuen.
0: Sí, on voldries anar?
1: A Nova York, que el tinc pendent, perquè quan havien d'anar, pues, això va coincidir la malaltia dels pares i tot això, i no vaig poder, però queda ahir de fer... També havíem parlat que estem amb una companya d'anar i mira, com va.
0: No ha pogut ser, no, aquest any estem així tots. I a Sotillo del Rincón hi has anat tornant sovint?
1: Sí, tornem sempre perquè tenim casa, era dels avis, i després li va tocar al meu pare i després pues, a nosaltres, i la vam arreglar, i jo només vaig a l'estiu, però els meus germans van més als caps de setmana, que es queda més a prop de Saragossa, i sí, sí, és molt, està molt bé.
0: I quins canvis hi has vist al poble?
1: Al meu poble pues, he vist que abans era un poble rural, per dir-ho així, totalment de gent que es dedicava a l'agricultura i a la ramaderia, i ara és un poble turístic. Ja no hi ha vaques al meu poble ni això, i en canvi han fet dos hotels, moltíssimes cases rurals, i es dediquen més al turisme.
0: I la gent viu igual de bé?
1: La gent, és que viu molt poca gent, a l'hivern pràcticament no hi ha. Els pocs, la gent que viu, gairebé tothom té un pis a Sòria, i a l'hivern, que és molt dur al poble perquè neva molt i està a 1.000 metres d'altura, d'alçada, per tant, és un poble que neva bastant, i se'n van a Sòria. Es queden poquets, però sí, els que viuen, viuen bé, o sigui, no...
0: I el fet de deixar les vaques va ser per imposició de la comunitat econòmica?
1: Sí, van començar això de les tasses que hi havia, i la gent quan ja es jubilava i tot això ja treia les, ja no continuava ningú amb elles. El poble del costat, que està a 3 quilòmetres, sí que hi ha una mena de cooperativa, i això sí que hi ha uns ramats importants. Havien de fer reagrupament o no. No sé de costat.
0: I a Saragossa has vist canvis semblants? Com a Barcelona? O...
1: Sí, a Saragossa més o menys he vist com aquí, no? O sigui, la ciutat que es feia més bonica i més neta i més moderna, en lo de l'Expo sobretot, i el tramvia i tot, igual que és pràcticament com a Barcelona, però com una mica de retard, el bici, tot, o sigui, és pràcticament com Barcelona, però en petit, i com anant darrere. Però està bé, es viu bé també.
0: Yeah. I tu allà ets la catalana?
1: Els meus germans en diuen la catalana. Jo he vingut la catalana, sí.
0: I ho diuen amb rintintint?
1: No, fan broma. I això d'ara també en diu, ja t'has fet el passaport per quan tanquin la frontera i coses d'aquestes, però no, perquè no... la meva família no és molt donada ni a l'esport, això del Barça, Madrid ni d'això, ni a la política tampoc. Si fan bromes d'aquestes, però
0: tot queda amb tota broma,
1: sí, és la catalana, no? I fins i tot les meves nebodes, això, i els nebots em pregunten coses de com es diu en català i tot això, o sigui que no, però no tenen.
0: Hi ha una neboda que ve bastant aquí.
1: Sí, tenien, bueno, dos o tres venen bastant, sí. Sí, aquestes, diuen, els fa gràcia perquè quan parlen en català s'ha quedat, a veure, sí, ho entenc una mica.
0: Però tu no has estat tentada a reproduir la història amb la teva tieta, diguéssim,
1: no.
0: Amb cap neboda, neboda, no?
1: No, jo penso que vivint a Saragossa i a veure els nebots que només tenen dos, els meus germans tenen dos, menys un que té tres, no cal. Estan bé a Saragossa, no igual que el poble de Sòria.
0: Ara ja estàs jubilada. Quant de temps fa?
1: 2 anys, ara aquest és el tercer curs, diguéssim, per cursos, ara sí. Ja és el tercer curs.
0: Et va costar adaptar-te a la jubilació?
1: Sí, al començament una mica, això del matí, de dir, ui, que m'he de llevar, que he d'anar a treballar, que no, i ho pensar molt sovint, doncs ara estaran al pati, o ara estaran fent això, o ara estaran dinant, o coses d'aquestes, sí, una mica sí, molt, tampoc.
0: Sí, això de poder-te jubilar als 60 està bé perquè, bueno, és una edat que encara tens molta energia i pots fer moltes coses i així, però per altra banda... Bueno, està bé perquè et jubiles sense cremar-te, com qui diu, no? Que encara no has cremat tots els cartutxos.
1: Sí, no, et sents bé, encara no.
0: Però encara sents que podries treballar, no?
1: Sí.
0: Tu feies voluntariat a l'escola.
1: Sí, he anat als 2 cursos, bueno, i fins i tot a fer un recolzament de lectura. El primer any en algun exalumne que havia tingut a 5è, que ella estava a 6è, i el curs passat també, però aquest any ja n'hi hem començat. Bueno, el curs passat va ser mig curs també, a fer el Lèxit, que és un recolzament de lectura per ajudar-los a comprendre i això.
0: Sí, és el que té la pandèmia, no? Que si ja poden tenir pocs mestres en cada grup, no?, per evitar contagis i així, doncs hi ha el voluntariat, no té, ni parlar-ne, no?
1: Sí, no té gaire sentit.
0: Com vius la pandèmia, tu, i què trobes a faltar?
1: Bueno, trobo a faltar, pues, la companyia en general, perquè visc sola i evidentment, pues, n'hi he anat, normalment vaig a la Setmana Santa i més sovint a Saragossa a veure els germans i això, i aquesta vegada no, i la trobo llarga i una mica trist, evidentment, però clar, estan bé, tampoc es pot donar molt de queixa, però sí, trobo a faltar això, viatjar, sortir, relacionar-me i tot això, molt.
0: Es troba molt a faltar el contacte social, no? Les persones que estem acostumades a,
1: sí,
0: a relacionar-nos.
1: Sí. Tot i això, els invents de reunions virtuals, doncs, encara una mica, però sí.
0: A part de viatjar, quines altres aficions tens?
1: M'agrada molt llegir. Em vaig apuntar a fer vitralls en un centre cívic, al gimnàs, que tampoc, ara ja fa temps que no, i sobretot això, la música també m'agrada molt, i passejar i viatjar sobretot.
0: Doncs a veure si pots realitzar aquests viatges que tens pendents. Bueno, de moment el de Nova York, no? I després?
1: Perú. Me vull anar a Perú. Tu ja vas anar?
0: Sí. Tant de bo, doncs, que hi puguis anar. I a part de viatjar, tens altres projectes de futur?
1: No, principalment aquests. No. Sobre la marxa.
0: Ja.
1: Tornar a l'escola, si és possible, ajudar algú altre, però a fer algun tipus de voluntariat o d'així també, però una mica...
0: Què et sembla amb tu, que anirà per llarg?
1: Sí, sembla que sí.
0: Doncs tant de bo puguis, bueno, això passi aviat i puguem tornar a les nostres activitats habituals.
1: Sí, perquè serà bona senyal per almenys, encara que no sigui tot com abans, però almenys estan millor, sí.
0: Sí, i puguem tornar a viatjar. Ja intentarem que sigui el més sostenible possible.
1: A veure si és veritat.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest fes l'entrevista.
1: A tu.
0: I per tot el que ens has volgut explicar.
1: De res.
0: I fins una altra.
1: Adéu.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM. Amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
2: Artista?
4: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
5: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
6: És gratis!
5: Dissabte 6 de juny a les 7 de la tarda l'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany, l'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor. L'aforament és limitat i amb preus assequibles per 5 euros. Fes la reserva de la teva entrada a través de la web de l'entitat, avencesplugues.cat. El concert serà enregistrat per Esplugues FM, que podràs escoltar dissabte 13 de juny a les 5 de la tarda.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.
8: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: hi ha un company amb les seves mans. Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Xiomara Bailón, que va néixer, bé, és llatinoamericana. Ella va néixer a Venezuela, però als 3 anys la seva família se'n va anar a viure al Perú, oi?
1: Sí.
0: A quina part del Perú veu anar a viure?
1: A Lima, a la capital.
0: Però tu encara preserves records de Venezuela?
1: Més o menys una mica. Hi ha records que, sí, bueno, que jo tinc de petita, però més d'allà, de Perú.
0: Clar.
1: I bueno,
0: és que amb 3 anys, bueno, deus recordar el que t'han explicat, però
1: sí,
0: no tant perquè ho visquessis tu, diguéssim, no? Uh-huh. I per què se'n van anar cap al Perú, la teva família?
1: Bueno, primer per la situació política que ja va començar el reinat aquest president que es diu Chávez.
0: Sí.
1: Llavors va començar problemes econòmics i tot això, llavors van tornar al seu país d'origen, els meus pares.
0: Sí.
1: I amb ells nosaltres, que van néixer allà. I bueno, després d'això van marxar també de Perú aquí a Espanya.
0: Sí.
1: Però ja per problemes de, bueno, econòmics també, però també per problemes de salut del meu germà petit.
0: Això. Sí, que em vas explicar que veu venir quan tu tenies 6 anys, no?
1: Sí.
0: Perquè el teu germà tenia leucèmia.
1: Sí, el meu germà als 3 anys li van detectar leucèmia. El van tractar ja, però clar, no teníem suficients diners, diguem,
0: sí, com
1: que perquè li fessin tractaments i tot això. Llavors la primera que va marxar va ser la meva mare.
0: Uh-huh.
1: I ella va treballar tot això aquí i va fer els papers per, bueno, va moure molts papers perquè nosaltres també estiguem aquí i llavors tractar aquí el meu germà.
0: Clar, aquí

0: Llavors ja era, la sanitat ja era universal, vull dir que tractaven a tothom, encara que sí, no tinguessis papers.
1: Sí. Uh-huh. Ah, sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Jo recordo que sí, que bueno, em sembla que sí que és cert que teníem que pagar perquè no érem, no teníem, diguem, com papers, no érem d'aquí, espanyols, diguem,
0: sí, sí, sí,
1: així,
0: sí,
1: no
0: sí,
1: teníem
0: sí,
1: nacionalitat. Llavors, este, el que teníem que pagar sí que sé que van trobar aquí moltes persones d'aquí, d'Espanya,
0: sí,
1: que ens van ajudar a pagar això, els que, això que faltava de, del meu germà, del seu tractament i tot això.
0: Però de fet el van atendre a la sanitat pública, no?
1: Sí.
0: Que va estar a la Vall d'Hebron.
1: Sí, uh-huh, va estar allà. Uh-huh. I la veritat que és molt bé, o sigui, que va tenir un tractament molt, molt, molt, molt bé. I bueno, de fet es va curar, ja té 27 anys i està tot un roble.
0: Quina sort, quina sort. Pels teus pares també deu ser un motiu d'alegria, no?
1: Sí, sí, la veritat és que sí.
0: Perquè quan els veus tan petits i tan fràgils i amb una malaltia d'aquesta voracitat, no? Tu has de passar molt malament, suposo, com a família.
1: Sí, com a família, ells com a pares, perquè clar, molts canvis, no? Sortir del teu país, venir aquí, treballar, sortir de treballar, anar a l'hospital perquè el teu fill està malalt. Ja veia també a vegades que els metges deien no, és que està molt, molt, molt delicat de salut, que a lo millor no, no passa d'aquesta nit, o sigui,
0: ai,
1: eren coses que sí, que uh-huh, eren molt difícils, però que bueno, que gràcies.
0: Que angoixant. Uh-huh. Ja m'imagino. I com és que veu venir a Barcelona? Us en va parlar algú de Barcelona, de que aquí hi havia bona sanitat o...?
1: A la meva, bueno, la meva mare, la que va ser la primera, sí que és cert que tenia una germana que havia vingut aquí abans que ella. Llavors, este, sí, li va dir que, bueno, que aquí, clar, era tot millor, no? Més que allà.
0: Mm-hmm.
1: Sobretot també aquí, la seguretat que tu tens aquí no és la mateixa que hi ha allà a Latinoamèrica.
0: Clar. I tu com ho vas viure? Perquè devies ser bastant petita, tu també, no?
1: Sí, quan va passar això, jo, bueno, jo tenia 6 anys, vaig començar el que és primària.
0: Sí.
1: No en tenia res, clar,
0: clar,
1: perquè en aquest temps, tot, bueno, fins ara, no? Tot és en català. Llavors, hi havia l'aula d'acollida.
0: Sí.
1: I doncs me'n portaven allà, aprenia allà. Sí que és cert que va ser més fàcil, no? Perquè diuen que els nens quan són més petits tenen com, són com esponges, no? Que
0: sí,
1: absorben,
0: sí,
1: tot,
0: sí,
1: això,
0: sí, sí.
1: Llavors diguem que això de el llenguatge no va ser tan difícil, una mica però no tant. I sí que és cert que unes altres coses van ser més difícils per mi, no?
0: Sí, perquè el sistema d'ensenyament el devies trobar molt diferent, no?, del que hi havia a Lima.
1: Sí, sí, mm, sí, sí. Mm. Bueno, molt, molt, molt diferent.
0: Tu ja sabies llegir i escriure,
1: no,
0: més o menys? No, no,
1: no,
0: clar,
1: no, no sabia, no.
0: Bueno, de fet, els 6 anys és l'edat que se n'ha d'aprendre.
1: Mm-hmm.
0: I devies començar amb igualtat de condicions, però clar, sense saber la llengua.
1: Era
0: que,
1: més,
0: que llavors això et feia sentir diferent. Però l'escola que tu anaves, éreu moltes, molts altres nanos que anaven a l'aula d'acollida també, o molts ja venien des del parvulari, ja es coneixien?
1: Hi havia molts que ja es coneixien.
0: Uh-huh.
1: Era com, jo crec que vaig entrar a meitat de curs, em sembla, no,
0: ah,
1: no me'n recordo, però sí que hi havia molts. I bueno, en aquest temps tampoc hi havia més llatins,
0: yeah,
1: hi havia més de el que és ara de Marruecos, de,
0: sí,
1: d'aquí, d'aquests països,
0: uh-huh, sí, del nord de l'Àfrica, sí,
1: sí.
0: Mm-hmm.
1: I bueno, érem una colla molt, molt gran.
0: A Montcada, això?
1: No, això va ser a Barcelona.
0: Uh-huh.
1: crec que era per les EPS, no sé si et sona.
0: Sí, pot ser.
1: Sí, per aquí, bueno, Barcelona.
0: Sí.
1: Vaig començar allà.
0: Uh-huh.
1: I ja després vaig començar a viure a Montcada.
0: Per la feina dels pares, veu anar a Montcada? O perquè la vivenda era més barata o això?
1: Van anar a Montcada perquè primer vivíem en un pis que era molt petit. Uh-huh. La veritat que era molt, molt, molt petit. I per les condicions del meu germà no podíem... O sigui, tenia que tenir una habitació per ell.
0: Clar.
1: I tenia que estar tot net, tot...
0: Tu diràs.
1: Per ell,
0: sí, només per ell. Sí.
1: Perquè, clar, com estava molt... Diguem que podia agafar...
0: Fràgil, sí.
1: Sí, podia agafar qualsevol cosa.
0: Sí.
1: Qualsevol cosa podia agafar. Llavors tenia que tenir una habitació per ell. I vam començar a buscar... i va sortir un pis a Montcada que era més gran que el que teníem, perquè clar, en aquell temps era un pis que només tenia dues habitacions, em sembla, no em recordo, i eren molt petites. O sigui, era una habitació pels meus germans grans, que eren tres,
0: sí.
1: I l'altra habitació era per als meus pares, però clar, nosaltres, jo i el meu germà petit, perquè som cinc en total,
0: sí.
1: Dormíem amb els meus pares.
0: Clar.
1: I estaven tots així, com acoplats. Llavors,
0: sí.
1: No podíem.
0: Tu la malaltia del teu germà la vas viure amb angoixa o no? Sempre vas pensar que es curaria?
1: La vaig viure amb angoixa, perquè clar, a vegades jo deia, no, perquè ai, no, perquè no em passa a mi, i té que passar-la al meu germà, que és el més petit de tots. I sí, que em va xocar també a mi. De fet, els estudis
0: et van costar.
1: Sí. Uh-huh. Vaig tenir... la professora li va dir als meus pares que jo... les qualificacions eren molt baixes, que no hi anava bé. I en aquell temps també hi havia com psicòlegs,
0: sí, a l'escola.
1: Llavors anava al psicòleg per temes de que, bueno, la meva mare va dir que, bueno, que perquè hi havia canvis, que el meu germà estava malalt i, bueno.
0: Clar, és que és lògic. Vull dir que quan hi ha una cosa de tipus emocional o afectiu que et preocupa, és això el que tens en primer terme, no estàs per pensar en altres coses segons com, no? És...
1: Bueno, molt a part que, bueno, la malaltia del meu germà també, doncs, era l'escola nova.
0: Clar,
1: jo
0: els canvis.
1: Jo era nova, tot era nou.
0: Clar.
1: Sí, una mica de tot.
0: A tu et van plantejar si li podies donar medul·la teva?
1: Sí. De fet, ja quan ja era una mica més gran, no em recordo l'edat ara mateix, va tenir una recaiguda el meu germà. Llavors sí que és cert que necessitava una, com es diu?
0: Una medul·la, sí.
1: Una medul·la. Llavors el meu germà gran i jo vam sortir compatibles amb ell. Llavors vam preguntar si jo volia, per qualsevol cosa, no? Si jo volia donar-li
0: la medul·la.
1: I jo, clar, que vaig dir que sí, que sí, jo era com sí.
0: Clar.
1: La salvadora.
0: Clar, tu diràs.
1: No, però al final el meu germà gran va ser el que li va donar, perquè a part, com érem del mateix sexe,
0: sí.
1: Deien que hi havia més possibilitats de que
0: l'acceptés.
1: Sí.
0: Mm-hmm.
1: I bueno, va ser així.
0: Que bé, quina satisfacció, no, per la família.
1: Sí, la veritat és que sí.
0: Uh-huh. A la teva escola com t'hi vas sentir? Tu et senties diferent, a part de que, bueno, que suposo que a l'escola aquesta que deies que et costava, que et costava seguir el ritme, que anaves al psicòleg i això, és la primera que vas venir, la d'aquí a Barcelona?
1: No, la primera va ser una, primer va ser una que vaig estar molt poc de temps,
0: sí.
1: I però em van canviar, no vaig estar molt. Jo crec que només vaig estar mesos en aquesta escola i em van canviar en aquesta que jo et dic que, bueno, hi havia psicòlegs i tot això, que bueno, ahir sí que em va costar molt,
0: sí.
1: I clar, jo em veia també molt, molt diferent, no? Tot això de que les nenes eren més, més rosetes que jo, que tenien els cabells més roses, o sigui, era una altra cosa que...
0: Totes, no n'hi havia cap que fos diferent,
1: no,
0: només
1: no,
0: tu.
1: Jo crec que la que... Sí.
0: Pues que tu t'hi veies.
1: Jo em veia diferent, jo crec que jo era la que em veia diferent. Possiblement que sí, hi havia nens que sí que eren... així com, bueno, eren d'un altre país, no? Però crec que més jo, que era la que em veia com, no, i jo per què no puc ser rosa també?
0: Com sí. Les nenes que tu admiraves,
1: sí.
0: No?
1: Sí.
0: Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
1: D'acord. Vale.

0: Amb això que deies que et senties diferent, eres tu que ho senties així o els teus companys o companyes et deien coses que t'hi feien sentir?
1: Bueno, era jo, però també eren els meus companys que, bueno, hi ha alguns que em deien coses que no són agradables quan ets petita, no? I, bueno, hi havia alguns que, bueno, ho deien a broma, no? Suposo, entre cometes, però feien mal, com, no, vés-te'n al teu país, no, que ets una sudaca. Coses així que marquen també.
0: Clar.
1: I et sents com, ostres, no sóc d'aquí, sóc diferent, sóc d'un altre lloc i per això em tracten així.
0: Ja. Yeah. I ara, quan vas tornar al Perú, quant temps fa d'això que hi vas tornar?
1: Això va passar ja fa 5 anys, em sembla, que ja vaig tornar.
0: I t'hi vas estar 2 anys.
1: Sí.
0: Què buscaves? Per què vas tornar?
1: Bueno, buscava, primer que tot, buscava què era el que m'agradava, què volia ser, amb el que és de treballar i tot això. Buscava això i també buscava com sentir-me... del, saps el que et dic?
0: Sí, d'un lloc, sí, que lloc, aquí sí. No t'acabaves de sentir catalana, no?
1: No
0: acabaves de sentir que era el teu lloc.
1: No, llavors anava buscant això i, bueno, les coses són allà molt diferents, no? La gent també és molt diferent, suposo que, no sé.
0: I havies estat educada aquí, no?
1: Sí. Sí, i es nota.
0: Clar.
1: També notes el canvi.
0: Sí.
1: Com deia abans, també la seguretat no és la mateixa tampoc, perquè clar,
0: la seguretat, això d'anar pel carrer tranquil,
1: no. No canvies, d'estar aquí a allà no canvies. O sigui, la seguretat que tu tens aquí no la canviaries per res del món. Per més coses que passin.
0: I allà vas trobar el que et semblava que volies fer quan fossis gran?
1: Jo creia que sí, però al final no.
0: Què et semblava que volies ser?
1: Jo volia ser assafata de vol.
0: Ah, ja.
1: Perquè m'agradava molt.
0: És molt de pel·lícula, això,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. Que viatjar, que els avions, que les assafates amb el seu... amb la seva maleta, coses així, no? Que jo deia, ostres, jo vull ser això de gran. I vaig estudiar.
0: Yeah.
1: Sí, vaig estar 2 anys estudiant això, però...
0: I què t'ensenyen a servir? Perquè a servir. Bàsicament el que fan és, sí, és això, les assafates, les hosteses, sí.
1: Ensenyaven etiqueta social, ensenyava geografia, bueno,
0: clar,
1: perquè tens que saber
0: cap on
1: les
0: vas,
1: capitals, tot,
0: sí,
1: això. Aerodinàmica, que era el tipus d'avions que hi ha,
0: sí,
1: també les parts de el que és d'emergència per sortir. També ens ensenyaven com fer si hi hagués un accident o alguna cosa,
0: sí,
1: d'aquestes, què passos per fer per ajudar,
0: per atendre la gent,
1: tot això. I què més bueno,
0: bàsicament
1: tot això.
0: Però què va passar? Que llavors allà al Perú te'n vas adonar que eres més catalana del que et pensaves?
1: Sí, de fer de bueno, sí que és cert que quan vaig començar em donava molta gràcia perquè els meus companys em deien que tot ho deia amb la... Bueno, allà no pronuncien la C.
0: Clar.
1: Com aquí, no?
0: Sí,
1: o sigui,
0: sí,
1: per,
0: sí,
1: exemple, corazón,
0: sí,
1: ho deien com corazón,
0: sí.
1: Llavors es reien, no? Deien, ai, és que tu parles d'una manera... No sé, o sigui, no sé.
0: Clar, tenies amb... l'accent d'aquí.
1: Sí, i coses com vale o...
0: Que allà no diuen.
1: Que no ho diuen, no? Allà acostumen a dir, en vez de vale, diuen ja a tot, no sé per què, però diuen ja. Llavors, com jo deia, vale, l'espanyoleta, em deien. I sí que és que ja com que ho sentia així com que sí que, bueno, no? Ja sóc d'allà, no sóc molt d'aquí, pertenesco més a lo que és Espanya en vez de d'aquí de Perú. I sí.
0: I per què vas decidir tornar a venir?
1: Perquè no
0: et vas arrelar.
1: No, volia, hi havia coses que sí que m'agradaven i tot això, però saps aquesta cosa que dius, no, encara no em sento còmoda, no em sento bé, no sóc jo, no pertanyesco aquí, no. Era això, i per això vaig tornar, vaig dir no, me'n vaig.
0: I ara ja tens la vida aquí, no? Que ja tens, sí, feina, acabes de tenir un fill.
1: Sí, acabo de tenir un fill de 4 mesos.
0: És com se diu?
1: Manuel, bueno, Manel.
0: Ah, sí. Manel. Bueno,
1: és una
0: Manuel.
1: Cosa molt, molt bonica.
0: Segur.
1: Vaig acabar els meus estudis aquí, sí. Bueno, vaig començar a estudiar aquí quan vaig tornar d'allà, vaig fer educació infantil. I ja, de fet, ja treballo en una llar, estic molt contenta, m'agrada el que faig.
0: Ai, que bé, veus, al final ho has trobat.
1: Sí, al final ho he trobat, pensava que ho trobaria allà, però vaig tenir que anar allà per veure que no hi havia res, que no hi havia una altra cosa més allà, i tenia que tornar aquí per donar-me compte de que el que jo volia fer estava aquí, tot el que necessitava estava aquí. I de fet tot el que necessito i el que tinc aquí és el que m'agrada més.
0: Sí. Vas fer alguna cosa allà per preservar el català els 2 anys que vas estar al Perú?
1: O no?
0: I després del tornar l'has parlat amb normalitat i ja està?
1: Després del tornar l'he parlat amb normalitat.
0: I clar, si ja vas estudiar i així.
1: Sí, perquè bueno, tota la meva vida pràcticament l'he fet aquí, llavors és una cosa que no s'oblida. El llenguatge no s'oblida, per
0: sí,
1: més
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Allà parlin espanyol, jo a vegades escoltava, no, perquè hi ha turistes, no?
0: Sí.
1: I escoltava que algú parlava, no?
0: El català.
1: I jo, ostres, això em sona, i català, i...
0: Clar.
1: I clar, no se t'oblida, no?
0: Clar. Perquè a casa teva, bueno, tots els germans deuen parlar català, però entre vosaltres no el parleu, no?
1: No, entre nosaltres sí que és cert que no parlem català. Però ara que en tenim... Per exemple, tenim la meva germana té les seves filles, jo
0: clar,
1: tinc el meu fill,
0: clar.
1: Els meus germans també tenen els seus fills, ells sí que parlen català, i de fet jo li parlo a elles, sí que li parlo català.
0: Ah, que bé.
1: Perquè, no sé, és una cosa que ja em surt, o sigui, no
0: sí,
1: sé,
0: sí.
1: Una cosa no molt natural. Però amb els meus germans no, o sigui, jo amb els meus germans parlo espanyol i ja està.
0: Clar, és la llengua que heu parlat,
1: sí,
0: a casa vostra,
1: sí,
0: no?
1: Sí, tota la vida. I només parlava català a l'escola, amb els professors, amb alguns companys no tant, no sé, no alguns sí, altres no, depenent de la persona també. I bueno, és algo que no, a vegades al carrer també, no? Hi ha persones que te'n parlen en català i tu segueixes això, i hi ha altres que, bueno, que sí que és cert que m'he fixat que hi ha altres persones que com et veuen així que no ets d'aquí, et parlen en castellà.
0: Sí,
1: però bueno,
0: tu ets d'aquí perquè la gent s'ha d'acostumar que hi ha molts catalans que són,
1: sí,
0: negres, hi ha catalans que tenen trets llatins,
1: sí,
0: hi ha que tenen trets asiàtics, i això cada vegada serà més normal.
1: Uh-huh.
0: El que passa que encara trobo que sou poc visibles, diguéssim, no?
1: Sí.
0: Ara hi comença a haver a la televisió doncs una presentació negra, es comença a veure gent racialitzada, no? Però ni en el món dels mestres n'hi ha, com qui diu, no? Que suposo que encara
1: no hi ha.
0: No heu arribat a llocs d'aquests que pugueu tenir molta visibilitat. Doncs bueno, celebro que hagis decidit tornar aquí entre nosaltres i crear la teva família aquí, i espero que t'hi segueixis trobant molt bé i
1: sí,
0: que tots els teus projectes de futur es compleixin.
1: Moltes
0: que el teu
1: gràcies.
0: Fill creixi molt sa.
1: Parlar en català, eh?
0: Segur. Doncs fins una altra, i moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, gràcies. Bueno.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Coplejant.
4: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant.
5: Amb Caral Pedemonte.
6: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
4: I a la teva ràdio.
7: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït operatiu les 24 hores del dia de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
8: Estàs escoltant Esplugues FM.
9: Esplugues FM.
10: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a tota l'audiència. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar l'Encor Mesa, que va néixer a l'illa Canària de Tenerife, a l'Orotava en concret. Hola, Encor, benvingut.
1: Molt bona tarda, Assumpta. Molt de gust de ser aquí, de que m'hagis convidat, la veritat.
0: El gust és nostre. Gràcies per acceptar l'entrevista. Abans de saber de tu, no havia sentit mai el nom d'Encor. D'on prové?
1: Doncs aquest nom és un nom aborigen canari dels pobladors de les Illes Canàries, en aquest cas dels guanxes, perquè a més normalment la gent que coneix que hi havia uns pobladors abans de la colonització europea, li diuen els guanxes a tots, però en realitat cada illa tenia la seva cultura. Doncs la de Tenerife era la dels guanxes, al igual que la de Gran Canària era la dels canaris, que d'aquí ve el nom després de Canàries, no? I de Gran Canària la illa, l'altra illa, no? Gran Capitalina, que són les dues, Tenerife i Gran Canària.
0: Sí.
1: I aquest nom ve de, bueno, dels aborígens canaris. Concretament no té un significat concret, o almenys que jo ho sàpiga, o que se sàpiga tan clarament, però sí sabem que és el nom de, bueno, un personatge històric de resistència contra la conquista europea de, bueno, que ja saben que va ser a finals del segle de, 1400 i 1470, 1460, por ahí. Ah, començava. Va ser llarga també, abans de que Colón arribés a Amèrica.
0: Ja, ja. Sí. I tu en coneixes d'altres que s'ho diguin?
1: Sí, i tant, el meu fill es diu Raiko.
0: Mira.
1: Que és un altre guerrer també de la resistència. Després hi ha noms més coneguts com Jaiza, no? En el
0: sí, Jaiza n'he conegut. Exacte. I Luz Marina també.
1: Bueno, Luz Marina ja és un nombre bíblic, en realitat.
0: Sí, ja.
1: Però hi ha moltes allà que es diuen així.
0: Sí, sí, per això.
1: Però jo què sé, després Gara també, que és un altre nom canari femení, o bueno, Ayose, que ara se sent perquè hi ha un jugador de futbol que es diu així, o Aridane. Bueno, hi ha un munt. La curiositat és que estaven prohibits durant el règim franquista. I que a partir dels 80 és quan es van recuperar, i jo vaig ser d'aquestes primeres generacions, no, en la que hi va haver una onada enorme de posar-nos noms aborígens canaris.
0: Sí. Com aquí, que no es podien posar noms en català.
1: Sí, exacte, exactament, exactament el mateix fenomen. Lo que passa que com allà no eren bíblics, vamos, sí, que no n'hi havia ni traducció, llavors
0: ni
1: no,
0: re,
1: José
0: clar,
1: Antonio,
0: clar.
1: I punto, saps?
0: Ja.
1: Exacte.
0: Tu vas viure fins als 80, ai no, fins que tenies 20 anys tu,
1: sí,
0: a l'Orotava.
1: Sí.
0: I com era la teva vida allà?
1: Ah, molt bé, molt feliç. A més, allà viu molt bé, sobretot si no t'has de buscar una feina que normalment tinguis precària o temporal o fotuda, perquè la veritat és que les condicions econòmiques de les illes són fotudes. I llavors, sent un infant i un jove, no, doncs vaig viure una infantesa molt feliç, i després bueno, em vaig desenvolupar com a jove també allà, com a jove activista, a més, molt arrelat a la reivindicació, diguem-ne, dels assumptes ecològics i de reivindicació de la protecció de la terra contra també llavors ja allà la voràgine de la indústria turística i el seu descontrol, que després ara ja, no? Estem veient com hi ha una reacció allà i com està passant també a altres llocs com a Barcelona, que també tenim tradició. Vaig començar la carrera de sociologia, i jo com que tenia, bueno, molta estima a la ciutat de Barcelona, perquè sempre havia estat del Barça, era molt futbolero, soc molt futbolero, tot i que ara el segueixo menys, i llavors tenia, bueno, tenia molta estima a aquesta ciutat, l'havia vingut a visitar diverses vegades i tenia moltes ganes de viure aquí. I a més també volia estudiar sociologia aquí, que era que és molt referent, bueno, a la resta de l'estat i a tot el sud d'Europa, no? L'escola de sociologia d'aquí de Barcelona, i particularment de la Universitat Autònoma de Barcelona.
0: Que bé. Parlaves ara del fenomen turístic,
1: sí,
0: també a les Canàries.
1: Sí, clar.
0: Ocasiona els mateixos estralls que aquí a Barcelona, la gentrificació, l'encariment de tot, la captura d'alguns barris pel turisme, és el mateix allà?
1: Clar. Hem de traslladar el pensament d'una ciutat a un territori més, diguem-ne, més ampli, perquè el turisme a Canàries ocupa tot el territori, perquè ens entenem, vull dir, no hi ha racons, o hi ha molt pocs racons, no hi hagi presència de la indústria turística, i evidentment, fixem-nos, o sigui, a banda de el deteriorament del territori que hi ha hagut, s'han perdut, es perden 4 quilòmetres de costa cada any per el desenvolupament de la indústria turística, i això porta dècades, des dels anys 60 i 70, o sigui, imaginem-nos el deteriorament que han tingut bueno, que ha tingut el litoral canari en general. Després, en el sentit de la gentrificació i en el sentit de la precarització de la vida de la gent, sempre he dit que el turisme és un gran invent, que va haver-hi una època en la que va desenvolupar puestos de treball a tot arreu, a molts llocs on hi havia molta escassesa. A Canàries va ser un lloc, però ja fa temps que es va tocar sostre. Durant els darrers 25 anys el turisme ha augmentat allà. A què ha passat el mateix, eh? O sigui, el ritme és més o menys el mateix. Un 80%. A la vegada que els salaris, doncs ja sabem que hi ha un diferencial gran sobre el poder adquisitiu que en tenim ara del que teníem fa dècades, no? Sempre recordo que el meu avi hi treballava, ell, la meva àvia no, i el meu avi doncs va comprar casa seva, també va poder comprar-li cases als fills, etc, etc. Això és utòpic, sí, vull dir-ho d'alguna forma, no? Doncs ens ha deteriorat molt la vida, com passa a Barcelona, que també amb el problema que hi ha amb l'habitatge vacacional o els pisos turístics, com si vulguin dir, no? Que per exemple allà es diuen, perquè és superior a aquesta xifra, però registrats uns 50.000 pisos turístics, a la vegada que només n'hi ha 20.000 pisos de protecció oficial o habitatges de protecció oficial o habitatges públics protegits per a la gent. Llavors és un problema molt greu que a més està fent pujar el preu de l'habitatge com aquí i al ritme d'aquí, a unes illes com Canàries, que són les que tenen el segon salari més baix de tot l'estat. O sigui, imaginem-nos el problema on que n'hi ha. Aquí el vivim, allà el vivim també, és el mateix fenomen. El que passa és que jo diria que les conseqüències a les illes doncs estan sent molt fortes des de fa molt de temps.
0: Clar.
1: I jo llavors, quan era jove, diguem-ne, aquest era el tema que em va, diguem-ne, involucrar políticament, per dir-ho d'alguna forma, els moviments juvenils. Està molt arrelat també a la reivindicació de la terra, no? I de l'estima de la terra i del nostre país, no? Per sobre de, diguem, de interessos extractivistes.
0: Clar. I el Teide, que el teniu tan a prop, el Orotava.
1: Sí, particularment. Està dintre del municipi, de fet.
0: Veus? Sí. I es produeix el mateix fenomen que l'Everest, que hi ha cues de gent per pujar-hi?
1: Sí, a més, tant és així la indústria turística que allà durant els anys, si no m'equivoco, els 70, es va construir un telefèric que puja des de la falda fins a la punta, gairebé, i és un minador. I és una cosa esperpèntica, perquè és un, jo que sé, patrimoni de la humanitat, parc nacional, amb tota la protecció màxima que se pot tenir un territori, però en el mig hi ha un telefèric que puja aproximadament a unes 10 milions de persones a l'any a la punta del Teide. Llavors és que poca broma, eh? Vull dir, cues de cotxes directament en la falda de la muntanya, imaginem-nos.
0: Sí.
1: I a més són fenòmens que tu dius que ara l'expliques, no? I dius, quina vaginada, però no, està totalment integrat, és normal, allà estem, vull dir, i a més no hi ha qui el tregui d'allà, perquè és un minador.
0: Clar.
1: O sigui, costa pujar 30 euros per persona, més o menys, entre 18 i 30, crec que depenent de certes circumstàncies. I allò està ple cada dia, si no es tanca per el mal temps, que això és alta muntanya, imagineu-nos.
0: Sí. I quan vas venir cap aquí a estudiar, ja venies amb la idea de quedar-te aquí?
1: Doncs la veritat és que no, tampoc és que vingués amb la idea de tornar-me, però sí em semblava l'escenari més probable, perquè hi tenia la meva xarxa familiar, la meva xarxa d'amics, no? També la meva implicació política en allà, des dels moviments i tal, ecologistes, contra el creixement desfocat del turisme, etc. Però la veritat és que només arribar vaig fer xarxa d'amistats molt ràpidament, jo diria, molt ràpidament, entre la universitat i també el lloc, aquí, perquè vivia entre la Marina, vaig estar en un parell de llocs, la Marina i Hospitalet i demés, sí. I vaig fer xarxa d'amics ràpid, la veritat.
0: Clar.
1: Molt ràpid, i jo diria que vaig acabar la carrera, em quedaven 2 anys, vaig fer 2 anys a Tenerife i 2 anys aquí, i ja crec que quan vaig acabar la carrera ja la decisió de quedar-me la tenia presa. Llavors vaig continuar fent un màster, després un doctorat, treballar, implicar-me aquí, etc. Diguem-ne que la ciutat em va acollir molt bé. Vull dir, jo sempre m'he sentit molt ben acollit aquí, la veritat. Ai, o sigui que això ha ajudat moltíssim.
0: Es reconforta sentir-ho. I la teva trajectòria laboral està lligada a la trajectòria acadèmica? Has pogut treballar del que vas estudiar o del que has anat estudiant?
1: Sí, jo diria que em sento molt privilegiat. Jo soc sociòleg, no sé si l'he dit, o sigui, estudiar sociologia psicologia i soc sociòleg. Després vaig fer un màster i un doctorat en psicologia social perquè m'interessen sobretot els fenòmens més propers, per dir-ho d'alguna forma, de l'estudi d'allò social. I sí, he treballat històricament o en la sociologia o en rols o àmbits molt de la sociologia, més enllà de tot el que vaig estudiar per treure'm la carrera, que això és una altra cosa, no? Bueno, enquestes, que està vinculat, però bueno, era enquestador. Vaig estar també treballant en una botiga de roba, després també de en un magatzem, bueno, etcètera, etcètera, telefonista, bueno, de tot, no? per treure'm la carrera. Però un cop ja vaig acabar la carrera, de fet, quan vaig entrar en el doctorat vaig aconseguir una primera feina de sociòleg, i a més molt mal, que la recordo molt bé, per a la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. Llavors treballava fent petits projectes sociològics i pedagògics per als barris de Barcelona. Curiosament, el primer va ser a la Bordeta.
0: Ah, mira, que interessant.
1: El primer projecte que vaig desenvolupar per a la federació va ser a la Bordeta.
0: Sí, sobre què era?
1: Doncs sobre la història de la Bordeta, la història del moviment veïnal de la Bordeta, i després un anàlisi sociològic, no?, del barri, de l'estat del barri, les necessitats, els problemes que tenien, i de la seva composició social també, i del moviment veïnal de la Bordeta. O sigui, jo feia aquesta feina per a la federació, però la federació, diguem-ne, era un suport per a l'associació de veïns del barri, que en aquest cas és el Centre Social de Sants i la Comissió de Veïns de la Bordeta. Vaig conèixer el Charles, el Jara, el Domingo, llavors, això estem parlant de l'any 2010, si no m'equivoco, o 11,
0: per ahí. Pot ser. Sí. Segur que era un estudi molt necessari, no?, perquè sempre hem sentit que era un dels barris més abandonats del districte, no?, i amb una població de gent molt envellida, i això, i ara amb totes les transformacions que s'estan fent, i així sembla que variarà, no?
1: Totalment, es repetia moltíssim que era com el cul de Sants.
0: Sí.
1: I després una cosa que era claríssima, però un estudi que tenia més intencions divulgatives i pedagògiques que ser un totxo d'estudi que es guarda en una estanteria, un prestatge. Vull dir, perquè el que nosaltres buscaven era una mica, bueno, incentivar i ajudar el moviment veïnal a defensar el barri i també fer pedagogia amb els infants, i feien xerrades a les escoles i als instituts i demés sobre com els drets o el dret a la ciutat, allò de tenir escoles, clavegueram, centres de salut, un barri, diguem, per a la gent, etc., no havia caigut del cel, o no cau del cel, sinó mitjançant l'organització veïnal. Llavors, aquesta era la intenció. I em va cridar molt l'atenció, llavors, que no coneixia jo el cas, de la centralitat que tenia Can Balló per poder fer que la Bordeta sortís d'aquest bucle de ser el cul de sac de Sants. I llavors, si recordo des de llavors, que això va ser el 2010, el 2011 va entrar el veïnat a ocupar Can Balló. Jo vaig entrar llavors, aquell dia, l'11 de juny, perquè estava, a més, acabant el projecte i demés. I clar, ara si mirem Can Balló amb els espais cedits a la ciutadania que s'han de reformar i que de moment sembla que estan ahí, que no es poden reformar, que el govern no els vol reformar i s'haurien de reformar. Els espais que estan cedits a la ciutadania, on hi ha una activitat de barri increïble, on hi ha el centre de cooperatives més gran d'Europa, on estan
0: l'EMAP.
1: Exacte, on estan l'EMAP, que és l'escola d'audiovisuals, que a més és un edifici preciós
0: pública,
1: i arquitectònicament pública i arquitectònicament molt prestigiós, on hi haurà un parc on aquí no hi havia verd, fet, els solars de la Magòria.
0: I
1: d'aquí poquet hi haurà un parc enorme. I després una cosa molt important, hi haurà molt més habitatge cooperatiu de gent jove que rejuvenirà també el barri, no? Llavors era una peça clau que llavors ja jo vaig... Bueno, vam descobrir amb la federació de... Bueno, descobrir, se sabia, però vam analitzar.
0: Sí.
1: I que és un orgull ara veure com va avançant, malgrat les coses que encara queden.
0: Que interessant, Mira, que posarem la música que has triat, i després seguim parlant.

0: Tu també et vas involucrar en el 15M.
1: Sí, senyora.
0: Què va comportar per tu?
1: Bueno, va ser una catarsi. Va ser una catarsi total. Jo t'estava explicant que el 2010 començo a treballar amb la FAB, faig aquest projecte aquí a la Bordeta, entro amb el moviment veïnal de a Can Batlló, el d'aquí. Això és l'11 de juny de 2011.
0: Sí.
1: 15 de maig de 2011 va ser el 15M.
0: Sí,
1: llavors,
0: sí.
1: Estava jo, diguem-ne, integrant-me en aquest moviment veïnal de Barcelona, a conèixer la ciutat des de els barris i des de la sociologia més propera dels barris i de més. I llavors esclata aquest, bueno, aquest moment, diguem-ne, de, bueno, de repensament, no, de les forces ciutadanes que volien, no, d'alguna forma transformar radicalment el nostre sistema polític, perquè el nostre sistema social i econòmic és, havia tocat sostre. Continua tocant sostre, vull dir,
0: sí.
1: Estem en la mateixa situació i de fet ara veiem mostres a tot arreu i no és nou, perquè tenim una crisi social molt gran. Llavors, allò per a mi va ser com un accelerador de retrobar-me amb l'activisme polític, a la vegada que també estava col·laborant en el moviment veïnal. Llavors, això em va derivar directament a implicar-me passionalment en la sociologia urbana de Barcelona, en col·laborar amb els moviments veïnals ja tradicionals i els nous que ja anaven sortint, com per exemple la plataforma Afectats per la Hipoteca, el sindicat de llogaters. Llavors me'n recordo de que vam muntar també amb l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible, que es deia llavors, ara es diu per un decreixement turístic, perquè sí, ja, no, pues, ja és insostenible. Llavors vam muntar una plataforma que es deia Barcelona no està en venda, ara se comença a sentir de nou, de fet, aquest eslògan.
0: Sí.
1: I llavors bé, vaig ser com, bueno, molt, molt actiu en la fundació d'aquesta plataforma. Vam fer moltes coses que vam col·locar, no, el problema del decreixement turístic, de la gentrificació, del problema de l'habitatge en el centre de l'agenda de llavors, el 2014, 15, 16. Vam ocupar la Rambla amb una mobilització preciosa que va ser, bueno, que va recuperar, no, per un dia la Rambla per al veïnat. Ara recentment hi ha hagut una manifestació també de creixement turístic,
0: sí,
1: que ha passat
0: dissabte,
1: també, sí, dissabte passat allà va ja estar, sí. I vam passar també per la Rambla i vam recordar aquella època. Llavors sí, va ser per mi una catarsi, de fet és el moment en el que, a partir del qual em vaig connectar amb els moviments polítics i urbans de Barcelona, que em van provocar el relarme definitivament en aquesta ciutat per considerar-la també la meva llar.
0: Ara ets conseller portaveu del grup municipal Barcelona en Comú.
1: Sí.
0: Et sembla que es pot incidir en la política municipal des de l'oposició, o és frustrant veure que les coses es fan diferent de com les faríeu vosaltres?
1: Ah, clar, perquè hem pogut passar per el govern i hem pogut
0: per
1: fer
0: això,
1: coses directament,
0: això.
1: I llavors és com, quina sensació podria ser de frustració? Sí, per descomptat, això no t'ho puc negar. Vull dir, quan a més hi ha projectes tan macos com Vila Veïna, que és un projecte social que vam desenvolupar per ajudar la gent que està més desconnectada de la institució, que aquesta ciutat té molta gent, perquè aquesta és una ciutat d'acollida en la que, bueno, va i ve molta gent,
0: sí,
1: cada any, i bueno, hi ha gent que no coneix idiomes, que li costa saber quins són els serveis públics que estan al seu abast, no saben fins i tot que hi ha educació pública o sanitat pública. I llavors feia falta un projecte que lligués a tota aquesta gent i que comencés a, bueno, ampliar els serveis públics i els drets a la gent que està més exclosa. I bueno, ara veiem que això, diguem, s'està retallant, aquest projecte desapareix, no se sap si se substitueix per alguna cosa, etcètera, i molta gent està molt desaguda i de més. Això és molt frustrant. Però sí que és veritat que t'explicava que jo vaig començar en aquesta ciutat a implicar-me políticament a partir del 15M i durant molts anys la gent que estaven en el 15M estaven fent política i transformant la consciència ciutadana des de molt a fora de la institució.
0: Sí. Vam
1: tenir l'oportunitat, no, de tenir bueno, d'estar a les institucions, tenim l'oportunitat, jo estic a les institucions de l'oposició,
0: sí,
1: però vam tenir l'oportunitat de també implementar mesures de govern directament en aquesta ciutat.
0: I
1: bueno, vam intentar transformar coses, algunes les vam aconseguir amb més èxit, altres amb menys, i moltes coses també que se'ns van quedar per fer, perquè la veritat és que hi ha tantes coses a transformar que 8 anys donen per al que donen. De fet, el problema de l'habitatge, tot i que s'ha construït molt, encara queda molta gent que és un problema greu el que tenim.
0: Sí.
1: És frustrant, però activistes d'ADN com jo i com molts com jo doncs és que no ens ve de nou i sabem que podem transformar les coses allà on estem.
0: Segur. El districte, tu vas coordinar la taula de memòria històrica.
1: Sí.
0: Quin balanç en fas? En el mandat actual segueix vigent?
1: Sí, la taula de memòria segueix vigent. I tant que sí, i a més esperem que així sigui, lluitarem perquè sigui així. Va ser una idea de fa 8 anys precisament, de començar a pensar a recuperar la memòria democràtica d'aquesta ciutat, és a dir, de tothom que ha lluitat perquè tinguem democràcia o per valors democràtics i per conquerir drets ciutadans, i amb una tasca també de feminització també del nomenclàtor de la ciutat. Bueno, recuperació també d'aquesta memòria democràtica per al nomenclàtor de la ciutat, per als noms dels carrers, perquè no entengui que és nomenclàtor, i també la transformació del mateix, perquè està super descompensat de respecte, per exemple, dels noms de dones, no?
0: Sí,
1: percentatge molt baix que vam aconseguir una mica pujar, no? Amb, per exemple, noms com que vam aconseguir consensuar amb el veïnat, com Dolors Valle, una mestra de l'Escola Vives que va ser represada aliada per el franquisme i que ara va substituir el carrer Enric Vergés, que va ser un repressor de la, sí, de la vaga de principis del segle XX, de la gran vaga general que tothom recorda, dels anys 10 del segle XX, o també la plaça Valerie Pauls, que està al Poble Sec i que va ser la dona que va descobrir, no, el refugi antiari que hi ha allà, el refugi 312, si no m'equivoco el número, que està allà al carrer, bueno, ara a la plaça Valerie Pauls, però que està al final del carrer Nou de la Rambla d'allà,
0: sí,
1: del tot.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Llavors, com molt d'orgull amb moltes coses que, bueno, i ara mateix es continuen instal·lant les llambordes de memòria dels, sí, deportats i deportats a camps de concentració nazi,
0: sí,
1: això també el vam poder iniciar en col·laboració a més a més amb les escoles, que les escoles fan treballs, o feien treballs de recuperació de memòria democràtica d'aquestes figures,
0: sí, sí,
1: i que després traslladen als nostres carrers. Ara, d'aquí poquet, el carrer Gavà s'instal·larà.
0: Sí, els Amics de Matau sent ho promouen.
1: Exacte,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: estan, sí, per aquí, sí, els cartells,
0: sí,
1: a més ja posats.
0: Sí.
1: Llavors, us recordo com una etapa molt maca a dedicar-me a aquesta memòria. Jo, des de l'acadèmia, amb el meu doctorat en psicologia social, estudiava videojocs i joves, i de fet vaig estar també donant classe de sociologia, psicologia social durant temps, i estava molt deslligat a la memòria de la ciutat.
0: Yeah.
1: I va ser a partir de tota aquesta feina de sociòleg, d'implicació en els moviments veïnals, on vaig també descobrir la enorme memòria democràtica que té aquesta ciutat i que tenia amagada des de fa molt de temps. Llavors esperem que continuem amb aquesta trajectòria de recuperació de personatges i gent que lluita per la democràcia.
0: Doncs pues mira, amb aquest bon desig acomiadem el programa perquè ja se'ns acaba el temps.
1: Bueno,
0: i
1: espero
0: que si pugui seguir així tan implicat i contribuint a la millora dels nostres barris i de la ciutat en general.
1: I tant
0: de bo,
1: sí,
0: totes aquestes causes que es veuen imprescindibles de millorar ho anem aconseguint.
1: I tant que sí, podríem estar aquí 2 hores, ja t'ho dic.
0: Molt bé, doncs, a veure, un altre dia, una altra entrevista.
1: Un altre dia, tant que sí, quedem així.
0: Adéu, fins un altre, i gràcies.
2: Estàs escoltant Esplugues FM. Dissabte, 6 de juny, a les 7 de la tarda, l'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany, l'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural, i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor. L'aforament és limitat i amb preus assequibles per 5 euros. Fes la reserva de la teva entrada a través de la web de l'entitat, avencesplugues.cat. El concert serà enregistrat per Esplugues FM, que podràs escoltar dissabte 13 de juny a les 5 de la tarda.
3: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
4: Recicla y respecta al medio ambiente. Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Moure Soroll. Tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
1: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
2: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Música d'en Jake Worthington, el protagonista del començament del nostre espai del dia d'avui. Al costat de Mo Pitney, del qual també parlarem més tard. Es tracta del senzill Wake Up and Smell the Country que acabem d'escoltar. I és que en Jake és notícia perquè una de les personalitats que havien de dirigir el neotradicionalisme, el cantant de La Porta, nascut a Texas, i que va ser un dels que va mantenir la torxa de la música country el 2010, fins i tot quan les discogràfiques li proposaven de passar-se al Bow Country. Va guanyar la sisena edició de The Voice a la NBC el 2013. Sempre s'ha mantingut fidel al seu gènere musical, a les seves arrels tradicionals. Ha publicat dos àlbums de llarga durada, va signar amb el segell Big Loud a Texas de la Miranda Lambert el 2024. Ell era al costat de Zach Chop, qui havien de mantenir la torxa de la música més tradicional. I ara ell diu que està treballant molt en si mateix i que vol fer un pas al costat de la vida d'estrella de la música country. Per tant, el que ha fet és retirar-se de manera musical de moment. Veurem si torna. Fins i tot ha suspès els concerts que han desaparegut de la seva pàgina web on havia de fer de taloner d'en Luke Combs. El 2025 va editar el que és el seu segon treball discogràfic, When I Write This Song, del qual ara mateix escoltarem també alguna de les col·laboracions que hi havia, com per exemple amb la mateixa Miranda Lambert.

sigui una aturada passatgera en la música d'en Jake Worthington, el cantant que us hem comentat avui, que per exemple va ser pare fa poc temps, a l'octubre del 2024, amb la seva parella, la Sophie, amb la William, la petita William. Doncs esperem això, que només sigui un trastorn momentani, però ja sabem que la salut mental, no només a la vida en comuna, sinó també a les grans estrelles, i sobretot la gent que ha obtingut l'èxit darrerament, doncs a vegades és molt preocupant. Escoltem una altra de les cançons d'aquest disc que va editar el 2025, i en aquest cas, després d'haver sentit el tema amb Miranda Lambert, Hello, Shifty Day, escoltem amb I'm the One al costat de Marty Stewart.

Un altre dels grans tradicionalistes, l'hem comentat abans, va portar-nos cançons realment precioses, tot i que sense un èxit, diríem que espaterrant fa 10 anys enrere amb aquell country All Boy and a Girl Thing, que van ser èxits menors a les llistes americanes, però va tenir excel·lent resposta també de la gent més involucrada dins el country més tradicional. És en Mo Pitney, que hem escoltat abans amb el primer duet que sentíem amb el programa d'avui. Nascut el 1993 a Cherry Valley, Illinois, va firmar per Corporate Records, ha realitzat dos àlbums d'estudi i ara ens acaba de sorprendre novament amb un darrer senzill que s'ha publicat a maig de 2026. Escoltem aquesta preciosa cançó de Mo Pitney que es diu Fiddle Around.

Avui el nostre homenatge dins el Club del Country va per en Dennis Michael LeCourrier, nascut el 13 de juny de 1949 i que ens ha deixat el 16 de maig de 2026. Un músic americà nascut a Union City, en New Jersey, per ser membre fundador, guitarrista i habitualment vocalista solista d'aquell grup de country rock tan famós en els seus moments, Dr. Hook, abans també coneguts com Dr. Hook and the Medicine Show, una banda que va rebre més de 60 senzills d'or o de platí, guanyant-se el número 1 a més de 42 països diferents. A més, en Dennis LeCourrier, excel·lent compositor, amb les cançons seves gravades per gent com Bob Dylan, Crystal Gayle, B.G. Thomas, Willie Nelson, Olivia Newton-John o Jerry Lee Lewis, entre molts d'altres. Membre d'aquesta formació que va triomfar amb cançons fantàstiques, però que també va tenir el seu raconet, possiblement no en les seves cançons més conegudes per al gran públic, com aquell fantàstic Sylvia's Mother o moltes d'altres que de ben segur recordaríeu absolutament i a cada moment que les sentíssiu per la ràdio, aquell Sharing the Night Together o When You're in Love with a Beautiful Woman, que també va ser una cançó que podríem escoltar perquè també va ser un èxit a les llistes del US Country. Hem començat, però, recordant un tema que va ser el seu èxit més gran, un número 26, concretament l'any 1976, aquest If Not You de l'àlbum A Little Bit More. I com dèiem, aquesta la més coneguda d'ells, When You're in Love with a Beautiful Woman, el 1979 arribava a ser un número 68 des de l'àlbum Pleasure and Pain.

0: Així hem volgut recordar la música d'aquest gran artista, compositor i cantant, potser més conegut amb aquesta tasca per al gran públic com a cantant de, i membre fundador de Doctor Who, però també amb cançons com aquesta preciosa veritat que ens acaba d'acompanyar. Però com hem dit abans, en Dennis Locorriere també va ser un excel·lent compositor amb les seves cançons enregistrades per a grans artistes, sobretot, per exemple, aquell A Couple More Years, una cançó coescrita al costat d'en Shel Silverstein, que ha estat enregistrada moltíssimes vegades, versions dels mateixos Doctor Who, però també hi varen portar el seu granet de sorra, per exemple, les versions de Waylon Jennings, de Donna Fargo, de Lou Rawls, Jerry Lee Lewis, Bob Dylan o, per exemple, Willie Nelson.
1: I've got a couple more years on your face, and that's all.

D'aquesta manera estarem amb el nostre programa la nova música, els nous senzills de gent com per exemple el cantant de Knoxville, de Tennessee, en Ronnie Atkins, que ens aportava aquesta cançó que acabeu d'escoltar, el tema The Years Are Short, els anys són curts, o també una altra de les noves cançons que ens porta en aquest cas l'Aaron Lewis, que també estrena aquest mes la seva cançó que us portem ara mateix, el tema anomenat Give My Country Back. L'exintèrpret de la banda de grunge o metall alternatiu Slain ens porta des de Rutland, Vermont, on va néixer aquesta cançó.

I know, és el títol d'un EP de la Stella Lefty, però aquest és el anomenat In This Heaven. És un EP publicat aquest en 2026, del qual avui escoltem alguna de les cançons. Tot recomanant-vos amb aquesta jove cantautora establerta a Los Angeles, que s'ha convertit en una de les grans revelacions de la música indie folk i aquest country pop, amb una veu molt característica i lletres profundes. Ha assolit un èxit internacional gràcies al senzill de llançament global que va portar a terme i que era una cançó que s'anomenava Boston. Temes com aquests, el Boston, pertany precisament al seu EP I Know, I Know.

dèiem, havíem escoltat la cançó Something to Lose, que la cantava al costat d'en Vincent Mason, i en segon terme aquesta Boston, que ha estat una mica com el seu gran tema de presentació arreu del món. Però hi ha altres cançons destacades com I Know I Know, Slow Dancing, aquesta col·laboració que dèiem amb en Vincent Mason, aquests dos EPs que ha publicat, algun senzill anterior, sobretot el senzill revelació de 2024, que li va permetre començar a acumular milions de reproduccions i guanyar una base de fans molt sòlida a través d'internet. Els seus canals de Spotify, de TikTok o el seu Instagram, la veritat és que són molt concorreguts. Stella Lefty, amb aquest senzill, com dèiem, revelació de 2024, la cançó Kiss Me.

Aquesta és la modernitat, però nosaltres avui volem tancar el nostre programa, la darrera part, amb un dels intèrprets que no són gaire recordats, però que la veritat podria ser tranquil·lament el pare de la música country, si en aquell moment hagués existit la música country. Va néixer el 25 de maig de 1893, fa 133 anys enrere, a Virgínia, l'Ernest Van Pop Stoneman, conegut sota aquest nom, i ell va ser un dels grans dels anys 20, va ser un dels primers amb aquell moviment comercial d'una encara no anomenada música country, un dels primers pioners d'aquest tipus de música que ens apreciem tant. Va néixer a Monterey, Carroll County, a Virgínia, com hem dit. Es va casar amb la Hattie el 1918. Diuen, jo no sé si creurem-ho, que van tenir 23 criatures de manera conjunta. El 1924 va decidir que es dedicaria professionalment al món de la música, va gravar amb Bokeh Records i va començar ja la seva carrera ben aviat, venent 2 milions de còpies als anys 20 amb una de les cançons més exitoses d'aquella dècada, Sinking of the Titanic.

Un personatge que va seguir els anys 20, sobretot el 1927, quan va ajudar a conduir aquelles famosíssimes sessions de Bristol, més conegudes, per ajudar a gent com, per exemple, The Carter Family a fer-se coneguts arreu del món. Va continuar gravant comercialment cançons molt exitoses i alguns historiadors musicals creuen que van registrar més de 200 temes només als anys 20. Després, la Gran Depressió el va apartar de la música, tot i que hi va tornar amb els darrers anys de la seva família, amb la seva banda, The Stones Men, just abans de morir. Ho va fer a l'edat de 75 anys, el 14 de juny del 1968. Un dels més grans de la història de la música country, Ernest Stoneman, que va ser incluït dins el Country Music Hall of Fame, el Saló de la Fama, l'any 2008. 1968, The Stones Men, amb aquest Christopher Robin.

Roig final del nostre espai per al dia d'avui, que ens permetrà un parell de cançons d'una cantant i compositora de música country, originària de Houston, Texas, i que actualment resideix a Nashville, Tennessee. El seu nom és Julia Cole, que bateja el seu estil com a Sisterhood Country, una cantant independent que ha aconseguit un gran èxit internacional amb més de 700 milions de reproduccions a les seves cançons, a les plataformes, i una comunitat de seguidors, el Cole Team, que gairebé arriba als 3 milions de persones. Aquest és el seu darrer senzill, The Wedding.

Si escoltàvem les seves cançons, que són realment magnífiques, i ens portava els seus temes absolutament preciosos, Julia Cole, amb aquests senzills que estem escoltant, aquest que era el seu darrer At My Wedding, com dèiem, però també un altre dels temes que podem escoltar, What Could Go Wrong, va ser el senzill que va publicar el mes de gener de 2026. Per tant, són cançons que pertanyen amb el seu darrer àlbum, que es diu Love You To Death, publicat el 22 de maig d'aquest any. Julia Cole tanca el nostre programa amb aquest tema. Serà fins la setmana que ve al Club del Country, com no, amb Rafael Corbí. Adéu-siau.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Dissabte 6 de juny a les 7 de la tarda, l'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany, l'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural, i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Dissabte, 6 de juny, a les 7 de la tarda, l'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany, l'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor. L'aforament és limitat i amb preus assequibles per 5 euros. Fes la reserva de la teva entrada a través de la web de l'entitat, avencesplugues.cat. El concert serà enregistrat per Esplugues FM, que podràs escoltar dissabte 13 de juny a les 5 de la tarda. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant. Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant,
3: amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
5: Hi ha una màgia que no té truc.
6: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
7: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
8: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
9: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
10: Perquè quan parles, fas màgia.
11: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM.
1: Són les 6 de la tarda. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
3: Dissabte, 6 de juny, a les 7 de la tarda, l'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany, l'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient

Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

Estàs escoltant Esplugues FM. Dissabte 6 de juny a les 7 de la tarda l'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany, l'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor. L'aforament és limitat i amb preus assequibles per 5 euros. Fes la reserva de la teva entrada a través de la web de l'entitat, avencesplugues.cat. El concert serà enregistrat per Esplugues FM, que podràs escoltar dissabte 13 de juny a les 5 de la tarda.

0: No em toquis els ous.
1: No em toquis el calamar.
0: No em toquis el nap.
2: Perquè toques molt més del que et penses.
3: Toques l'esforç de molts veïns.
4: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
5: Toques el que menja la meva família.
6: Toques el que més m'agrada.
7: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
8: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
9: Esplugues FM. Ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Dissabte 6 de juny a les 7 de la tarda l'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany l'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor. L'aforament és limitat i amb preus assequibles per 5 euros. Fes la reserva de la teva entrada a través de la web de l'entitat, avencesplugues.cat. El concert serà enregistrat per Esplugues FM, que podràs escoltar dissabte 13 de juny a les 5 de la tarda.
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Són les 7 del vespre.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Cua de cuc, espai de cinema Esplugas FM al 99.7 amb Txema Luzán.
4: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè.

dotze van arribar la fada bona i ventafocs, en Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Dissabte, 6 de juny, a les 7 de la tarda, l'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany, l'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor. L'aforament és limitat i amb preus assequibles per 5 euros. Fes la reserva de la teva entrada a través de la web de l'entitat, avencesplugues.cat. El concert serà enregistrat per Esplugues FM, que podràs escoltar dissabte 13 de juny a les 5 de la tarda. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Dissabte, 6 de juny, a les 7 de la tarda, l'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany, l'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor. L'aforament és limitat i amb preus assequibles per 5 euros. Fes la reserva de la teva entrada a través de la web de l'entitat, avencesplugues.cat. El concert serà enregistrat per Esplugues FM, que podràs escoltar dissabte 13 de juny a les 5 de la tarda.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia. Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
3: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
1: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gràcies!
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
9: Esplugues FM.
10: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Tot un restaurant de Ciutat Vella. S'ha empolainat el millor tratge que té. S'ha posat un clavell a la solapa i ara l'espera fer un cafè.

0: Són les 8 del vespre.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui tenim amb nosaltres en Jordi Udina i en Joan Maria Puiggròs. Ens venen a parlar d'aquest llibre, La veu d'un poble, 1906-2006. 100 anys d'història. Benvinguts a tots dos, Jordi i Joan Maria.
3: Hola, què tal? Moltes
4: gràcies.
2: Gràcies a vosaltres per ser avui amb nosaltres. Aquesta veu d'un poble, aquests 100 anys, de què parla? Perquè aquest és el títol del llibre, però quin és el contingut del llibre?
3: Bé, doncs, és la història de l'Avenç, els 100 anys d'història de l'Avenç, 1906-2006, cosa que fora de petites implicacions, no sé, del Pasqual Joan, a l'Avenç, a la crònica de Vides Plus, no, fins ara no hi havia ningú dedicat, esmerçat tanta documentació junta com en aquest llibre, la veu d'un poble.
2: Per tant, tenim davant nostre aquest llibre que parla dels 100 anys de la història de l'Avenç i que aquesta història la tanquem al 2006.
4: Efectivament. Jo podria afegir el que acaba d'explicar el bon amic Jordi Udina, de que hi ha un deure cívic d'explicar què és el que han fet cents i cents de col·laboradors que s'han ajuntat fraternalment i han lluitat per una causa comú, que és la causa de la cultura, de l'esforç, de la perfecció del cant coral o de la poesia o de l'art escènic. Tot això s'ha d'explicar. I han passat molts anys, nosaltres només hem agafat un segle, però han passat molts anys d'absolut silenci i la gent no coneix què és el que han fet molta gent, molts treballadors, molts col·laboradors del Centre Cultural de l'Avenç. Aleshores, doncs, l'objectiu del nostre llibre és, doncs, d'explicar, doncs, la tasca feta, els problemes, la vida, la,

0: dels espanyols a Catalunya el 1714, hi ha un decaïment o una frustració del poble. La cultura és corre de forma paral·lela, la mateixa sort queda estancada, queda absolutament restringida. Això significa que al cap d'uns segles, mitjans del segle XIX, hi ha un sentiment generalitzat de que hi ha un substratum, una cultura, una base, una riquesa comuna de tot el poble que s'expressa en literatura, en música, en costums, en cants, que són radicalment diferents de l'espanyolitat que hi havia imposada fins a aquell moment.
1: Una de les parts fonamentals, a part de tota la lluita cultural que tenen els centres culturals d'arreu de Catalunya, que es diuen Ateneus, en aquest cas aquí a Esplugues n'hi ha alguns més que es diuen Avens, un dels elements aglutinadors que l'has nomenat són les corals a través de Josep Anselm Clavé.
0: Sí, sí. És clar, aquesta frustració es manifesta a través de la creació de centres socials que aspiren a millorar tot l'estatus social. La gent ha de llegir, la gent ha de participar en teatres o artes escèniques, la gent doncs ha de cantar o s'ha de trobar, la gent també ha d'estar en els cafès i xerrar i discutir de tot. I és el que es fa aquí a Esplugues. Però això és un fenomen col·lectiu de tota Catalunya. Millor dit, és més aviat dels Països Catalans, perquè és una assignatura pendent des de la dominació filipista.
1: Un element que també engloba tot aquest concepte és que també hi ha un objectiu d'alfabetització d'aquesta classe obrera a través doncs, del cant, de les xerrades i del teatre. És una altra de les funcions. Per tant, és molt important per la història de Catalunya la fundació de tots aquests ateneus al llarg del territori. I anirem concretament a Esplugues, 1906. Estava ja ubicat on estem ara, aquí al carrer Àngel Guimerà, al primer edifici de l'Avent Centre Cultural. Estem aquí en els fonaments del 1906?
2: No. El 1906, en Pau Pujol i Vilà, que és l'ideòleg, el fundador de l'Avent, lloga un celler que hi havia precisament a uns 50 metres d'aquí a Cal Brilles. Lloguen per estar-se'n allà i tenir un dels cellers va ser la sala d'actes, el teatre, i funden el 1906 i calculem que a finals del 1906, octubre, novembre, cosa per la qual sempre s'ha celebrat aquí la Setmana del Soci el novembre, perquè pensem que va ser a finals d'any, perquè tota la documentació que hem trobat ja està més cap al 1907, com és els estatuts, l'estatut de l'Orfeó, parlen de l'acadèmia, no acadèmia de declamació, que llavors es deia agrupació teatral, no sé com ne deien, l'Avens, precisament amb S, no amb C. Això ho tenim recollit en el llibre, es veu. Doncs decideixen fundar l'Avens i s'estableixen allà, on ara hi ha el casal Robert Brilles.
1: Però en el celler, a l'espai físic, seria on està ara el nou edifici.
2: Sí, exactament.
1: No parlem de la masia, del nou edifici.
2: No. El nou, on ara hi ha el nou, l'auditori nou, que encara...
1: Sí.
2: Allà hi havia el celler, i en el llibre es veu la sala del teatre, amb l'embocadura, el teatre i tal, amb la característica biga de ferro trenat del celler, que precisament poso les dues fotografies paral·leles per veure com era el celler i com era la sala. Jo això ho vaig descobrir per la famosa biga aquesta de ferro que...
1: Quants anys va estar l'Avens en aquest celler?
2: Fins al 1923, calculem 23-24, que van venir aquí on estem ara. El 23, no sé, no sabem quan van trigar exactament

0: a construir-lo, perquè ho feien els socis que eren paletes, venien aquí els dissabtes i diumenges, a part de fer l'esmorzar, doncs contribuïen a aixecar l'edifici, no?
1: Per tant, ja fem un salt del 1906 al 24, i també hi ha un salt polític al país amb aquests anys, un petit salt.
2: Més que salt, era una cursa d'obstacles, perquè sí. Comença ja l'època de la dictadura. Penseu que havia un dels caps de la dictadura, estava vivint aquí dalt a la part alta d'Esplugues. I a més, quan hi ha dictadura, les coses canvien molt per la prudència que requereix aquest tema, eh?
1: Parlem de la dictadura d'en Primo de Rivera, sí, que la gent no confongui ara amb en Franco, del 1924, eh?
2: Sí, esclar, la dictadura és que som un país de dictadures, clar. Aleshores, de la dictadura Primo de Rivera va derivar a la República, i és quan l'avenç es llença cap endavant. Això és un tema que potser cal tractar a part.
1: Perquè, clar, en els anys de dictadura, tant d'en Primo de Rivera com la d'en Franco, tots aquests espais culturals, obrers i molt propis a uns pensaments d'esquerres, pateixen.
2: Sí, sí, no se'ls pateixen, sinó que són radicalment prohibits. El nom, prohibició en molts llocs de ballar sardanes, després la qüestió cultural reduïda al mínim, la imposició del castellà i de les costums i de moltes coses. Una dictadura és realment un tema sagnant, eh?
1: Per tant, Jordi, hi haurà algunes èpoques que t'haurà costat documentar, trobar fotografies, trobar informació?
0: Sí, sí, moltíssim, sobretot aquests primers 24 anys o potser més, els primers 30 anys, tot i estant aquí m'ha costat trobar documentació. Però bé, abans de fer el salt cap aquí, cap on estem ara, hem de remarcar molt la presència de l'Àngel Guimarà, que va estar allà en el edifici Brilles, de Cal Brilles. No parlem de Caves Margueri, perquè tot això va ser després. De Can Brilles, del celler de Can Brilles, allà va venir, em sembla que era entre el 19 o el 20, l'Àngel Guimarà, que va ser el dia que es va posar el nom al carrer Àngel Guimarà, perquè abans es deia Llobregat, aquest carrer. Ve l'Àngel Guimarà, es representa una obra de teatre pel grup de teatre d'aficionats que es deia L'Ànima Morta, i es fa una festa entre el teatre, que ve l'autor i que es canvia el nom del carrer, i això va ser un dels actes més rellevants de l'època d'allà, de Can Brilles, de l'avenç a Can Brilles.
1: Jordi, com has anat recopilant tota aquesta documentació per poder fer el llibre, i quant de temps has trigat a tenir-ho tot? T'ha costat, eh? Per la cara que m'està fent, que ja ens agradaria tenir ara aquí una càmera i passar-ho pel canal de televisió de la ràdio, que no és el cas, eh? La cara que han posat tots dos.
0: Sí, sí. Bé, mira, tot això ve a l'any 2006 amb l'Antoni Llames, que diem hem de celebrar el centenari, i jo proposo donar als socis com un petit fascicle de la història de l'avenç, perquè no, ja, com t'he dit abans, no existia res, absolutament res. Comencem a buscar i no trobem res, res de res. O sigui, mira, aquests llocs on la Junta canvia cada 4 anys, és molt difícil de que hi hagi algú que sigui al corrent d'un arxiu, i o sigui, van passant les juntes, van passant la gent, però no queda cap pòsit. O sigui, això per una banda. Després la guerra, el 36, que l'avenç la van incautar la CNT i la UGT, i va desaparèixer tota la documentació, per tota, i els diners que hi podia haver també. Això, entre això i l'any 69, el gran incendi que hi va haver, i que les juntes, doncs, bueno, per espai a la secretaria no es podia guardar tota la documentació, resulta que ho guardaven en una dependència que hi havia sota l'escenari. Llavors allà neix l'incendi i es crema tot. O sigui que, de fet, només trobem papers, documentació, fotografies i coses del 70, del 70 cap aquí. O sigui, no vam trobar absolutament res.
1: Com t'ho has fet, aleshores?
0: Bé, doncs, mira, donant veus a antics socis que si tenien fotografies, que si papers, fins al... Precisament per fer l'edifici aquí, recordo que es van fer unes accions, es van emetre unes accions de 50 pessetes aleshores, i el Can Brilla, el Jaume Mas i la Roser Brilles, allà vaig trobar una d'aquestes accions que surt en el llibre, i coses així, anar a Cal Fuster, el Gaietà Fuster... fotografies de quan els embalats aquí feien els embalats aquí a l'Avenç. Tot això s'ha anat a poc, és una feinada d'anar parlant amb tothom i que t'ho deixin i escanejar-ho i tornar-ho de seguida. Bé, en fi, i així, bé, el temps són més de 10 anys, perquè el 2007, quan amb en Toni Llames ens proposem fer això, no trobem res, comencem a buscar, doncs del 2007, que ho vam reemprendre amb en Joan aquesta tasca, doncs imagina't, que jo calculo que uns 14 anys.
1: I aquesta feina l'heu pogut fer gràcies a que vosaltres sou dues persones molt implicades amb l'entitat i coneixeu a moltes persones que han format part de la història de l'entitat i us heu pogut posar en contacte directe amb elles, perquè si no hauria estat molt més difícil. O fins i tot, me'n vaig més enllà, si no haguéssiu estat implicats personalment, poder ningú hagués fet la història de l'Avenç.
2: Certament, jo permetava que faci quedar la mar de bé el meu company, perquè ell va ser un home tipus formigueta que ha anat recollint tot d'informació i fotografies i relats i els ha anat arxivant, i tot això és el que ens hem trobat per poder confegir el llibre. Però respecte a la nostra implicació, home, tots dos som gent de l'Avenç, gent que ell, amb 56 anys, és una mica més vell que jo. I jo, 54, o sigui, ja mig segle i passa de mig segle. Però què significa això? Que un ciutadà...
0: 56 i 54, d'activitat aquí a l'Avenç.
1: D'activitat...
0: No que, que els tenim...
1: No. O sigui,
2: No, ara molts més.
1: Sumeu-li, atenció, oients d'Esplugues FM, sumeu aquestes dates 30 anys més, que és l'edat real que tenen.
2: Sí, clar. Sí, perquè ell encara és un jovenet al costat meu, sí. Però això ja passa als 80. Però he de dir que la projecció individual d'una persona, i em vaig apuntar, si ara porto 54 anys, era en plena joventut, jo em sentia cridat a participar en quelcom col·lectiu al servei del país. Parlo de Catalunya, evidentment. Però és que he participat tant que jo em sento part de l'Avenç. No és que l'Avenç hagi pujat gràcies a mi o gràcies al Jordi, que Déu-n'hi-do el que ha fet també, sinó que era la nostra obligació de portar el bo i millor que teníem nosaltres pel bé del país, i això a través de l'Avenç, que era una eina i que segueix sent una eina social de millorament del poble.
1: Doncs ara anem justament a parlar d'aquesta part, de la vostra implicació a nivell personal. Jordi, tu quan comences aquí a col·laborar amb l'Avenç activament a nivell personal i t'impliques?
0: No, començo pues, als 14 anys al teatre. Entro al grup de teatre, allò es deia Acadèmia de Declamació, entro allà i de seguida, no sé per què, entro o m'agafen amb una comissió de festes que paral·lel a la junta de l'Avenç hi havia una comissió de festes que és la que organitzava balls, en fi, les festes, no? A part de la junta. I allà, doncs, amb el Cosme Seguí, de la pasteleria, Héctor Máiquez, el Roca del Río, en fi, formem res, tres o quatre, formem una comissió de festes. I comencem a organitzar balls, els diumenges a primer amb discos i després amb conjunts, en viu i, bueno, i així. I paral·lelament amb el teatre, amb el començo l'any el fer teatre, bueno, també ho especifiquem aquí. Va estar 30 anys fent teatre. O sigui, començo amb l'Hereu i la Forastera, d'aquells paperets de hola, bon dia, sóc aquí. El jutge té raó, recordo que deia, el jutge té raó i prou, això era valia més el vestuari que em van col·locar que les frases que deien. I vaig acabar el 82 amb el Bala Perduda, perquè ja vaig veure que no em podia estudiar tota l'obra de memòria.
1: Hi ha més implicació teva, perquè també formes part, més que formar part, ets l'impulsor, el que porta tota la càrrega d'Imatge 74.
0: Exacte, el decurs de tot d'aquesta... això del teatre volia dir, doncs, sembla que era tres cops a la setmana, assajar a les nits, de 10 a 12. I la comissió de festes, doncs, era el dia que... sembla que era els dimarts que hi havia reunió... Vol dir que ja començava a estar quasi tota la setmana per aquí, no? I fins que neix l'oportunitat de formar una secció de fotografia. Comença amb Imatge 74, amb fotografia, exposicions, concursos... De fotografia passa a Cinemater, i del Cinemater al Cineclub. I això es tradueix en 42 anys d'activitat.
1: I aquí és quan et conec jo, Anna, tu, amb el cineclub que feies aquí, el Teatre de l'Avenç, que venia amb Villatoro a fer els...
0: Villalobos.
1: Villalobos. I la meva memòria també falla ja. Ja vaig pujant d'edat. I has fet més coses, t'has implicat en més projectes aquí a l'Avenç. A part d'Imatge 74, vas ser un dels fundadors de Ràdio Estudi Esplugues.
0: Sí, també l'any 81, amb el Ramon Rioja, el meu germà, el Toni. Mira, tirem endavant una ràdio local, i que dura també 23 anys. Afortunadament, totes les accions que hem emprès han sigut de llarga durada, eh? No ha sigut qüestió de 4 dies. Fent el llibre, per cert, que també hi surten, resulta que l'any 51 ja van crear una emissora.
1: Sí.
0: Vaig descobrir que la Ràdio Estudi Esplugues no va ser la primera, sinó que n'hi va haver una que deia...
1: Ràdio Unión amb Sant Just.
0: No
1: es deien Ràdio Unión al principi?
0: No, aquesta era la ràdio que hi havia al poble, Ràdio Unión, però a l'Avenç van crear una emissora, i els dos programes que ho constaten, es deia emissora del Centre Cultural. Sí.
1: Ja en parlarem més endavant.
0: El Jordi Castells i potser algun Almató també hi havia, eh?
1: Hi havia un Almató.
0: Sí.
1: Exacte, que són els que es van fusionar després amb els de Sant Just. I de Sant Just ja vam passar a altres zones del Baix Llobregat i cap a Barcelona.
0: Doncs aquí reproduïm els dos programes aquests que potser només van fer dues emissions, no ho sé, eh? Però no, perquè em sembla que parla d'alguna més. Però després de l'obra de teatre feien una emissió cara al públic amb disco sol·licitat i jo que sé, que ja, ho explica ja. Jo sóc partidari de recomanar a la gent que miri, que llegeixi el llibre, que es llegeixi els programes, perquè donen moltíssima informació.
1: Ara anirem amb en Joan Maria Puiggròs. Quina és la teva implicació i com entres tu aquí a l'Avenç i les tasques que hagis pogut realitzar?
2: Bé, arrel del meu casament amb una noia d'Esplugues, esclar, em vaig espluguitzar, per dir-ho així, i entro jo estava vivint a Sant Just i vinc a residir aquí a Esplugues a partir del 1966. El 1968 ja m'incorporo com a soci, em van doncs recolzar el president, el Vicentó Bonet i el Joan Brilla, sí, el Joan Brilles, i el 68 vaig entrar al Centre Vents. Aleshores, la meva actuació, esclar, es dedicava només a saber una mica com estava tot, perquè jo dintre del món doncs, de les associacions era bastant nou, però sí que em vaig anar incardinant de mica en mica, em vaig anar complicant de mica en mica, i esclar, jo, com que no era massa addicte al règim franquista, doncs veia que hi havia coses que no m'agradaven gens. I va ser quan hi ha l'incendi que es crea, incendi de l'Avenç, es crea una comissió gestora, i això em dona la idea de muntar un equip que pogués donar la volta a la junta, naturalment franquista, franquista 100%, que hi havia i que seguia els dictats del règim, per tal de canviar la situació. Llavors em vaig veure secundat de seguida doncs, per un Llames, per un Jordi Udina i per altres companys, però de fet dic jo, el mèrit va ser de tots, que tothom va posar-hi el cap, i això és un tema que desenvolupo aquí i que explico, i vam aconseguir de canviar tota la junta amb una hàbil maniobra de sessions de reunions de tota la, tots els socis, de canviar tota la junta i canviar el signe amb el qual treballava l'Avenç. I aquesta va ser la meva actuació. Vaig ser president un cert temps, però és clar, si havien de canviar la junta, també havia de durar poc. O sigui, vaig estar un any o dos de president i ja està, la meva missió complida. Està molt, molt especificat i molt clar tots els motius que fonamenten aquesta acció, que per mi va ser bàsica, que és la creació de l'equip a 70. Estàs conforme?
0: Sí. I tant. Allà va començar tot. De fet, es va acabar una època i va començar una altra. Sí.
2: Una de les coses que fèiem era, vam inaugurar l'època dels, diguem-ne, d'aquella espècie doncs, d'instal·lació, de planning, que era motiu de burletes per part de la Junta, perquè pensaven que això era perdre el temps. La planificació, que durant un temps era fitxes i que avui dia es fa amb ordinador, però es posaven fitxes, i nosaltres el que fèiem era duplicar l'acció de la Junta Directiva per anar preparant un equip. Bé, això era un sistema que ja utilitzaven des de feia molts anys els moviments d'esquerra, però d'anar ocupant el lloc de la dels dirigents per tal de saber com anava una cosa i els problemes que comportava, i això va ser el principi de la meva acció.
0: Cada 4 anys es canvia aquí, encara ara es canvia la junta, la meitat de la junta. Llavors vam trigar això, els primers 4 anys vam canviar la meitat i els següents l'altra meitat, i totes anaven nodrint de gent de l'equip a 70.
1: Per tant, trobarem que el punt d'inflexió, el gran canvi que hi ha polític a l'Avenç Centre Cultural, és gràcies, per dir d'alguna manera, a l'incendi que a partir del 1970 dona l'oportunitat per fer 69. Aquests canvis.
0: De l'incendi el 69, però,
1: sí, però
0: l'equip
1: clar,
0: a 70, un any després,
2: sí,
0: comença la...
1: Hi ha una evolució, l'incendi el 69, sí. I dona pas a aquestes noves propostes que en Joan Maria Puiggròs fa a la nova Junta, i a partir d'aquí doncs, hi ha un altre caire. Afortunadament ja estem parlant d'un canvi de junta 70, 72, 74,
2: democràtic,
1: en el que arriba el 1975 amb la mort del dictador, d'en Franco, sí. I aquí ja hi ha un pòsit democràtic i d'esquerres, com sempre han tingut els centres culturals, sigui Avenç o Ateneus, a Catalunya.
2: Doncs sí.
1: Doncs escolteu, La veu d'un poble, 1906-2006, 100 anys d'història de l'Avenç Centre Cultural. Avui estem amb en Joan Maria Puiggròs i amb en Jordi Udina. Expliqueu-me com està estructurat aquest llibre.
2: Per fer-ho el més reduït possible aquesta informació. Jo us puc comentar de que sota l'índex hi ha una presentació per explicar els orígens de l'avenç i hi ha uns articles o uns apartats que van revisant acuradament el que significa l'evolució de l'avenç fins als nostres dies. Parla la primera etapa, doncs, d'un avenç molt elemental, aquí al Margarí. Després hi ha el centre d'avenç en trànsit vers la Segona República, molt problemàtic perquè la dictadura estava, el que es diu en castellà, ojo a visor, perquè el primer que caia li caia el cop de pal. Després hi ha un factor importantíssim en aquesta època, que és quan hi ha la irrupció o el triomf del republicanisme, apareix aquí a l'avenç el grup excursionista germanor, que és transcendental perquè és dintre d'un poble que hi havia uns 2.000 habitants en aquella època, era un element d'uns 200 joves profundament catalanistes, independentistes, organitzadíssims i que van fer una tasca immensa. Estaven emparats per l'avenç. Aquí és a dir que el gran president que va tenir molta vista i del qual parlaré sempre bé va ser el president Argemí, que va veure lo necessaris que eren el Club Excursionista Germanor. Per això, el 72, que per cert va coincidir amb la meva presidència, vam poder recollir tots els escoltes d'Esplugues que hi havia en aquell moment, que estaven en situacions bastant complicades vinculats a la parròquia, els vam encabir aquí a l'avenç. I ara celebren, no sé quants anys fa ja, 70, doncs fa gairebé 50 anys, ara ho celebraran. Això, tenir joventut aquí, és essencial. I la continuïtat dels escoltes és essencial, perquè és el que la seguretat de que els ideals de l'avenç seguiran endavant amb la vida adulta d'aquests xicots. Després, clar, hi ha la preguerra civil, la irrupció dels sindicats, que van ser una irrupció ferotge. Després, la guerra civil. Després, quan els sollevats franquistes omplen tots els carrers i manen. Anys en canvis profunds a l'avenç. Significa que creen una comissió gestora addicta al franquisme. En realitat, no puc, prefereixo no dir noms, però primer va haver una gent que va fer el possible per salvar l'avenç, però després hi va haver gent molt assenyalada, fidel al franquisme. Després, arrel de l'entrada del gran president que va ser en Llamas, Toni Llamas, comença una evolució enorme i comencen a haver seccions filials i seccions adherides, que tot això està explicat en el llibre. I també a continuació s'especifiquen actes de tipus social i és quan es comença arrel de l'incendi a refer el possible l'avenç, que ha quedat. Es poden arreglar moltes més coses, me'n sembla, i es faran, però això no es pot fer en 4 dies. Finalment, el llibre parla de documents significatius, com és, per exemple, doncs, la celebració del centenari de l'avenç, les juntes directives, els estatuts i reglaments entre el 1905 i el 2005-2006. Com a cosa anecdòtica, diré que va haver alguns estatuts que esmentaven la presència de les dones com a hembras con igual derecho que otros, que los socios con igual derecho que los otros, bueno, això ja ho veureu, que està en el llibre, con igual derecho que los otros socios masculinos, que en realitat no va ser mai fins a vinguda de la democràcia. O sigui, la dona va ser postergada, oblidada i deixada de costat fins que va haver un canvi profund.
0: I a les assemblees no tenien veu ni vot?
2: No, perquè eren unes assemblees de segona categoria.
1: I a més, ara les juntes de l'avenç han de ser sempre paritàries, vull dir...
2: Sí,
1: eh?
2: Sí, sí.
1: Ara som les mateixes homes
2: la dona,
1: que dones.
2: La dona és diferent. Aquesta diferència fa que calgui arribar a un acord per exposar les formes de veure la vida i les coses i la realitat, i és aquí on han d'intervenir les dones, que són igualment capacitades que un home.
1: O més.
2: Sí, i finalment acabem el llibre, tots dos, amb personatges il·lustres. N'hi ha hagut molts de personatges il·lustres que han sigut veritables patriotes i veritables delils del moviment social i polític, sí.
1: Perquè en Jordi abans esmentava que Àngel Guimarà havia estat aquí a Esplugues a la primera època, quan s'estava al celler, i a mi m'ha vingut a la memòria que en Joan Tomàs també havia estat aquí a Esplugues, que era un gran patriota que buscava totes les tradicions, també havia passat per aquí, i a més en Joan Tomàs havia estat un parell d'anys director de lo que ara seria la Coral, que abans era l'Orfeu.
0: Sí.
1: Per tant, sí que en aquest llibre recolliu totes aquestes grans personalitats del país que havien passat per Esplugues.
0: Sí.
1: Més si tenim en compte que tu abans comentaves que en la dictadura d'en Primo de Rivera hi havia també una persona important o una persona en el seu organigrama que vivia aquí a Esplugues. Sempre anirem trobant a través de la història del país que hi ha persones que estan a Esplugues. I, per exemple, en Pujol i Bausis, tot el tema de la ceràmica que hi havia aquí a Esplugues, les bòbiles, tot això és superimportant per la història de la nostra ciutat, tota l'època del modernisme, que encara no sabem exactament quina va ser la importància d'Esplugues dintre d'aquesta història del modernisme i de fer les rajoles i de dissenyar-les i fabricar-les.
0: Sí, hi ha una cosa de la que em sento molt orgullós i és haver reproduït el terra de ceràmica que hi havia a la sala, a la sala del teatre,
1: sí,
0: donat pel Pau Pujol, i que es va perdre durant l'incendi, es va perdre tot. Però resulta que a través d'unes fotografies que em van deixar, es veien perfectament el terra de la sala, amb uns balls i un carnestoltes, i a base de les vaig ampliar i anar comptant rajoleta per rajoleta, perquè eren unes rajoletes sisavades molt, molt petites, vaig reconstruir i està aquí, està reproduït tot el terra amb els seus colors originals i tot. I una altra cosa que he reconstruït és l'arbre genealògic del Pau Pujol. En fi, he reconstruït com era i com va ser el seu... Perquè en la inauguració de la sala Pau Pujol, que és la que es va començar fent les projeccions del futbol en pantalla gran, aquesta sala van venir una neta del Pau Pujol, la Carme Sala, va venir i vaig ensenyar-li l'arbre genealògic que havia fet de la família.
1: Com que el llibre acaba el 2006, evidentment hi ha aquesta darrera fase de la història de l'avenç que no surt reflectida. Quan es va fer la reforma del bar, hi ha com una simulació de les rajoles modernistes, que no és fidel, que no és fidel a tot el gran moviment que va haver aquí a Esplugues, però sí que és veritat que quan entres al bar de l'avenç, veus aquest trencadís amb aquestes columnes, veus aquest disseny d'aquestes rajoles i el sostre amb aquestes al·legories a el que seria la rajola modernista, i bueno, t'ho recorda, eh? Després hi ha la fotografia en el bar, que hi ha l'antiga sala,
0: sí,
1: que està tota plena de persones. Només volia fer aquesta referència, que les persones que llegeixin el llibre i vegin que s'acaba el 2006, l'únic motiu és perquè s'ha volgut fer 100 anys de la història de l'avenç.
0: Sí.
1: No hi ha cap altre motiu de fer el tall al 2006.
0: No.
1: Que no hi hagin susceptibilitats de dir, ei, aquí hi ha una part de la història que no està en aquest llibre.
0: No, és que va néixer com un llibre del centenari.
1: Exacte.
0: El que passa que s'ha trigat tant de temps
1: a donar-li
0: la llum que...
1: Però voldria deixar clar, que no hi hagin susceptibilitats de que es fa el tall el 2006, no hi ha cap altre motiu de fer 100 anys de la història de l'avenç, Centre Cultural d'Esplugues de Llobregat.
2: Nosaltres estaríem molt contents de que hi hagués
0: que algú s'animi
2: el 2006
0: a fer,
2: sí,
0: la resta.
2: Però esclar, amb la feina que hem tingut, hem estat 3 anys treballant com uns lleons per poder treure tot això, i la quantitat d'hores i hores i hores i hores i hores que hem passat per fer això, i creiem que era la nostra obligació de que sortís això però a la llum. Però després d'això hem complert el que era necessari de fer, però jo ho deixem pels nostres nets o bisnets que puguin acabar. Bé, jo crec que fent quedar l'avenç bastant bé, en el sentit de que ha sigut una lluita del poble per salvar les seves tradicions, la seva llengua, la seva història, la seva cultura, ha sigut socialment. I ara aprofito per dir una cosa. Hi ha molta gent que confon, i és un tema una mica delicat, però ho explico molt breument. Hi ha molta gent que confon la missió d'un ajuntament amb el que fa l'avenç. No és que es pugui comparar que un és superior a l'altre, això són diferents absolutament. Fruit de la derrota del 1714 es creen uns ajuntaments i que són els que han de, i han de fer-ho, han de regular tot el recollir els diners que aporten els perquè s'han de fer carrers, s'han de fer places, s'han de plantar arbres, ha d'haver una policia, s'ha d'ajudar, però un ajuntament no és mai la que genera, diguem-ne, directament cultura. Ho pot fer també, però no és l'única missió seva. Seva missió és fer de regulador de totes les necessitats del poble i fer, doncs, de vasos comunicants, de la riquesa general i controlada que sigui ben aplicat. Això crec que és el correcte. Ara, no es pot pensar de que sigui l'única. La tasca d'un avenç que està ple de socis que lluiten i perden les seves hores pel bé dels altres socis o dels altres espluguins mereix una altra lectura, i és la dedicació d'hores lliures, que no cobren ni 5, que estan demanant sempre ajuda a l'Ajuntament perquè és d'on hi ha una captació de diners. I això, legalment, amb honor a la correcció política, han de ser aplicats sempre de forma adequada a les entitats perquè puguin fer aquesta tasca. Que no cobren, és una tasca voluntària, però amb això és la forma d'aixecar un poble també.
1: Abans heu comentat uns 10 anys de recopilació de documentació. Tu ara dius, Joan, hem estat 3 anys amb molta feina i recopilant. Ja veig que aquí hi ha com dues fases del llibre. La primera, que és la recopilació de tota la documentació, tota la feina documental, que seria la part del Jordi Udina.
0: Jo li passo 4 exemplars de... És que primer, amb el Toni Llames, vam decidir fer una història gràfica de l'avenç. És a dir, a base de fotografies, programes, que jo tenia col·leccions que m'havien deixat, perquè aquí hi ha, que potser algun dia sortirà, una col·lecció d'en Gaspar Batllori Sala, de programes de teatre. Parlo de programes molt antics, però que és molt... Trobo que llegint-los és tot una història. Se sap qui era l'apuntador, qui feia de tramoista, qui feia... Verdaderament no cal escriure, només veient-lo ja atrau com a col·lecció, eh? Potser algun dia sortiria algun apartat d'aquestes col·leccions. Però és quan li passo aquests 4 volums, que són cada 25 anys, li passo amb en Joan, més un de tota la documentació que havia extret de La Vanguardia. Perquè resulta que fins a l'any 36, La Vanguardia, el corresponsal d'Esplugues era el Joaquim Rosal, Joaquim Rosal i Deix, va ser el corresponsal de La Vanguardia Esplugues fins a l'any 36, que això s'acaba, ja no hi vaig trobar res més. Però a La Vanguardia sortia hasta un naixement, un casament, tot el que el corresponsal deia, Esplugues ha passat això, fulano s'ha trencat el braç, ha trobat coses així.
1: Com un anuari, gairebé, eh?
0: Sí, tot sortia. I clar, vaig començar a trobar coses i llavors vaig començar a trobar que l'avenç havia fet canvi de junta i et deia tu tota la junta nova, els sortins, els entrants, i això va ser per mi la salvació per il·lustrar aquests anys que no tenia absolutament cap informació.
1: I per tant, tota aquesta informació que tu tens recopilada passa a en Joan Maria.
0: Sí, i són aquests ell, 3 anys que llavors ha vingut la...
1: Clar, perquè tu ja amb l'experiència que havies tingut dels teus llibres que ja havies fet, ja has fet altres llibres, doncs ja comences a repartir tota aquesta documentació i a fer tots els capítols i l'evolució.
2: Deixem deixem parlar una mica bé del meu company, el Jordi Udina. Si no fos per ell, no s'hagués pogut fer aquest llibre, perquè va donar un material formidable. Sí. Jo, el meu limitat ha sigut purament doncs, d'explicar el millor possible, i després ha hagut gent que ens ha arreglat una mica, i hi ha hagut repeticions, hi ha hagut nyaps i tot, però ho hem anat, sí, ho hem anat polint. Ens ha costat bastants diners, perquè això també s'ha de pagar, la correcció del text i de tot, eh? Mm. Però si no fora per la seva feina, no hagués pogut organitzar cap llibre. Ara, és clar, s'han trobat la fam i la gana. Doncs, tots dos, vale, som-hi, anem a fer-ho. I jo estic molt content d'haver treballat amb ell, però li dec molt amb el Jordi, eh? No és bé meu, el llibre, eh? És de tots dos.
1: Una vegada teniu tota la documentació recopilada, estructurada, hi ha una tercera fase, que és la de portar a compaginació, a correcció. Això ha sigut una altra feina. Sé que heu portat tot el llibre a corregir, a l'estil, també.
0: Sí, sí, sí. La compaginació l'he fet jo, eh?
1: Tu mateix,
0: sí,
1: tota.
0: Sí, sí, el que, com se diu, maquetació.
1: Exacte, l'has fet tu.
0: La primera vegada que m'hi poso.
1: I ho has passat a impremta?
0: Sí. Sí.
1: Ho han on s'ha imprès al final el llibre?
0: Es diu aquí, Gràfics.
1: Són d'aquí d'Esplugues,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, aquí al carrer Francesc Xavier, sí.
1: Per tant, tenim un producte de quilòmetre zero,
0: sí,
1: eh? Fet per gent d'Esplugues, per espluguins, parlar d'un tema d'Esplugues, ha estat imprès per una impremta d'Esplugues. Donar-vos les gràcies per haver estat amb nosaltres, i sempre, per acabar, que ens queden uns minutets, si m'he deixat alguna cosa per dir-vos, per preguntar-vos, si voleu afegir alguna coseta d'última hora.
2: No. Bueno, és millor no tocar aquest tema, perquè tenim moltes coses a dir.
1: Jo voldria afegir una cosa, perquè he sortit moltes vegades el nom del senyor Antonio Llamas.
2: Sí.
1: És una persona, per mi, que tinc un gran record d'ella. És la persona que quan es va muntar Ràdio d'Estudi Esplugues ens va acollir amb els braços oberts, ho va tenir claríssim, que l'Avent Centre Cultural havia de tenir la seva ràdio. De fet, tornem a estar aquí a l'Avent Centre Cultural, i jo voldria fer una miqueta un paral·lelisme del Llamas amb la junta que tenim ara actualment. El Llamas tenia molt clar que l'Avent Centre Cultural s'havia d'obrir a altres entitats, acollir-les, que vinguessin aquí, que si necessitaven un espai de reunió com és la Coloma, que no hem esmentat, a la Coral La Coloma, que sempre han estat aquí al Centre Cultural. També tenim altres entitats, que tu saps perfectament, Joan, que és el grup d'estudis, sempre que ho necessiteu veniu a l'Avens. També tenim la Crònica de la Vida d'Esplugues. Hi ha moltes entitats que sempre que ho necessiten. Aquesta nova junta està amb l'esperit aquest d'obertura que tenia l'Antoni Llamas, i jo reivindico aquest esperit de l'Antoni Llamas d'obrir l'Avens i ser més propera a tothom.
2: Bé, ja que toques aquest tema, permetem explicar-te que les juntes que van haver fins al nostre equip de la 70 era gent molt vinculada al règim. No vull dir que siguessin bones persones, al contrari, eren bones persones, però molt vinculades als condicionaments del règim. Aleshores, significa que l'avenç es va anar decandint de mica en mica, es va anar apagant, fins que nosaltres, el grup de 70, va irrompre amb força. Un centre com l'avenç, si no està obert i dedicat al poble, a la gent, al país, no serveix per res. I aquest és l'origen dels ateneus i dels centres socials, que són elements per dignificar i millorar el poble. I si no es va amb aquesta filosofia, no serveix per res un centre d'aquests. Es converteix en una colla de senyors que es dediquen a jugar a cartes i al dòmino i prou. No, han de posar-hi l'esperit, i l'esperit mou muntanyes, i això és el que necessitem en aquest país, és les coses com siguin.
0: Fixa't que triguen 60 anys, o sigui, a crear-se les seccions, que va ser en l'època d'Antoni Llamas, però que fora del teatre i de l'Orfeó, que era l'època de la Fundació i de Can Brilles, no es havia creat cap secció fins 60 anys després de la fundació, que la primera va ser Imatge 74, i ja va anar seguint totes les que hi ha actualment.
1: I tenim espeleologia amb el Gelade, amb el CEAS,
0: les sardanes, tots van anar sortint després de 60 anys d'immobilisme, diguéssim.
2: Sí, tant és així que, per exemple, jo vaig intervenir molt directament per encapir la vida d'Esplugues aquí a l'Avenç, perquè jo pensava, home, és necessari de donar suport a una entitat com la vida d'Esplugues. I per tant, estan treballant amb perfecta ajuda i estan ben assentats.
1: Perquè l'Avenç està donant a Xucluc, ell està donant espai a entitats com la Coloma, que té més de 160 anys, que és la més antiga, de les més antigues de Catalunya, i després tenim la Crònica de les Vides d'Esplugues, que crec que ara també té uns 72 anys de vida.
2: 59, del 59.
1: Des del 59. Val? Per tant, el 2019 van fer els 70 anys.
2: Sí, sí.
1: Val. O sigui que l'Avenç està acollint entitats prou importants de la nostra població.
2: Jo estic des del 68 fent pràcticament un article cada 68, el segle XX, fent un article a cada...
1: Sí, sabem que ets gran, però no tant.
2: Bueno, sí que no corri la veu, sí.
1: No, doncs amb aquests dos jovenets que tenim aquí amb nosaltres, que són els que tiren endavant els projectes...
2: És la meva obligació com a ciutadà. Jo sóc el ciutadà Puiggròs, i prou.
1: Doncs fem ja el comiat. Hem tingut avui amb nosaltres en Joan Maria Puiggròs i en Jordi Udina.
2: Gràcies.
1: Per parlar del llibre La veu d'un poble, 1906-2006.
0: Així és.
1: Doncs llarga vida a l'Avenç. D'acord? I ens mirarem amb molt de carinyo, com ho heu fet vosaltres, aquests 100 anys d'història del Centre Cultural i Recreatiu Avenç Centre Cultural d'Esplugues.
0: Molt bé.
1: Una abraçada molt gran per la vostra feina i per deixar aquesta memòria històrica sobre el paper, que no es perdi.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Hola, soc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Són les 9.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: El passat mes de gener vam tenir aquí un grup d'alumnes del taller d'escriptura que es fa aquí a l'Avent Centre Cultural. I avui seguirem amb aquesta segona part. Aquests tallers d'escriptura creativa el que volen fer és endinsar a les persones que fan aquests tallers, que s'ha de dir que totes són dones, que no estava previst així, és una convocatòria que es fa des de l'Avent, és una proposta que ho porta la Ruth Estrada, doncs tots són dones i el que es vol és fer descobrir la imaginació i la creativitat d'aquestes dones, i un cop s'ha fet el taller finalitzarem a la ràdio i aleshores fem aquests podcasts en el que cadascuna d'elles té alguna cosa a dir. Al final de l'espai el que us farem és una miqueta d'incentiu perquè qui vulgui poden seguir amb aquests tallers d'escriptura que es fan a l'Avent Centre Cultural. Per tant, és una aportació que des d'Esplugues FM fem, obrir els micròfons amb aquests tallers i amb aquestes dones que se'ls hi posa un paper en blanc i a partir d'aquí han de començar a fer servir el bolígraf, connectar-lo amb la seva ment, amb la seva imaginació i amb la seva creativitat. Així doncs que avui donem la benvinguda a la Cristina, a la Carla i a la Sara. Benvingudes a les tres, hola.
3: Bon dia.
4: Hola, què tal?
3: Bon dia.
2: Algunes de vosaltres ja repetiu taller?
3: Sí.
2: Val? Aleshores, faríem una miqueta d'experiència respecte al primer taller, perquè ja han hagut alguns canvis, eh? La Sara no solament fa creativitat d'escriptura, sinó que també fa aportacions noves a cada taller perquè us vol sorprendre. Per tant, expliqueu-me una miqueta l'experiència del trimestre anterior i el d'aquest.
5: Bueno, l'experiència de l'anterior, que va començar l'octubre, acabar el gener, bueno, era un altre, bueno, diguem, fèiem un té i era com un ritual diferent. Sí que és cert que al final doncs, es perdia una miqueta de temps i ara doncs, aquell temps l'hem guanyat per tenir més temps d'escriure, perquè interessa també. Però el caliu i vull dir, l'essència de lo que és el taller no s'ha perdut. Vull dir, continua sent un espai creatiu, a més molt segur, sense judicis, que es deixa... la gent es deixa anar i surten coses que de vegades dius, uala, però com has pogut escriure això en aquest poc

0: Quedes, tenen ganes de dir, ho has escrit ara o ja t'ho portaves escrit de casa, saps? Veritat. Perquè és com molt... Uau, surten coses realment impressionants.
1: Tens raó.
2: Molt bé. Doncs, a partir d'aquesta experiència pròpia, que ja en seguirem parlant, la Ruth el que fa és que us dona alguns indicadors, algunes coses, ella li diu disparadors.
0: Disparadors, sí.
2: Val? Perquè vosaltres pugueu desenvolupar aquest escrit, val? Aquest text que heu de fer creatiu. A mi ella m'ha donat una pista d'un dels disparadors i jo, si us sembla, m'agradaria que escoltéssiu aquesta cançó i a partir d'aquí ja m'expliqueu quin és aquest disparador i hi ha un segon que també vull que me l'expliqueu vosaltres.
3: Perfecte.

Aquesta és una versió musical, però és una cançó que qui no ha reconegut aquestes notes, ara mateix us poso una altra, la mateixa cançó, però diguem-ne que per un cantant super, super, super conegut. Perdó. Ara.

0: El disparador no era una noia, era una nina, però sí, com diu la cançó, està buscant a dintre seu. I la ruta el que volia és que amb aquesta nina de porcellana vosaltres també busquéssiu dintre vostra. I voldria saber una miqueta, quan ella us proposa aquest disparador, que és una nina de porcellana, us va portar físicament una
1: la va,
0: nina?
1: La va portar físicament.
2: Sí, sí, la va
1: era
2: portar.
1: Una nina seva de quan era petita, que li van regalar. Sí, sí.
3: Que de fet s'assemblava molt a ella.
2: Sí, per sí, sí, penso que era... Sí, li van regalar justament per això.
3: Sí, sí.
1: Rosa, amb els cabells arrinxolats,
3: sí, sí, sí.
1: Molt, molt ben vestideta.
0: Sí, que bo.
1: Sí. I llavors havíem d'explicar, bueno, de fer un relat, a l'estil que cadascú tingués, de lo que ens transmitia aquella nina. Clar, hi ha la versió de les persones, doncs, que els hi transmetia, doncs, una sensació de, doncs, una nina dolça, la infantesa i tal, i hi ha altres persones, doncs, que les nines aquestes els hi fan por, i clar, el text es transforma totalment en algú que no té res a veure ni amb la dolçor, ni amb la tendresa, ni... I és molt xulo perquè cadascuna fa la seva
2: interpretació.
1: Exacte.
2: Era una era més aviat una descripció. Havíem de fer servir molts adjectius, intentàvem fer servir, que després cadascú ho adapta al seu estil o al que amb ella experimenta davant d'aquella nina, no? Perquè cadascú fa la seva interpretació. Sí.
0: I després l'altra proposta va ser un quadre. Expliqueu-me també la proposta del quadre.
3: El quadre, la ruta ens va portar diverses impressions de diferents quadres, de diferents artistes, i el que havíem de fer era triar diferents verbs, i la proposta era com expressar sense dir, d'alguna manera. Mm-hmm. Havíem d'expressar aquests verbs sense enumerar, o sigui, sense enumerar-los com a tal. I la inspiració o el disparador era arrel d'això, d'uns quadres que sortien dones, totes eren dones, mirant a una finestra.
2: Mirant per la finestra.
3: Sí, hi havia quadres de Dalí, de... Qui
2: de Hopper, de Murillo, autors de totes les èpoques.
3: Sí,
0: déu-n'hi-do.
3: Sí, sí,
2: sí.
0: Molt bé, doncs si us sembla, comencem amb els textos que vosaltres heu
3: Perfecte.
0: Realitzat, i no sé si comencem, per qui voleu començar, per la Sara o per qui voleu
2: Mira,
0: començar?
2: Mira, jo mateixa començaré, jo sóc la Cristina, el meu disparador no és cap d'aquests dos que hem parlat, el meu disparador era fer servir onomatopeies per descriure, i una altra cosa també era que havíem de triar paraules, totes nosaltres, que ens agradessin o que no coneguéssim el significat, però ens cridessin l'atenció, i era traslladar-les al text

0: M'has criticat, és que ja et dic, va sortir d'aquí de tot, perquè clar, allò era molt lliure, no? I en el meu cas és una miqueta fosc, però posarem, com diu el Carles Porta, llum a la foscor. I aquí ho estem. Endavant. Una tènua llum es colava per l'escletxa de la paret. Tancats a l'habitació, només ens intuïem. Podíem sentir el toc-toc dels nostres cors bategant amb força, les respiracions accelerades, toc-toc, i els sospirs ofegats d'impaciència. Tots érem desconeguts. La desconfiança i el neguit es palpava. Algú xiuxiuejava amagant la por. La resta estàvem quiets, muts, en un silenci angoixant. Només deixaven anar el frec-frec de la roba. Quan tot d'una, la porta s'obre de bat a bat. Algú des de fora la tomba d'un cop. Plof! I el sol entra, il·lumina la sala, i d'una llambregada descobríem els nostres rostres. Alliberats, els dels més vells. El somriure murri dels nois asseguts a terra. I un uf de tranquil·litat van fer tots. S'havia fet la llum.
1: Molt bé. S'havia fet la llum per la Cristina. Sí. Doncs ara, si un cas, anirem per la Carla. Tu quin text ens presentes?
2: Jo us presento el text d'El mar.
1: Sí?
2: Que la inspiració del títol ve per una cançó dels Manel.
1: Molt bé.
2: I bueno, intenta descriure una mica el que em va inspirar el disparador de La noia a la finestra, el quadre de Dalí. I el text diu així. Com cada matí, des que va fugir de la fusiva i frenètica ciutat de Barcelona, després de fer-se el cafè, corre les cortines del seu racó preferit de la casa de Calella de Palafrugell i observa el mar. Li agrada tenir aquesta estoneta només començar el dia, per aturar-se davant la finestra i pensar. Observa com els rasos de sol es reflexen en l'anar i tornar de les ones. Avui fa un dia esplèndid. El mar està tranquil i es contagia d'aquest estat. El soroll de les onades és harmoniós i li fa pensar en una de les seves cançons preferides. Fixant-se en el mar, s'inspira i desitja algun dia poder ser tan lliure i esporàdica com ell. Poder desfer-se de totes les expectatives i totes les exigències del dia a dia. S'imagina sent un dofí, ballant el ritme de l'olatge, valorant la bona mar, el poder sortir a la intempèrie per agafar aire i el seguir nedant, vingui el temporal que vingui. Perquè entén que el dofí no pot controlar les onades, simplement s'adapta i aprèn els passos i els ritmes de la seva dansa. En aquest precís moment del dia, on no s'espera res d'ella, on es troba acompanyada del mar, és quan es recarrega per afrontar la quotidianitat. Contemplant el mar, escoltant-lo i perdent-se en ell, es contagia d'aquesta harmonia, d'aquesta pau i d'aquesta serenitat davant la incertesa i la inestabilitat. Agafa forces per centrar-se més en els petons, les abraçades, les olors, el tacte, les cançons, el menjar, la companyia de la gent que s'estima, el poder dedicar-se estones a ella, el poder sentir i el poder ballar al seu propi ritme, igual que ho fa el mar. S'està molts segons, molts minuts, contemplant el mar i desitja que aquesta tranquil·litat que li ha traspassat no es vegi afectada pel mòbil, per la feina, per les discussions dels seus pares, per la impotència de no poder veure més sovint els seus amics, per la ràbia que sentia cada vegada que engegava la tele i veia les notícies. Finalment, respira profundament, diverses vegades, amb els ulls tancats, sentint el vent, escoltant el so de les onades i ensumant aquella olor a aigua salada que tant li agradava. Deixa la finestra oberta i marxa.

0: Una cançó molt inspiradora.
1: La veritat és que sí, sí, sí.
0: I el teu escrit, un escrit també que delata moltes coses, no?
1: Sí.
0: D'aquesta vida que portem avui en dia i d'aquesta serenor, que suposo que a totes ens passa, la serenor que ens dona a veure les onades del mar.
1: Correcte, sí, sí, sí. Això és el que volia transmetre.
0: Molt bé, doncs ara anirem amb la Sara, a veure, ens proposes també un text que ve d'aquest disparador que proposa la Ruth, de la Nina de Porcellana.
2: Sí, el text no és meu, és de la Mon, una companya que avui no ha pogut venir, però ens l'ha enviat i el llegiré.
0: Molt bé.
2: És un dels exemples del que et deia abans, que aquest disparador, que era una Nina de Porcellana, no inspira a tothom pues, la tendresa o els records d'infantesa que diríem habituals. Vale? Ara veuràs per què. Es titula La Titi.
0: Molt bé, endavant.
2: Si Dios quiere, decía siempre la tía Rosa cuando le daban las buenas noches y la rapaban en la cama hasta el día siguiente. Sí que quiere, tía, sí que quiere, le contestaba mi madre. De joven, a la tía la llamaban Titi por lo canija. Iba siempre muy limpia, delantal almidonado, gafas de sol de tenderete y un moño tirante que lo obligaba a la dulzura. Parecía una sonrisa, pero no lo era. Rara, o eso me parecía. Me daba miedo. Nunca pude mirarla a los ojos. Llevaba gafas oscuras todo el día, incluso en la cama, por su enfermedad. Yo de chica estaba convencida que era la encarnación de la medusa mitológica, que el día en que se las quitara iba a destruirnos a todas de un vistazo. Sonreír nos debilita, murmuraba de tanto en tanto. Se volvió una seca, contaba mi madre, en sus tiempos como institutriz en la Academia de Señoritas de San Roque. Ya de vieja, cuando se vino a vivir con nosotras, había noches en las que se levantaba antes del alba. A oscuras, encorsetada en su uniforme antiguo, el moño duro, la mirada escondida. Hacía sonar el cencerro de la entrada y nos arrancaba de la cama a mi madre y a mí como si estuviéramos en guerra.
3: Guau.
0: Guau. És que m'he quedat així com una mica aturada,
1: sí.
0: En l'espai i en el temps.
1: Sí.
0: I visualitzant totes aquestes imatges que ens estaves relatant. Perquè a més, les nines de porcellana les sempre identifiquem amb gent molt gran, perquè érem les nines que elles jugaven. Nosaltres, ja, almenys jo ja n'he conegut. Sí que les he vist.
3: No jugàvem amb
0: elles. Però jo ja tinc una edat i jo les meves nines ja no eren de porcellana, eren les de la meva mare.
2: Sí.
0: I tots aquests textos, tots aquests records, a vosaltres també us han fet una retrospectiva?
2: Bueno, es parlava de, bueno, moltes de les coses que treballem també, i un dels tallers que vam fer un dels dies va ser treballar les emocions, no les emocions en si, sinó paraules que descrivien emocions o sentiments. I clar, cadascú, quan tu expresses o llegeixes un text, amb un li pot transmetre tendresa, però l'altre li pot transmetre dolçura o dolçó, no sé, o una altra. I és el que et deia, vull dir, aquesta Nina, a la Mont, per exemple, el que va veure era rigidesa. Era la rigidesa, l'aferador de la porcellana.
0: És veritat.
2: I és això el que cadascuna, pues, el que ens treu de dintre, el que ens motiva, el que ens inspira.
3: Cadascú és diferent.
1: Sí, jo penso que es veu una mica la personalitat o el moment de vida que està passant cada una.
3: També és veritat.
1: Es veu reflectit en aquests textos que escrivim, no? Que al final venen de propostes comunes, però cadascuna treu o expressa el que porta dins, no? I això és molt maco, perquè es crea com un espai segur, que dèiem, no?
0: Sí.
1: On podem obrir-nos d'aquesta manera que potser no podem fer, doncs, fora d'aquí, o no sé.
3: I la varietat de sentiments que ens provoca, no? El mateix disparador, o la mateixa fotografia, o la, no sé, totes les propostes, cadascuna l'adapta a la seva manera de ser o de viure en aquell moment.
1: Exacte.
3: Com diuen les companyes. Està molt bé.
0: Aquest ambient es pot crear, i ara és una aportació meva, gràcies a que la Ruth és una persona molt dolça, a més és psicòloga i sap perfectament com ha de conduir les sessions. i sap perfectament, un cop us coneix, els límits que podeu tenir cadascuna. I a més, com que la Ruth treballa molt les emocions, doncs és el que deia abans la Sara, que és un espai, també us sentiu com un espai de teràpia.
1: Sí.
0: Eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno, també perquè ella ho marca i ho diu, i des del primer dia, i la Carla ho sap perquè ho remarca moltíssim, no es jutja.
1: Sí,
2: I el primer és no jutjar-te a tu mateix.
0: Això ens va quedar clar en el, en
2: el repeteix sempre.
0: Primer programa que vam fer del vostre sí. taller. No hi ha cap mena
2: de judici,
0: ni de prejudici. Ni de prejudici a l'hora d'escriure, ni de judici propi, ni de les companyes.
1: Exacte. Correcte. I jo crec que això és bastant trencador amb la idea que tenim a vegades d'escriure, no? Perquè moltes vegades l'escriptura està associada a tasques més acadèmiques o tasques més exigents, no? Que al final moltes vegades ens limiten a escriure o ens fa... No sé, moltes vegades ens fa por començar a escriure. Veiem un text en blanc i ens abruma, no? I crec que trobar un espai on s'utilitza l'escriptura com a eina per, no sé, per transmetre, per expressar-te, i en un entorn segur on tot el que escriguis és benvingut, tot el que escriguis està bé, és vàlid, no sé, dona com una llibertat, no sé, que poques vegades t'hi trobes, no? No sé...
0: Els tallers es fan els dissabtes al matí.
2: Al matí. Un dissabte al mes.
0: Que això facilita molt per la gent que treballem, que podem assistir. El que passa que també hi ha unes responsabilitats familiars que a vegades el dissabte va malament.
3: Sí.
0: Però està bé que es faci una activitat en dissabte.
2: Està super perquè, bueno, jo crec que totes, en general, és una cosa que més hem parlat als tallers, és el nostre espai i és el nostre temps.
0: Clar.
2: I és com un algú que fem per nosaltres mateixes. Vull dir, al marge de les famílies i al marge de les nostres tasques.
1: Sí, jo també afegiria que és portable amb el dia a dia, perquè al final és un dissabte al mes. Vull dir que no és cada dissabte.
0: Cada dissabte.
1: I llavors això et dona, bueno, et dona bastanta llibertat de dir, no estic compromesa cada dissabte, sinó un dissabte al mes, i a més és de 10 i mitja, 12 i mitja.
3: Us ho podem planificar, és a dir, que sí. Ho sabem amb temps, amb la qual cosa, si tenim altres activitats o altres tasques, de vegades ineludibles, però que intentem fer un forat per aquesta activitat que és tan reconfortant.
1: Sí.
0: Aquests tallers, suposo que us motiven fora del taller a seguir escrivint, a seguir creant, suposo, eh? I després també hi ha una altra cosa que voldria posar en debat, és que si això també us ajuda a nivell professional, per exemple, eh? Si hi ha alguna, perquè si hi ha alguna que és professora o alguna persona que treballa fent textos molt administratius,
1: sí.
0: Que els textos són molt repetitius, que no són gens creatius, no? I no sé si això a nivell personal, evidentment que sí, que per si heu fet el curs, però a nivell professional, si també penseu que us pot ajudar.
1: Bueno, jo a nivell personal, entro primer en lo personal i després parlo de lo professional, a nivell personal sóc una persona molt emocional, que sento molt, sóc molt sensible... i estic molt connectada amb les emocions, i moltes vegades em costa posar nom a això que sento. I sí que és veritat que a través de l'escriptura trobes una manera de posar ordre potser una mica al teu cap, a les emocions que sents, i no sé, també el ser un espai compartit, el poder escriure com sents i poder compartir-ho i veure que hi ha més gent com tu o gent que... entén el que sents, és molt potent, i jo penso que és de les virtuts més grans del curs d'escriptura. I a nivell professional jo em dedico, he estudiat, soc psicòloga, estic buscant feina, ara em trobo en un punt de la meva vida que, bueno, soc molt jove, llavors començar sempre costa, però, bueno, ja sortirà. Llavors, per mi ha sigut un espai... a nivell professional també d'aprenentatge, no? El veure com la Ruth gestiona aquest grup, com van sortint conflictes i com ella els va resolent, o entre el grup també ens regulem. Bueno, conflictes, em refereixo a coses puntuals, vull dir...
0: perquè un dia a la setmana hi ha un taller que deu durar una hora i mitja, poder, no? Doncs tampoc no poden haver-hi molts conflictes.
1: No hi ha molts de conflictes, però sí que surten... Surten cosetes que no són negatives, ni molt menys, però que es recondueixen i no afecta a l'ambient aquest creat. I... Sí, per part meva, jo penso que aquesta, això és el que m'ha portat al taller.
0: I la Cristina?
3: A mi, Cristina, doncs mira, a mi m'agrada molt llegir i escriure m'agrada, i penso que he fet el curs com un repte personal de saber fins a quin punt, no anirà més enllà, no? Però què podia sortir de mi, no? Perquè ja et dic, m'agrada molt llegir, especialment, estic a dos clubs de lectura, imagina't, i comparteixo opinions de coses que llegeixo d'altres, no? Però fins aquí, jo, què podia fer jo per mi mateixa, no? M'agradaria que hagués continuïtat en el meu cas. Sí, clar, quan compares el que fan altres i el que fas tu, doncs et quedes una miqueta petita, però bueno, estic contenta, no? De veure que també puc desenvolupar, bueno, coses que tinc a dins i que m'agradaria. No m'hi dedicaré professionalment, lògicament, però bueno, com a una vàlvula d'escapament, doncs sí, segurament que ho faré.
1: Que no us enganyi, escriu molt bé, eh?
3: No, sí, calla, sí, calla.
1: S'està infravalorant, però
0: no, fa, molt sí que ho fa,
1: bé.
0: Sol no, passar.
3: No, a veure, perquè m'agrada llegir, et dic, ja està, això sí, sempre.
0: I la Sara?
2: Bueno, jo crec que ja ho vaig comentar a l'altre, al gener, però jo estava, bueno, jo he escrit des de sempre, i he escrit poesia, no m'havia llançat mai a escriure textos normals, vull dir, de relats, i una de les coses que jo patia molt és que jo, i ho sap la Cristina, que porta més temps amb mi, no m'agrada gens, no em sento gens còmoda llegint en públic, i per mi era un repte, i bueno, era com això, una fita personal de dir, bueno, pues ara escriuràs, t'escoltarà altra gent, i és per això que per mi és tan gratificant el fet del taller, de participar en el taller, perquè és que en cap moment m'he sentit incòmoda, m'he sentit...
0: Molt bé.
2: Saps? Vull dir, i ja et dic que per mi era... Jo llegir els meus escrits en públic era com que no, i a la ràdio ja ni te cuento. Però no, vull dir, i és això, és el fet de, primer, que no sé com, ni per què, o és el destí o què, però la gent que ens hem trobat els espais en general, salvat alguna persona que no, poder no acabar d'encaixar pel motiu que sigui, la resta m'ha encaixat superbé.
0: I no us coneixíeu?
2: I no, no ens coneixíem.
3: Gens ni mica.
0: Molt bé.
2: Sí. I és, bueno, l'Agost i jo sí que ens perquè som d'Esplugues i hem estat en un grup de batucada juntes i tal, però la resta no ens coneixíem. I és com, de vegades penses, és com si l'hagués conegut de tota la vida,
1: sí,
2: saps?
1: Sí, jo penso que aquests espais, en certa manera, en el moment que t'inscrius ja hi ha una predisposició,
3: clar,
1: no?
3: Clar, evidentment.
1: Ja hi ha certa... ser filtre, que passes només a apuntar-te i ja són persones, doncs això, majoritàriament...
3: Que tenen unes mateixes inquietuds,
1: sí,
3: potser,
1: correcte,
3: no?
1: Correcte.
3: Perquè si no, no ho faries, sí, pas, no?
1: Sí, en aquest sentit jo crec que és casualitat, però que també hi ha una part, doncs, decidida o triada.
3: És cert.
0: Ja per acabar amb vosaltres, perquè després donarem pas al segon grup, alguna cosa que vulgueu dir, que jo m'hagi oblidat de comentar o que sigui important... de cara a les persones que ens estan escoltant. Després ja farem també al final la promoció del taller i de que la gent s'apunti. Però alguna coseta que volguéssiu dir ara mateix?
2: No, bueno, jo comentar que, bueno, que cada taller és diferent, perquè els disparadors que fa servir la Ruth són diferents, que cada taller treballes un aspecte de l'escriptura diferent, que s'aprèn molt i s'aprèn també molt d'un mateix, vull dir... Molt clar.
1: Sí. Jo crec que tot ha estat dit. No sé si em reitero dient el que diré ara, però ho diré igualment. Jo penso que aquest taller a mi personalment m'ha ajudat molt a retrobar-me amb l'escriptura. Vull dir, sempre...
3: És veritat.
1: Sí que és veritat que sempre he escrit, però diaris d'aquests que escrius, o moltes vegades quan ja no puc més, quan ja em noto en aquest moment catàrtic, emocionalment, llavors és quan agafo la llibreta i escric. I gràcies a aquest taller, doncs, m'ha ajudat molt a ser més constant amb l'escriptura, a reconciliar-me una mica, a veure que sóc capaç d'escriure bons textos, que els puc compartir i que, no sé, que és una eina molt potent l'escriptura. I animo a tothom a fer el taller, i si no ve a fer el taller, que escriguin.
3: Que escrigui a casa, és veritat, sí. És veritat. Això és que és cert, és cert.
0: Val. La valoració de la Cristina ja la dones per... Petita, no?
3: Sí, sí, sí? Jo, sí, sí, ja, tot està dit, tot molt bé per les companyes. Tot,
0: jo només apuntar-vos, que suposo que ja ho sabeu, que aquí a Esplugues hi ha una associació que és de dones escriptores que fan convocatòries de relats, sempre ho fan al desembre, però que aquí a Esplugues també hi ha altres grups de convocatòries, és per, si voleu, presentar-vos amb algun concurs, que no cal, eh? Que crec que no és la vostra finalitat, no?
1: A mi em queda una mica lluny, jo vinc de Blanes, o sigui que...
0: Déu-n'hi-do. Sí, doncs allà també hi ha...
1: Allà fa falta, cosa així, jo ho dic aquí en públic.
3: Anima't, va, proposa-ho.
1: Que necessitem moure'ns.
0: Doncs mira, és una de les coses que podries fer.
1: Això és veritat, això és veritat.
3: Veus?
0: Sí, sí. Veus, ja tens una proposta.
1: Sí, sí.
3: Vinga.
0: Doncs, no sé, animar-vos a que seguiu escrivint, que evidentment que no ho feu per anar a cap concurs ni a cap certamen. Jo conec una persona que es va apuntar als tallers d'escriptura de l'Ateneu Barcelonès i ell no es considera escriptor, pel que deia la Cristina abans, però ja ha fet 15 llibres d'autopublicació.
3: Déu-n'hi-do.
0: I cadascú d'ells totalment diferents. I bé, li va agafar això, la creativitat, i no podia parar. O sigui, els seus relats es anaven ampliant, fins que ja dic que al final ha fet 15 llibres en bastants anys, eh? Ja és un senyor gran. Animar-vos a que continueu i animar-vos a que la vostra creativitat flueixi i que no s'aturi mai. Aquesta seria també una mica la petició que us faig.
1: Moltes gràcies.
3: Per donar-nos aquest espai, també.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt. Ja sabeu que a la ràdio estem a disposició de les activitats que es fan aquí, a l'Avent Centre Cultural, perquè la ràdio som una secció de l'Avent Centre Cultural. Doncs vinga, moltes gràcies. Una abraçada.
1: Gràcies a tu.
3: A vosaltres. Mm.

0: Doncs seguim amb aquest grup de dones que han fet aquest taller d'escriptura creativa aquí a l'Avent Centre Cultural amb la Ruta Estrada. I ara estem amb la Moni, Agos i Esperanza. Benvingudes a les tres.
1: Bones.
2: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
0: Doncs ara justament pugeu de la sala on esteu fent aquest curs avui dissabte, o estem enregistrant, perquè aquests cursos es fan un dissabte al mes. Alguna de vosaltres ja sou repetidores, ja veu fer el trimestre anterior, ja heu estat aquí a la ràdio.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Una miqueta que m'expliqueu aquest trimestre com ha anat, que la Ruth us ha posat uns disparadors diferents de l'altre trimestre, que era la Nina de Porcellana, el quadre i les paraules. Uh-huh. I expliqueu-me, i farem a l'ordre, d'una miqueta aquests elements que us han provocat, que us han produït, i després llegirem els vostres textos.
3: D'acord.
0: Doncs comencem per l'Agost. Quan vas veure aquesta Nina de Porcellana, tot això et va remoure coses, passats, records o no?
3: Sí, tots els disparadors sempre inspiren, sempre et porten alguna cosa, sigui més personal, no?, d'una vivència real, o que et toqui més a una emoció, uh-huh, o alguna història més per crear-la, més literària, no?, més... potser no tan personal, però sí molt, molt inspiradora, amb matisos, pots crear situacions, personatges, situacions, és molt guai. Molt,
0: sí. Molt, sí. I per l'Esperanza?
1: Igual, cada proposta que ens porta la Ruth és una cosa nova que no imaginàvem i que ens porta a mons interiors nostres molt interessants, tant com dic nostres com el de les companyes, que també és molt interessant sempre escoltar el que a cadascú se li remou.
0: I la Moni?
2: Sí, comparteixo el que diuen les companyes, no? La Ruta, a part d'aquests disparadors, també ens dona recursos nous per fer un text, no? Llavors això et fa sortir també de la zona de confort, que a vegades costa més o menys, però sempre surt alguna proposta, no? Uh-huh. I aquesta immediatesa que tenim a l'escriure i compartir-lo en el moment, no? Tot és un conjunt que suma, no? Sí. I també la que deia la companya, de sentir el que escriuen als altres, és molt enriquidor.
0: L'Esperanza ha dit que aquests disparadors us fan treure coses, i per això la paraula disparador, no? Perquè ja ho tenim a dintre, ho tenim, però fa falta que algú ens empenti, i que és aquest disparador que ens proposa la Ruth. No sé si voleu afegir alguna cosa més, perquè hem parlat de la Nina, del quadre, els quadres que us va proposar la Ruth, els teníeu ja identificats, sabíeu una miqueta, no sé, si ella l'havíeu vist, si sabíeu la història d'aquell quadre...
2: Jo, en el meu cas, el text que llegiré justament és del quadre, no? I no l'havia vist, ens va fer diverses propostes. Crec recordar que tot eren dones que miraven a través d'una finestra, i en el meu cas vaig triar un quadre de Murillo, que sí? És Mujeres des de la ventana, crec que es diu. I el que ens deia la Ruth, imagineu, no? Aquesta dona està a la finestra perquè desitja, sospita, critica, espera, amaga, no? I de tots aquests verbs he creat la història. I a mi em recordava una relació, em va remoure una relació de mare i filla, no? La filla en primera fila, la mare darrere, observant-la, i a partir d'aquí vaig crear un petit diàleg entre elles. Wow. Que identificava això amb la relació inclús meva, no?, de la meva...
0: Molt personal,
2: Molt personal, sí.
0: Déu-n'hi-do. Doncs, si voleu, entrem ja en matèria, comencem amb els textos. Qui vol començar de les tres?
1: La Ruta havia posat un ordre, pensàvem que faríem
0: doncs,
1: aquest
0: no,
1: ordre.
0: Doncs l'ordre que tingueu, val? Doncs vinga, va.
2: Començava jo?
0: Sí.
1: Qui era la vinga? Vale. Doncs vinga, començo jo. Des de la finestra. Saps, mama, crec que estic enamorada. No em diguis, i qui és? La mare no pot evitar que un somriure càlid i divertit aparegui espontani. No vol que la filla el vegi i aprofita la punta del mocador per amagar els llavis.
2: aquest és un tema molt seriós. El fill del peixater, contesta la noia, el que ve cada dissabte i s'atura sota la nostra finestra. Està ara a punt de passar. Avui sardines, bacallars, aitons. No puc deixar de mirar-lo, pensa l'enamorada. Somio amb una vida vora el mar. Segurament viu al costat de la platja, en una d'aquelles casetes de pescadors, blanques i blaves. Pel matí veurem sortir el sol i al vespre pujarem a la teulada per comptar les estrelles. La meva filla enamorada s'ha fet gran i jove d'an. Aquest primer amor que et fa somiar i desitjar a parts iguals. Viu-lo amb tots els sentits i quan sigui el moment, deixa la finestra i trepitja el carrer.
0: Molt bé. Déu-n'hi-do, eh? Aquesta personalització i aquest contacte, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé. Doncs ara la següent lectura serà l'Agos.
3: Vinga. Sí, ja el sento piar sobre la finestra de la cuina. Un piu-piu conegut torna cada any quan menys m'ho espero. Perquè una s'oblida entre tanta manta, rutina i mitjons del rugit silenciós que va preparant la reconquesta dels colors i la carn tocada de brisa. Piu-piu fa de bon matí i m'agrada espiar-lo i endevinar l'idioma de les flors i dels bitxets de sota terra. Tot un moviment treballant clandestinament al sotabosc o als marges de les carreteres per de sobte un dia esclatar i sorprendre'ns. Piu-piu fa de bon matí. Afino els ulls, el nas, afluixo l'espatlla. Em deixo desencauar pel reclam de la festa, com un presseguer empaltat on maduren les penes verdes.
0: Molt bé. Doncs gràcies, Pal. Moltes gràcies pel teu text i per aquesta aportació. I ara tocaria l'esperança.
4: Hola, formando parte del océano. A ella le gusta agradar a la gente. Eso la hace sentir que existe. Especialmente tiene en cuenta lo que agrada a su padre. Ella sabe perfectamente lo que a él y a la gente les gusta. Lo que esperan de ella. Que sea delicada, amable, risueña. Así que ella se fija en las princesas de los cuentos de hadas. Eso le gusta. Aprende y comprende cómo debe ser y comportarse ella. Cuando juega, y cuando nadie mira, practica cómo hacer. Y cada vez consigue ser más delicada, más bonita, más amable, más agradable, más perfecta. Y así gustar a todos. Ver el rostro de felicidad de los demás la hace sentir cada vez mejor, más realizada, más segura, más tranquila, más feliz. Algo suyo está raro en sí. A la vez, dentro suyo, muy dentro, casi imperceptible, hay una tristeza muy profunda, un vacío. Lejos de sentir conexión con los demás, es como si cada vez que se acerca más a darles su felicidad, se aleja un poco más de la suya propia. Se siente feliz y segura en el momento de agradarles. Eso sabe hacerlo a la perfección. Ella es fuerte y sabe adaptarse, pero a la vez tiene ese vacío que no se va. Que se siente agotador. Le gusta reflexionar, así que ella recuerda. Ella es feliz cuando baila fuerte, como en África se baila. Siente esa libertad, su naturaleza, sus pelos moviéndose libres como ella misma. También le gusta cantar, divertirse, crear. Aprendió, pero, a no molestar y cambiar su felicidad por la de los demás. Pero, ¿y ella? Ya es hora de que los demás también sean felices si ella lo es. Como también es osada, tiene la valentía y la gran voluntad de proponerse ser ella misma. Ahora sí, encuentra el equilibrio, ser ella misma y mantener el respeto por el resto.

0: cançó de Noia de Porcellana, que la cantava en Pau Riba i en Joan Manuel Serrat, doncs ens indica, no?, aquesta noia que té alguna cosa dintre seu i que el vent l'ha de fer volar com a papallones. I és el que us ha portat a vosaltres aquest taller i és el que us ha portat també aquests relats d'aquest disparador que us va donar la Ruth.
1: Sí.
0: No sé si... Quan he escoltat la cançó vaig pensar, ostres, és totalment indicadora d'aquest disparador de la proposta de la Ruth.
1: Sí.
0: Diu que sí, l'esperança.
2: Sí, de fet, de vegades també, avui mateix, mentre sí? esperàvem a que les sí? companyes estiguessin aquí xerrant, no?, sobre els textos i el taller, hem fet un exercici i un disparador ha sigut una cançó.
0: Molt bé.
2: I la veritat sí. és que molt ben triada i molt, molt inspiradora també.
0: Perfecte. Doncs a partir d'aquí, i us preguntaré el mateix que el grup anterior, evidentment heu vingut per una motivació molt personal, no?, perquè les que ja ho veu fer el trimestre passat, doncs voleu desenvolupar aquesta escriptura. Entenc que no és el vostre objectiu a partir d'aquí dedicar-vos a escriure, val? Però sí que m'agradaria una mica que m'expliquéssiu i faríem la ronda i una miqueta de debat del que us està portant a cadascuna de vosaltres aquests tallers d'escriptura creativa amb la Ruth, i si penseu continuar, si hi ha nous trimestres o nous cursos, que després explicarem una coseta que ens ha dit la Ruth. O sigui, que què us ha portat aquest taller a vosaltres a nivell personal i també el que els he dit a l'altre grup a nivell professional, perquè suposo que això ja no t'ho emporta. Si t'ho emportes a nivell personal, t'ocupa en totes les facetes de la teva vida, no? Dic.
1: Sí. Sí, és molt interessant. Es pot dir moltes coses en aquest tema, no? El que deies de si ens dedicarem a l'escriptura, jo ja em dedicava, però perquè a mi m'agradava, no? Però és el que diu, de forma creativa. No és professionalment, però bueno, algun dia potser sí que faig alguna cosa. Però jo no m'he apuntat aquí per això, m'he apuntat perquè jo ja veig en mi mateixa com que em costa molt posar-me a escriure sobre mi mateixa. I jo, que conec a la Ruth, sabia que ens emportaria una mica cap a aquests llocs nostres, profuns, no?, com dic en el meu text, sí, que al final t'ajuden a descobrir-te a tu mateixa una mica, no? I com dius, doncs a poder portar totes aquestes coses de tu que descobreixes, doncs tant a la teva vida privada com laboral, perquè acaben formant part de tu. I com dic, també veure el que fan les companyes també et fa reflexionar. Llavors sí, jo m'agradaria molt el proper, bueno, si tornen a obrir aquest
0: taller,
1: poder apuntar-me a un altre taller. Sí.
0: No us coneixeu entre vosaltres?
3: No.
1: D'abans.
3: Bueno, d'aquí, d'ara.
0: D'aquest taller, vull dir, no avui. Sinó abans del taller.
2: No,
0: vull dir que també ha sigut compartir amb desconegudes, que això també és una mica difícil, eh?
1: Sí.
2: Però
1: és
2: guai, no?
1: Jo crec que... El que hem rebut de les altres ha sigut molt... Ens ha fet conèixer-nos i apropar-nos molt.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Molt bé, molt bé.
3: Jo crec que, bueno, totes tenim l'inquietud, no?, de l'escriptura i de l'escriptura creativa, no? Per això, quan ho veus, et crida i t'apuntes. Però, clar, el fet d'apuntar-te, tens l'oportunitat de que almenys un cop al mes te sentes en un espai segur, tranquil, que estàs a gust i crees, no? Perquè si no, costa molt de trobar aquest temps. Almenys a mi em passa, que sí, jo sola em costa molt.
1: Sí, és com quan vas al gimnàs, que necessites que algú t'aixuti una mica per, no? Doncs aquí és això també.
3: Es dona aquesta oportunitat, saps que t'has apuntat i vas i venim molt a gust, perquè realment és un aprenentatge i compartir amb un espai que suma, no?
2: Sí, sí, a més... A mi són els disparadors que proposa la Ruth, però també la dinàmica que es dona de... Hi ha un temps, no? T'explica els disparadors, compartim, però hi ha un temps. Igual són 15 minuts el moment d'escriure, de vegades més, de vegades menys, però comença, perquè el temps s'acabarà i tu comença i ja veuràs cap a on vas i veure les companyes que ja estan i deixar-te anar, no jutjar tant, no? És com molt més... Flueix, hi ha alguna cosa que es deixa anar i que no estàs jutjant, no? molt full en blanc, o si no, no sé, si no haig d'escriure algo superbo, doncs millor no ho escric, no? Que de vegades ens porta bloquejos.
3: Sí,
2: bueno, escriure i de vegades amb el temps que es dona i saber, ja vas buscant el final i alguna cosa encaixa, sí, no? I
3: això que deies és important, lo del judici, no? Que no hi ha cap judici, ni cap a tu mateixa, i saps que tampoc et jutjaran els demés, les demés companyes, no? I això, pues, t'ajuda, no? A ser més lliure i a crear el que et surt.
2: Total, sí, i a més sentir com un mateix disparador a cadascuna la porta cap a un lloc totalment diferent, amb el seu matís, això és meravellós.
0: Sí, és increïble, no?, que una mateixa imatge, un mateix quadre, el que pot produir és totalment diferent, però això ens passa sempre a la vida, eh? Vull dir, tu pots llegir un WhatsApp i dir, ostres, que bé, i una altra persona del mateix grup diu, però has vist què ha dit?
3: Sí.
0: Què ha dit, no? Si no ha dit res, perquè l'entonació la posem nosaltres sempre, i la intencionalitat. I amb una imatge passa això, no? Que pots veure una nina de porcellana tot portar a la relació entre mare i filla o no, una nina de porcellana que abans s'ha comentat, la toques i és freda i et produeix calfred, eh?
1: La gent que li té molta por a les sí, nines de porcellana, per exemple, i altres, sí, és com, que bonica, la vull pentinar, la vull cuidar, i és la mateixa nina, no?
0: Exacte. Molt bé, algun altre disparador, perquè ja ho hem comentat una miqueta abans, al principi, no? Dels tres disparadors que us ha donat, el de les paraules, com va anar, els mots que us va proposar? Perquè això ja és més difícil, eh? O sigui, crea a través d'una imatge, d'un quadre, que té molts elements de llum, de contrastos, d'imatges, no? Una dona a la finestra et pot suggerir moltes coses, però una paraula en concret, això ja és més difícil.
3: Sí, aquesta, la proposta que ens va fer va ser diferent, no? Perquè havíem d'escollir un valor o una emoció i fer una frase curta, però sense dir aquella paraula, o sigui, explicant el que volia dir sense dir la paraula, i els demés havien d'adivinar què és el que tu volies transmetre, no? I bueno, sí, tenia la seva complicació, però va ser divertit, no? I enriquidor, com sempre, sí.
1: A mi em va agradar perquè aprens a identificar com funcionen les emocions, i justament això que dèiem, no?, de les interpretacions, perquè a vegades era una emoció i semblava una altra, i les persones, el que acabàvem dient, és aquesta emoció, i l'altre dia, no, és l'altra, no? I potser no eren cap de les dues, no? I també podia encaixar dintre de les tres. I llavors t'adonaves de com funcionen les emocions, les interpretacions, és que és molt, molt enriquidor.
2: Sí, per una banda, aquesta part més que es va generar, no?, també a la sessió de que vam acabar compartint emocions, però també per la part de recurs literari. A mi m'agrada molt aquest exercici per adonar-me que són recursos que hi són, no?, a la literatura, i que fem servir, que, com li deia, el nombrar sin decir, no?, va dir.
3: Exacte.
2: Però prendre, no?, agafi consistència i dir, ostres, doncs sí, mira, aquest recurs ajuda a que un text tingui més profunditat, més capes, no?, més...
1: Sí, te'l fas més teu, et fiques a dins... I et fa més interessant el text, bàsicament. Igual que l'altre dia que vam fer les onomatopeies, toc, toc, toc, no? Per exemple, posa el toc, toc, toc en dintre d'un text, i t'havies d'inventar tot el text també per fer això, no? O les paraules que...
3: O sois
1: animals, exacte. O una altra que també era de paraules, no? Una paraula que no coneguéssim el seu significat, busca-la per la següent sessió, i allà la compartíem, i clar, venien les companyes amb paraules que no sabies què eren, i ara fica-les dintre d'un text.
3: Wow.
1: Llavors també aprenies, no?, sobre paraules noves. Sí.
2: Sí.
0: És molt interessant, perquè realment estem perdent vocabulari en la nostra societat.
1: Exacte.
0: I aquest taller no solament és creatiu, sinó que t'impulsa a conèixer noves paraules.
3: Sí, és aprenentatge també, sí, no?
1: És molt íntegre, jo diria, aquests tallers són molt íntegres, per moltes coses serveixen.
0: Molt bé. Sí. I ara, un cop esteu fent aquest taller, perquè aviat ja s'acaba que aquest trimestre, diguem-ne, crec que ho acabeu ara el mes de maig.
3: Al juny, no?
0: Crec sí, al juny
2: queda,
0: és...
2: queda una sessió. Sí,
3: queda, una sessió.
0: Queda, sí. queda, perquè és un cop al mes, sí. Les sessions que es fan. A la vostra vida quotidiana, a partir d'ara, us impulsa alguna cosa concret, un clic, no sé, m'invento, estic al metro i veig una persona asseguda amb les cames creuades i jo que sé, m'agraden els mitjons que porta. Això us impulsa a veure ara en el vostre dia a dia de que la vostra creativitat es vagi impulsant i de dir, ara no tinc temps d'escriure, però m'agradaria escriure-ho? Us està fent aquest clic?
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí, sí, sí. Sí, bueno, són exercicis o fórmules que igual ja estaven, no?, una mica, sobretot això de registrar un personatge, una situació, i deixar-ho per després. A mi m'has ajudat molt a que no es quedi tant per després, a fer-ho, sense el, bueno, sense procrastinar, no?
3: Sí.
2: Sí, i ampliant la quantitat de recursos o de camins per on entrar a fer un text, sí.
3: Sí, vas agafant més la forma, no? Com deien allò del gimnàs, no? Quan comences a anar més sí. vegades, pues vas agafant, pues això et crea com més vici, diguem-ne.
0: No? Addictiu, és addictiu,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, sí, sí. O sents alguna cosa i dius, hòstia, això és interessant, no? I apuntar-lo a la llibreta i a partir d'aquí, pues, poder crear un petit test o... Sí, i després a mi també em fa el compartir-ho. O sigui, perdre aquesta por de compartir el que s'ha escrit, no? Sí, perquè ja ho has fet, no? Ja fas aquest exercici de sortir d'aquesta zona de confort, de dir, escric i ho comparteixo. Pues fora d'aquí, del nostre grup d'escriptura, també m'ha ajudat a compartir-ho.
2: Mm. Clar, és que això és l'altre, no? Una cosa és el moment de fer-ho, no? Com la cuina de l'escriptura i després amb qui ho comparteixes, si tu ho sents, perquè això és també la quantitat de judici o d'expectativa sí. o de comparació que hi ha, no? Amb qui, o quina quantitat de públic, o quin públic, o a qui vull que arribi, no? Mm-hmm. Que també és un altre tema.
3: Sí.
0: I si a nivell quotidià us fa aquest disparador, a nivell professional també us està ajudant? Abans comentaven que a vegades tenim feines molt administratives en el que la nostra redacció en els textos és molt encotillada. A nivell professional, no sé si també us està ajudant a l'hora de, no sé, de crear textos a la feina o d'impartir el que sigui, no sé.
1: Jo és que la meva feina no és de fer text, és més pràctica.
0: Val.
1: Però sí que no només aquest taller, no, sinó tota la vida t'ensenya. Però aquest taller parlant-ne, doncs sí, m'ajuda també a veure com que veig que les companyes d'un mateix text o imatge se'ns ocorren coses super diferents, m'ensenya a veure que realment el món interior de cada persona és super diferent. I llavors això m'ajuda a com no aprendre-m'ho a personal, no? Les diferències de les persones, i com que també es tracta d'emocions i tal, doncs me n'adono que sí, que tot el que mou a les persones realment són les emocions, tant si és per un aprenentatge, és perquè jo em sento realitzada potser amb aquest aprenentatge. O sigui, el que hi ha al fons de tothom són les emocions, és el que jo veig, i el respecte profund per aquest món interior de cadascú. Mm-hmm. Llavors aprens a tractar la gent com amb més cura, i si veus que ells potser es prenen les coses d'una forma més personal, doncs saber que potser doncs estan tenint por, qualsevol cosa, no? Llavors comprendre també això. I perquè veus molt com la comunitat, no?, en aquest taller de les companyes, i que res és personal i que pots no jutjar si vols no jutjar. Mm-hmm. I si jutges és perquè no pots no jutjar, i això també és com per donar compassió. I m'ha ajudat amb això, perquè ja dic, no escric res, és més pràctic, doncs m'ha ajudat amb les persones.
0: Això és molt important, eh? O sigui, que aquest taller, a través d'aquesta mirada de no jutjar, ho pugueu traspolar a la vostra vida quotidiana, sí. professional, amb les relacions amb altres persones, doncs és molt important.
3: Sí. Jo a nivell professional sí que m'ha ajudat a agafar fluïdesa a l'hora d'elaborar els textos i d'estructurar-los millor també. aquests dos aspectes sí que m'ha ajudat al taller.
0: I això que tu ets sempre una gran lectora, sí, i estaves molt acostumada a llegir textos.
3: Sí, sí, sí.
0: Bueno, ja no, no de la feina, eh? Sí, parlo, sí, de la teva vida personal.
3: Sí, sí.
0: Val?
3: Sí.
0: I per tant, sempre, qualsevol cosa que fem ens enriqueix i ens aporta. Mm. Encara que pensem que no, eh? Encara que siguis professora i digues, ui, si jo això de parlar en públic, estructurar el meu diàleg, ho sé perfectament, però segur que si fem algun tipus d'activitat creativa i de taller, sigui amb la Ruth o amb qui sigui, ens enriqueix i ens ajuda.
3: Sí. Sens dubte, sí.
2: Sí.
0: Ja per anar acabant, alguna coseta més que tinguem que afegir?
2: Doncs,
0: per despedir-nos,
2: doncs, animar la gent, no?, a apuntar-se, a escriure. Jo estava pensant amb l'última pregunta, no? jo estic a les aules, soc profe, i amb l'era de la IA, i també hi ha una qüestió, no?, amb l'escriure i amb l'art en general, que és com que s'apaga una mica, sí. Llavors sí que continuar el taller, l'escriptura, aquestes propostes em continuen recordant la importància de portar-ho, de portar moments d'escriure, de no judici, de facilitar estones d'art.
1: Sí, sí, de fer-ho tu, sí, mateix, que no, sí, se'n vagi, sí, la creativitat, sí, perquè al final, sí, és el que ens fa també humans.
3: Exacte. No podem renunciar a aquesta part de creativitat pròpia que tenim cadascú, no?, d'artista, sigui en l'àmbit que sigui, no?, perquè ens completa, no?, com a persones, ens dona, sí, aquesta part harmònica, no?, i no podem renunciar encara ni illes ni perquè estem per sobre, no?, diguem.
2: Total, sí, el moment... Des de que apareix el disparador, aquells 15 minuts, el que t'està passant al cervell, a tot el cos, no? En, sí, general, és una experiència que, bueno, que no te la dona... Sí, no sé.
0: Doncs animem a tothom. Vosaltres acabareu ara aquest trimestre, ara al juny, ho hem dit, però les persones interessades, que sapigueu que la Ruth està preparant un intensiu pel mes de juliol. Així que qui vulgui informació es pot adreçar a la Secretaria de l'Avent Centre Cultural, que estem al carrer Àngel Guimarà 27, i qui vulgui que s'apunti per fer aquesta creativitat, sí, que va més enllà de l'escriptura.
3: Sí, sí.
0: Val? Així que ara ens acomiadem amb una cançó que hem escoltat abans, perquè una de les vostres companyes ens ha fet una proposta d'un text que m'ha dit que estava inspirat en una cançó, que era la Carla, amb una cançó del Manel que es diu El Mar. Així, sí, que us deixem amb El Mar. Sí. Gràcies. Moltes per
2: gràcies.
0: Estar.
2: Gràcies.

0: Són les 10.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Dissabte 6 de juny a les 7 de la tarda, l'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany, l'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor. L'aforament és limitat i amb preus assequibles per 5 euros. Fes la reserva de la teva entrada a través de la web de l'entitat, avencesplugues.cat. El concert serà enregistrat per Esplugues FM, que podràs escoltar dissabte 13 de juny a les 5 de la tarda.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa.

El Jaume té dues mames i quan li agafa la vergonya s'amaga entre les seves cames. L'Esther va néixer amb un sol braç, però l'hauries de veure com n'és de bona fent gimnàs. El Gael té més de 300 pigues, ho sabem perquè van comptar-les totes les seves amigues. La Patrícia sempre ha portat ulleres, el cotxe li agrada mirar l'asfalt calent de les carreteres. El Francesc fa 2 anys es deia Lara, van estar 4 mesos decidint el nom amb la seva mare. La Valentina fa futbol i és la Pichichi, però no està pas inquieta, esperen que algun gran equip la fitxi. El Mohan té un trastorn de l'espectre autista, li poses un tema de xiula i es torna el rei de la pista. La Jessica està enamorada de la Ruth i li escriu en un paper el més bonic que se li acut. L'Oriol, quan parla, a vegades tartamudeja i té unes expressions tan ocorrents que a mi em provoca un pèl d'enveja. La Yasmin és la més alta de la classe, ens mira tots des d'allà dalt i pregunta hola, què hace. El Patrick té 2 papes, és tan xerraire que no calla ni cosint la boca en grapes. La Berta es mou pel món amb cadira de rodes, no vegis com flipava a primera fila en el concert de Jonas Brothers.

El Samuel viu en un centre residencial. Li estan muntant a l'habitació una nau espacial. La Maria no pot menjar gluten. Li encanta tocar la farina i notar que les mans s'embruten. El José viu amb la seva iaia Loli. Diumenge van acabar els dos vermells quan van tornar d'un holi. La Carmina ens parla amb les mans i ha aconseguit que el pati no es molestin ni petits ni grans. El Biel té síndrome de Down. Mou les caderes com aquell cantant que no coneix, James Brown. La Judit confon el vermell i el verd. És molt bona trobant el seu hàmster quan es perd. El Macià cada divendres fa dansa. Si sona bona música, el tio mai es cansa. L'Ona va tenir un càncer en un os prop del maluc i ara ten una pulsera, diu jo ajudo tant com puc. El Yusuf té el fèmur de titani i és tan valent que va creuar en barca tot el Mediterrani. La Nayeli necessita moure's quan és a l'aula i mira quins dibuixos més currats que té a la taula. Al Pons li agrada jugar amb nines. Fa diàlegs molt més guais que amb les patrulles canines. La Clara arriba als llocs tot xino-xano i ara estic feliç que sigui ella qui toqui.

I després hi ha la lluna. El regalet que no esperàvem i que ens va venir tot d'una, amb una mutació genètica que de manera frenètica ens ha canviat la vida, d'una forma bastant poètica, a la meva ninona, que li falta l'equilibri, però que amb la mà ens acarona i és genial que amb això vibri. I és que hi van haver dies que només veiem tragèdia, se'ns anava omplint la casa de joguines i ortopèdia, i amb això vas fent, vas tancant ferida, que segueix coent, però és que això és la vida. I et pot semblar que amb la vida haurem generat un deute, però és que també en tenim un altre, que ara és fisioterapeuta i l'aixa baixa. Fins a la lluna, que té atrofiat el cerebel, però que ens està donant més llum. Mireu amunt, que la lluna del cel.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
5: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
6: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui, a l'espai d'entrevistes, us volem oferir una novetat aquí a Esplugues. És una activitat que es realitzarà aquest mes de maig a l'Avenç Centre Cultural, que ja sabeu que l'Avenç vol ser un referent en el teatre dintre de la nostra comarca. Per parlar de teatre d'aquests dies, tenim i ens acompanyen el José Sanz, l'Anna Barjau i la Paula Luà. Molt benvinguts a tots tres i gràcies per estar aquí avui amb nosaltres.
3: Moltes gràcies.
2: M'agradaria que primer parléssim de què és la companyia Dicanca. És un nom que és molt atractiu, és molt sonor, i estic segura que darrere d'aquest nom hi ha una gran història. Només del nom. Anna, explica'ns, què és Dicanca?
4: M'he de remuntar al moment en què vaig conèixer el José, i va ser a través d'un grup de teatre que tinc a la universitat, a la Politècnica. En soc la directora des de fa molts anys, i el José es va afegir al grup per una primera representació d'una obra que estava treta. És un relat d'un llibre de Gogol que es diu Vetlles en un veïnat de Dicanca. I això ja ho diu tot, no? D'aquí va sortir la idea de que si muntem una companyia, doncs s'hauria de dir Dicanca, com a homenatge a la nostra trobada, a la nostra primera trobada teatral.
2: Per tant, una companyia de teatre també és una convivència, com un veïnat, no?
4: Jo diria que més, és com una, és una família. Sí, és una família, sí, perquè és una... muntar un espectacle teatral sempre són moltes hores, i és moltes hores junts i parlant i discutint, i sí, es creen uns lligams que són com una família.
2: Per tant, com sempre, el nom defineix molt, no solament el grup, sinó a les persones impulsores, perquè vosaltres dos, en José i l'Anna, sou membres d'aquesta companyia Dicanca, i pel que ens està explicant ara l'Anna, membres fundadors. Bueno, la fundadora seria l'Anna, no?
4: No, no, de fet la proposta era del José.
2: Ah, la proposta és del José.
4: I em va dir, a veure, em va enredar i li vaig dir que sí, però la idea ha sortit d'ell. Jo diria que si algú és l'ànima de la companyia, és el José.
2: Doncs anem a desgranar una miqueta les persones que tenim aquí als micròfons, perquè per mi és molt important parlar de les coses, però les persones són les que defineixen les coses. I per tant tenim aquí en José Sanz, i voldria una miqueta que m'expliquessis quin és el teu recorregut teatral, què et motiva, doncs, entrar al món del teatre i com hi entres.
5: Doncs, com molt ben ha dit l'Anna, no? Molt bé ha dit. Jo vaig començar en un grup a la Politècnica quan estava estudiant enginyeria industrial. I allà em pica el virus, no? Allà comença el virus teatral, i després vull estudiar més professional, no? Quelcom més professional. I llavors començo a fer cursos amb José Pérez Ocaña, i després ja em fico a Nancy Tuñón, escola de Barcelona, escola d'actors. Allà precisament conec a la Paula Lua, que és una de les integrants de l'obra, Àlia. I res, acabo la formació i ja començo a fer teatre, a fer curs. I, bueno, la meva trajectòria, he fet Emmarats de Joaquim Bundó, també Oficinats també de Joaquim Bundó, i Ikigai, bueno, que també vam compartir companyia amb l'Anna, no? En aquest cas amb la companyia Mame Mimo, amb la que va ser fundada per mi també i pel Marwan Sabri. I res, majoritàriament comèdies, i aquesta, Àlia, en concret, també és una comèdia.
2: Anna, des del món de la tècnica i la ciència, he descobert en els espais d'entrevistes que hi ha moltes persones que es dediquen a l'art, sigui pintant, sigui escrivint,

0: en fi. A l'Escola d'Enginyeria Industrial, que és on estic actualment, soc professora d'allà des de fa moltíssims anys, els temes culturals costa una mica d'introduir, perquè els estudiants encara no han entès que la vida és alguna cosa més que l'enginyeria i encara no els hi falta aquest contrapès. Però entre el professorat sí que hi ha moltes persones que tenen inquietuds culturals i que han participat, per exemple, a les activitats teatrals que organitzo, o concerts que hem muntat també, o revistes literàries. Sí, no és una cosa infreqüent, al revés. I jo crec que ens va molt bé per poder buidar el cap de números i fer una altra cosa.
1: I ara aniríem cap a la Paula, que és una de les tres intèrprets d'aquesta obra d'Àlia. És una de les tres que has vingut i després ja explicarem quines són les teves companyes de repartiment. En el teu cas, Paula, com entres en el món de l'escena?
2: Doncs jo vaig descobrir el teatre bastant tard per mi. Va ser als 18 anys. Jo havia portat tota la meva vida fent art, però més des de dibuixar, des d'una timidesa, també cantava, però no davant de la meva família. Em vaig com anar descobrint en aquest món força tard per aquesta introversió, no? I després, bé, quan vaig començar a mostrar que això realment m'apassionava, els meus pares, doncs, em van ajudar, òbviament, i van voler, doncs, invertir una mica en això que realment em portava cap a una plenitud. Llavors va ser als 18 anys que vaig intentar provar teatre musical a un curset d'aquests d'estiu per veure que si no m'agradava, doncs era fàcil també marxar d'allà, no? Però va ser tot el contrari, em va encantar. I més que encantar, com ha dit el José, va ser una espècie d'infecció que ja, doncs, es va anar propagant per tot el meu cos. I vaig dir, vale, jo això ho necessito en el meu dia a dia i així ho vaig procurar. I després de fer com tota la formació a la Coco Comín de comèdia musical, vaig veure que el teatre era quelcom que em parlava molt intensament i que volia saber més, volia aprendre més i més i més. I vaig fer també la formació de la Nancy Tuñón, de la formació pla professional de l'actor, i allà al primer curs em vaig trobar amb el José, vam compartir, doncs, això el primer any de la formació, va ser molt guai. I després, doncs, el tercer any, també em vaig trobar amb unes companyes meravelloses amb les que vaig formar una pròpia companyia. I bé, des de llavors he anat intentant sempre actuar en diferents coses perquè, clar, m'encanta l'art. Llavors, tot el que sigui poder barrejar aquestes disciplines em flipa. Llavors, intento, doncs, dedicar-li el major temps possible i res, m'encanta. M'encanta formar part de projectes en processos creatius com aquests. I l'obra d'Àlia, doncs, ha sigut un regal en aquest sentit, també.
1: Quan us he demanat una música, perquè a mi sempre a les entrevistes m'agrada dir-me una música que us identifiqui a vosaltres, al projecte, i el José em va dir, mira, jo crec que aquesta cançó del Pescaïlla ens identifica. Així que no sé què té a veure la rumba catalana amb l'obra, però ara sí que vull que em parleu d'aquesta obra que ens presenteu aquest 10 de maig aquí a l'Avent Centre Cultural. Doncs expliqueu-nos què podrem trobar el dia 10 de maig aquí a l'Avent amb aquesta obra.
3: Doncs trobareu rumba. Rumba boja, molt boja. Sí, perquè la història es situa en un barri d'extraradi de Barcelona, en una peixateria. El protagonista és un peixater i el mar, no? Els peixos, la música de l'extraradi ens portava a la rumba catalana, no? com en aquella època, no? El Pescaïlla, no? A Gràcia. I de fet, la Fosca Tasso, que és una de les noies, no? Que també que és música i interpreta també un dels personatges a l'obra, s'encarrega d'aquesta part musical. I res, l'obra és d'un peixater que té molts problemes, té problemes maritals, té problemes amb els seus pares i també té problemes amb la feina.
1: La vida, és així, la vida.
3: És la vida, sí, sí, sí. Però pateix molt. I en aquest patiment apareix un ésser, no? un ésser estrany.

0: vagant, estrany, extraterrestre, diguem-ne, i li trastoca una mica bastant la seva vida. I aquí comença el conflicte de la història, sí.
1: Doncs parlem una miqueta més. Dius que hi ha un peixater, però l'obra està composada també per tres dones. Una d'elles és la Paula. Mm-hmm. Expliqueu-me una mica els personatges que intervenen.
0: Sí, la Paula en concret fa de... Bueno, elles tret de mi, que jo faig de peixater i ja està, elles fan un munt de personatges. Però els més importants, en aquest cas, la Paula Lua fa d'Àlia, aquest personatge enigmàtic, que no desva... Bueno, no volem explicar massa, no?, de com és, volem que la gent ho descobreixi, però certament és molt divertit i molt entranyable. I després està la Irene Aguilar, que fa de la parella, d'aquesta parella, del peixater, del Roc, fa de Petra. I també fa de molts altres personatges que també ens agradaria que descobrissin, el públic vingués i descobrís, no?, de tot el rang, no?, de interpretatiu que tenen, no?, perquè és brutal. I res, l'altre, la Fosca Tasso, fa també de, el que deia, a part de la part musical, també fa d'un personatge concret de l'obra que és molt divertit.
1: Em dius que ens ho passarem bé, explicareu moltes històries,
0: sí.
1: Així que us convidem a tothom que vulgui venir aquí a l'Event Centre Cultural el dia 10 de maig a veure aquesta obra d'Àlia, i des de la ràdio ja us anirem informant de com heu de fer la reserva de les entrades, que això també és molt important. Com a companyia, bueno, tu ja has anat explicant una mica de coses que has anat fent, val? Però com a companyia d'Icanca, quants projectes porteu?
0: Nosaltres, de fet, vam començar a treballar, a part d'en el grup universitari, vam començar amb Ami Mimo, amb el Maruan, i ara, com ha sorgit aquesta branca, no, diguem-ne, no, ens hem desmembrat una mica, no? Està amb Ami Mimo per una banda, però ara tenim Dicanca per una altra. Amb Dicanca ara és el primer projecte que tenim junts, l'Anna, o sigui, només l'Anna i jo, en aquest cas. I sí que durant, mentre estàvem fent Àlia, hem parlat de possibles projectes,
1: vaja,
0: futurs.
1: O sigui, ens avançarem, si un cas, perquè m'agrada acabar les entrevistes amb els projectes, però si un cas ja colem els projectes.
2: Bueno, és que jo crec que no els podem desvelar encara, no?
1: No?
2: No, però tenim...
1: Teniu projectes.
2: Sí, tenim
1: i els
2: idees.
1: Anirem coneixent.
2: Ah, espero que sí.
1: Perquè ara vosaltres aquí a l'Avenç esteu fent la residència artística.
0: Ahà.
1: Expliquem-ho una mica, ja ho hem parlat tant amb la Laia com amb Sergi, ens van explicar la residència artística d'aquí de l'Avenç, però m'agradaria que m'expliquéssiu la vostra experiència amb aquesta residència aquí a l'Avenç Centre Cultural.
0: Doncs això neix de que jo normalment, quan estic buscant un local d'assaig, he de buscar-lo a Barcelona. Esplugues no trobava lloc per assajar i m'havia d'anar a Barcelona, i llavors jo, doncs, un dia acabo a l'Avenç parlant amb la Laia, i la Laia m'ofereix això, fer una residència amb el NYAC, no? La iniciativa,
1: sí,
0: aquesta que tenen ara, i jo encantat, tenia aquest projecte entre mans i els hi vaig dir, i sí, i ha estat tot molt fàcil. Hem pogut encaixar els horaris i la veritat és que ens han ofert, doncs, espais per guardar també tota l'escenografia, que és una cosa també important per no estar carregant i descarregant. Moltes facilitats i la gent és molt maca, també. O sigui, que això fa molt...
1: Això és molt important, perquè tu pots tenir un espai molt adient, però si la gent... no et dona aquest caliu i et dona les facilitats, doncs es fa tot molt costa amunt.
0: Exacte.
1: Vosaltres que veniu un dia a la setmana a fer l'assaig?
0: Normalment,
1: o veniu més dies?
0: Venim dos.
1: Dos cops per setmana, sí. Veniu aquí i assageu a la sala del teatre?
0: Sí, una sala a part, no? La sala 75è, i també a la sala del teatre quan es pot, perquè està més sol·licitada. Però sí, ara conforme s'apropa la data d'estrena,
1: Clar.
0: Ells ja ho saben i ens tenen més, més buida, no? la sala per nosaltres.
1: Perquè deies, és molt difícil, no trobàveu sala d'assaig aquí a Esplugues.
0: Aquí a Esplugues, sí.
1: Tot cap a Barcelona. En general, a part, deixaríem de banda Barcelona, que hi ha de tot, no? Trobeu dificultats aquí, a la comarca, a Esplugues, Hospitalet, a Cornellà, a l'hora de trobar sales d'assaig? És dificultós?
0: La veritat és que hi ha molt de lloguer. Sí, que les coses no surten barates, diguem-ne.
1: Val.
0: Sí. I la veritat és que aquí a la comarca sí que costa. Sí que costa.
1: Però això que tothom anem a Barcelona, eh?
0: Vull sí.
1: Ja no solament a l'hora de buscar una sala d'assaig, sinó que en general a la gent d'Esplugues ens costa trobar allò que necessites, i com que tenim tan a prop Barcelona, però clar, Barcelona també està molt cara, sí, amb tots els aspectes.
2: Sí, també, vull dir, jo crec que Barcelona, locals així on puguis assajar sense pagar un lloguer, no crec que n'hi hagi, eh?
3: És complicat.
2: És molt complicat, i si els pocs que hi ha, poquíssims, molt sol·licitats i...
3: Sí.
2: Difícil.
1: I aleshores el retorn que és que l'estrena la feu aquí?
0: Clar. Sí, normalment és una contraprestació, no? De tu tens el local, assages, però després l'estrena, doncs, l'has de mostrar aquí, no?
1: Està molt bé. Sí. A partir d'aquí, que heu de començar a buscar bolos, perquè heu de fer la gravació de l'obra, que això és molt important.
3: Sí.
1: Heu
3: sí.
1: de fer el dossier.
0: Sí.
1: I presentar-ho a qui sigui, amb altres teatres, distribucions,
0: exacte,
1: qui sigui, perquè si la gravació no està ben feta, no es pot vendre el producte.
0: No passarà això.
1: No. La part tècnica, com porteu tota la part tècnica?
0: No, nosaltres no ens encarreguem, sempre hem de tirar de gent que entengui, sí, i fiar-nos, clar. Sí.
1: Teniu un equip així fixa que no. us acompanya o aneu canviant?
2: És el tècnic de la sala on estiguem fent la funció. Llavors, cada vegada s'han de donar les instruccions una altra vegada i s'ho han d'aprendre.
1: Déu-n'hi-do, eh? Sí, perquè és com començar de zero cada vegada.
2: No,
1: vosaltres no, com a equip artístic no, però...
3: Pel tècnic deu ser més complicat, sí. Però bueno, ja per això hi ha un guió tècnic, la gravació...
0: Sí.
3: I bueno, s'intenta sempre prevenir, no?, amb temps i enviar-li les coses, el material, perquè també s'ho puguin preparar, perquè si no, òbviament, clar, deu ser bastanta feina de primeres, no?, quan t'ho trobes.
2: De tota manera, com que l'espectacle és amb música en directe, diguem, el tècnic bàsicament s'ha d'ocupar de la il·luminació, això també simplifica.
3: Sí, molt.
0: Sí. I és important això també, destacar-ho, que la gent vindrà i podrà escoltar música en directe.
3: Sí. És un punt super a favor per l'obra.
2: Sí, sí.
1: És un valor que s'està valorant molt darrerament, eh?
0: Sí.
1: De tenir la música en directe, perquè no tothom ho fa, i és que els músics també han de treballar.
0: Sí, clar. Sí. De fet, m'agradaria també destacar un altre valor que té l'obra, que és que per cada entrada venuda destinarem una part, un euro en concret, de cada entrada, per la ONG Plastic Free Wave, que s'encarrega de la retirada dels plàstics a les platges, als paratges de Catalunya. I volíem destinar-ho a això.
1: És una sensibilitat que ens estan transmetent constantment dels microplàstics que estem ingerint, i que és molt important eliminar els plàstics de la nostra natura.
0: Exacte, sí. I en aquest cas, degut a la temàtica, no, de l'obra, que parlem de l'alimentació, no, dels peixos, de la peixateria d'aquest personatge, no, el Roc, doncs està molt vinculat.
1: Doncs no sé qui dels tres ho voldria fer, o tots tres, però ara m'agradaria que féssiu un espot publicitari perquè els nostres oients us vinguin a veure a l'obra de teatre. Vinga. Jo d'entrada puc dir, veniu a l'Avent Centre Cultural, carrer Àngel Guimarà, número 27, d'Esplugues de Llobregat, a veure aquesta obra d'Àlia amb la companyia d'Icanca. I ara, com me la veneu?
3: Molt bé, doncs us convidem a totes i a tots a veure Àlia o Rumba boja d'un peixater, que és una comèdia romàntico-fantàstica, realment fantàstica per veure, amb música en directe, que no us deixarà indiferents amb un munt de personatges esbojarrats i a la vegada amb els que es pot connectar molt fàcilment. És una obra superdinàmica i molt interessant.
2: Ho has fet tan bé que no, sí. No podem afegir res.
0: Res a afegir.
3: És millorable, això.
1: Sí, sí. Jo normalment sempre em deixo coses a l'hora de preguntar, però jo sempre, la meva darrera pregunta sempre és alguna cosa que vulgueu dir que jo no us hagi preguntat i que sigui necessària per a aquesta entrevista?
0: Jo crec que és una obra que la gent connectarà molt fàcil, s'ho passarà super, super bé. És que jo estic segur, és que és molt divertida, és molt divertida. Ens ho passem bomba nosaltres fent-la i això és un símptoma molt bo de que el resultat serà boníssim. I això, si vols desconnectar, a més, veuràs això, escoltaràs música en directe i en part estaràs col·laborant amb una causa com és aquesta, no?, de retirar els plàstics. Jo no sé què més dir.
2: És una sorpresa contínua, sí. Constantment són coses que no t'esperes i que et sorprenen i que et fan riure i que és fantàstica, de veritat.
1: I això que avui en dia costa molt de sorprendre perquè amb tantes xarxes socials i tanta informació que tenim, sí, és difícil. Per tant, això ha d'haver estat un guió molt acurat, per les persones que hagin intervingut.
2: Ha sigut una bogeria, és dir, la idea és parteixes d'un guió i tot el que se't va acudint i les idees més boges doncs es van incorporant i d'aquí ha sortit un joc meravellós.
1: O sigui que us heu deixat anar amb la vostra imaginació, sí. Alegria,
3: ei, sí, moltíssim, sí, sí.
1: I aquest és el resultat,
2: sí,
1: Àlia.
2: Sí.
3: He de dir que com a intèrpret és un regal tant pel guió del José, que és una passada perquè és un recorregut per això, per situacions molt boges, i després també la bogeria creativa de l'Anna com a directora, que hi suma més creativitat, no? Llavors és molt fàcil deixar-se anar i gaudir del procés i el projecte com a intèrpret, i jo crec que com a públic també.
2: Bé, si no tinguéssim les actrius que tenim, exacte, no hauríem fet res del que hem pogut fer.
0: Exacte.
3: Tothom aquí.
2: No, però és veritat, jo sento que és una cosa molt, molt de grup, és dir, encara que sí que hi ha uns títols, no, el guionista, la directora, però no, és tothom.
3: Hem fet sort amb un gran equip, també amb la Irene i amb la Fosca, sí, que va tot bé.
1: I nosaltres, com que som de la perifèria de Barcelona i ens agrada molt la rumba catalana i a més amb aquesta música en directe, és que és obligat venir a veure Àlia aquí a l'Event Centre Cultural.
0: Obligadíssim.

0: Doncs en José Sanz, a l'Anna Barjau i a la Paula Lua, moltes gràcies per haver estat aquí avui amb nosaltres. Estem gravant aquesta entrevista, encara queden dies perquè s'estreni l'obra, i jo suposo que d'aquí al dia 10 de maig ens tornarem a veure, i si necessiteu alguna cosa teniu a la vostra disposició els telèfons de la ràdio d'Esplugues FM.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
3: Gràcies.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat. Esteu escoltant Esplugas FM.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
2: Servei d'acreditació de competències professionals.
3: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
4: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
5: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
2: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
6: Dissabte, 6 de juny, a les 7 de la tarda, l'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany, l'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor. L'aforament és limitat i amb preus assequibles per 5 euros. Fes la reserva de la teva entrada a través de la web de l'entitat, avencesplugues.cat. El concert serà enregistrat per Esplugues FM, que podràs escoltar dissabte 13 de juny a les 5 de la tarda.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Dissabte, 6 de juny, a les 7 de la tarda, l'Avenç Centre Cultural ens convida al concert L'Avenç Canta. Hi participen les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Enguany, l'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per a la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor. L'aforament és limitat i amb preus assequibles per 5 euros. Fes la reserva de la teva entrada a través de la web de l'entitat, avencesplugues.cat. El concert serà enregistrat per Esplugues FM, que podràs escoltar dissabte 13 de juny a les 5 de la tarda.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

aquell perfum dolç, pastís de formatge, jo em quedo el record i les 12 cartes. Queda't les tardes del març, que és quan tot floria i ens feien petons al mig la Gran Via.

d'aquí un temps per cridar lo bonic d'aquells dies. I en el moment en què em tornis al cap i el record em rebenti la vida,

0: Hola, soc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats. Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: pop adolescent, i jo crec que és divertida, almenys per veure aquesta subversió que fan no només dins de les pel·lis, sinó fora del cinema, fora de les pel·lis.
1: Fan un paperàs els dos, i jo us diré més, si el Robert Pattinson, cada pel·li nova que fa, penso que és millor actor.
0: És molt divertida. La carrera de Robert Pattinson em sembla molt divertida.
2: Interessantíssima.
0: Sí, no?
2: Sí, sí, soc molt fan. De fet, des que el va escollir David Cronenberg per la seva pel·li Cosmopolis, l'únic que no tinc clar és si el seu punt més àlgid ja ha passat.
1: Jo crec que no.
2: Ajà.
1: I jo et diré més.
2: Ho veurem.
1: Ara ve una altra pel·lícula de 24. Jo et dic, opinió meva, que Robert Pattinson és millor actor que Timothée Chalamet. Ho dic per parlar de la pel·lícula número 7, que és Marty Supreme, que és la pel·lícula amb la que Timothée Chalamet volia endur-se l'Òscar d'una vegada per totes. Fa un molt bon paper la pel·lícula, eh?
2: Sí.
1: No estic dient jo ara que no, eh? Però Robert Pattinson trobo que no té la fama que sí que té. O sigui, Timothée Chalamet sempre està a prop de l'Òscar.
2: És que jo crec que Timothée Chalamet ha aparegut en el moment històric ideal. Un tio que se sent tan còmode en el món contemporani, exhibint-se a les xarxes, i crec que Pattinson és un personatge més estrany, una miqueta més esquerp, i en la seva vida personal una miqueta, valora més la seva intimitat, i és un personatge més difícil de classificar, crec,
1: per
2: Pattinson.
1: Mi més interessant, però a banda d'això, si ens fixem només en la seva feina davant la càmera, a mi Pattinson jo crec que m'interessa més. En tot cas, aquí el rei estimo deixar la meva Marty Supreme, que és la crònica de l'obsessió d'un noi per aconseguir ser campió mundial de tenis taula i aconseguir així una notorietat i un reconeixement que desitja desesperadament. És una pel·lícula inspirada lleugerament en una història real, filmada amb l'estil frenètic habitual del Safdie, malgrat que està dirigida només per Joe Safdie, i és un drama esportiu sobre la idea d'aconseguir la fama i, en certa manera, també el somni americà. No, i una pel·lícula més que no et deixa respirar ni un segon, és que és molt, molt frenètica.
2: Molt frenètica. Jo destacaria d'aquesta pel·lícula és que, sent un film històric, penso que parla molt de la contemporaneïtat. I abans, quan heu analitzat Midsommar i The Drama, ja apuntàveu a les reflexions d'aquells films sobre la qüestió de gènere, i penso que els de A24 tenen aquesta capacitat de sempre posar en joc alguna qüestió contemporània, candentment contemporània, i en aquest cas és com vivim avui en dia, no? A la velocitat a la que vivim, el fet de que no tenim temps per res, perquè ho volem fer tot, i sembla que el món ens empenyi cap a aquestes grans ambicions, i tot es converteix en una experiència extenuant i una mica asfixiant. I penso que alguna pel·lícula més de la llista que farem representa,
1: sí,
2: molt bé aquesta qüestió.
1: Jo afegiria i frustrant, també.
2: Clar, frustració.
1: És molt important frustrar-se al final.
2: Per això és molt important també tenir cineastes que siguin capaços de redimir els seus personatges, cineastes que estimin els seus personatges. I el Josh Safdie, el director de Marty Supreme, és un d'aquests directors.
1: Anem al número 6, que tenim una altra pel·lícula d'Ari Aster, havia de ser evidentment Hereditary, amb una increïble Toni Collette que explica la història d'una família que intenta superar el dol de la mort de l'àvia. Una pel·lícula de terror construït sobre el treball psicològic dels personatges i els secrets que amaguen, que té una ambientació opressiva i un guió que genera angoixa de forma constant, i també, molt important, escenes memorables que no oblides.
0: Sí, exacte. De fet, el monòleg de Toni Collette al mig de la pel·lícula és un monòleg que jo de tant en tant encara cito mentalment, no? Soc la teva mare. Però sí, sí, és d'aquest també. Crec que és un exemple molt clar d'aquesta cosa de repensar el terror, no? I també transformar fins i tot el dol a través del terror, que jo havíem vist potser amb pel·lis anteriors, jo que sé, com a The Babadook o coses així, però aquí portat a l'extrem. Jo he de dir que amb Hereditary per mi també va ser, com és una de les meves pel·lis preferides, perquè és de les pel·lis amb què he passat més por, i no hi ha gaires ensurts ni gaires convencions típiques del terror clàssic. No abusen d'efectes de so, no abusen dels plans aquests de sorpresa, no?
2: No hi ha efectismes,
0: no? No hi ha efectismes, però hi ha com una remor que, a més, crec que, parlant de so, sí que hi ha una remor literal, sí que posen un so tota l'estona de fons com per construir aquesta tensió tota l'estona. A més de Toni Collette, el paper del fill també em va deixar hipnotitzada, el de la nena, clar, també, i és un dels meus temes preferits, el tema de les bruixes al cinema, que, doncs sí, de les meves preferides.
1: És que hauríem de parlar del so a les pel·lícules de 24, perquè ja n'hem parlat en Backrooms,
2: sí.
1: Ara n'acabem de tornar a parlar, hem parlat abans també del so de Drama, vull dir, el so
2: forma part d'aquesta
1: element
2: d'aquesta sofisticació estètica, no? Directors que dominen tots els registres del treball fílmic, de la creació fílmica, i a més volen ser trencadors en tots aquests àmbits, no? I el so també és un d'aquests.
1: Anem a la cinquena posició.
3: This is a life.
1: I trobem Tot alhora, tot arreu, que és una de les pel·lícules més singulars dels últims anys, que contra tot pronòstic va acabar triomfant als Oscars enduent-se 7 estatuetes, incloent el de millor pel·lícula i el de millor actriu per Michelle Yeoh, convertint-se en la primera actriu asiàtica en aconseguir-ho en el paper d'una dona immigrant xinesa a qui li sobren els problemes i que descobreix que depèn d'ella salvar el multivers. Va ser una sorpresa, sobretot perquè es tractava d'una comèdia absurda sense cap nom propi al capdavant i amb una barreja de gèneres que és el contrari del que se sol premiar. He de dir aquí, perquè tenim memòria en aquesta casa, que l'estem incloent avui a les imprescindibles, però també la vam incloure a la llista, la tria que vam fer d'Oscars immerescuts o no merescuts. Sí, sí, això ho vam fer, Ofèlia, és que de vegades fem coses.
2: Ens hem de jugar.
1: Vam fer una llista de pel·lícules que no mereixien l'Òscar a la millor pel·lícula i Tot alhora, tot arreu estava inclosa perquè jo preferia el Triangle de la Tristesa. Manu, tu no recordo.
2: Jo preferia els Fadelman, de Steven Spielberg.
1: I diria que el Tarik va dir Tar, si sí. No recordo malament. Sí.
0: Clar, és que ja també estava en joc l'Òscar d'aquest Blanchett, no? Com...
2: Per Tar, sí. Va ser una mica injust, lo bueno. De Michelle Yeoh, per mi, però bueno, no, ella està increïble, la pel·li, eh?
0: Sí, sí, no, és una pel·li que a mi em va agradar molt de veure, de fet, la vaig veure i la vaig voler tornar a veure i vaig anar la segona vegada al cinema. És una pel·lícula molt pop, molt, és una explosió de coses, de colors, de sons, d'idees. Stephanie Hsu també està molt bé per mi com aquesta mena, aquesta filla que alhora també és l'antagonista, no? També és la dolenta de la pel·lícula. Sí que barreja, hi ha molts gags, molta cosa meta cinema, com es posa molt en la psicologia dels personatges. Sí que en el seu moment hi va haver gent que no la comprava gens i que hi has d'anar una mica pensant en un divertiment o no, que et porta en un lloc més emocional, però sí, sí, a mi em va agradar molt.
1: Amb la ment oberta s'ha d'anar.
2: Sí, no, i és una pel·lícula que jo crec que connecta aquest concepte del multivers amb aquesta manera també que tenim de viure avui en dia, connectats a diferents espais a través dels nostres dispositius electrònics. Penso que també és una pel·li molt, molt contemporània i que és molt contemporània en la manera de barrejar els gèneres cinematogràfics, no? Que en diverses de les pel·lícules que ja hem comentat a la llista està aquesta qüestió. If I Had Legs, I Would Kick You era una comèdia amb terror. Hereditari, The Drama sembla que serà una comèdia romàntica i acaba sent un drama. Els de A24 els hi encanta,
0: sí,
2: això, no?
0: Sí, a més he de dir que també m'agrada molt com ensenyo la relació entre mare i filla, no? Que hi han hagut diverses pel·lis, no? Com han treballat, però aquí ho treballa d'una manera, no, aprofitant aquesta explosió de gèneres d'això com amb moltes, moltes capes i que ens deixa també moments tendres tan bonics com quan el seu home li diu que en tots els universos hagués escollit pagar Hisenda i fer rentadores amb la seva dona.
1: Aquesta frase és memorable, sí. I molt bonica. Sí. Anem a la quarta posició. On hi tenim Moonlight. Barry Jenkins va dirigir aquesta pel·lícula basada en la biografia no publicada del dramaturg Terrell Albert McCraney, que segueix les diferents etapes vitals d'un personatge afroamericà criat en un barri marginal de Miami i amb una mare addicta a les drogues. És un protagonista que intenta comprendre la seva identitat i la seva sexualitat en un entorn que sovint és hostil. El personatge està interpretat per tres actors, destacant Trevante Rhodes, que interpreta el personatge en l'etapa adulta, i tot i que l'Oscar el millor secundari se'l va endur Mahershala Ali en el paper de traficant de drogues i figura paterna. Moonlight, com recordareu, també va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula.
2: Impossible.
1: I el millor guió adaptat.
2: Impossible no recordar-ho.
1: Si en aquest moment tenia un lapsus. No sé, podria ser.
2: Potser encara hi ha gent que es pensa que La La Land va guanyar, no? Van canviar de canal, bueno,
1: hi ha un univers paral·lel, clar, a alguna banda.
2: No, però bueno, estem amb Moonlight, una pel·lícula que va situar en el mapa aquest cineasta que segueix sent, jo crec, un dels grans del segle XXI, tot i que potser no s'ha acabat de consagrar del tot, és Barry Jenkins, que amb aquesta pel·lícula va presentar d'una manera molt elegant, molt estilitzada, a través d'una estètica que podia recordar a la de Wong Kar-wai, un discurs molt, molt constructiu i ple d'efecte sobre la subsistència i la lluita de la comunitat queer als Estats Units durant moltes dècades. I és una pel·lícula, això, plena d'emoció. És una pel·lícula amb un discurs social molt fort, però també amb un gran, gran component afectiu.
1: Entrem al podi.
4: That's the trouble with you.
5: That's the trouble with you.
4: With you!
5: With you!
4: No! No! I want steak! I want a goddamn steak! You don't like me cooking?
1: I tenim The Lighthouse, pel·lícula inspirada en un relat d'Edgar Allan Poe. Inicialment era una adaptació, però es van anar desviant del material original, sobre dos treballadors d'un far que hi ha en una illa remota, al segle XIX, som al segle XIX, i a mesura que s'apropa la tempesta i en una situació d'aïllament comencen a perdre el cap. La pel·lícula està dirigida per Robert Eggers en un blanc i negre espectacular, barreja terror psicològic i al·lucinacions, i amb dos actors, novament, Robert Pattinson i William Dafoe, que encarnen... I els dos encaren molt bé el repte d'estar sols durant pràcticament tota la pel·lícula.
0: Sí, sí, abans dèiem, no?, això de la carrera de Robert Pattinson. Jo a vegades penso en fer com una llista de pel·lícules que ens dediquem a turmentar Robert Pattinson com a parella de ball d'algú, no? Perquè entre aquesta de drama, com coses que...
1: És veritat que
0: hi ha un
1: paral·lelisme, sí, amb de drames. Sí. Sí, sí. Li agrada anar als balls de tu a tu.
0: Sí, sí, sí, no, per això. I m'encanta, no sé... També les altres seves facetes d'actor, però m'encanta veure el petit alguna cosa, no, com que t'enganxa.
2: I amb ell li encanta, perquè per aquesta pel·lícula vaig poder entrevistar el Willem Dafoe, em va donar una entrevista increïble, on m'explicava que van tenir problemes quan van començar el rodatge, perquè Willem Dafoe volia assajar, ve del teatre i li encanta assajar, i Pattinson no volia assajar, perquè volia que aquest conflicte que es podia generar en les escenes fos molt genuí i molt autèntic, no? I de fet ells, el que em va explicar que William Dafoe és que no van tenir cap contacte durant el rodatge, s'anaven a hotels diferents, només era... Vull dir, Pattinson no arriba a ser un actor del mètode, però li encanta molt aquesta...
1: Qui s'hi va apropar, eh?
2: Sí, sí, això, anar a la cerca de l'imprevist, en la seva versió més visceral i més salvatge.
1: M'agrada moltíssim ara mateix la idea dels dos en un hotel, cadascú en un hotel diferent. Sí. Ser, i trobant-se només per discutir-se sobre el que ha cuinat l'altre.
2: Clar,
1: no?
2: Discutir-se o abraçar-se o emborratxar-se junts, és una pel·li molt bèstia.
1: Tenim The Lighthouse en tercera posició, continuem amb el podi amb la segona posició.
6: Dazwischen befindet sich die nächste Kammer mit der nächsten Ladung, die darauf wartet, verbrannt zu werden, sobald hier drinne alle Stücke der Gänse nachverbrannt sind.
1: Estem parlant de La zona d'interès, adaptació de la novel·la de Martin Amis sobre la vida de Rudolf Hess, el comandant del camp de concentració d'Auschwitz, i la seva família. Viuen en una casa confortable, just al costat del camp de concentració, on menen una vida de família nuclear normal, podríem dir, gairebé idíl·lica, i a través d'aquests personatges s'explora, doncs, la normalització dels horrors del genocidi i la banalitat del mal. La va dirigir Jonathan Glazer, amb Christian Friedel i Sandra Hüller al capdavant. Va guanyar el Gran Prix a Cannes i els Oscars es van dur el premi a la millor pel·lícula internacional i també el guardó al millor so, que és molt important a la pel·lícula perquè l'activitat del camp de concentració queda fora de camp.
2: Clar, hem estat destacant l'empenta estètica i fins i tot la capacitat dels directors que treballen per A24 de fer obres conceptuals, no? I em sembla que aquesta potser és l'exemple paradigmàtic d'aquesta qüestió, no? Aquest director, Jonathan Glazer, que adaptant el Martin Amis, ens presenta la vida del camp de concentració d'Auschwitz, però sense ensenyar-nos en cap moment l'interior del camp, no? Ensenyant-nos, estant paret en paret amb el lloc més terrorífic de la història del segle XX, o potser de la història de la humanitat, i veiem una família que viu plàcidament i que Jonathan Glazer filma gairebé com si fos amb càmeres de videovigilància. Sembla una mica com una espècie de gran germà tota la pel·lícula. És d'una fredor l'estètica del film que acompanya perfectament aquesta fredor terrorífica amb la que viu aquesta família, la banalitat del mal.
1: Mira que és difícil tornar a tractar aquest tema al cinema,
2: sí,
1: i fer-ho d'una manera que d'alguna manera et provoqui un horror nou, d'alguna manera, sí, i alhora et condueixi també a reflexions que potser no havies fet amb altres pel·lícules.
2: Clar, però jo crec que toques la tecla definitiva amb la qüestió de la reflexió, no? Deixant en fora de camp l'horror i fent-te reflexionar sobre el sentit d'aquesta normalitat, d'aquesta quotidianitat tan banal, t'obliga a pensar, no?, sobre quin rol tenim en coses terribles que passen al nostre voltant, sí, i seguim funcionant com si no passés res.
1: Efectivament.
2: No?
1: Tenim el número 3 de Lighthouse, el número 2 la zona d'interès, i el número 1...
5: I'm literally minutes away from closing the biggest deal of my goddamn life, and when I do, you're gonna be embarrassed. Oh, and by the way, the watch they took from me is worth $20,000. I want that deducted from the 100 grand, you understand? Call me back!
1: La número 1 havia de ser Uncut Gems, també coneguda com a Diamantes en Bruto, la frenètica pel·lícula dels germans Safdie quan encara treballaven junts, i possiblement la seva millor pel·lícula, amb un Adam Sandler allunyat dels seus papers còmics habituals, interpretant el propietari d'una joieria que pateix per pagar els deutes que té, conseqüència de la seva addicció al joc, i que tindrà una oportunitat per guanyar molts diners de cop. Trobem una Nova York en constant moviment i idees recurrent en el cinema de Safdie, que són com són els, aquests personatges que viuen als marges de la ciutat i, sobretot, obsessionats amb alguna cosa.
2: Sí, l'obsessió, aquesta capacitat de viure al límit. I per mi, sobretot, aquesta idea de no poder parar, no? Estar ficat en una roda absolutament accelerada, marcada sobretot per la idea del desig. No sé si estareu d'acord amb mi. Un desig, per això, molt abstracte, no? Què vol, en realitat, aquest personatge interpretat per l'Adam Sandler? Realment vol guanyar diners?
1: Clar, però jo, aquesta per mi és la gran pregunta, tant d'aquesta pel·li com de Marty Supreme, o sigui, per mi és la gran pregunta que defineix molt el seu cinema. Volen alguna cosa, però no sabem exactament. O sigui, el que sigui que poden aconseguir no omplirà el buit que els genera la persecució.
2: Exacte. Jo crec que persegueixen alguna cosa molt abstracta, i en això jo crec que és una pel·lícula que connecta molt amb el món contemporani. Com perseguim quimeres o idees que és molt difícil, són molt difícils de concretar, no? Perquè estan a les xarxes, o perquè a nivell global estan marcades per índexs bursàtils o coses que no podem controlar, interessos que no podem controlar, però ens fan tirar endavant d'aquesta manera frenètica, d'una manera una mica irracional. No sé, és una pel·lícula que cada vegada que veig, l'he vist com 7 vegades, em transporta a un estat d'angoixa, d'eufòria, de terror, però d'absoluta fascinació.
0: Sí, a més, aquest, per mi aquesta obsessió queda molt, molt reflexada en la ciutat de Nova York, no? És el que es diu aquesta Nova York mitològica, també fora les pel·lícules o les pel·lícules, que és el lloc on vas a aconseguir el que vols i on tothom va amb pressa i ningú diu gràcies ni perdona i tothom s'empenta i tot això, i crec que a més Nova York, justament en aquesta pel·lícula, que va sent també com un personatge, no? Com un element més d'aquest frenetisme i d'aquesta ambició desmesurada que empenya els personatges, que potser a Martí Suprem no ho vaig veure tant, no? Pel tema de ser situat a una altra època i tot això, però aquí queda claríssim.
1: Doncs Uncut Gems i aquesta angoixa que ens fa perseguir coses. És deies, Manu, que és molt contemporani, i efectivament és molt contemporani. Estem tota l'estona perseguint històries.
2: Quimeres impossibles i que no sabem del tot què són.
1: Que no serveixen per res, molt probablement, sí, però com que no les atrapem mai, doncs escolta tu.
2: I que donen sentit a la nostra vida,
1: sí,
2: d'alguna manera.
1: Si no persegueixes alguna cosa, què estàs fent?
2: Està clar.
1: Doncs Uncut Gems, el número 1, consti que han quedat moltíssimes pel·lícules fora. Per exemple, A Different Man ha quedat fora, que és fantàstic. O The Green Knight, que sé que divideix molt, però a mi m'encanta, que The Green Knight és una gran pel·lícula. En fi, Manu, Ofèlia, un plaer, com sempre.
2: Gràcies, Toni. Realment.
1: I aquí acabem el programa d'avui, però atents a la setmana que ve, perquè s'estrena la nova pel·lícula de Steven Spielberg, que torna després de 4 anys d'absència. En parlarem a fons i també repassarem la seva filmografia. Intentarem triar la seva millor pel·lícula. Vosaltres ho teniu clar? Doncs a veure si coincidim. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i que tingueu un bon cap de setmana.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els sindicats d'educació, USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha sigut tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons la USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
2: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. Més notícies.